0: que sàpigues on està Espanya. Bueno, aquesta pèrdua d'Espanya porta, no, indefectiblement a la recuperació d'Espanya, no? I aquí ja tenim un meló que no obrirem avui,
1: oh.
0: Però ara quan arribi l'estiu i estiguem més fresquets, i puguem més...
1: I sigui,
0: un bon meló, una
1: això,
0: bona cindria.
1: Això, època de melons. Potser l'obriràs?
0: Potser obrirem aquest meló o no, però jo crec que era important, perquè és un tema que tampoc havíem tractat molt, potser havíem parlat una mica de la batalla de Bouillet, o parlar una mica, no, pues, de Gala Placídia, d'Alaric, una mica del pas dels visigots per Ravenna, o final de l'Imperi Romà, però no ens havíem aturat a dedicar... per mandra. No ens havíem aturat a dedicar-li un programa als visigots. I com ara arriba l'estiu, volem estar fresquets i un bon got sempre entra bé, no? Agafem els gots de festa major.
1: Hòstia.
0: i ens dediquem als visigots.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @Portes de Troia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: caro si se muto i recaré lo palito.
1: Comencem el programa d'avui recordant també als nostres oients que ens poden donar suport fins a mecenes a través de Patreon o de iBooks. Però abans de començar parlant dels visigots, Alberto, què acabem d'escoltar?
2: No podem parlar dels visigots sense parlar d'un dels temors de molta gent, el Tyrannosaurus Rex de molta gent, que és la llista dels Reis Got.
1: Oh, no!
2: No, llavors, aquesta cançó de Higaton, que és literalment la llista dels Reis Gots, doncs musiquen un dels pavors de certa generació. No sé si queda molta gent viva que hagués estudiat a la llista dels Reis Gots, que ja sabeu que són el nostre petit percentatge de raça ària.
1: Que a certa persona li feia il·lusió.
2: Sí,
1: no?
2: Que, clar, quan tu has de fingir que ets... Que ets nazi, no? I ets baixet, moreno, mig i mig andalús, tot i que siguis gallec, has de buscar el petit percentatge de raça ària a la història d'Espanya, que són els visigots. I per tant, aquesta llista dels Reis Gots com a recurs pedagògic incontestable, doncs va ser utilitzat durant el franquisme com una mena de, no, de vincular
1: el que dèiem
2: abans, no? La reialesa visigoda no deixa de ser, no, el primer gran moment de grandesa, si és que els visigots es poden equiparar a la grandesa, de la història d'Espanya.
1: Ja ho anirem desfilant. La primera pregunta és obligada. I jo em veig que és un meló, també, una síndria, no? Qui són els visigots i d'on venen?
2: Bé, doncs clar, serem molt, molt, molt, molt escuets en aquesta resposta, perquè és que, ficar-nos en el sidral, que són tots aquests pobles, de cometes, bàrbars, clar, que ajuntem pobles germànics, eslaus, bàltics, de l'estepa, turquics, bueno...
1: Bàrbars.
2: Sigui com sigui, dins del grup dels gots, no? Des d'aquest paraigües o aquesta etiqueta dels pobles gots, els visigots són el grup més occidental d'aquesta munió de pobles que encabim en aquest calaix. Si fem cas a l'explicació tradicional, què són els gots? Són aquells que procedeixen en origen, o sembla que sí, ho assimila l'etimologia, a la actual illa de Gotland, no? I des d'allà, a partir de diferents moviments poblacionals, aniran ocupant diferents regions d'Europa. Primer, zones costaneres de l'actual Polònia, i més tard, aquests gots els trobem a l'estepa pòntica, no? El Pontus, ocupant la zona, per entendre'ns, això també farà que les primeres mencions als gots també els hi donin aquest nom, la zona que tradicionalment, dins del món grec, el món hel·lenístic, havien ocupat els escites. No? Llavors, a vegades, parlen dels escites, a vegades parlen dels gots, però sigui com sigui, els gots entren en el nostre programa d'avui ocupant ja aquesta zona, l'estepa pòntica, on els gots, en un procés d'aculturació, comencen ja a s'assimilen primer a la vida d'aquests nòmades euroasiàtics, no? Tot i que tinguin un origen nortenc, no? Porten ja diverses generacions a la zona, no? del Mediterrani Oriental, de les estepes euroasiàtiques, i per tant s'han aculturitzat i els veurem interactuar, no?, amb pobles turcs, amb els huns, amb els càzars, que també els han dedicat un programa aquesta temporada, no? I bueno, en aquest batiburrull de pobles nòmades o seminòmades que van arribant a les fronteres romanes, que es van aculturitzant o no en diferents ritmes i que després es desperdigaran per tot l'imperi.
1: Molt bé, i els visigots com arriben a la península Ibèrica?
2: En Renfe segur que no.
1: No es pot arribar enlloc amb Renfe.
2: Tot i que segurament en AVE, perquè si fins no fa gaire, bueno, encara avui, la línia de l'AVE està dissenyada sobre les ciutats visigodes.
1: Ah?
2: Uneix ciutats visigodes. Segur, perquè quan parlem del centralisme estem tecnificant a les xarxes de comunicació de l'antic Renat Toledo, com no podria ser.
1: Com no? No pot ser d'una altra manera, per favor.
2: Si estigués al Sergio aquí parlaríem de paradors nacionals, de restaurants, de forquilla, però bueno, també.
1: Ja s'escoltarà el programa.
2: Podria ser. Sigui com sigui, la història dels visigots fins al seu assentament definitiu, bueno, i definitiu perquè No perquè no veien un altre lloc, sinó perquè es moren. El seu assentament definitiu...
1: El suïciden una mica.
2: A la península Ibèrica. És una història ben moguda, no?, que ens portarà un viatge de diferents segles de durada, de diferents parades. No ens estendrem, de nou, gaire, perquè si no, no parlarem dels visigots com a tal. Retinguem només algunes dades. No? Per exemple, els gots es vinculen a la inestabilitat de la frontera oriental de l'imperi i els veiem començar a actuar d'una manera més intensa a partir de mitjans del segle III, després de Crist. No? Per exemple... participant al saqueig d'Ístria el 238, participant a la batalla d'Abritus el 251, on tenen l'honor de matar l'emperador Daci.
1: Oh.
2: Està bé, ja sabeu que aquí a tope de matar emperadors.
1: Matar emperadors sempre bé.
2: En general, i si són romans,
1: encara, doncs,
2: encara donen bonus.
1: Doble punts.
2: Però no sempre els veiem lluitar contra els romans orientals o les fronteres orientals de l'imperi, ja que a vegades, no, s'alien amb els romans per lluitar contra els sassànides o bueno, participen, són un actor més de la frontera oriental de l'imperi.
1: Bueno, però encara estem bastant lluny de la part occidental de l'imperi.
2: Sí, de fet, estem literalment a l'altra punta. No? Si l'imperi romà fos una pantalla del Pac-Man, doncs no hi hauria problema, perquè surten per un costat de la pantalla i apareixen per l'altre.
1: Però no.
2: Però com la vida no funciona així, a no ser que siguis terraplanista, haurem d'esperar una miqueta. Arribarem, però ens costarà una miqueta. De fet, el fet fonamental del moviment dels visigots cap a Occident l'hem de buscar en la pressió que els huns estan exercint sobre l'estepa euroasiàtica, en un moviment, en una mena de caiguda de fitxes de dominó que capgiren totalment les fronteres romanes i els espais per on es movien aquests diferents pobles. No? I això portarà els gots, com altres pobles, a xocar, no?, contra l'imperi romà. Els gots es portarà a Occident, no sense perdre l'oportunitat abans d'infringir ja tope con ello, l'exèrcit romà una de les seves derrotes més sonades, la d'Adrianòpolis, l'any 378, que també va ser una jornada històrica.
1: També va morir un emperador, no?
2: Sí, bueno, dic que sí, però no sé, suposo que sí.
1: No era l'emperador valent, no? Crec que acaba...
2: Sí, clar, devia ser...
1: Que no era tan valent.
2: Bueno, hi ha dues hipòtesis entre els historiadors. Va morir per excés de valentia, i potser va ser massa agosarat i va xocar contra els gots.
1: Espero que emmeretes la segona.
2: O va morir perquè no va fugir lo suficientment ràpid.
1: Me catxis.
2: Perquè anava massa lent.
1: No ho podem confirmar.
2: No, sí, jo, des de la meva ignorància sobre el tema, obro aquestes dues hipòtesis totalment etimològiques.
1: Però Adrianòpolis no serà la darrera derrota romana contra els visigots.
2: No, clar, recordem aquí, de nou, una altra fita de la nostra història sentimental, que és el finals d'agost de l'any 410, quan Alaric... I els seus bros assalten per tercer cop, no? Posen setge per tercer cop a Roma i ara sí que sí la saquegen, en un fet històric, un d'aquells saquegs històrics de Roma, no? Dels gals al segle XIII abans de Crist, els dels visigots, els dels vàndals una mica més... més posteriorment, o el de l'emperador Carles V, no? a inicis del segle XVI, conformen, no?, aquest mapa mental dels saquejos de Roma.
1: Però, com has avançat abans, a part de lluita contra els romans, els visigots també seran col·laboradors amb Roma.
2: Sí, per resumir-ho moltíssim, els visigots eren, de fet, dels pobles bàrbars més romanitzats. No? Aquests gots de l'oest, no?, si estan a Orient, els gots de l'oest són els que estan més a prop de Roma. Mm-hmm. Per tant, són els que havien tingut més contacte amb els romans, no? I degut a aquest contacte plurisecular, des de mínim a finals del segle I, segle II, després de Crist, amb el seu contacte a Roma, havien començat a participar a l'exèrcit, havien tingut intercanvis comercials, processos de culturació, sigui com sigui, acabaran assentats al sud de la Gàlia com a federats de l'imperi, no? Signaran un contracte de... un foedus i, bueno, s'assentaran com a federats, precisament per fer front a l'avenç d'altres pobles. És una mica com les comissions obreres del...
1: Oh, a veure...
2: Els gots són la UGT, les comissions obreres del món sindical.
1: Sí.
2: Són sindicats que s'utilitzen per frenar altres sindicats.
1: Molt,
2: no?
1: Vale.
2: Doncs els visigots...
1: M'ha encantat, això.
2: Bueno, escolta...
1: Sí.
2: Els visigots són la UGT del món dels pobles bàrbars, i Roma els contracta per suborna, o poseu la paraula que vulgueu, eh?
1: Sí.
2: Per frenar l'avenç d'altres sindicats, com els Alans, els Sueus i els Bandes.
1: Hòstia, com les paraules, m'ho encantat.
2: Tres pobles que havien atrevessat les fronteres de l'imperi a inicis del segle V, no? aquella famosa gelada del Rin que fa que els pobles entrin i bla, bla, bla, bla, bla, i que ja s'estaven ensenyorint de la Hispània romana. Així, els visigots es convertiran en aliats de Roma i estendran el seu domini, no, primer moment pel sud de la Gàlia, però miqueta a miqueta també s'aniran estenent per la península Ibèrica, no? Fent fora de la mateixa a Vàndals i Alans, no? Acabaran passant al nord d'Àfrica, i fent passar un mal dia a Sant Agustí, que està allà veient com assetgen la seva ciutat, i arraconant els sueus, no? El racó nord-occidental d'Hispània, el que seria la Galícia actual. Fins i tot els visigots lluitaran al costat de Roma en una de les seves... Bueno, no sempre Roma de perdre. Lluitaran al costat de Roma en una de les seves darreres grans victòries, que és la dels camps catalàunics, on van derrotar ni més ni menys que Àtila.
1: Paraules majors, eh?
2: Paraules majors.
1: Molt bé, doncs ja tenim el regne visigot, un regne que va davant de banda dels Pirineus. Quina seria la seva primera... Bueno, quina seria la seva capital?
2: Bé, doncs en un primer moment, Tolosa, no? L'actual Toulouse, però ben aviat els visigots toparan amb la seva pròpia medicina, toparan amb els francs i... No sé, un sindicat de Vox o alguna cosa així. Són francos. I seran expulsats de la Gàlia, no? Arran de la batalla de Bouillet, el 507. Crec que li vam dedicar un programa molt bé fa molt de temps, crec. No sé.
1: A mi em sona.
2: A mi em sona que sí. No, vam perdre el temps al moment de fer el programa 507, però passa res. I llavors, tot i que mantenen control sobre la Septimània, no, sobre la part més propera a la península Ibèrica, són expulsats del sud de la Gàlia en general, i mouen la seva capitalitat a Barcelona, que durant un temps serà, no, la capital d'aquest regne visigot en trànsit. Penseu també que són pobles seminòmades, amb la qual fins que no s'acaben d'assentar del tot. Primer a Barcelona, primer a Tolosa, després a Barcelona i després a Toledo.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Encetem el bloc central del programa. No sé si vols comentar la música, Alberto.
1: Bueno, això és una de les poques coses que s'atribueixen als visigots, que és el ritus visigòtic, el ritus musàrab, no? Que sí que és una especificitat litúrgica hispànica, heredada, no? d'aquest regne visigot. Això que estem escoltant és posterior, ja són relaboracions o conservades en el segle X, XI, però que remeten, no?, a aquest ritus hispànic propi dels visigots. I, bueno, doncs, hem de buscar músiques.
0: Està bé, està bé. Com ens hem d'imaginar la Hispània romana d'aquell moment? És a dir, al llarg del segle V i començaments del segle VI.
1: Clar, doncs hem de pensar en línies generals, en un empobriment generalitzat, no?, i en una desestructuració territorial, perquè estem en el moment de finals de l'Imperi Romà, de la disgregació de l'Imperi Romà d'Occident, i per tant el poder romà està sent cada vegada més lleu, no? Passa aquí, passa a Britània, no? Aquí no s'arriba a abandonar, però bueno. Llavors el que trobem és un buit de poder que va ser aprofitat per aquests pobles, no? Per primer pels sueus, pels vàndals i alans, dels quals, com hem dit, només van prosperar els primers, no? Però sobretot a partir del 454, després d'aquesta batalla dels camps catalàunics, els visigots intensifiquen la seva presència a l'interior de la península, no? Comencen a traspassar els Pirineus, a assentar-se més definitivament a la península, no? I arqueològicament, clar, penseu que per tot aquest moment històric comptem amb molt poques informacions documentals i, per tant, no, passarà durant tot el regne visigòtic, perquè les cròniques, bueno, doncs acaben de ser més, o són posteriors, o les cròniques que fan referència a fets del món visigot són elaboracions posteriors amb una clara voluntat propagandística, o són molt, molt fragmentàries i molt puntuals. I, per tant, ens hem de basar, cosa que no s'ha fet gaire, en les informacions arqueològiques. Mm-hmm. Ja veurem que hi ha un discurs sobre com és el regne visigot, igual que hi haurà un discurs sobre com és la conquesta o no, o la violència o no de... o la presència o no de contingents islàmics en una suposada o no conquesta islàmica de la península, però tot això es fa sobre una sobre un fals, que és utilitzar informacions cronístiques posteriors que no tenen per què ser veraces, no? Per tant, si ens centrem en l'arqueologia, sí que podem veure alguns patrons, algunes pautes interessants, no? Per exemple, arqueològicament s'observa que per aquestes dades, no?, segona meitat del segle V després de Crist, col·lapsa el model de producció tardoromana, no? Per exemple, hi ha un abandonament més o menys generalitzant de les grans viles hispanoromanes, els grans latifundis agrícoles tardoromans, i, per exemple, s'intensifiquen, sobretot al centre nord de la península, assentaments fortificats o altres espais de poblament del territori, que sembla que s'estan afeblint els espais de poder de les elites tradicionals, no? D'aquestes elites tardoromanes, i estan apareixent, no?, unes aristocràcies de caire més local, no? I el poder romà s'està fragmentant en espais de poder més petits.
0: I llavors, com ens hem d'imaginar aquest incipient regne visigot de finals del segle V, començaments del VI?
1: Clar, ens hem d'imaginar sobretot una redimensió del territori en negatiu, no? Per exemple, sembla ser que hi ha un abandonament general de l'espai urbà, no?, d'aquestes ciutats tardoromanes, tot i que algunes velles ciutats resisteixen a la crisi, aconsegueixen sobreviure, muten la seva funcionalitat, no?, en espais potser més sagrats, més sacres o més especialitzats. Algunes ciutats s'abandonen i veurem com d'aquí un parell de generacions començaran a fundar-se altres ciutats amb altres funcions, però en general veiem una pèrdua d'aquestes velles ciutats romanes, un abandonament de les grans viles hispanoromanes, que són substituïdes per una munió de petits jugarrets, poblats dispersos, enclaus fortificats, torres, granges disperses, no?, especialment al centre de la península. Hem trencat aquest gran latifundi romà, aquesta gran economia agrícola encara romana, per espais més atomitzats, no? Potser, si parlem del regne visigot, paradoxalment estem parlant de menys regne, no?, perquè la diguem que la presència de la centralització estatal que encara es mantenia d'època tardoromana s'ha esvaït, o s'està en vies d'esvair-se.
0: Molt bé, i hem de pensar que l'arribada dels visigots també porta a canvis legals?
1: Clar, això és quan s'estudia els visigots sempre s'acaba estudiant el mateix. Sí. No? Perquè, clar, perquè, repeteixo, fins no fa gaire, o cada vegada que hi ha més dades arqueològiques, o es prenen en sèrio, es prenen en consideració més les dades arqueològiques, podem anar farcint de més visions de conjunt, però clar, al final el regne visigot, els que heu fet la carrera d'història, o heu llegit alguns dels visigots, acaben sent listes de reis, guerres civils i còdecs legals. Sempre hi ha, que si el breviari de no sé què, que si l'ex visigotorum de no sé qui, que si el còdex de no sé què, no? Perquè sí que hi ha, no? Com al final els visigots només han de ser una elit, una petita elit guerrera que sotmet, no? o que situa sobre un territori, evidentment ha d'haver-hi una reformulació legal, com està passant en altres regnes, com passarà també amb Teodoric, amb els ostrogots, com passarà amb els francs, no? Els canvis legals ja comencen a arribar ja en temps del regne de Tolosa, no? Fins i tot abans d'assentar-se de manera intensa a la península Ibèrica. Per exemple, sabem que el darrer terç del segle V, Teodoric II promulga una recopilació de lleis, l'Alex Romana Visigotorum, que sembla que ja se sent especialment en temes de repartiment de la terra entre visigots i romans, no? Entre tota aquesta casuística legal que passa quan dues poblacions pues, xoquen legalment. Poc després, a Auric, no? Que també potser us sona, un cop ja ha desaparegut l'Imperi Romà d'Occident, n'elabora un altre codi legal. Molts d'aquests codis inicials els interpolem, no? Potser no conservem el còdex en si, però com s'utilitzen com a la base de codes posteriors o s'integren en recopilacions posteriors, s'han com refet, no? I podem veure com diverses fases d'aquest marc legal. Sigui com sigui, la jerarquia galo-romana, no? Encara estem en el regne de Tolosa, veuen aquestes lleis i en l'arrealisme dels visigots, no en parlarem, perquè ja n'hem parlat moltes vegades, que els visigots, com són nòmades, són arrians, perquè arriarri cavallets.
0: És exactament per això.
1: És exactament per això.
0: Se sap.
1: Bé, són cristians, es converteixen en el cristianisme, però són arrians i no catòlics, això genera una duplicitat jeràrquica, no? Una duplicitat de la jerarquia eclesiàstica. Per l'aristocràcia galo-romana, no? A sobre de que són visigots, a sobre són arrians, no? I a sobre fan lleis diferents. Això explica molt, però també perquè aquestes elites galo-romanes rebin amb els braços oberts la intervenció dels francs, que una altra cosa no tindran, però saben fer el que ha de fer i es converteixen en el catolicisme, no com Trump, no? Que ara està
0: fent-se passar per...
1: I és molt divertit veure com hi ha americans que diuen, què sabrà el papa de ser catòlic? Des de quan fer cas al papa és ser catòlic? No, doncs és el mateix que pensaven els visigots, no passa res.
0: O sigui, estem comparant els visigots amb Trump, eh?
1: No, però bueno, o sigui...
0: No, està fantàstic.
1: Bueno, a veure, sabem com acaben els visigots. No deixa de ser curiós, no?, que aquests intents de reformes legals d'aquests visigots arrians passin a la vegada que, no?, les elites galo-romanes cauen en braços dels francs, no?, i es precipita aquesta victòria a Boïe que expulsa els visigots del centre sud de la Gàlia. No deixa de ser significatiu aquest breviari d'Alaric, que és el darrer cos legal del regne visigot de Tolosa, es promulga justament un any, uns mesos abans de la victòria de la batalla de Beauvillé contra els francs, no?
0: De quina quantitat de persones estem parlant? O sigui, quina seria la població de la Hispània visigoda?
1: Clar, a veure, és molt difícil calcular poblacions en èpoques passades. És molt difícil calcular poblacions actualment. De fet, mentre esperava que vinguessis 40 i pico minuts tard per una retenció de la peça, que per una vegada, no vull que sigui un precedent, però per una vegada la Renfe ha anat millor que qualsevol altra cosa.
0: Sí.
1: Vale? No és, la Renfe ha anat millor que... Lo que no, millor que algú, que una gallina coixa grapada a l'esquena d'un bebè.
0: Uau! Que concret!
1: Això, a vegades, guanya la Renfe. Bueno, mentre esperava, llegia una notícia avui de que hi ha com un intent de refer els censos mundials perquè s'han donat compte que hi ha una, en zones rurals avui en dia a Àsia hi ha una desviació d'entre el 30 i el 70% de la població rural que no han comptat i que segurament en comptes de 8.000 milions de persones siguem entre 9.500 i 12.000. O sigui, hi ha un error d'entre 1.000 i 3.000 milions de persones de més que no han comptat.
0: O sigui, això no, passa... no és un error del 2%.
1: Bueno, no, és un error de... Hòstia, clar, que la gent s'assembla... La gent, quan hi ha moltes, s'assembla molt. I, per tant, comptar-les una a un és complicat. Clar, si això ja passa ara, que creiem que sabem comptar, calcular poblacions amb dades no seriades, no amb un valor estadístic seriat, és pura especulació, no? S'ha fet, però partim de la base de que qualsevol dada de població, de comptabilitat, del que us doni la gana, abans que existeixi l'estadística no serveix de res, i amb l'estadística tampoc serveix de res.
0: Però, com que ens agrada arriscar...
1: Si fem números rodons, sense gaire seguretat de res i sense cap voluntat de firmar res, s'ha afirmat, així en genèric, que potser estaríem parlant d'uns 3 milions d'habitants per la Hispània tardoromana.
0: Déu-n'hi-do.
1: 3 milions, 3 milionets, no està malament. Dels quals, sobre uns 100.000, per fer números rodons, serien visigots. Mm-hmm. Clar, mira, aquí sí que és un 3%, ves? Un 3% de la població total, més o menys, serien visigots. Però clar, si seguim desenvolupant aquestes suposicions, si hi havia uns 100.000 visigots, seria uns 50.000 homes i unes 50.000 dones, més o menys, no? Un 49.000 homes, 51.000 dones.
0: Vale.
1: I per tant, si agafem realment homes adults en edat de combatre, que és el que ens interessa si pintem
0: figuretes
1: de visigots, sí. Que jo crec que no deu haver ningú que faci exercicis de visigots.
0: No sé, Alberto, algú s'ha ocupat.
1: Jo què sé, però si tu t'agrada col·leccionar jocs de guerra, o tires per la banda fantàstica o de marines espacials, o fas, jo què sé, fas celtes contra romans, cartaginesos contra República Romana, però tu creus que hi ha gent que diu, a mi m'agraden pintar figuretes de visigots?
0: Jo m'apostaria alguna cosa
1: amb un filtre terrós, sempre.
0: Home, no? per favor, segur que algú pinta figuretes de visigots.
1: Sí.
0: Se les imprimeix ell en 3D.
1: No? Ah, també podia ser. Bueno, doncs posem uns 20.000 visigots en condicions de combatre. És a dir, suficients per un control superficial del territori o d'alguns punts claus, d'alguns punts estratègics del territori, però insuficients per dominar la península ibèrica de manera militar.
0: Clar, això és una de les coses que explica, per exemple, la facilitat amb la que els exèrcits de Justinià entren a la península ibèrica.
1: Sí, però clar, pensem que Justinià ho feia tot... superbé.
0: Sí.
1: Menjant a l'hipòdrom.
0: No, això no li va anar
1: gaire. No li va quedar gaire bé. Penseu, si no ho recordeu, o si no ho descobrireu ara, que...
0: Fem època, de tot aquí, recordem. En època,
1: sí, clar, vocació de servei. Sí, en època de Justinià hi ha una recuperació dels territoris perduts a l'Imperi Occidental, i això porta que l'any 552 un exèrcit bizantí, sota les ordres d'un general com no bizantí, l'Iberi, desembarca segurament a la zona de Cartagena i conquereix una sèrie de territoris costaners mediterranis de la península ibèrica, més o menys en el seu moment de màxima extensió, des del golf de Cádiz fins a Alacant, més o menys, no? La zona de platja així potent. I això, aquests territoris conformaran la província, un exarcat bizantí, la província bizantina d'Espània. Espània.
0: Espanya.
1: Sí, que és com un cocker spaniel, pues igual, Espanya. Sabem molt poc d'aquesta dominació bizantina, no? Que durarà diverses generacions, amb relativa força uns 50-60 anys, i després quedaran alguns enclaus residuals. Per exemple, Ceuta, no? Resistirà més temps com a punt bizantí, però vaja, explica que realment quan desembarquen els exèrcits bizantins, bueno, la península ibèrica és un espai molt gran i realment tampoc hi ha hem de pensar en un exèrcit visigot
0: centralitzat, no?
1: Fort.
0: I a veure, mentre passava tot això, els visigots que feien s'anaven concentrant a Toledo?
1: Sí, bé, sobretot ben especialment a partir del regnat de Leo Vigil, no, que potser és un d'aquests visigots que ho sonen, ja trobem com un intent de consolidar i expandir les fronteres visigodes, no? Ell ja començarà com a donar una forma més densa a aquest regne visigot de Toledo. Esgarraparà alguns territoris dels bizantins i, sobretot, no, obrirà, sotmetrà el regne dels sueus, no? Acabarà amb aquesta resistència sueva, i també, com tanta gent abans que ell, com ja havien fet els romans en els últims segles, no? També lluitarà contra els vascons al nord. De fet, el seu fill requereix

0: Saluda, guapa.
1: He conegut una persona,
2: sí, a veure,
1: que el tiet del qual es dedicava a cuidar la cabra de la Legión.
2: Ah, només tenen una?
1: Sí. I es deia, la cabra es deia Baldomero.
2: Baldomero?
1: Sí. Que... Era un boc. No?
2: Vale, que té nom de sergent de la Guàrdia Civil.
1: Té nom.
2: Sí, no, és una mica... Bueno, pues res, dediquem el programa a Baldomero, que no serà un rei visigot, però mereix estar a la llista...
1: Per favor.
2: De patrimoni, que diria l'UNESCO, immaterial de la...
1: Què va fer Recaret, Alberto?
2: Doncs Recaret va renunciar a l'arianisme com a religió dels visigots i va adoptar el catolicisme. Ho va fer 100 anys tard, però bueno, 150 anys tard, però bueno.
1: Anem lents.
2: A partir del tercer concili de Toledo, no en parlarem, però també tots aquests... Una altra cosa que fan els visigots són concilis, no? Fan corpus legals i concilis, tota aquesta mistificació dels concilis de Toledo. Doncs en el tercer concili de Toledo, l'any 589, Recaret renuncia a la... Recaret renuncia a l'arrianisme i equipara a nivell religiós a visigots i hispanoromans.
1: I amb aquesta decisió, què canvia?
2: Bueno, doncs hi haurà un impuls sostingut durant tota la segona meitat del segle VI de potenciar, per exemple, no, un cop s'està catolicitzant el regne visigot, de potenciar una xarxa de ciutats episcopals. No? Penseu també que si hi havia dues jerarquies eclesiàstiques, estem parlant de dues xarxes episcopals. No? Hi havia bisbes arrians i bisbes catòlics. A partir d'ara només hi ha una xarxa episcopal. I, per tant, començarà de nou a articular l'Estat a través de la potenciació d'una sèrie de ciutats que s'aniran revifant, no? Perquè el fil del catolicisme, el catolicisme ja sabeu que és una religió que no segueix ningú fins al segle IX, que no visca una ciutat. Aquesta idea de que la gent és catòlica...
1: Des de que va néixer Jesús,
2: perquè
1: no?
2: Sí, perquè de cop i volta... No, tu és... La gent que és catòlica al segle VI o al segle VII és la mateixa gent que veu cafè de Starbucks. Només pot passar a les ciutats.
1: Vale.
2: Tu intentes buscar un Starbucks a Conejilla de Sotomonte i no trobes.
1: Intentes buscar una...
2: No trobes cafè d'especialitat. Intentes trobar una basílica romana i tampoc trobes. En qualsevol cas, aquesta xarxa episcopal, que sobretot a partir de la segona meitat del segle VI, inicis del VII, comença a revifar-se, porta doncs, els grans noms de les línies d'AVE a Espanya, no? Sevilla, Córdoba, Mèrida, Toledo, Saragossa, Barcelona.
1: Ara entenem-lo abans.
2: Són les grans ciutats, no?, que tornen a tenir una importància dins el món visigot. D'aquestes serà Toledo, la que com a capital del regne es reconstrueixi i s'expandeixi en major mesura, no? Per exemple, creant una cort, no?, espais àulics, palatins, que es conserven molt poc, per lo que sea, però també es fundaran noves ciutats, com Recòpolis, ciutat de vacaciones. És com... No es diu així perquè... per cap altra cosa que com la va fer Recaret.
1: Vale.
2: Recòpolis.
1: Molt bé.
2: Podria haver-li dit Recaredopolis.
1: Podria.
2: Però és molt llarg.
1: Gràcies, Recaret.
2: En un altre exercici de brevetat onomàstica, vam enfundar ciutats com Ello. És una ciutat que només té vocals.
1: Perfecte.
2: Vale. Mentre que també a les zones rurals aquestes comencen a guanyar en densitat, no? Veiem com arqueològicament proliferen cada cop més petits assentaments dispersos, comencen com a ocupar el territori, sobretot del centre nord de la Meseta.
1: I això passarà a tot arreu?
2: No, ja veurem que el regne visigot té una dualitat territorial important. Si ens fixem en el nord, veiem com aquests canvis de patró d'assentament, no? I sempre que hi ha un canvi de patró d'assentament també hi ha un canvi del paper de les elites aristocràtiques que dominen aquests patrons d'assentament, mm-hmm, no? Són menys evidents potser a les zones d'Astúries, de Cantàbria, no? On sembla que la jerarquia territorial dels assentaments es modifica menys. Segurament perquè en aquelles zones hi ha un manteniment, creiem, de les antigues aristocràcies asturs, no? Que no canviaran pràcticament fins a ben entrat al segle VIII. No? Fins al 730, 740, no canviaran gaire, tot i que ja sempre, aquí hi ha hagut molta, molta imaginació patriòtica també sobre què són, no? Com, quin és el germen del regne d'Astúries, si és visigot, si és indígena, si no sé què. Bueno, això ja no entrarem, això és el frenopàtic, cadascú el seu.
1: I com són possibles aquests canvis?
2: Bé, bàsicament perquè estem davant de la consolidació del sistema fiscal del regne visigot, també. Si tens una, és que al final tot és bonic, perquè si tu tens un catolicisme, tens una...

0: xarxa de ciutats, i tens una xarxa de ciutats, tens una xarxa fiscal. Mm-hmm. Bueno, hi haurà intents també de passar, el següent pas serà canviar aquesta fiscalitat urbana per una fiscalitat basada en la propietat de la terra, però això ja es portaria més endavant. Però, sobretot, hi ha un increment, un augment de la captació de les rendes senyorials i eclesiàstiques, no? Però tampoc ens flipem, no? Tampoc aquesta aparent bonança no ens enganyi, perquè això porta de la mà les lluites internes pel poder dins de l'aristocràcia goda, no? I per una banda, i per altra banda, el mal de cap constant que significa el control del nord de la península, no? on asturs, vascons, càntabres, seran un focus de problema constant al llarg del segle VII. No? El segle VII és un segle de lluites entre l'aristocràcia goda i de lluita contra els altres pobles que ocupen la península. El control, per exemple, de places com Astorga o Vitòria, no, que són com les dues zones, els dos enclaus urbans que els visigots, urbans o semiurbans, que els visigots intenten controlar per dominar el nord, no l'asseguren. La zona entre el Duero i el Cantàbric serà un focus d'atenció constant, no? On es desenvoluparà una aristocràcia pròpia, amb més arrelada romana de la que tradicionalment s'ha suposat. No? S'ha insistit molt en l'etnicisme dels vascons, en l'etnicisme dels asturs, però tu quan mires hi ha molta més romanització de la que vols i fins al segle X. Quan s'han fet estudis ben fets, els asturs del segle IX semblen més romans que medievals. Però bueno, és un altre tema que no entrarem. Hi ha una més arrelada romana de la que tradicionalment s'ha suposat en aquestes zones, i que després ja veurem que serà el germen posterior d'aquest regne d'Astúries.
1: I la situació millorarà amb el pas del temps?
0: Pues mai, les coses quan comencen a decaure mai milloren amb el temps, perquè tu estàs a la trentena, llavors encara no ho saps. Però tot el contrari. Tot i que les fonts documentals no són sempre clares, a nivell arqueològic s'observa que al llarg del segle VII es comencen a fortificar diferents elements defensius al nord del curs de l'Ebre, a diferents punts de la serralada pirinenca, més enllà, més al nord del curs del Duero. Per exemple, és molt divertit perquè, per la seva banda, els asturs i els càntabres aixequen murs de contenció en els passos de muntanya, no? En els ports de muntanya, el que s'anomenen les clausures, no? que són, doncs, això, fortificacions des de les quals poder guanyar alçada, tirar pedres, frenar la pujada de tropes enemigues. També s'han trobat esquelets datats del segle VII amb marques de mort violenta, desmembracions, de lluites en aquella zona. Perquè us feu una idea, tradicionalment moltes d'aquestes clausures s'havien datat al segle VIII, perquè sí, perquè clar, perquè si tu vols defensar el nord d'Espanya, vol dir que és que són els malvats musulmans que estan atacant a Don Pelayo i aquestes coses. I per tant, aquestes clausures datades al segle VIII s'havien vinculat a la defensa contra els exèrcits islàmics.
1: Vaja, vaja.
0: Però un estudi acurat de les mateixes ha retrasat la seva cronologia fins a l'època visigoda. Moltes no són del VIII, sinó que són del VII.
1: Oh, 100 anys abans, eh?
0: I, per tant, construïdes i emprades contra els visigots, no contra els musulmans. I, en tot cas, algunes d'elles, evidentment, reaprofitades més endavant, no? Un cop que està feta, continuen funcionant. I això ja ens indica que la situació, no?, al centre-nord de la península ibèrica no era idíl·lica.
1: Molt bé. I la frontera amb l'exèrcit, bueno, amb l'exarcat bizantí d'Espanya, Com evolucionarà?
0: Bé, de fet, aquest serà un problema que es tancarà relativament aviat, no? Un cop es vagi consolidant el regne visigot. A inicis del segle VII, és a dir, uns 50 anys després de l'arribada dels bizantins, la costa de la península torna a ser pràcticament visigoda. Només Màlaga resisteix, per exemple, fins al més o menys al 625, i els bizantins quedaran reduïts a la seva mínima expressió, no? A les illes, algun enclau de la costa, i sobretot a Ceuta. Uh-huh. No, aquesta darrera quedarà en mans bizantines bé fins al final del segle VII, fins a inicis del segle VIII. No? Aquell conde Don Julián, que és el que pacta amb els musulmans perquè Don Rodrigo viola, totes aquelles mentides. Sí. I a què atribueix que aquest Don Julián és un governador bizantí de Ceuta, o havia estat un antic governador bizantí de Ceuta que s'havia visigoditzat, bueno, en qualsevol cas, són els últims reductes de la presència bizantina a la península i al nord d'Àfrica.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: rato y verás. A ver qué me dice después. Su payaso y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy.
1: Em sap greu, Adrià, traiem la cançó ja, sabem que t'agrada molt, eh? Alberto, per què estem sentint Extremoduro?
2: Com tothom sap...
1: Gairebé.
2: Tothom que tingui edat per... Bueno, tu tampoc la tens, Adrià, però tens bon gust musical.
1: És més jove que jo, l'Adrià.
2: Bueno. So Payaso forma part de... Crec que és el setè disc d'estudi de Extremoduro, del 96, crec que és, fa just 30 anys... un disc que es diu Agila, que és el nom d'un dels darrers reis visigots, d'aquella portada tan bonica, no? D'aquell tio que sembla un heviata sortint de l'aigua, sí? Ara l'Adri diu que sí, que l'està buscant i es la posarà a la pantalla.
1: Fantàstic.
2: Però es diu precisament Agila, que és un nom d'aquesta llista. Si heu escoltat la cançó de Gigatron, haureu escoltat Agila i Agila Palito Palito, que és el del disc d'Extremoduro. Mai necessitem tampoc motius per escoltar a Robe Iniesta per sentir Extremoduro, i per tant... No és aquesta. Aquesta és jo minoria absoluta. Però va passar res. Llavors, per això la música.
1: Molt bé, encetem la recta final, doncs, perquè ens interessa saber si a nivell d'integració amb la població que hi havia anteriorment a la península Ibèrica hem de pensar que les elites visigodes, un cop convertides al catolicisme, s'acaben d'integrar del tot.
2: No, més aviat al contrari, aquest serà un dels problemes. La cort reial de Toledo, convertida en una, moltes cometes, minicort imperial o imitació imperial, queda reduïda als elements humans de procedència visigoda, no? Un estament nobiliari got que va augmentant els seus privilegis, mentre que una minoria hispanorromana i una minoria jueva, que també és important a la península, van veient les seves aspiracions cada vegada més limitades. No? S'ha calculat que no més d'unes 1.500 famílies visigodes constituïen l'elit aristocràtica i guerrera del regne, a la que s'havia de sumar, doncs, una petita casta de latifundistes de tradició hispanorromana, que són els primers en pactar amb els musulmans, i una petita noblesa enriquida de servei, però hi haurà alguns intents tardans d'equiparar legalment visigots i hispanoromans, com el Liber Iudicorum de mitjans del segle VII, que deroga lleis anteriors, però és un procés molt, molt lent i sobretot de molt poca volada.
1: Hi haurà tensions dins la pròpia noblesa visigoda?
2: Sí, hi haurà una tensió bàsica que neix del propi funcionament de la monarquia visigoda, que és de caràcter electiu. No és una monarquia hereditària, que la pràctica a vegades ho és, però neix d'un caràcter electiu, no? Són els nobles visigots que trien qui ha de ser el successor, que és el rei. A la pràctica, els monarques buscaran de manera reiterada convertir o assimilar el tron, vincular el tron al membre de la família que volen, no? Convertir aquest accés al tron en un fet hereditari. Això causarà fortes tensions amb la noblesa, que el que vol és poder decidir qui dirigeix el regne visigot. Això s'intentarà legislar, com per exemple el quart concili de Toledo, l'any 633, en què els bisbes acorden que la tria d'un rei és un assumpte electiu. No? S'ha de fer a través d'un concili, s'ha de seguir unes normes, cosa que tampoc es materialitzarà mai, perquè tothom fa el que bonament pot en cada moment. Una solució de compromís és la d'associar els fills o el parent que vulguis que heredi el tron, associar-lo al tron en vida per tal d'influir la successió, no? Si tot està com va fer Franco al final, vull dir, això és molt visigot, no? Tu vols que el teu successor sigui el que sigui, i llavors dius, bueno, pues jo el vinculo una miqueta, i llavors quan jo falti les coses ja tenen la seva inèrcia. Però el cert és que a mesura que ens apropem al segle VIII, les tensions nobiliàries no deixen d'augmentar.
1: Per tant, segle VII i VIII no són un bon moment.
2: No, clar, si deixem la retòrica dels discursos polítics i ens fixem en l'arqueologia, totalment, no és un bon moment. Veiem desaparèixer viles, apareix una proliferació de petits jugarrets que substitueixen les residències aristocràtiques, o, per exemple, una altra cosa que també s'ha estudiat molt, o que és molt visual del regne visigot, tot i que és molt, molt petit en comparació amb el que vindrà després amb la numismàtica islàmica, però si observem les monedes visigodes, per exemple, veiem una devaluació constant de la moneda, en especial del tremís d'or, que com el seu nom indica és una moneda d'or, no? Que passa de ser una moneda d'or a convertir-se vora l'any 700 en una mena de moneda de plata banyada en or. saps? És com quan compres una contesa pensant que és un pastís de xocolata i al final té un clac de xocolata. I tot és ara.
1: Fines làmines.
2: Perquè es fa una idea, s'ha calculat que en qüestió de 30 anys es passa d'un percentatge, no només en el tremí, sinó en general en tot el monedatge visigot, del 75% d'or a menys del 30% d'or. Relleu-vos a vosaltres de quan ara compreu una bossa de patates i porta menys patates. Mm. O quan compres un Magnum i de cop i voltes un mini Magnum. No? Aquesta, la reduflexió aquesta petita de que et venen el mateix però hi porta menys, doncs ho van inventar els, no, no ho van inventar els visigots, però els visigots els hi passava. Quan anaven a comprar un Magnum deien so payaso, m'ha estimat. Pel darrer terç del segle VII i la primera dècada del segle VIII tenim documentades també nombroses sublevacions i tensions nobiliàries, com per exemple la d'un dux, Paulo, segurament governador de Narbona, Narbona, d'aquests territoris que encara quedaven de la Septimània Visigoda, on a qui va seguir, per exemple, Ranucil, que és el... direu qui és Ranucil.
1: Qui és Ranucil?
2: El dux de la Tarraconense, oh, no? Que no va dubtar també aquest dux Paulo a autoproclamar-se rei de la Hispània Oriental, en possiblement el primer moviment separatista de l'est peninsular, i que serà, el seguiran ciutats com Barcelona, Girona, Tarragona, Narbona, o revoltes com les que es donen al mateix temps a Galícia o entre els bascons, no? Per tant, aquest moment final del regne dels visigots és un moment també molt marcat per les tensions internes.
1: Molt bé. Com afronta tot això la monarquia? Ja per anar tancant, Alberto?
2: Bueno, doncs ho podeu imaginar, no? Wamba, el de para bailar la Wamba, que serà el rei que patirà aquesta revolta que parlàvem d'aquest dux Paulo, la sufoca militarment en una campanya que el porta des de Cantàbria fins a la Tarraconense, no? I posant setge i assetjant i sometent militarment a Barcelona, Girona, Colliure. Bueno, pues intenta sufocar militarment aquestes revoltes, però això no soluciona res, aquesta crisi no supera així. Penseu que en els darrers 25 anys del segle VII i els 10 primers anys del segle VIII van ser un escenari de crisi gairebé estructural, unida a més a una sèrie de males collites, a desastres climàtics, i per tant els conflictes al voltant de la corona s'extenen, no? Per el regnat d'Arbigi, d'Ègica, de Witiza, que a més aquest tindrà una fama, no sabem si merescuda o no, de govern despòtic, de grans represàlies polítiques, ens diu que dissol concilis, que passa dels bisbes, que practica el concubinatge, que és un principi no hauria de ser dolent, que va perseguir de manera directa les comunitats jueves i que aquestes s'enfaden i ajuden els musulmans després. Bueno, la fugida constant de serfs, d'esclaus, els dominis senyorials, la caiguda de l'economia en general, bueno, tot són exemples d'aquesta època bona part... No, per exemple, és molt com això podem acabar, que no manem de temps. Bona part dels tresors de moneda o d'altres béns que s'han trobat en època visigoda, no? Com el tresor de Bucejo a Salamanca, o segurament el de Guarrazar, el de Toledo, que és aquell que troba les corones visigodes tan xules que estan al museu arqueològic.
1: Sí, sí, sí.
2: Sempre s'havia pensat, o se les havia datat més en època de conquesta islàmica, no? Que venen els musulmans, amaguem les coses. Segurament sembla ser que estan sent redatats a la baixa i que formen part més d'aquest període de conflictes civils en els darrers moments del regne visigot on en cal situar aquests tresorets. Sigui com sigui, a 710 mor Witiza, hi haurà diferents candidats al tron, hi haurà un problema que te cagues que deixarem per un altre programa.
1: Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies per al programa.
2: A tu.
1: Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i us esperem a la setmana que ve a un nou programa de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el nou disc de Fatoumata, Diabara. Publicat fa apenas uns dies, teníem només un single, doncs ara ja el podem sentir sencer. Es diu Massa i es converteix en el seu cinquè disc i alhora, doncs, si ja estava consagrada, encara ho estarà més, com a una de les artistes del rock, del pop, des d'Àfrica, a més, amb cançons pròpies sempre. Ella és la que escriu, doncs, que realment, doncs, això li donen una projecció importantíssima. Parteix de la tradició, però és ella qui escriu i, per tant, doncs, és una cantautora, però rock i pop. Fatoumata Diabara. Massa, es diu el disc, com aquesta cançó.

Massa, el nou disc de Fatoumata Diawara. I, com dèiem, doncs és un disc que, si ja estava consagrada com això, com una de les artistes més innovadores dels últims anys des d'Àfrica, des de Mali, tot i que ella viu a França, però doncs ara encara ho és més, perquè aquest disc realment doncs ens dona una visió més personal, més, com dèiem abans també, ella és qui escriu les cançons i per tant doncs qui decideix que què està cantant, què vol dir, i ho diu en llengua bàmbara, en la seva llengua, en aquest disc Massa. I ho fa doncs parlant de temes doncs que parlen doncs de la dona, que parlen de la maternitat, que parlen també del dolor, etc. Fatoumata Diawara, un disc realment important, Massa, i alhora doncs una gira llarguíssima que inicia ara. De fet, el disc és publicat el 5 de juny i que inicia ara aquest estiu i que la durà durant tot el proper curs doncs arreu del món. Esperem que també torni a venir a Barcelona. Hem sentit dos temes del disc Massa i ara un tercer, Farana, Fatoumata Diawara.

el nou disc de Fatoumata Diawara, que es diu Massa i que produeix aquell músic que es fa dir M, Mathieu Chédid, amb qui doncs Fatoumata i tants altres músics de Mali van tenir aquell gran èxit que es va dir L'Amo Mali, una espècie d'òpera rock, doncs bueno, una cosa molt mainstream, però va tenir molt èxit, un gran èxit a França, L'Amo Mali. I doncs això, M és el productor d'aquest disc, en el qual Fatoumata doncs aconsegueix una visió més personal i alhora doncs inclús tranquil·la del que és la seva música, la seva pròpia música. Anem a buscar un dels temes de discos anteriors. Hem dit que en tenia 5, de fet són 6 si contem el disc que va fer en directe amb el pianista Roberto Fonseca, el pianista cubà. Però doncs el segon disc amb temes propis es va dir Femfo, i allà hi havia aquest tema,

Fatoumata Diawara, des del disc Femfo. Hem dit abans que ella doncs obre una gira llarguíssima, llarguíssima. La veritat és que té una barbaritat de dates. I, per exemple, el 9 de juliol serà a Bilbao i, per exemple, doncs, a l'octubre tornarà per ser a Madrid, el 2 d'octubre, però, en canvi, no trobem cap data aquí a prop, a Barcelona. Ara, la geografia europea i, sobretot, a França, jo crec que no es deixa cap sala ni cap festival amb un cert renom que no, on no hi toqui aquest any Fatoumata Diawara. I bé, i per tancar aquest primera part del Mixtures que li hem dedicat això llargament a Fatoumata Diawara i el seu nou disc acabat de publicar, doncs anem a buscar un tema antic, un tema del seu disc de debut, inclús està inclòs en el primer EP que ella va publicar en acústic. Es diu Soua. Aquí el teniu. Soua.

Una segona novetat en el programa d'avui és un nou disc també molt recent del col·lectiu de Soweto a Sud-àfrica que es diuen Bantu Continua Uhuru Consciousness amb les seves inicials BCUC. De fet, doncs, són un col·lectiu que el que fa i és realment especial és transformar la música des de Sud-àfrica, música ritual africana i alhora també de les esglésies, per tant, propera doncs, al que seria un gospel als Estats Units, doncs ho converteixen en un rap i en un hip-hop amb una actitud una militància i una actitud reivindicativa doncs, que és la que mou tota la música. El nou disc es diu The Road Is Never Easy. De fet, ja havíem sentit aquí el programa un disc anterior, ja fa uns anys, que es deia Million of Us. Doncs ara tenim aquesta altra. The Road Is Never Easy. Realment el que fan aquest col·lectiu, que té un gran èxit i ha rebut premis importants dins dels festivals WOMAD, el Premi WOMEX, doncs bé, és això, convertir la música tradicional i la música espiritual en música reivindicativa. BCUC.

La nostra descoberta aquesta setmana és un duo femení, són dues noies que han publicat el seu primer disc. Es fan dir Divka i el disc es diu Folk Fatale. Elles toquen la bandúrria, el bandurrist, que és una arpa ucraniana amb una forma i amb una mida petita, com si fos una guitarreta, però doncs, amb totes les cordes d'una arpa. I ella és Alina Kuzma i la viola de Zoe Santo. Elles dues busquen en el folklore centenari d'això del centre d'Europa doncs poder fer el que ha estat el seu primer disc des de Toronto, des del Canadà, però això, amb aquesta recerca del folklore al centre d'Europa. La bandurra i la viola d'aquestes dues noies en un disc que realment doncs, és molt maco. Folk Fatale. Aquí tenim un altre tema.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

El nostre concert recomanat aquesta setmana és el de Tommy Guerrero, que serà a la Sala La Nau el proper dimarts 16 de juny. Tommy Guerrero és una llegenda del skateboard des de San Francisco, Califòrnia, que es va reciclar en músic amb molt d'èxit. De fet, en molts videojocs de cap juguen amb l'skate, aquí hi ha el lligam, doncs hi ha la seva música. La música instrumental, sobretot, de Tommy Guerrero, que doncs juga amb el jazz, juga amb la música llatina, amb la música, amb les músiques del món, i alhora també amb el que seria una espècie de trip-hop, doncs per fer aquesta música. Ell és un empresari d'èxit del món del skate, però alhora també un músic amb un èxit relatiu, no és molt conegut, però alhora doncs sí que les dues facetes juntes sí que li donen una projecció important. Tommy Guerrero, que serà a Barcelona, com dèiem, a la Sala La Nau el dimarts 16 de juny. Hem sentit un tema del seu disc Sunshine Radio i ara un altre del disc Soul Food Taqueria. Tommy Guerrero a Barcelona.

Tommy Guerrero a Barcelona i la seva música instrumental. I el nostre record finalment és perquè un inicis del mes de juny de fa ja 60 anys, The Byrds, un grup que començava llavors, doncs van versionar un tema de Dylan i li van fer uns arranjaments especials que d'alguna manera van il·luminar i van, doncs, són part de la llegenda de The Byrds. Anem a sentir Mr. Tambourine Man en la versió que fa l'any 66, el juny del 66, feien The Byrds.

The Byrds, que aleshores doncs, els formaven Roger McGinn, Jen Clark, David Crosby o Chris Hillman i a la bateria Michael Clark. Això era l'inici, als anys 60, d'aquesta... Llavors era el moment àlgid dels Beatles, de Beach Boys, dels Rolling Stones, també, i aquella invasió britànica. I aquí, doncs, a la costa oest, en aquesta Califòrnia, a Los Angeles, doncs, apareixia The Byrds, que eren capaços d'això, d'escollir un tema de Dylan per fer-ne un dels que seria el seu, un dels seus majors èxits en aquell moment. Un tema que el mateix Dylan, l'any 66, també doncs, tocaria en directe al Royal Albert Hall. És un disc també que recull tot aquell concert i que doncs, sona d'aquesta manera. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. Amb Dylan ens n'anem.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: un planazo, com se sol dir això que fan els planetes en aquesta cançó, aixecar-se a les 10, no? Sense despertador ni res, quedar-se esmorzant fins i tot al llit uns 3 quarts d'hora, fantàstic. No, l'equip de l'Obert per Vacances avui no ho farem, això, no, no. Establirem durant tot el matí, des d'ara i fins les 11, en un parell d'hores, una vintena o més de connexions per tot Catalunya, en algunes poblacions més intensament que en d'altres, perquè avui el tema de l'Obert per Vacances és l'eclipsi. Avui, com diuen els planetes, puede ser un bon dia. I els bons dies aquí a l'Obert per Vacances comencen sempre, sempre, sempre establint connexió amb Ràdio Televisió Cardedeu. Aina Barbany, bon dia.
1: Bon dia, què tal, Núria?
0: Amb el somriure als llavis, amb molts nervis, no només per l'eclipsi de la nit, sinó pel programa d'avui, perquè establim més de 20 connexions. Això és una bogeria. Els tècnics després els hi farem un monument. I vosaltres, a Cardedeu, com esteu?
1: Doncs estem molt bé, molt bé, molt preparats per aquesta jornada tan intensa, però a la vegada tan maca, no? I res, nosaltres des d'aquí ho seguirem de ben a prop també, des de la Serreta, des de Sant Hilari, des de diferents punts que hi haurà visibilitat bona, no?
0: Sí.
1: No al 100%, però gairebé, i res, estarem ben atents aquí.
0: Has dit de 3 o 4 punts, eh? No 100%, sí. Però una mica de visibilitat. Hi ha expectació? Sí. Quin és l'ambient a Cardedeu? Hi ha ganes, sensació de que, bé, farem el que podrem? Com ho tenim?
1: Sí. Hi ha moltes ganes, sé de molta gent que ho anirà a veure, que ja m'ho ha dit, però també és cert que avui comença la festa major aquí i coincideix amb el pregó. Llavors tindrem el cor una mica dividit, els fans de l'astronomia i d'aquest fenomen tan únic com és el de l'eclipsi d'avui, mm-hmm. i els fans doncs, de la cultura popular i de la festa.
0: Cardedeu té molts espais naturals per viure l'eclipsi en plena natura, per tant, aprofiteu, companys, que valdrà la pena. Encara que no sigui el 100%, valdrà la pena.
1: Això mateix.
0: De què anirà avui la participació? Que avui sí que us demanem molta, molta participació, si us plau.
1: Exacte, doncs avui us demanem que ens expliqueu què fareu per veure l'eclipsi. Hi ha molta gent que es desplaça, hi ha molta gent que potser es queda més a prop de la seva zona. Sigui el que sigui, ens agradaria que ens expliquéssiu amb detall quin és el plan, què teniu pensat fer, amb qui. Tots els missatges seran ben rebuts tant al WhatsApp com a l'Instagram.
0: Doncs ràpidament a les 10 establirem una nova connexió amb Cardedeu i us farem lectura vaja de totes aquestes aportacions. Volem saber com viureu, com viurà Catalunya als nostres oients, als oients de l'Obert per Vacances, l'eclipsi d'aquesta nit. Aina Barbany, una abraçada, companya. Moltes gràcies. Fins ara.
1: Una abraçada. Fins ara.
2: Obert per Vacances.
0: Comencem sempre el programa amb una ronda de connexions que ens porten l'actualitat de tota Catalunya. Avui l'actualitat passa per l'eclipsi, per tant, notícia única. Però aquesta ronda de connexions la comencem avui amb la informació més important que hem de saber avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia, què tal?
0: Quin temps farà aquest vespre sobre 9:15? El Marc és, presentem-lo, és meteoròleg de la xarxa. Marc, com ho tindrem això? Quin temps farà en diferents llocs de Catalunya? Veurem l'eclipsi o no? Perquè després de tot això, si al final fa núvol, què farem?
3: Mira, a hores d'ara tenim més bones notícies que no pas fa un parell de dies enrere. Tindrem dos Catalunyes, bàsicament, sobretot Pirineu i Prepirineu, on aquí sí que serà molt difícil veure-ho perquè tindrem una tarda de precipitacions i, per tant, tindrem el cel molt més cobert de núvols, però després tenim l'altra Catalunya, sí. On sobretot comarques de Ponent, també comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre i també molts punts a les comarques de Barcelona i també les del sud de Girona, tindrem una tarda amb el cel molt més net de núvols, ideal per veure aquest eclipsi.
0: Pluja en cap cas, Marc?
3: Pluja sí, al Pirineu i al Pirineu durant la tarda s'escaparà algun ruixat i per tant això dificultarà que puguem veure aquest eclipsi. Sí que sé que a l'hora, sobre les 19, a les 20, aquestes nuvolades a poc a poc s'aniran desfent, però tot i així faran acte de presència i com dic, a partir del Pirineu Prepirineu dificultarà la visió.
0: Ja no hi ha massa intenció de que canviï la previsió meteorològica, no? No és allò que quan s'acosti el moment pot haver variacions. No massa ja, no Marc? Les cartes ja estan sobre la taula.
3: Sí, bàsicament sí, sí que és cert que encara queda una última actualització que tindrà lloc a mig matí i encara podrem veure algun petit canvi, però bàsicament a la zona de Tarragonès, Baix Penedès, el camp, tindrem la presència de núvols alts i prims. També a la ciutat de Barcelona, punts del Baix Llobregat, també tindrem aquests núvols alts i prims. I estem pendents també del sud, de les Terres de l'Ebre, perquè en aquell moment de l'eclipsi tindrem la presència de núvols baixos, sobretot al sud del Golf de Sant Jordi, entre l'Hospitalet, l'Infant, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, aquí aquests núvols alts podrien fer una miqueta més la guitza. A la punta del Delta de l'Ebre també, però en definitiva seran núvols que mirant cap a l'horitzó hauríem de buscar una ubicació ideal perquè no ens dificultés aquesta visió.
0: Bueno, si no, com que serem tanta gent mirant el cel, escolta, ens posem tots a bufar, no?
3: I... Ojalà, no? I el Pirineu també, que els hi faríem un favor, exacte.
0: Vaja que sí. Marc Abreguizar, moltíssimes gràcies. De fet, una nova connexió amb el Marc. Jo crec que estarà tot el matí connectant en diferents emissores, no? Emissores locals amb programació més concreta. Per tant, la informació la tindreu superactualitzada. Avui és un dia intens també pels meteoròlegs. Marc Abreguizar, meteoròleg de la xarxa. Moltes, moltes gràcies i a disfrutar del dia.
3: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Vinga, va, que seguim la ronda d'actualització i d'actualitat. Ho fem connectant amb Cugat. Tina Forés, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Barcelona, no sé si la ciutat se'ns ha quedat o bé, Sant Cugat en aquest cas, no? Però vaja, terres barcelonines s'han quedat buides, s'està baixant tothom cap a Tarragona o no?
4: Doncs mira, el que et puc dir ara mateix és que hi ha retencions a la B20 a Barcelona en sentit sud cap al Nus Llobregat amb un carril tallat per obres. Per altra banda, a la Ronda de Dalt de Barcelona hi ha trànsit dens en els dos sentits de la marxa, a l'alçada d'Horta, i a la Ronda Litoral hi ha cua de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. D'altra banda, pel que fa a l'AP7, que recordem, és la via que preveuen que serà l'eix principal de cara a aquesta mobilitat per l'eclipsi, a aquesta hora el que us podem dir és que a Tarragona hi ha circulació amb retencions en sentit nord per reparació de danys a la via amb un carril tallat. Des del Servei Català de Trànsit ahir recordaven la recomanació d'utilitzar vies alternatives, com per exemple la C25, A2, AP2, A7 i Nacional 340 per arribar a les diferents destinacions. I també insistien molt en la necessitat de no aturar-se a l'AP7 per veure l'eclipsi.
5: Serem molt insistents fent passades tant als companys i companyes de Mossos d'Esquadra com als nostres vehicles perquè la gent no s'aturi a l'AP7. No s'aturi a l'AP7 i també a la Nacional 340, però especialment a l'AP7. Tenim identificades les zones d'eclipsi en aquesta autopista on es pot veure l'eclipsi, per tant serem molt insistents. I reservar tota la capacitat per aquesta autopista.
4: Trànsit també recomana planificar bé el trajecte, consultar l'estat de les carreteres i, sobretot, sortir en temps per evitar aquestes possibles retencions.
0: Tu et quedes a Sant Cugat, no, Tina?
4: Jo sí, jo no em mouré pas.
0: I per aquí no hi ha prevista massa activitat ni massa miradors, no?
4: Sobretot el turó de Can Mates, que és un punt elevadet, però bé, a veure quanta gent hi ha.
0: Al final, lo de l'eclipsi és una excusa per trobar-se i, no? I fer una mica de festa.
4: Exacte,
0: clar
4: sí.
0: Que sí, es vegi o no es vegi, la qüestió és trobar-se i fer social.
4: Efectivament.
0: Un punt social. Tina Forés, des de Sant Cugat, moltes, moltes gràcies, companya, bon dia.
4: Bon dia, Núria, que vagi molt bé.
0: I Girona també està en una mica que si ho veuen, que si no ho veuen. Pau Vilafanya, bon dia.
6: Molt bon dia, Núria.
0: Però és protagonista, l'eclipsi també a les comarques de Girona, d'alguna manera. A veure, trobades destacades.
6: Sí, doncs mira, de moment hi ha trobades a Sils i també a Llagostera, que s'han organitzat així de forma popular per poder veure plegats el fenomen. Fins i tot hi ha una trentena de membres de l'Associació Astronòmica de Girona que han decidit desplaçar-se fins a Santo Domingo de Silos. Això és a Burgos.
0: Per poder no és a Santo Domingo, Santo Domingo de Burgos.
6: No.
0: A Burgos.
6: De Silos.
0: M'havies espantat.
6: No, i també, bueno, a Girona ciutat, sobretot el que ha passat és que la majoria d'establiments s'han quedat sense ulleres per veure l'eclipsi i fan ara mateix mans i mànigues per aconseguir les últimes remeses abans d'aquest vespre. Podem sentir, en aquest cas, a la Dolors Redondo, que és una de les sòcies de l'Òptica Boulevard de Girona.
7: El problema ha sigut que jo crec que el distribuïdor tampoc en va comprar masses i llavors nosaltres tampoc hem pogut comprar masses. És a dir, hem fallat des del distribuïdor fins nosaltres els òptics, que si jo hagués sabut això, en comptes de 40 n'hagués comprat 400.
6: Doncs la previsió ara mateix a Girona, que es va quedar curta per aquest eclipsi que avui aplegarà molta gent aquí a Girona ciutat, sobretot cap a les zones alçades, com poden ser el barri de Montjuïc i de Montilivi, on es podrà veure una mica millor.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, també companys des de Girona, que ho passeu molt bé.
6: Que vagi molt bé.
0: Encara en terres gironines, però més cap a la costa, ens interessa saber com viuran aquest fenomen ben arran de mar. Connectem amb el Sergi Corral de Ràdio L'Escala. Sergi, bon dia.
8: Molt bon dia
0: a tots. Sí que
8: ho
0: tens en cosetes a l'escala, eh?
8: Sí, mira, val a dir que l'eclipsi aquí a l'escala no serà total, ens quedarem aproximadament en un 99%, però tot això Tot i això també ha despertat interès per seguir aquest fenomen astronòmic a diversos indrets del poble, tant des de terra com des de mar. Mira, a terra ferma, Empúries és l'indret escollit, uns turons privilegiats per mirar a Ponent, acolliran dues cites per aquest dimecres al vespre. La primera, el Camp de les Aromes, un parc dedicat a les herbes aromàtiques gestionat per Emporarom. Aquí l'Ajuntament de l'Escala ha preparat una xerrada i un seguiment de l'eclipse. Molt a prop d'aquí, el jaciment arqueològic d'Empúries es farà una visita molt especial a la ciutat grega i romana, explicant com les civilitzacions antigues vivien un fenomen tan espectacular com el de l'eclipse. I en un poble de mar com l'Escala no podia faltar l'observació de l'eclipse des del mar d'Empúries, davant de les plages de Sant Martí i Sant Pere Pescador, a dalt d'un dels creuers de l'empresa Mare Nostrum. Precisament hem pogut parlar amb Maria Ros i Josep Ros, gerents de creuers Mare Nostrum.
9: Resposta molt bona. De fet, vam posar un vaixell, el vam omplir de seguida i ens vam plantejar doncs, obrir un altre vaixell i en qüestió de dies el vam tornar a tenir ple. I ara actualment tenim una llista d'espera força llarga.
10: Tampoc vam veure que hi hauria aquest eclipsi, vam considerar que podria ser una activitat molt bonica i de seguida ens vam posar les piles amb ella per dir no, busquem, intentem localitzar ulleres. No ens vam plantejar ni tampoc ens pensàvem la resposta que hi hauria, però nosaltres ens venia sempre, ens ve de gust fer activitats diferents i aquesta ens va semblar una bona oportunitat. Vam començar a anar endavant amb les ulleres i la veritat vam tindre sort perquè no vam tindre cap problema en absolut.
8: Així que ja ho veieu, a poc més de 10 hores de l'eclipse, ulleres a punt i opcions per triar i remenar.
0: Moltíssimes gràcies, moltes ganes d'anar cap a l'Escala per tot això que heu organitzat, Sergi, fer una mica d'envejeta, tot i que aquí tenim l'eclipsi total, però, ostres, depèn de l'activitat, ve de gust pujar. Moltes gràcies, Sergi Corral, des de l'Escala.
8: A vosaltres, que
0: vagi. Una abraçada. Parlem sempre de Tarragona, Terres de l'Ebre, com a punts crucials per a l'eclipsi, però a Lleida no es queda en curs. Arnau Vilà, bon dia.
11: Bon dia, Núria.
0: L'Arnau Vilà, avui des d'Emun, ens explica que, de fet, ja han començat fa dies les preparacions per l'eclipsi, també en terres lleidatanes, i ahir vau tenir visita presidencial.
11: Sí, correcte. Ahir vam tenir la il·lustre visita del president Salvador Illa, que va inaugurar la ruta de l'eclipsi, que és la iniciativa que prepara Catalunya per viure aquest eclipsi d'avui a través dels diversos punts habilitats, important, a través dels diversos punts. I des del claustre de la Seu Vella, doncs, un d'aquests espais habilitats va ser quan Salvador Illa va inaugurar aquesta ruta i va posar en valor el caràcter excepcional del territori de Ponent com un dels punts d'observació. Això sí, el president, a banda de destacar el territori, també va destacar la necessitat d'actuar amb prudència, tant per protegir la vista com per evitar riscos en els espais naturals, sobretot en una zona com és la Plana de Lleida. A més, també explica que a la província lleidatana doncs, hi ha 23 punts habilitats avui per l'observació.
12: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs, seleccionats amb criteris científics i de seguretat. Per tant, 23 punts d'observació en 18 llocs. Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones. I per tant, una crida a la prudència, als ciutadans i a les ciutadanes, a que s'informin a través dels llocs, dels canals d'informació oficials per veure de quina manera poden gaudir més bé d'aquesta eclipsi.
11: La ciutat de Lleida té dos punts habilitats, ho hem anat explicant aquests últims dies aquí a l'Obert. Un és el de la Seu Vella, que és on estava el president Illa, i l'altre és el del barri dels Mangraners, això sí, amb dos punts ja amb aforament complet. Més enllà de la seguretat, però Illa ha reivindicat l'eclipsi com una gran oportunitat de divulgació científica i per despertar l'interès per l'astronomia i la recerca entre els més joves. I també ha destacat especialment la necessitat d'impulsar la participació de les noies en aquestes disciplines científiques. Finalment, des de Lleida hi ha destacat la tradició científica del territori i ha recordat especialment la figura del bioquímic lleidatà Joan Oró, que va desenvolupar bona part de la seva carrera als Estats Units i va arribar a col·laborar amb la NASA en programes com l'Apollo, analitzant mostres procedents de la Lluna, i també va col·laborar en les missions Viking a Mart.
0: Per això ha servit l'eclipsi també per posar en valor aquella, no, aquelles figures o aquell coneixement d'astrofísica i astrociència que existeix en moltes poblacions de Catalunya. Moltíssimes gràcies, Arnau Vilà. Tornarem amb tu d'aquí una estoneta, d'acord?
11: Seguirem, Núria, que vagi bé.
0: Fins ara, Arnau.
13: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Walking on Sunshine, anirem escoltant a diferents temes que ens porten d'una manera o altra cap al cel. No tots tenen a veure amb eclipsis, però sí amb fenòmens astronòmics o amb cossos celestes. Ai, la primera connexió llarga amb entrevista, una mica potent, per dir-ho així, que fem al llarg del matí, a part d'aquestes micro, clocades d'ull a l'actualitat i als diferents territoris, la primera la fem, si ens ho permeteu, a casa, Tarragona Ràdio, i és que Tarragona Ciutat ha habilitat diferents punts per veure l'eclipsi, però Tarragona Ràdio farem programació especial durant tot el dia des de la Marina Port Tàrraco. I allà connectem amb el nostre company Pep Sunyer. Pep, bon dia.
14: Bon dia, Núria.
0: Quin ambient, hi ha, quin ambient hi ha per aquí? Perquè la Marina Port Tàrraco és com una esplanada que en un costat té platja i a l'altre costat encara té com la ciutat, no?, tota per veure.
14: Sí, mira, l'ambient ara mateix és un mega escenari, un gran escenari amb una pantalla al mig, des d'on es podrà veure l'eclipsi. Per tant, aquí és un dels punts neuràlgics d'aquests diferents punts de visió que hi ha arreu de Catalunya, i a Tarragona en tenim uns quants, eh? I aquest és un dels principals. Aquí espereu que avui, a partir de les 5 de la tarda, quan hi haurà, es farà la festa de l'eclipsi amb el Quartet Mel, amb les colles castelleres de la ciutat, amb tot un seguit d'animació, amb un espectacle en aquest mateix escenari, doncs aquí espereu que hi passin unes 20.000 persones. I, de fet, heu de saber que els primers que arribin ja més o menys es distribuïn unes 2.000 ulleres, ja s'han distribuït més de 20.000, i avui també, doncs, es recomana que tothom les porti, però qui no en porti, que sàpiga que n'hi haurà fins a finalitzar existències. Aquí hi haurà, doncs, tot l'epicentre de l'activitat d'aquesta visió de l'eclipsi, perquè tenim una visió privilegiada. Tenim aquí la Marina Port Tàrraco, el mar just davant, el Serrallo al fons, darrere la zona on veurem el sol, aquest sol, doncs, a poca distància de l'horitzó, i, de fet, ara mateix, si fos ara, el veuríem, perquè, de fet, no hi ha núvol, és a dir, que perfecte. Han de patir més per la calor, al matí, que déu-n'hi-do la calor que fa aquí, i la gent que està per aquí ja van barret, Núria?
0: No és només, clar, no és només el fet que estigui núvol o no, sinó que és també l'alçada a què estarà el sol, que això ho dificulta, perquè bé, una casa, una muntanya, o qualsevol edifici et pot ja aixafar la vista. Escolta, potser necessitaríem, ja hem parlat molt de l'eclipsi aquests dies, però necessitaríem un astrofísic, no?, per acabar de donar quatre indicacions, però quatre, perquè jo crec que ens estem fent bastant especialistes en aquest tipus de fenòmens. A qui podríem trucar, Pep?
14: Doncs mira, tots ens diuen i coincideixen que aquest moment de l'eclipsi, quan el sol està tocant a l'horitzó, des del punt de vista de l'astrofotografia, és un moment molt interessant per poder fotografiar també tots els elements que envolten a la ciutat on es fa l'eclipsi, per tant, els llocs emblemàtics. I ens ho deia un dels principals astrofotògrafs que hi ha a nivell del món, i que el tenim aquí a Tarragona aquests dies, és iranià i viu a Boston, i ens ho explicava perfectament, que és una gran oportunitat. Però tu busques una altra expertesa.
0: Sí, Pep, no te'n vagis de les rabres.
14: No, tu busques algú que porti molt temps parlant de l'eclipsi aquí a Tarragona, que sí.
0: Que a més sigui, li agradi molt divulgar el tema d'aquests dels fenòmens.
14: Divulgador científic, gran divulgador científic, autor de diferents llibres sobre l'eclipsi.
0: Doncs, i a més de casa, i a més de casa, que és de terres tarragonines.
14: I a més tarragoní, que a més a més té molt vincle amb aquest barri, amb el Serrallo. Doncs mira, anem a buscar el Joan Anton Català, que si no vaig errat diria que està per alguna zona del Delta de l'Ebre, pel Trabucador, o per allà, o a punt d'anar-hi,
0: Fa que el saludem.
14: Joan Anton Català.
0: Joan Anton, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Et veurem aquesta nit a la tele,
15: A veure, si tot va bé, sí.
0: T'han fitxat per ajudar les retransmissions de TV3, però mira, et volem fer quatre preguntes, no, Pep? Potser quatre indicacions ja com a molt bàsiques i molt ràpides per lo que serà aquesta nit.
14: Mira, jo la primera que li vull fer a Joan Anton és com estàs. Si estàs molt nerviós, si estàs tranquil, com estàs a poques hores de l'eclipsi?
15: Mira, doncs jo pensava que estaria més neguitós i, home, tinc papallones a l'estómac. Però pensava que costaria més, i no, de moment, mira, estic mirant ara per la finestra del lloc on som, aquí en Posta, abans d'anar al Trabucador, hi ha arreu quatre nuvolets molt finets, que aquesta és la gran preocupació, però de moment bastant tranquil.
14: Bueno, queda poquet, Mira, no sé si també tu ho has explicat o t'ho pregunten aquests dies, però ens deien que podria ser, és difícil, i és molt difícil, però ens deien, i ens ho deien des del Parc Astronòmic de Prades, que és important, que molts avui buscaran la fotografia de l'eclipsi amb una llàgrima de Sant Llorenç, que això podria passar. És molt difícil que passi, ens deien, però podria passar. Però vaja, que tot el moment que ens diuen també que és important que el visquem no a través dels aparells de telefonia mòbil, sinó que el visquem en persona, amb ulleres per descomptat, però que visquem el moment. Estàs d'acord amb això?
15: Sí, totalment. Això ho hem estat explicant molt sovint. Per la gent normal, dic normal, vull dir del carrer, els ciutadans normals de peu, això és un regal. S'ha de visualitzar de manera segura, recordem-ho, sobretot, però s'ha de viure en persona, no a través d'un mòbil. És cert que la gent especialista en astrofotografia, i ara comentàveu, hem tingut la gran sort de portar Babak de Freixi, que és el millor astrofotògraf del món que el tenim a Tarragona, el tenim a Catalunya i a Tarragona, que la gent que s'hi dedica sí que farà fotografies, i òbviament aquesta fotografia on es podria veure el sol eclipsat en un fugisser al costat, atzarosament passant per allà, doncs seria una fotografia del segle directament. Això és molt afortunat, però torno a dir, això reservem-ho per la gent que es dedicarà professionalment a fer les fotografies i nosaltres gaudim directament de l'eclipsi.
0: Pep, jo de totes les 1000 entrevistes que li hem fet al Joan Anton aquests dies, em quedo amb de tot el que ha explicat, superinteressant, però sempre m'ha colpit la manera com ell diu que és un fenomen especial, que es viu d'una manera intensa i especial, i mentre ho explicava se li posava la pell de gallina. M'agradaria que ens ho recordés, això, perquè ho hem dit i ho hem repetit, però és que els que l'heu vist més d'una vegada, ho certifiqueu, eh?
15: Sí, Núria, mira, jo és que ara mateix, mira, ja
0: està.
15: Amb pell de gallina.
0: Ets sensible, sí,
15: és immediat, és immediat. És dir, recordar això. I a més, t'haig de dir que la meva família, la meva dona i les meves filles m'han preparat una capseta sorpresa de l'eclipsi, un kit. I quan he obert això hi ha notes seves, hi ha un munt d'estris, des de crema solar, regaletes de xocolata, ulleres, en fi, tot el que pugueu imaginar. I també hi ha fotografies del moment en què estàvem emocionadíssims tots quatre mirant un eclipsi total de sol. És molt difícil explicar-ho en paraules, jo ara ho tornaré a intentar, no? Però això és el que hem de viure avui. Però és aquell moment en què es fa fosc del tot, en què baixa la temperatura, en què també notes que la natura respon, no? I s'apaga tot. És com si l'univers aguantés l'alè, és com si el temps s'esperés i notes que els ocells han deixat de cantar i de volar, que es fa un silenci tremendo. La gent també guardem silenci perquè estem molt, molt emocionats mirant allò, hi ha gent que plora directament amb llàgrimes als ulls, i el moment espectacular és quan es torna a fer de dia, quan la lluna descobreix el sol, que es fa de dia, i allà hi ha l'esclat d'alegria i de crits de la gent, i en aquell moment estàs, bueno, estàs exultant i t'abraces, en fi, és molt bonic.
0: Jo me quedo amb això, el kit del Joan Anton Català, que és astrofísic, per tant, un expert en la matèria, li hem posat galetes de xocolata. Això no ens ho han avisat, que ho teníem que portar, eh?
15: Sí, és veritat, no ho vàrem explicar, això, sí.
0: Pep, anem tancant l'entrevista. Què ens queda per preguntar?
14: Sí. Mira, Joan Anton, jo crec que avui hi ha moltes persones, evidentment els de Tarragona saben on, o tenen clar a hores d'ara on han d'anar a veure l'eclipsi, eh? I crec que la demarcació també, però la gent que ens escolta de Girona, de Barcelona, l'àrea metropolitana, i que encara no han decidit on anar, i jo crec que els estaria bé recordar tota la franja on es pot veure, perquè és ampli la franja, eh? Ho dic per evitar aglomeracions, perquè a vegades, és una, si, pels que ja no ho han decidit encara, què se podem explicar d'aquesta franja on es veurà la totalitat, que s'àmplia?
15: Sí, jo d'entrada recordar que cap persona que estigui viva en aquest moment a Catalunya, i òbviament que no hagi viatjat a veure eclipsis a altres llocs del món, haurà vist un sol tan ocultat com el que es veurà avui a tota la franja, que no és de totalitat. És a dir, ens estem centrant molt sempre en la franja de la totalitat, i és cert, que un eclipsi total de sol no té res a veure amb un parcial, per molt parcial que sigui. Però hi ha gent que ha decidit quedar-se a casa seva, a la zona metropolitana de Barcelona o al nord de Catalunya, per evitar problemes de mobilitat i gaudir d'un sol que estarà eclipsat amb vora un 99,9%, quasi. I això és una cosa increïblement bonica. Ja et dic, no hi ha ningú viu en aquest moment que no hagi viatjat a veure fora, que hagi vist un sol tan ocultat com el que es veurà. Per tant, qui no tingui clar si vol corre el risc de mobilitats i li fa com mandreta, no? I diu, ostres, jo saps què? Doncs que ho deixin des del lloc on són. Això és la primera recomanació per intentar reduir entre tots la mobilitat. Segona, qui vulgui moure's cap a la zona de la totalitat, recordem que això és una franja que va des del nord de la ciutat de Lleida fins Vilanova i la Geltrú, doncs tot el que va per sota d'això i fins al sud de la ciutat de València, tot això és franja de totalitat, incloent les illes. Si un no ha planificat prèviament on ha d'anar, ja fa una mica tard, també ho dic, perquè ja més o menys hauríem de tenir la idea d'on volem anar, en quin municipi, i dins d'aquest municipi, abans ho deia, o el sol anirà molt baixet, dins d'aquest municipi, en quin lloc exacte volem anar. Vol dir que hem consultat les webs dels municipis o ens hem posat en contacte amb els ajuntaments i sabem més o menys quins són els llocs que s'han habilitat per poder tenir una visió neta de l'eclipsi. Però cura amb la improvisació aquesta d'última hora, mira, doncs agafaré el cotxe i aniré aquí, perquè les carreteres les tindrem força col·lapsades.
14: Bon consell. Sí, sí.
0: Doncs ja està, ho deixem aquí. Pep Sunyer, Joan Anton Català, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ei, molta, gràcies. Molta, no sé si dir sort, molta merda, no sé si es diu com en el teatre, perquè això no depèn de nosaltres, molta sort i molta emoció en tot cas
15: igualment.
0: Aquesta nit,
15: gràcies,
0: Joan Anton.
15: Gràcies a tots.
0: Abraçada.
15: Tinguem que ens vagi bé, igualment.
0: Pep Sunyer, no marxis d'aquí, perquè després continua la programació en directe a Tarragona Ràdio i nosaltres, com sí, moltes sí. emissores locals, moltes emissores locals, tenim programació especial.
14: Ho explicarem tot a partir de les 11. Vinga, fins ara.
0: Fins ara.
16: Obert per vacances.
0: Moment de saber com es viurà l'eclipsi a les Terres Lleidatanes. Ho farem allò. Comença el PAC de Terres Lleidatanes per entendre'ns de Terres de Ponent i comença amb un reportatge molt curiós i interessant i molt dolcet que ens parla sobre una iniciativa del Gremi de Pastissers de Lleida. Ens ho explica tot plegat Arnau Vilà, el company de Munt.
11: El Gremi de Forners de Lleida ha creat un croissant especial per a l'ocasió amb una forma i uns ingredients pensat per a recordar-nos a l'eclipse d'avui. Nosaltres hem parlat amb el Toni Frías, president del Gremi de Forners de Lleida, que ens ha explicat que la iniciativa va sorgir arran d'una proposta de la paeria de Lleida i, per desenvolupar-la, el Gremi va recórrer el talent d'un jove pastisser local.
17: Llavors vam tindre la sort que un estudiant de l'Escola d'Hostaleria havia guanyat el Campionat d'Espanya de pastisseria i li van dir, escolta, què et sembla si inventes alguna cosa per aquest dia especial? I llavors vam sortir amb la idea aquesta del croissant de l'eclipse.
11: El Toni diu que és una peça que s'allunya una mica del croissant convencional, o almenys el concepte que tenim tots nosaltres. Però bé, ara ens enumera els ingredients i ens explica l'elaboració, així que si hi ha algun interessat o interessada per elaborar aquest croissant, paper i bolígraf.
17: No és ben bé com un croissant, no? Però li hem dit el croissant de l'eclipse. La qüestió és que es talla hexagonalment i llavors enrosquem. Quan enrosquem, el que fem és ficar-li el que és un massapà d'albaricoc. I quan veiem el que són les línies aquelles que es veuran des de fora, que és com de l'eclipse, que es veu dorat del croissant, del sol i fosc. Aquí fosc és el que és... xocolata, diguéssim, vale? Hem fet com unes línies amb xocolata.
11: La creació estava pensada per convertir-se en un producte especial d'un sol dia, però la realitat ha superat les previsions. La promoció de les xarxes i els mitjans ha fet que la demanda es dispari fins al punt que els forners han hagut de posar el límit a les comandes.
17: Nosaltres teníem pensat per fer-les només pel dia de l'eclipse. Va, doncs, havíem fet, doncs, diferents forners van fer la formació, val? Fa dies que va sortint per redes socials i tot. La qüestió és que ja hem dit que ja no se poden encarregar, que vingui la gent a buscar-los, perquè ha sigut un boom, ha sigut una punta molt bèstia, la veritat. I llavors no podem dir encarregar, perquè és que ja no sabem si podrem arribar a la producció que hauríem de fer, perquè això és manual, fent nada és artesania. Llavors ja t'ho dic. Quants en podem fer? 2.000, 3.000... No tenim ni idea, perquè t'ho dic, ara mateix estem desbordats.
11: Avui, dia de l'eclipsi, alguns forns encara en posaran a la venda. De fet, el Gremi emportarà uns exemplars pels punts d'observació de la ciutat de Lleida, però seran molt exclusius. A banda, el propi Gremi també ha fet formació perquè el màxim d'establiments possibles puguin sumar-se i elaborar-los, ampliant així, dins de les possibilitats de cada obrador, l'oferta d'aquesta edició limitada. I darrere d'aquest producte hi ha també hores de feina. És una elaboració artesanal, amb mantega i diferents capes de massa que acaba tenint un preu d'entre 3 i 3 euros i mig. Expliquem el per què.
17: El preu del croissant al final hem quedat d'uns 3 a 3 euros i mig. Simplement perquè és de mantequilla. Llavors aquí l'encariment pues, és la matèria prima que... i el temps i l'elaborat. No és un simple croissant al final.
11: Però el Gremi de Forners ha volgut que l'eclipsi serveixi també per posar en valor un producte molt més tradicional de Ponent, la coca de recapte, que consisteix en una base de pa amb pebrot i aubergina i que pot anar acompanyada preferiblement de tonyina o llonganissa. De fet, si el croissant és la novetat, la previsió és que sigui la coca la que acabi omplint els taulells i les panxes avui.
17: Des del Gremi hem apostat molt per la coca de recapte. La coca de recapte aquí sí que anàvem molt preparats des del Gremi. O sigui, nosaltres hem promocionat el croissant i la coca de recapte. El que passa és que va vindre a veure el que és la presentació el croissant, perquè el protagonista era el croissant que havien fet, però nosaltres contem que vendrem moltíssimes més coques de recapte que croissants. Hem apostat tots. Tenim la gran sort aquí a Lleida que tot forner les fa diferent. Tothom les fem igual, però tothom la fa diferent, on hi ha una gran varietat.
11: De fet, ahir el Grammy va presentar el croissant de l'Eclipse al president de la Generalitat, Salvador Illa, i li va fer arribar també una mostra de les coques de recapte de Lleida. Doncs
17: pues mira, ahir vam tindre la primícia de presentar-li a l'il·lustre Illa lo que és el croissant de l'Eclipse i la gran varietat de coques de recapte. Li vam oferir aquesta cosa. I se va emportar cap a casa, cap a Barcelona, la coca de recapte de les Terres de Lleida, juntament amb el croissant elaborat des de l'Escola Hostaleria i el Grammy de Forners cap a casa.
11: Així doncs, el Grammy de Forners de Lleida també té el seu propi Eclipse, perquè segurament aquest croissant hagi acaparat totes les portades i totes les vitrines de les flaques.
0: Arnau Vila, de Munt, per favor, però com ens pots parlar de croissants i de coques i de coses tan bones amb aquesta hora del matí, que encara no hem pogut esmorzar? Ai... sens dubte, serà molt dolç l'eclipsi a Lleida. Va, que seguim endavant, marxem cap a... No, ens quedem a Lleida, de fet.

0: El sol serà un dels protagonistes d'aquest fenomen de la nit. Rei Sol, estem escoltant de Vetusta Morla i ens serveix tot plegat per donar pas a la Laura Alcalde de Ràdio Rosselló, perquè la Laura la tenim en el punt potser doncs més emblemàtic d'observació a Lleida Ciutat, a la Seu Vella. Laura, bon dia.
1: Núria, bon dia. Als peus, de la Seu Vella.
0: No he pujat a la Seu, mare de Déu. No he pujat,
1: eh? Hem pujat, però als peus de la torre, allò de la, del lloc més emblemàtic de Lleida Ciutat, un dels llocs on també s'ha habilitat a la part dreta, ara en parlarem de tot plegat, a la zona del Castell de la Suda, on es podrà veure aquest eclipsi. Mm-hmm. Hem de recordar que Lleida és un dels punts de tot Catalunya on es veurà magníficament bé aquest eclipsi, i per això hem vingut a un dels punts, han habilitat dos a Lleida Ciutat. Vull saludar al meu costat a la regidora, en aquest cas alcaldessa accidental en aquest moment, regidora de Mobilitat, Civisme i Seguretat, Cristina Morón. Regidora, bon dia.
2: Bon dia, Laura.
1: Gràcies per rebre'ns en un dia, entenc que ara ja sí, tot a punt, màgic, no? Esperant que tot vagi molt bé.
2: Sí, al contrari, per nosaltres és un plaer poder-vos rebre i poder-vos explicar què ha suposat l'organització de l'eclipsi per la ciutat de Lleida i per l'equip de govern i per tots els tècnics de les regidories implicades, perquè ha sigut un treball transversal, ha sigut un treball de molta col·laboració. Portem molts mesos treballant, des de que fa aproximadament un mes la consellera va anunciar a l'alcalde, al Paencap, que a Lleida es veuria amb totalitat l'eclipsi, doncs ens vam posar a treballar amb molta il·lusió per oferir que aquest esdeveniment sigui el màxim controlat, el màxim segur per tota la ciutadania de Lleida i per la gent que ens vingui a visitar.
1: Quanta feina per aquells segons tan màgics, no? I tan especials, no?
2: És el primer que vam pensar, per uns segons tota la feina que hem de fer, tot el que hem d'organitzar, però evidentment que és un plaer i que ho hem de fer per garantir que la ciutadania pugui gaudir d'aquest esdeveniment tan important i únic, perquè segurament que tots els que estem aquí no en tornarem a veure cap més, que ho sigui de la millor manera possible.
1: Quanta gent mobilitzarà? Dos punts a Lleida Ciutat, la zona del Castell de la Sola, de la nostra dreta ara mateix, no? Sí. I també el barri de Magraners, en aquest cas, tota la zona, tota l'esplanada de Magraners també serà un lloc fantàstic.
2: Sí, és un lloc fantàstic. Els dos punts, després de que la conselleria fes aquest disseny o identifiqués aquests punts on podíem ser observatoris de l'eclipsi, nosaltres vam decidir que un d'ells havia de ser la Seu Vella, sí o sí, perquè és el punt més emblemàtic, el turó més alt que tenim a la ciutat i que es viuria d'una manera encara més màgica, i l'altre, doncs, a la zona de l'esplanada de Magraners, a darrere del camp de futbol de Magraners. És una esplanada gran on allà s'hi podran encabir unes 10.000 persones, que són les entrades que s'han pogut, les han donat a la ciutadania, no vendre perquè han estat gratuïtes, però que ha adquirit la ciutadania. I a la Seu Vella, unes 1.500 persones. Aquests dos punts són els oficials, els que hem dissenyat i habilitat per veure l'eclipse, sobretot per tenir el màxim possible controlat. Sí que és veritat que dintre de la planificació hem comptat amb aquest factor imprevisible que no podem controlar, que és aquella gent que avui s'aixequi i digui vull anar a veure l'eclipse a Lleida. Llavors, aquest factor no el controlem, però evidentment que donaríem una resposta perquè l'espai de Magraners és suficient ampli per acollir les persones.
1: Quanta gent mobilitzarà, tota aquesta gent que ens explicava ara en aquests moments la regidora, amb la gent, per fer-ho ras i curt, a l'altura de la Seu Vella es pot accedir fàcilment a peu.
2: Correcte.
1: És el millor.
2: A partir d'avui, a les 3 de la tarda, els accessos que donen pas al turó de la Seu Vella quedaran tancats, restringits al vehicle privat. I es podrà accedir a peu o amb autobús fins als peus del turó de la Seu Vella. Hem habilitat un bus llançadora que anirà des del pàrquing dissuasiu del camp d'esports, on allà cada 15 minuts es desplaçarà un autobús fins al turó de la Seu Vella i des de la Porta dels Lleons accedir fins al Castell del Rei, que és on és el punt de visualització de l'eclipsi. Uh-huh. Això pel que fa al turó de la Seu Vella. A Magraners
1: hi ha hagut un servei especial habilitat d'autobús.

0: amb alguna retenció, doncs calma, perquè hi haurà prou seguretat i orientació de la Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra per evitar aquests col·lapses, però calma i preveure la sortida amb antelació, utilitzar el transport públic amb bicicleta o a peu, sobretot prioritzar-ho abans del vehicle particular, anar protegit, sobretot si es va veure l'eclipsi des de la zona de Magraners, perquè farà molt sol, doncs portar aigua, malgrat que allí hi haurà aigües, hi haurà servei de bar, portar gorra, potser, perquè allí donarà molt, molt sol, i seguir les indicacions i viure aquest eclipsi doncs, de la manera més tranquil·la i cívica que puguem i que sabem els lleidatans i lleidatanes.
1: Vostè a Magraners, regidora?
0: Jo a Magraners, sí.
1: Doncs allà
0: sí,
1: ens veurem. Sí. Millor acomiadament impossible, amb els vetus d'amor la sonant, amb aquest rei sol. Avui ideal, aquest rei sol que se'ns tape. Gràcies, Cristina Morón. I gràcies, Núria. Escolta, que lleida t'esperem si no tens un... Si a Tarragona et quedes sense lloc, ja saps que aquí t'acollim sempre.
2: Ah, doncs mira, m'apunto, no està malament. Sí, sí, que a Lleida sempre hi ha ganes d'anar-hi. Laura Alcalde, perdona, des de Rosselló, Rosselló Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió des de la Seu Vella. Una abraçada, Laura.
1: Una altra. Adéu-siau.
2: I en volem més a saber sobre l'eclipsi a Lleida. En aquest cas, plans alternatius. Si és que no us voleu quedar a Lleida ciutat, doncs tenim altres opcions, a més que tenen a veure amb el patrimoni cultural i gastronòmic. Ens ho explica la Judit Castellà des de UAU.

0: De les ciutats mitjanes grans als pobles petits, de grans espais habilitats a activitats puntuals per aprofitar una ocasió única. Si la d'avui és una oportunitat d'or per veure un fenomen que no tornarem a veure en anys, què millor que fer-ho envoltats del nostre or líquid, l'oli d'oliva verge extra. Som a l'Albagés, a les Garrigues, concretament a Quadrat Valley, una de les grans zones oliveres de la comarca. En un entorn totalment privilegiat, l'art de la construcció de pedra seca està catalogat com a patrimoni cultural de la UNESCO i hi permet als responsables del molí perpetuar la tradició de l'oli, un oli considerat un dels més innovadors del món i per innovadora l'experiència que es viurà aquesta nit. Blanca Casanyola, responsable d'olioturisme del molí.
1: Nosaltres, degut a la ubicació que tenim, que ens ofereix unes condicions privilegiades per gaudir de l'eclipsi, quasi era un pecat no sumar-nos a la iniciativa i doncs, organitzar una activitat. Nosaltres estem en plena natura, tenim un molí que està més elevat que la resta d'elements que conformen el nostre paisatge. Tenim un horitzó molt net, obert, sense cap obstacle visual i per tant això ens permet tindre una visió molt àmplia del cel.
0: Dissenyat per l'arquitecte Marc Alventosa, l'edifici encarna una oda referència arquitectònica respectant els valors ancestrals de les Garrigues. Té 17 metres d'alçada, s'integra al paisatge i recorda les terrasses agrícoles dels olivars. A l'interior, la roca es converteix en una decoració, oferint una experiència única, com també la que s'oferirà aquest vespre, que ja ha despertat l'interès de moltes persones.
1: Que la rebuda ha estat excepcional. Estem molt contents i fins i tot una mica sorpresos per l'interès que ha despertat. Inicialment vam posar a la venda 60 places. Era un número que ens feia sentir còmodes, no? per poder gestionar bé l'experiència. Volíem mantenir una experiència que fos propera, poder arribar a cuidar tots els detalls, no? Doncs estar pendents de la part divulgativa, que la gent pogués preguntar.

0: Des de Quadrat Valley remarquen que cada etapa de producció, des de l'escalfament continu fins a l'emmagatzematge a temperatura controlada, es realitza amb precisió. Per això avui fugen de grans actuacions i periples per captar l'atenció dels turistes. Volen aprofitar una oportunitat per maridar l'or del cel amb el de la terra i fer-ho amb senzillesa, però també amb elegància.
1: Comencem amb una visita guiada al molí, on els assistents doncs podran conèixer el projecte, una mica l'entorn, el molí, situar-se una mica, no? Després la part astronòmica l'abordem juntament amb la Fundació Joan Oró, que col·labora amb nosaltres en l'organització de l'esdeveniment, i també comptem amb l'ajuda del Hamlin Terry, que és un divulgador especialitzat en astronomia.

0: I més connexions amb companys periodistes. Mira, que els tenim escampats també. Tenim bàsicament periodistes i jugadors de futbol escampats per tot arreu. En aquest cas saludem a Guillermo Ortiz. Ell és periodista a l'Heraldo de Aragón. I sí, sí, la propera connexió es toca a Saragossa. Guillermo Ortiz, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Nosotros bien. ¿Vosotros qué tal por Zaragoza?
1: Bueno, pues la verdad que se está preparando una buena buena. La verdad que se prepara para ver uno de los eventos astronómicos más importantes y es más allá del eclipse, pero ocupa a las fuerzas de seguridad del Estado la gran afluencia de personas que va a haber, sobre todo pues en la parte de los Monegros, donde se ha activado el Plan Comarcal de Protección Civil.
0: Es uno de los puntos más impactantes para verlo, ¿no? Los Monegros, porque claro, es que un descampado total, un desierto. Será fantástico desde ahí.
1: Sí, sí, no, es uno de los sitios que más gente se va a desplazar y eso es lo que preocupa. Y aparte, en plena ola de calor, por mucho que el eclipse sea ya hacia más a la tarde-noche, preocupa que pueda haber problemas derivados de ello. Y bueno, luego también ha habido varios puntos en distintas partes de las provincias de Aragón, sobre todo pues la gente como Jorge Ascón se va a desplazar al observatorio de Jabalambre en Teruel, que es donde más se va a ver de toda la comunidad autónoma.
0: Pues nos quedamos también con esta imagen, imaginaros, el eclipse en los Monegros y bueno, en otros sitios de Zaragoza también o de Aragón. Muchísimas gracias, Guillermo, un abrazo fuerte y que lo disfrutéis mucho esta noche. Chao, chao. Clar, en alguns llocs s'afegeix el fet de les ulleres, de la visibilitat, s'afegeix amb la calor, perquè hi ha llocs en què fa calor fins i tot a les 8 del vespre i una calor intensa i poderosa. Doncs vinga, seguirem ara passades les 10, seguirem la ronda de connexions que ens falta passar per Sòria, encara ens falta connectar amb València i acabarem a les Illes Balears. 3 trucades més per saber com es viurà l'eclipsi més enllà de Catalunya. I a Catalunya encara sí, perquè tenim encara moltes emissores per explicar-nos quina és la seva actualitat o quina serà la seva festassa que faran aquesta nit. En re, en 3 minutets ens posem en el punt de les 10 del matí. Ara seguim.
2: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.
0: Obrim la segona hora de l'Obert per vacances. Ja sabeu que avui estem fent un especial eclipsi i ens faltava tenir encara 3 punts de connexió. Estem tot el matí explicant com es viurà l'eclipsi aquesta nit des de diferents punts de Catalunya a través de les una vintena de ràdios locals que avui participen, però també volem saber com es viurà la resta de l'Estat. Hem passat per Galícia, per Santander, crec que per Burgos també, sí, i ara toca fer parada a Sòria. Pere Rovira, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Bon dia. El Pere es dedica, no? Em sembla que et dediques a l'exportació internacional i el que fas és carretera i manta i estàs fent un tomet per la península.
4: Correcte.
0: I ara te pillem a Sòria.
4: Bueno, no, nosaltres ara estem a Navalmoral de la Mata. Hem sortit de Sevilla i anem cap allà. Estic a meitat de camí, just.
0: O sigui, el pla és veure l'eclipsi a Sòria, doncs?
4: Bueno, és un poble que es diu Ariza, que està... És Saragossa, llindant amb Sòria.
0: D'acord. D'acord, doncs ja.
4: Tenim allà, és el que ens va costar. Fa 3 mesos que buscàvem un puesto per allà i no hi havia manera.
0: Uh-huh.
4: No hi havia manera amb un preu raonable, clar.
0: Però la idea és que aneu amb autocaravana o no?
4: Anem amb una furgoneta, amb un multivan, anem 6.
0: Però vaja, que no...
4: Allà tenim reservat un hotel, un hotelet.
0: D'acord.
4: I estarem allà, sí.
0: Què us han dit d'allà? De què? Com ho podreu veure? No sé si hi ha activitats allà, si...
4: Ja fa 3 dies que fan activitats, perquè vam estar mirant a l'Ajuntament i tot això, i bueno, sí. Hi ha el castell d'Ariza, que es veu que és espectacular, la vista que té de tota la planícia aquella, sí. I bueno, es veu que és un puesto que segurament hi haurà molta gent, per això hem marxat d'hora, i la previsió és que arribem sobre la 1, més o menys, a l'hora de dinar, vaja.
0: Molt bé, així amb temps...
4: Tinguem temps de... Correcte, de buscar...
0: Ja aneu,
4: lloc ideal.
0: Aneu preparats amb les ulleres i tot plegat, eh?
4: Correcte, correcte.
0: Molt bé, doncs una superexperiència, mira, adaptar les vacances també amb aquest fenomen, no? I tres mesos fa, tres mesos que vau encarregar-ho.
4: Sí, sí, clar, ho vam preparar tot i he fotut 700 quilòmetres per arribar aquí dalt. I demà, bueno, demà anem a la Monasterio de Piedra, després anem a fer més rafting i dissabte tenim que anar a fer castell. Que,
0: sí, doncs...
4: A Bisbal.
0: És igual, això ho feu per gust, no? Doncs au.
4: Exacte, oi tant.
0: A disfrutar-ho molt.
4: Molt bé.
0: Moltes gràcies, Pere. Una abraçada forta. I bon viatge. Aneu en compte.
4: Gràcies.
0: Bon viatge.
4: Adéu, adéu.
0: Vinga, i es queden un parell de connexions encara, perquè per Saragossa concretament ja hi hem passat. Ens falta connectar. Mira, a mi ara em ve de gust seguint la franja transversal, fent parada per allà, per València. David Tronchoni, bon dia.
5: Bon dia, què tal?
0: Bon dia. El David és emprenedor, m'han explicat, no? Tens a veure amb empresa de software, d'intel·ligència artificial, però això de la intel·ligència artificial i l'eclipsi, tu com ho viuràs, David? Ho viuràs en plan més orgànic, més natural, o què?
5: A veure, estàvem pensant anar a Castelló, perquè en Castelló és la màxima duració, és un minut 30 segons. Però en tots els temes estos de les restriccions de tràfic...
0: Clar.
5: Els problemes de desplaçaments, el que hem decidit és que anirem a un poble que es diu Alboraia, que té molta horta i que està, és un poble limítrofe en València.
0: Molt bé.
5: I en Alboraia, a més, diguem-ne que l'oest està és pla, o sigui que sembla un lloc perfecte. Anirem caminant, portarem begudes i estarem tota la família en les ulleres homologades i passarem una estona meravellosa, perquè això és una oportunitat increïble, el que anem a viure.
0: Hi ha molta natura, no, David, pel que dius, amb un poble d'horta, que vull dir que...
5: Sí, Alboraia, si ho busques en internet ho veuràs, que és curiós, perquè és un poble que és limítrofe en València, però està ple d'horta, sí.
0: Que guai.
5: Està molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
5: És la cuna de l'horxata, és la cuna de l'horxata.
0: Ah, molt bé. Doncs fas bé de dir-ho. Ara ja et situem, t'imaginem, David, això, bevent-te una orxateta, menjant-te una tomaca, també? Sí, sí, us imaginem perfectament
5: tomaca,
0: de pícnic.
5: Sí.
0: De pícnic totalment avui per allà per Terres Valencianes. Ai, David, doncs moltíssimes gràcies, que disfruteu moltíssim tota la família, tota la gent de València.
5: A vosaltres.
0: Una abraçada, gràcies. Són connexions llampec, i em sap greu perquè, ostres, segur que teniu moltes coses importants i interessants per explicar-nos. Era el David Tronchoni, el nostre contacte en aquest cas a Terres Valencianes. I ràpidament tanquem aquesta ronda de trucades de l'eclipsi més enllà de Catalunya i ho fem connectant amb les Balears. A veure si ho tinc ben apuntat. La Natàlia Albert és mestra, és psicopedagoga, viu a Eivissa des de fa 5 anys i segur que ja ho té com a bona mestra tot a punt per aquesta nit. Natàlia Albert, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Bon dia, ho tens tot organitzat? Has fet unes fitxes pedagògiques fins i tot?
6: Bueno, a tant no he arribat perquè estem de vacances.
0: Clar.
6: Però sí, tot una mica més organitzat. Molt bé. Per poder...
0: Ho dic també perquè estem fent molta pedagogia dels eclipsis, dels fenòmens astronòmics, no? I això és una joieta per tots els coses que dediqueu a l'ensenyament. Escolta, com ho viuràs tu, Natàlia? On anireu? Quin ambient hi ha per Eivissa?
6: Doncs a Eivissa hi ha molta expectació perquè, bueno, previsiblement serà eclipsi total i entre que el turisme estem a ple rendiment i tota la gent que es desplaçarà es viu amb molta il·lusió i bueno, molts dispositius preparats també de seguretat, tot molt, molt ben preparat, ulleres repartides per la població.
0: Eivissa normalment, Natàlia, té fama de ser una illa molt tranquil·la. En fi, molt tranquil·la, amb molta calma. No sé si us ha alterat una miqueta, tot això.
6: Excepte juliol i agost. És veritat que juliol i agost, sí, hi ha bastant de moviment.
0: Val.
6: Però, clar, ara molt més encara, amb l'eclipsi.
0: Molt més. Suposo que hi ha qui té ganes de que acabi, no?, de que marxi la gent que estan aquí de pas, específicament per això, i que torni una mica el relax, no?
6: Sí, una mica setembre-octubre, però bé, estem acostumats i ja sabem també on moure'ns per l'illa quan hi ha molta gent.
0: Ah.
6: I tenim, bueno, també tenim molta sort nosaltres, que em preguntaves com ho faríem, com ho viuríem, perquè estem vivint just a la zona de Sant Antoni i Sant Josep, que és la zona màxima de visibilitat, i tenim molta sort perquè podem anar caminant, pràcticament farem una mica d'excursió i podrem anar a veure a prop de casa.
0: També és un gran plan i és ideal poder-ho fer. Doncs escolta, que ho gaudiu moltíssim també des d'Eivissa, en aquest cas, Natàlia. Albert, gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
6: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé aquesta nit.
6: Gràcies, igualment.
0: Adéu.
6: Adéu.
0: Doncs Rick, el que fem ara és tornar amb el timing habitual que té el programa i si direu, ostres, i Cardedeu, on són? Hi són. L'Aina Barbany la tenim per aquí preparada. Aina, bon dia.
7: Bon dia, som aquí.
0: Disculpa, que ens quedaven aquestes tres trucades per fer, ja anem amb retard com sempre. Què diuen els oients? Més missatges que ens han enviat respecte a com viuran l'eclipsi aquesta nit.
7: Doncs mira, hi ha molta gent que de fet el pilla treballant aquest eclipsi i igualment s'ho ha muntat per poder-lo veure. Mireu el cas de l'Arnau de Cardedeu.
8: Bon dia, Aina. Doncs mira, jo malauradament no tindré la sort de poder marxar enlloc per veure l'eclipsi perquè treballo, però mira, aprofitaré i pujaré el terrat d'allà on sóc i intentaré veure'l des d'allà tan bé com pugui. No serà un eclipsi total 100%, però un 99,8% doncs no està malament. Una abraçada.
7: També tenim el cas d'en Jordi de Valls, que és de Valls però viu fora de Valls i ha d'agafar un avió per arribar avui a veure l'eclipsi. Escoltem-lo.
9: Bon dia, obert per vacances. Doncs mira, a mi m'enxampeu ara mateix a l'aeroport perquè us he de confessar que el FOMO al final ens ha pogut i havíem de tornar un parell de dies després però hem avançat els vols i al final ho veurem a Tarragona també, així que estarem ben a prop de vosaltres perquè tenim família i res, i en una horeta agafem el vol. Espero que tots tingueu un bon dia d'eclipsi. Una abraçada.
7: Ja veus, Núria, que la gent s'ho munta com pot per poder veure l'eclipsi avui, així que res, estarem atents a què passa amb les connexions que hi ha al llarg del programa també, i res.
0: Molt bé, doncs així ho farem, estarem ben atents, podeu acabar d'enviar missatges, però tenim molt poquet temps per recollir-los, sí. Però ens farà molta il·lusió també que ens expliqueu com viureu l'eclipsi aquesta nit. Aina Barbany, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres, fins ara.

0: Estem escoltant Empire of the Sun, aquesta cançó que es diu Alive, ben ben xula, i que ara donarà pas a una connexió també molt especial que farem amb Tortosa. Marxarem cap a Terres de l'Ebre per saber com es viurà aquesta nit en un dels punts, diríem, més emblemàtics també per viure-la tot Catalunya. Abans, però, actualitzem informació d'última hora pel que fa a les carreteres catalanes. Trànsit, tenim un ull també ficat en el cas de xarxa viària, i des de trànsit sembla que ens indiquen que hi ha els primers col·lapses o potser les primeres carreteres, doncs, amb una mica de trànsit més dens. Ens en dona més detalls la companya de Cugat a Ràdio, la Tina Forés. Tina, bon dia de nou.
1: Bones, Núria.
0: Com ho tenim hores d'ara?
1: Doncs mira, es comença a complicar una mica la situació del trànsit. A l'AP7, en el tram entre Castellbisbal i el Papiol, hi ha circulació amb retencions en sentit sud amb un carril tallat a causa d'un accident. També continuen les retencions en aquesta via en sentit nord, a l'alçada de Tarragona, per reparació de danys a la via, com dèiem, amb un carril tallat. Pel que fa a l'A2, una d'aquestes vies que deien des de trànsit que recomanaven també agafar com a via alternativa. Circulació amb retencions per obres a Jorba, en sentit oest, direcció Lleida. La mateixa via també hi ha circulació intensa a Abrera en sentit est. Pel que fa a la C58, se circula amb congestió al tram entre Ripollet i Montcada i Reixac en sentit nord a causa d'un altre accident, i en aquest cas hi ha un carril tallat. A més, també segueixen les retencions a la B20 a Barcelona en sentit sud cap al Nus Llobregat amb un carril tallat per obres, i a la ronda de Dalt a Barcelona hi segueixen havent trànsit dens en els dos sentits de la marxa a l'alçada d'Horta.
0: Moltíssimes gràcies per aquesta actualització de la xarxa viària. Tina Forés, de Cugat Ràdio. Potser abans de tancar edició acabarem de saber com està la nostra xarxa viària, el trànsit a dia a hores d'ara. Vaja, moltes gràcies, Tina.
1: A tu.
0: Fins ara. I ara sí, saludem el David Benito de Tortosa Ràdio, Ràdio Tortosa. De fet, ell ens proposa viure l'eclipsi des d'allà. David, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
2: Efectivament, aquí...
0: Digues. No, dic que em sembla que estàs molt ben acompanyat. On estàs exactament, però, David?
2: Sí, mira, exactament estem al Fortí d'Orleans, a la ciutat de Tortosa, on serà un dels punts habilitats també per veure aquest eclipse. Som un territori afortunat, t'he de dir, perquè ja fa 100 anys vam veure un eclipse solar total que també va passar per aquí, per les Terres de l'Ebre, i va ser motiu inclús de l'impuls de l'Observatori de l'Ebre. Ens ho explicava en una entrevista prèvia Juan José Curto Subirats, cap de cultura científic de l'Observatori. Escoltem el tall que us hem preparat.
3: Perquè l'Observatori de l'Ebre s'inaugura el dia de l'eclipse del 1905. El fet d'un eclipse total, insisteixo en aquesta paraula, serà total, va ser total la del 1905 i tornarà a ser total este de l'agost del 26. És uns fets bastant insòlids. Ja veieu que no s'ha tornat a repetir en aquestes terres fins d'aquí 121 anys, i crec que no es tornaran a repetir ara fins a uns 150 anys. Per tant, diguem, estem parlant d'unes coses excepcionals dins de la natura.
2: Això
0: excepcionalitat queda clara,
2: Exacte, Núria. I un segle després ens trobem de nou aquí a les Terres de l'Ebre per comentar, pues, una mica també la jugada. El dia d'avui tenim a Jaume Roca, que és president d'Astro Campredó i secretari d'Estar Ebre. Explica'ns, bon dia, Jaume, primer, què és Estar Ebre i d'on neix una mica aquesta entitat.
4: Hola, bon dia. Mira, l'entitat d'Estar Ebre neix per a poder compartir coneixements de la gent que tenim este hobby, no?, de l'astronomia. Som quatre persones que en un moment donat ens reunim i volem, pues, bueno, crear una estructura per a que tothom puguem dir la nostra, no?, i sobretot compartir aquests coneixements en una voluntat de que sigui per a totes les Terres de l'Ebre. A partir de la creació d'Estar Ebre i de fer alguna activitat, hem començat a conèixer o han començat a ressorgir, pues, altres associacions astronòmiques que desconeixíem que hi havia, no?, pues, a Marte Verge, a la Tènia, vull dir, a Tivissa, ha sigut, pues, bueno, un retrobament d'aquesta afició que tenim, no?
2: Jaume, ho comentem una mica també, ara fa poc més de 100 anys, al 1905, va haver-hi un altre eclipse solar d'aquestes característiques. Quines diferències hi ha en el que ens trobarem avui?
4: Bueno, jo com bé han dit al tall de veu, és total, per tant, seran el mateix. El que passa que aquell eclipse de 1905 se va donar al voltant de la una del migdia, el sol estava molt, molt alt. Aquí la particularitat que tindrem és que tindrem un sol molt, molt baix a l'horitzó, sobre uns 4 o 5 graus, i tenim un hàndicap que és que tenim una cosa que és meravellosa, que són els ports de Tortosa Beseit, un balcó d'una mitjana de 1.000 metres a 30 quilòmetres del mar, que per en aquest cas ens pot enterbolir una mica el que seria el fenomen, no? Però, a més, també crec que les administracions han treballat molt bé el tema de la difusió d'aquest eclipse. I, per tant, jo crec que serà un eclipse molt democràtic, molt democràtic.
2: Jaume, avui tenim poc temps perquè ja ens diuen que avui tothom ha de parlar de l'eclipse. Sí. Una última pregunta molt, molt breu. Aquí a Estarebre estareu explicant en directe tot allò que anirà passant. Què és el que fareu? Molt breu.
4: Primer, sobretot com us hem de col·locar les ulleres solars. Això serà la regla d'or, no? La seguretat. Seguretat per a veure el sol. I després, al moment que vagi passant els primers contactes, el segon contacte, anirem explicant el que podem anar veient in situ al moment que està passant. Per tant, aquesta és l'actuació que realitzarem aquí en col·laboració, que l'Ajuntament ens ha demanat la col·laboració. Estaré.
2: Jaume, moltes gràcies. Ja ho veus, Núria, aquí ho tenim tot preparat. Estem molt nerviosos perquè això passarà d'aquí unes hores i ja tenim moltes ganes de que això succeeixi.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, companys, per la concisió i per l'emoció que ens heu transmès també en aquesta connexió Ràdio Tortosa. Sens dubte, un dels punts més xulos també i més especials per viure l'eclipsi aquesta nit. David Benito, una abraçada forta.
2: Una abraçada, gràcies.
0: Anirem per la província de Tarragona, però anirem saltant de Terres de l'Ebre a Camp de Tarragona. En aquest cas, la propera parada la fem a Reus. Ai, David Fernández, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Us canviaré el nom, perquè vaig boja amb tantes connexions que tenim avui. Com s'està vivint, com es viurà això aquesta nit des de Reus? Màxima expectació, a més, coincideix amb la presentació de Festa Major. Explica'ns, punts, habilitats i tot plegat. David, tu mateix.
5: Doncs sí, màxima expectació a Reus. Reus és un dels punts recomanats per veure l'eclipsi total. El punt d'observació que ha habilitat el consistori és una explanada que hi ha a l'inici de la carretera de Riudoms, al costat del parc de la festa, on s'han programat activitats familiars, infantils, també hi haurà un disjòquei, furgonetes amb menjar. Es tracta d'un espai que fins l'any passat hi havia vegetació, però que es va habilitar per acollir la zona de l'acampada d'un conegut festival de música, el Pintor Rock, i que ara doncs, ha quedat un espai ideal per acollir aquestes 10.000 persones, que es diu aviat, que es preveu que s'hi apleguin, perquè l'Ajuntament ja va anunciar la setmana passada que s'ha acabat amb la totalitat de l'aforament.
0: Que fort, O sigui, sou dels llocs on s'ha hagut de limitar, s'ha hagut d'apuntar la gent que volia anar, perquè, clar, són 10.000, que són moltes, i ja, és un lloc enorme que molta gent coneixerà pels festivals. Sí que és veritat.
5: Exacte, sí, sí. I és un lloc doncs, que s'ha exhaurit, no només amb gent de la ciutat, sinó molta gent de fora, que ha vingut doncs, a fer turisme per l'eclipsi i que també han volgut reservar el seu lloc a Reus. És un lloc on s'hi pot anar caminant, sobretot molt important que la gent no agafi el vehicle i que doncs, podrà gaudir d'aquest eclipsi mirant cap a Riudoms, amb un espai on no hi ha construccions a l'horitzó, per tant, ideal. Això sí, l'Ajuntament recomana buscar llocs alternatius per veure l'eclipsi de manera íntima, amb la família, i això és el que ha fet el Francesc Espino, un oient de la ràdio, que és un amant de la fotografia, que ens enviava aquesta nota de veu.
6: Jo i la meva família han descartat el parc de la festa, per massificació. A mi en concret m'agrada la fotografia i portaré el trípode per fer alguna foto i vídeo, i hem buscat zones alternatives i més tranquil·les. I crec que el més viable serà els polígons de Reus, que hi ha força escampats, com ara Gros Reus, Bellisens...
5: Ja ho heu vist, sí, el tema de Reus
0: polígons,
5: és gran i no cal que tothom vagi al parc de la festa, tampoc.
0: Però molts polígons i molt descampat. Clar, el lloc és un mica inhòspit, la veritat és que no agrada massa el lloc, però ja un cop hi siguis allí, vull dir, si va per una finalitat concreta i la qüestió és mirar el cel, no mirar el descampat de terra, no?
5: Exacte, i mira, em fa molta gràcia que els de Reus, en ple any Gaudí, mirarem cap a Riudoms per veure l'eclipsi. Sembla fet a propòsit, això, tu.
0: Que bo, no m'ho havia plantejat. Molt bé, molt bé. David, escolta, moltíssimes gràcies per apropar-nos també l'última hora o l'eclipsi aquesta nit, de com anirà la capital del Baix Camp. Una abraçada forta, David, que ho disfruta moltíssim.
5: Igualment, adéu-siau.
0: El David Fernández de la nova ràdio de Reus, que ens du pel territori del Baix Camp. Passem de nou cap al Tarragonès. Connectem amb la companya Anna Plaza, Torredembarra, Ona la Torre. Anna, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Què? Estàs amb un descampat, també,
7: Què et sembla?
0: Un descampat avui, ara. No té massa glamour tot això, però aquesta nit el tindrà, aquesta nit en tindrà.
7: Sí, evidentment, sí. Perquè l'important no serà el lloc, sinó el que s'hi veurà. Aquí a Torredembarra diries, ho podríem mirar des de la platja, que és un lloc meravellós, des del Roquer, amb aquelles vistes tan imponents que té, però clar, això està encarat a l'est, i des de l'est, a l'hora de pondre's el sol, no es veurà el sol.
0: Clar, tots tenim la imatge de l'eclipsi mirant el mar. Tots, i no.
7: Doncs no, error. No. Error.
0: Serà estrany, serà estrany. I, per tant, què ens expliques avui? Perquè sembla que estàs amb aquest descampat, però, per altra banda, ens parlaràs d'activitat de mar.
7: Parlem d'activitat de mar perquè en aquest descampat s'han habilitat 1.400 places. Aquí també s'ha limitat l'aforament, com a Reus, ja està ple. Hi ha llista d'espera. Si hi ha gent que es dona de baixa, doncs aniran omplint amb la gent que està a la llista d'espera. Però hi ha gent que ha fet un plantejament alternatiu. Des de la línia de costa no es veurà, però des de mar endins sí, perquè tindràs més distància, més perspectiva, i llavors es podrà veure l'horitzó mirant cap a l'oest. Per això, els bogadors de Baixa Mar, l'entitat de rem d'aquí a Torredembarra, van decidir doncs muntar barcades i aquest vespre anar a veure l'eclipsi des del mar. Sí. Saludarem la presidenta dels bogadors de Baixa Mar, que és la Maria del Mar Martínez. Maria del Mar, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Que la tenim una mica empiucada, per això no ens pot acompanyar en persona, la tenim per telèfon.
0: T'has encostipat el dia de l'eclipsi, que no podràs sortir a veure'l, doncs?
8: Bueno, intentarem sortir igualment.
0: Oh, quina veu, quina veu.
8: A veure com va el dia, sí, amb una miqueta.
0: Amb mascareta, tu te prens alguna coseta, eh? Alguna bassa per la farmàcia i amb mascareta i cap
8: aquí. Sí, mascareta i ulleres, sí.
0: Fa ràbia que justament et passi això el dia de l'eclipsi.
8: Sí.
7: En quin moment, Maria del Mar, en quin moment vau decidir embarcar-vos per veure l'eclipsi? I en quin moment us vau envalentonar i vau dir hem de fer alguna cosa i veure'l des del mar?
8: Bueno, vam considerar que com que era una ocasió bastant especial, perquè això, diguem que no es dona cada dia, vam pensar que quina millor manera de fer-ho que compartint, que fent-ho amb l'esport que ens agrada i compartint-ho amb la gent, amb la resta de companys de l'associació. Llavors vam decidir muntar aquesta sortida.
7: En principi és reservada per als socis. Ja sabeu quan sereu avui? Quantes barcades muntareu?
8: Sí, està reservat als socis i de moment sortirem dues tripulacions. Unes 18 persones sortirem.
7: Teniu constància d'altres embarcacions que també hagin decidit sortir d'avui des del port de Torredembarra? Perquè la seu dels bogadors està al port de Torredembarra. No sé si esteu en contacte amb gent que tingui barquetes per allí i que us hagin dit, mira, nosaltres també farem el mateix.
8: Bueno, si no ho tinc mal entès, els Orsapop, que són els de la vela llatina, també sortiran. I llavors també imagino que embarcacions privades, jo crec que avui hi haurà bastant de tràfic a dins del port.
7: Sabeu ja quina distància haureu d'anar mar endins per tenir aquesta distància suficient per tenir angle de visió per veure l'eclipsi?
8: No ho hem calculat exactament, perquè la nostra idea és que sortirem bastant aviat, sortirem cap a les 6:30 de la tarda, tirarem mar endins, la idea que teníem una mica és tirar cap a la zona del biòtop, però clar, depèn de la visibilitat que tinguem amb les muntanyes de fons. Llavors la idea és tirar mar endins i quan trobem un punt que creiem que serà l'adequat, allí pararíem.
7: Mm. A principis de maig es van donar aquelles dates en què hi havia la mateixa disposició del sol que hi haurà avui, que va ser com el moment de proves per l'eclipsi. No sé si com a bogadors també vau fer proves aquell dia per veure des d'on ho podríeu veure, o aneu una mica a l'aventura?
8: Nosaltres anem a l'aventura, sempre anem així. Ja no, per no canviar les tradicions, ja.
0: És el millor, és el millor. Prendreu
8: entrepans sí, alguna
0: cosa, no? Prendreu una mica de pícnic o això ja després... El...
8: Bueno, ho farem després. A l'arribar al port farem una mica de pica-pica de germanor.
0: Molt bé, que bé.
7: Escolteu, tothom està avui molt pendent del temps, si hi haurà núvols baixos en aquesta hora del capvespre, en el moment de l'eclipsi, però vosaltres heu de tenir en compte un altre factor, que és l'estat de la mar. Quines previsions hi ha per avui?
8: Bueno, en principi tindrem bon temps i tindrem bona mar. L'únic que sí que ens han avisat els pescadors més antics que anem al tanto, perquè en el moment de l'eclipsi, com que hi haurà aquesta baixada de temperatura i fa tanta calor, podria ser que entrés un front de vent. I llavors, bueno, seria aquell petit moment que hauríem de tenir en compte això. Però per la resta, en principi, hi ha bona previsió.
0: Doncs mira, una cosa més a tenir en compte, especialment si ho veieu des del mar, hi ha diverses poblacions sí. Que han organitzat activitat o que han organitzat sortir del mar per veure l'eclipsi. Noies, ho hem de deixar aquí. Un altre dia parlarem sobre aquesta associació de bogadors que teniu a Torredembarra, Anna, que la veritat que té la seva història i té molt bona pinta. Farem una entrevista específica.
7: I mobilitzen una gentada, sí,
0: sí
7: senyora.
0: Molt. I tant. Molt bé. Doncs moltes gràcies per atendre'ns.
8: A vosaltres, gràcies.
0: I Anna Plaza, moltíssimes gràcies des d'Ona la Torre, que ho visqueu molt bé. També des
7: una
0: de casa vostra.
7: Una abraçada forta. It's a god-awful small affair.
0: Seguim escoltant re molt de fons i molt ràpidament, un parell de temes de David Bowie que ens han servit per il·lustrar aquestes dues connexions en directe. Estem fent connexions en directe. Starman sonava abans i ara Life on Mars, tot plegat ens du cap a l'espai exterior, perquè ja sabeu que David Bowie també va tenir el seu moment més astronòmic. I la propera connexió ens torna a dur cap a Terres de l'Ebre, en aquest cas un dels punts més emblemàtics, més nítids, més especials per veure-ho, és a Santa Bàrbara. Allà li demanem més detalls a la Tere Giné, la Plana Ràdio. Tere, bon dia.
9: Núria, bon dia, quin programa, això és fantàstic.
0: Gràcies a vosaltres, és fantàstic.
9: Poder anar de punta a punta del territori, poder conèixer com s'està preparant aquesta darrera hora. Nosaltres aquí a Santa Bàrbara també tenim aquí al nostre costat a l'alcalde del nostre municipi. De fet, des de l'Ajuntament és qui s'ha preparat, qui s'ha encarregat de preparar totes aquestes propostes per al dia d'avui. Tenim a Lluís Gimeno i també tenim a Albert Beltrán, que és representant de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, una entitat que també s'hi volca al màxim organitzar activitats per aquesta jornada. Pensa, Núria, que Santa Bàrbara és un municipi que no arriba als 4.000 habitants. Ostres. I avui possiblement el doblarem.
0: Sí. És que és un dels punts com a més, no?, que tenim més al mapa per veure-ho a Terres de l'Ebre, diria jo, amb respecte i carinyo cap a totes les altres poblacions.
9: Sí, és un dels punts recomanats, aquí no hi ha restriccions, la gent hi pot venir, tot i que, evidentment, hi ha també un aforament. Alcalde, sé que a primera hora ja has pogut anar per tot el nostre municipi, una mica quines són les sensacions que s'estan vivint. Ahir arribaven ja els primers visitants, ho sabem, durant aquests dies, les primeres caravanes, com ho estem vivint, tot això?
10: Bueno, primerament, com molt bé heu dit, estem al centre de la plana del Montsià. Aquesta plana és un lloc privilegiat per a poder veure l'eclipse i ahir abans va començar a arribar les primeres caravanes, els primers nouvinguts aquí a la població. Hi ha un ambient quasi bé et diria festiu, hi ha un ambient festiu. Aquest matí està els últims preparatius ja de tallar les accessos, de ficar els cartells per als tots els pàrquings que tenim habilitats, i la veritat és que se veu la gent amb un dinamisme i amb unes ganes d'acollir a la gent que vingui a gaudir de l'eclipse i també gaudir de la nostra població, perquè Santa Bàrbara som un poble molt, molt acollidor, i la veritat és que animem a tothom que encara no tingui el seu lloc definit, perquè pensem que, com molt bé heu dit, és un dels llocs privilegiats perquè està al centre d'una plana, no tenim cap tipus de barrera que ens limite, i a la vegada està força, força ben comunicat, i d'activitats crec que complirem en les expectatives per a tota la gent fins a ben arribada la nit.
9: De fet, tenim una esplanada habilitada per a tota aquesta gent que vindrà, i també el poliesportiu municipal Josep Bertomeu, on s'acolliran diferents activitats, un sopar de pa i porta. Hi hauran diferents propostes per a que la gent arribi, pugui gaudir d'activitats després de l'eclipse i pugui marxar també d'una manera escalonada.
10: Sí, de fet, o sigui, no solament pensem en les activitats eclipse i post-eclipse, sinó abans de l'eclipse. O sigui, també tenim un dispositiu a dintre del polideportiu, que són les nostres piscines, que la veritat tots pensem que tenim les millors instal·lacions, però sí que podem dir que Santa Bàrbara té unes instal·lacions per a gaudir durant tot el dia molt, molt importants dintre d'aquí el territori. La veritat és que després tenim un sopar de pa i porta, en el qual totes les entitats de la població que han volgut col·laborar fan una petita etapa de degustació per a poder passar. Després també agrair en especial a la Unió Ciclista, que també ens ha organitzat dins del recinte mateix de les piscines a la gespa unes activitats de ioga, i faríem el tancament amb una festa al ball, doncs, bueno, un ball de festa major.
9: Sí. Mira, precisament la Unió Ciclista Santa Bàrbara és una de les entitats d'aquí del nostre poble més participatives, i han preparat una sortida en bicicleta, una alternativa per veure aquest eclipse des d'un lloc diferent.
11: Sí, hola, bon dia. Des de l'Ajuntament se'ns va proposar una activitat addicional per poder formar part d'aquesta diada tan especial, i el que han fet ha sigut preparar una pelada molt, molt assequible per tothom. Són uns 15 quilòmetres, és una ruta circular on passarem per diferents punts de l'antiga Via Augusta, tindrem diversos punts d'observació de les oliveres mil·lenàries i a partir d'aquí farem cap al Molí Vallès, on tenim preparada una esplanada on des d'allí podrem gaudir de tot aquest moment espectacular de, que, forma, que serà l'eclipse. Des de l'esplanada que hem escollit és un punt idíl·lic perquè podem veure tot el massís dels ports i no tenim cap obstacle que ens impedeixi la visualització d'este fet.
9: D'aquest esdeveniment tan important. Per cert, hi ha gent, hi ha municipis que han exaurit les ulleres. Jo sé que vosaltres heu anat repartint ulleres, però també n'heu reservat unes quantes per aquesta nit, per si algú arriba sense ulleres per veure l'eclipsi.
10: Sí, el contingent d'ulleres que ens va subministrar a la Diputació, el qual agraïm immensament, que vull dir que és molt, molt d'agrair la implicació que ha tingut per tot aquest tema de les ulleres. Nosaltres, en un principi, l'Ajuntament va fer un repartiment per a el que seria la població local mitjançant els empadronaments. Després, també, per a dinamitzar molt el comerç local, se'ls va donar una sèrie d'unitats a tots els comerços perquè ens ajudessin en el repartiment i també els ajudessin també a la seva funció comercial. I a la vegada vam des del primer dia vam conservar un contingent d'unes ulleres que podríem estar parlant d'unes 500 ulleres que pel que estic veient a dia d'avui és com or que hi haguen ulleres disponibles i nosaltres per a última hora per a repartir al punt d'observació tenim més o menys aquest contingent encara de 500 ulleres.
9: Anem a acabar. Suposo que vosaltres també ho esteu vivint amb nerviosisme però amb aquesta il·lusió que tothom estem vivint, no? Amb aquestes ganes.
11: Molt contents, molt orgullosos i amb moltes ganes de que la gent hi pugui participar i s'endugui un bonic record d'esta experiència, que és el que han volgut formar part aquí, a les nostres terres i sobretot aquí a la nostra població de Santa Bàrbara. Sí,
10: sí, realment l'expectació és màxima, però no voldria acabar dient que l'alcalde no ha muntat, com si diguéssim, l'eclipsi, sinó que ha tingut un equip de molta gent professional, en els quals són els treballadors de l'Ajuntament, que són ells qui han fet possible que a Santa Bàrbara sigui un èxit l'eclipsi aquesta tarda.
9: Sempre que no tinguéssim núvols, Núria, ja ho veus, també estem pendents
0: sí.
9: del temps.
0: Bueno, i una cosa més, per aquí al Montsià, jo diria que teniu molts mosquits molt actius. Hem de venir, una de les proteccions per aquesta nit serà també...
9: No. Núria, això no. Més a la zona, més a la zona del Delta, això és
0: sí,
9: més a l'interior, més a la plana... Aquí no n'hi ha tants, o no n'hi ha, quasi gens.
10: No. La plana no tenim mosquits i això, la veritat, que dintre de les Terres de l'Ebre és un punt molt, molt a favor.
9: És una cosa important a tenir en compte, Núria, gràcies.
0: És una petita illa, molt bé. Moltes gràcies, companys, i Tere Giné de la Plana Ràdio. Una abraçada forta i passar molt bona nit avui.
9: Una abraçada, et seguim.
0: Ai, que hem parlat de l'eclipsi des de molts punts de vista, però sempre dins de l'àmbit científic. Portem les setmanes explicant-vos, doncs, en fi, des de l'àmbit científic jo diria que n'hem parlat des de totes les maneres que es pot tractar. El que no hem explicat tant és que darrere dels eclipsis hi ha tot uns rituals, unes tradicions mil·lenàries, fins i tot, que desperten el nostre costat més màgic. Jo crec que si algú ens pot explicar en què consisteix la màgia dels eclipsis, és el Manel Ferrer, el company de Premià Mèdia. Manel, bon dia.
12: Bon dia,
0: una mica
12: Núria,
0: bruixot tots... et veig jo tu, eh?
12: No ho sé si tant. És veritat que sou bastant creient d'aquestes coses, però avui qui ens ho explicarà bé, perquè jo al final som una mica com la Barbie, que cada dia tenim una professió diferent. Doncs avui la nostra experta, que sí que en sap moltíssim, és l'Helena Guitart, que és artesana de cera d'abella i, a més, també creadora de peces rituals. Helena, com estàs? Bon dia.
13: Molt bon dia, l'Anel.
12: Escolta'm, primera cosa de tot, per què doncs això desperta en la gent, en les persones, doncs aquesta expectativa en la tarda o la nit d'avui?
13: Bueno, de cop i volta marxarà el sol, es farà fosc, segons el lloc on estiguis, i això crea incertidumbre. Ara nosaltres sabem que és un fenomen meteorològic, però fa milers d'anys la gent de cop i volta se tornava a fosc, es tornava fosc i no sabien per què era, no? Llavors era una maledicció, era que passava alguna cosa, que s'acabava el món, i clar, això ha anat baixant, ha arribat al nostre temps i, bueno, crea aquesta inquietud.
12: Molt bé. Ara li preguntarem a l'Helena què podem fer o què es recomana avui o en els dies posteriors, però per fer una mica de context, Helena, explica'ns una mica què fas tu, quina és la teva feina, perquè a més avui ens has fet aquí una petita mostra de tot, anem a explicar-li també als nostres oients a l'Obert per vacances.
0: Volem foto,
12: sí,
0: també.
12: Sí, passarem foto, no us preocupeu, que en tindreu foto, Helena. A què et dediques tu especialment i quins són els elements que t'acompanyen avui?
13: Bueno, jo treballo la cera d'abella i aquí podeu veure pues, el meu, la matèria prima, cera d'abella, plantes i minerals. La conjunció pues, crea energies, potència una mica pues, el que vulguis demanar i crea un estat de, diguéssim, pau, tranquil·litat, bueno, connexió.
12: Estem veient elements, per exemple, com el sol i la lluna, no? Estem veient també aquest gat, no sé si és un gat de color negre, i aquestes espelmes de mel. Per què són aquests elements o per què els has escollit?
13: Bueno, el sol i la lluna, avui és el dia, no? El dia en què la lluna es menja el sol durant un rato, i, bueno, pues bé, he escollit pues, que veieu una mica el que faig, i igual que l'eclipse, pues és la natura, és la vida, és el cicle i és el que passa al nostre voltant. Tot natural, sense por, sense res, però ja et dic, una meravella.
14: M'ha fet gràcia l'expressió aquesta que deia, no? De, el sol es menja la lluna. És que, clar, me l'he imaginat amb la boca oberta, allò... M'agrada, m'agrada.
12: Sí. Escolta'm, per explicar, Helena, avui què podem fer o què recomana que fem? Hem de fer alguna cosa, no hem de fer res? Què hauríem de fer durant l'eclipsi?
13: Energèticament, res. Res és res. Gaudir-lo, disfrutar-lo, i les energies les deixem que l'univers sigui qui les mogui. Nosaltres, res. A xarxes es veuen molts rituals de què fer, què potenciar, què demanar. Avui és un dia de no tocar res.
12: Per què això, Helena? Per què avui es recomana que no toquem absolutament res i que ens quedem tal qual estem?
13: Pues l'univers requereix molta energia per fer el trànsit aquest que hi haurà aquesta tarda-nit, eh? I ja et dic, energèticament, en el món espiritual, és un moment de recolliment i silenci, no tocar res.
12: I si algú diu, home, i passat l'eclipsi podem fer alguna cosa, què podem fer passat el dia d'avui?
13: Jo demà no faria res, i ja dia 14, pues, una espalmeta de ruda, una espelma de mel, si no tens, rodejada amb sal, per fer una mini neteja d'aquesta energia que pugui haver quedat residual. Però, en principi, sense demanar res.
12: Molt bé, perquè realment ja hi haurà molts moviments naturals, dèiem, no? Per tant, nosaltres no cal que potenciem res, ni per bé ni per malament.
13: No, que es quedi com està i ja tindrem la resta de l'any per fer rituals i per demanar i per moure energies.
12: Hi ha algun altre moment de l'any que és més bo que aquest eclipsi d'avui, doncs, per fer algun tipus de ritual o algun tipus de moviment?
13: Bueno, sempre els solsticis, tant el d'estiu com el d'hivern, Sant Joan i Nadal. Aquest és un bon moment, a part de l'època en què estan, que tens nous propòsits i vos, pues això, fer una mica... Mirar què és el que deixes enrere i què és el que vols potenciar. Aquests dos són molt bons moments per fer coses.
12: Núria, ara si vols fer-li una pregunta, però abans parlàvem d'aquestes espelmes, que Helena, jo ja la conec de més vegades.
14: De
12: hi ha dos moments al mes, exacte, dos moments al mes, que és quan hauríem o quan té més força el fet d'encendre aquestes espelmes, no? Dos dies al mes.
13: L'11 i el 22.
12: Sí. 11 i 22.
13: Sí.
12: Molt bé.
14: Ah, per què?
13: Se suposa que són números mestres, portals, i bueno, hi ha molta gent, però molta gent, que posa aquesta espelmeta de mel aquests dies, i no es demana res, simplement agrair, donar llum a l'univers, perquè arribi qui tingui que arribar.
12: I fins que s'apagui, eh?
13: Fins que s'apagui.
12: Mira. Molt bé, el temps que hagi de durar. Núria, si tens alguna pregunta per l'Helena.
14: No, simplement anem tancant, i m'agrada molt aquest concepte, em quedo amb molts conceptes que ens ha dit l'Helena. Això de, escolta, no cal que quan hi hagi un fenomen especial demanem el... No, podem agrair. I això també és una acció que al final te connecta.
13: I avui és un dia...
14: Clar que sí.
13: Sí, és que és això, o sigui, no sempre demanar. A vegades... El simple fet d'encendre una espelma, que no és avui el cas, pues ja crees una energia que, bueno, que arriba on té que arribar.
14: L'11 i el 22.
12: Helena, per tancar. Exacte, l'11 i el 22. Per tancar, Helena, avui hem fet aquesta connexió, però qui vulgui trobar-te a les xarxes, on et poden trobar? Perquè allà també vas penjant moltes cosetes i molts secretets.
13: Sí, faig fires i a l'Instagram, Belania Ritual, podeu trobar pues, on estaré el cap de setmana i bueno, la web i el que faig una mica, conèixer.
12: Molt bé, doncs Helena, moltes gràcies, bon eclipsi i ens quedem amb aquests bons consells. Núria, avui les coses, gaudim de l'espectacle, bàsicament, del que ens dona la natura i ja hi haurà temps doncs, per invocar i per potenciar coses.
14: Ens ho apuntem, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Una abraçada, company, moltes, moltes gràcies i a disfrutar.
12: Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies, Helena.
13: Gràcies a tu.
14: I ara sona música. Hauria de sonar música, sí, perquè tenim protagonistes musicals. I és que amb les moltes connexions que estem establint durant tot el matí i tots aquests dies en parlem de l'eclipsi, des del punt de vista, doncs, això, de diferents associacions, Però és que aquesta nit, en els molts descampats que hi haurà a tot Catalunya per veure l'eclipsi, descampats dic perquè una mica la fotografia que estem, que ens estan transmetent, les diferents connexions que ens arriben, doncs s'ha d'amenitzar. És un descampat en què normalment no hi ha res i avui s'ha d'omplir d'activitat perquè s'omplirà de gent. I part d'aquesta activitat la posaran grups de música. Avui hi haurà actuacions musicals i d'altre tipus, doncs que també cal tenir en compte, no? I que és una oportunitat pels grups i una festassa que farem de tots plegats. Això és el que passarà, per exemple, a Valls, i en aquest sentit connectem amb l'Eric Rosique de Ràdio Ciutat de Valls, que ens en dona més detalls. Eric, bon dia.
15: Doncs molt bon dia, Núria. Doncs ens trobem ara mateix al carrer Blanquers de Valls. Som al Solà, on aquí dintre de poques hores 5.000 persones veuran l'eclipsi solar. L'Ajuntament de Valls que ha escollit aquest terme per poder gaudir de l'eclipsi. A poques hores ja està tot muntat, els estands, també l'escenari per gaudir d'aquest fet natural que ens regalarà en aquest cas l'eclipsi. I nosaltres que som amb dos dels grups que actuaran després que haguem gaudit d'aquest eclipsi solar total, en aquest cas parlem tant amb els Fenya Rai com també el grup d'Estilats, i en aquest cas saludem el Jordi Jubany dels Fenya Rai. Jordi, com estàs? Molt bon dia.
16: Hola, bon dia. Pues molt bé, molt bé, molt bé. Esperant l'aconteixement.
15: I també estem amb el Josep Loren del grup d'Estilats. Josep, també molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
17: Molt bon dia, gràcies a vosaltres per tenir-nos aquí i haver-nos citat.
15: Escolteu, poques hores a que comenci aquest gran esdeveniment, en teniu moltes ganes. Què significa també? Perquè actuareu després de l'eclipsi, una mica com teniu aquestes sensacions?
16: Home, sí, a veure, ganes moltíssimes, també una mica de nervis, perquè és una cosa, bueno, com a mínim nosaltres és una cosa que no fem habitualment, ja ens agradaria tocar sempre davant de 5.000 persones, però no és el cas, i bé, i molt emocionats, a veure què passarà, vull dir, d'entrada, pel fenomen en si, i després perquè aquí s'aplegarà un tipus de públic, encara no sabem massa bé, polifamiliar, gent jove, gent gran i tal, i a veure com els hi podem fer passar una bona estona i com podem allargar la festa.
15: Josep, també sensacions també d'actuar també davant de 5.000 persones aquí a Valls.
17: Sí, home, això imposa, i ara que estem aquí al Solà on es farà, encara es veu més gran, imposa més. Però la veritat és que fa il·lusió que et citin i que comptin amb tu per tocar el teu poble en un esdeveniment com aquest que no passarà, bueno, que no passarà mai més, bàsicament no el veurem. Fins d'aquí un segle no crec que ho veiem. I aviam si el públic rep bé la nostra proposta, que al final és una proposta familiar, que crec que és el públic que tindrem aquí, i ja ho anirem animant. Si al final la gent també vol festeta, ja veurem a veure com ho fem.
15: Clar, com tindreu, no, aquesta sensació de tocar després d'haver viscut un esdeveniment tan, no, tan potent a nivell emocional, perquè és això, no, que el dia de cop es faci de fos, després es torni a fer de dia, és una mica, no? Com actueu, no, després de tenir aquestes sensacions?
16: És que, clar, és difícil de dir, perquè bé, d'aquí unes hores passarà això, ho veurem, no ho hem vist mai i no ho tornem a veure mai més, i després pujarem i agafarem el micro i teòricament farem el que sempre fem, però ja veurem què passarà, què sortirà, no ho sabem.
15: Mm-hmm. Aquest cas també el mateix, no, Josep? A veure què passarà, sí. I sobretot que la gent tingui aquestes ganes, no?
17: Jo crec que celebrar-ho música és algo molt maco, vull dir, jo ho veig com una cosa ancestral. Abans devien veure aquestes coses i devien dir, són els déus que ens castiguen, sí, a saber. I, doncs, bueno, nosaltres sabem el que passa i ho celebrarem, un esdeveniment únic amb música, que és el que més ens agrada, per tant, crec que és especial.

0: que n'hi ha núvols i tal, penso que serà molt bonic, la veritat.
1: A més, això comentàvem abans a fora de micros de l'entrevista meu, Josep, que es veu aquestes muntanyes de la Mussara, que hi ha aquest queixal que es veurà, sí, es veurà l'eclipsi, per tant, és un molt bon espai.
2: En teoria queda just per damunt de... O sigui, quan sigui l'eclipsi total, quedarà per damunt d'aquest queixal, esperem que no faci núvol, que es pugui veure clar, i en teoria des d'aquí hi ha molt bona visibilitat. És el que diu el Jordi, que no sembla que estiguem a un polígon amb aquest solar, és un ambient supernatural. De fet, i és que ja estic notant com vibes de festival, està molt xulo, la veritat. I bueno, esperem que tot vagi bé, que es pugui veure l'eclipsi i que la gent gaudeixi de la nostra actuació.
1: Doncs ja per anar acabant, una mica el missatge, no?, per la gent de Valls que vulgui venir, però també hem de recordar que altres municipis també ho fan, no?, amenitzant aquest eclipsi amb música i sobretot això, no?, reivindicant que no només sigui un dia per només veure l'eclipsi, sinó també per estar acompanyat de la família, per gaudir d'aquest dia i sobretot també amb bona música.
0: Doncs sí, a veure, la gent de Valls, suposo... A veure, jo, em consta que ja hi ha un munt de gent que té entrades i que la cosa té moltes expectatives. Simplement demanar-los que pel tema de desplaçar-se i de venir fins aquí prenguin una mica de paciència, perquè estem parlant d'una quantitat de gent molt important. I res, i que després entre tots a veure si aconseguim fer doncs, una festeta on tothom s'ho passi bé, si se senti bé, i passar unes hores divertides amb música, havent vist l'eclipsi, en fi, en famílies o en grups de joves, com sigui.
1: Josep, també un altre missatge, no?, per la gent de Valls i també per la gent que pugui gaudir d'aquesta jornada.
2: Que vinguin a gaudir-ho, que és una cosa única que no es tornarà a repetir, que no, per nosaltres és un privilegi poder-ne formar part i per ells, suposo que com a públic, espero que també, i que s'ho passin bé, que tinguin compte amb el que diu el Jordi, amb els accessos i tot, que serà molta gent i volem civisme, que tothom es comporti i sobretot que segueixin les precaucions de seguretat que s'han de seguir per mirar l'eclipsi. Les ulleres sobretot i el que diguin, que jo tampoc en sóc expert, però el que em diguin faré, o sigui que seguim les normes i tot anirà bé.
1: Doncs Jordi Jovany, del Sinyarrer, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
1: I també al Josep Loren, del grup Destil·lats. Moltes gràcies i molt bona sort també per actuar aquesta nit.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: I gràcies també a Eric Rossic, el company de Ràdio Ciutat de Valls, per apropar-nos des de la capital de l'Alt Camp, doncs com serà també aquesta nit màgica. Em falta una connexió encara, un darrer apunt que ens arriba en aquest cas des d'Altafulla. Des d'Altafulla i a ritme de Pink Floyd, Eduard Virgili, bon dia.
4: Bon dia, Auril. Amiga, estigat molt bé, eh? Jo m'he posat avui la samarreta de Dark Side of the Moon de Pink Floyd amb aquest eclipsi que ens acompanya ara mateix de fons, eh?
3: Toma, ja. Vas a bitllar. T'has posat una samarreta específica.
4: Home, clar, està tot preparat per avui. O en vies de preparació, com per exemple el lloc on ens trobem nosaltres ara, l'era de l'Ixar, l'era de l'Isidrot, coneguda també com l'era dels castellers d'Altafulla, perquè aquí hi ha un agent, el col·lectiu d'Astrogaià, que està muntant telescopis ara mateix ja en vista del que passarà avui al vespre. I qui comparteix una estoneta amb nosaltres és l'astrònom Àlex Pereira, que lidera, que coordina aquest col·lectiu. Àlex, bon dia, benvingut al programa. Com estàs? Hi ha nervis o què?
5: Bon dia, sí, hi ha nervis, sobretot per si es posa núvol. Que estem amb això una mica acollonits, sincerament, perquè cada dia al vespre ha estat bastant tèrbol i bueno, esperem que avui el temps es porti i puguem veure un eclipsi com cal.
4: Esperem que sí, toquem fusta. Escolta, per què esteu muntant? Què tenim aquí al davant nostre?
5: Mira, a Astrogaià som un grup de gent de la zona, d'aquí d'Altafulla, Torredembarra. Aquí tinc el Francesc i el Joan i el Tomàs, que acaba d'arribar. I el que volem fer avui és enregistrar l'eclipsi amb el que s'anomena llum total, que és el que nosaltres mirem, veiem quan mirem el sol, diguem. I també volem fer un vídeo una mica especial enregistrant l'eclipsi amb la banda d'absorció de l'hidrogen, que es diu. Que això és aquestes fotos que surten de la NASA, diguem, on es veu l'estructura de la superfície del Sol. I es veu quan hi ha una ejecció, es veuen les taques solars com a molt...
4: Per tant, això no és un simple telescopi.
5: Això
4: aquí hi ha molta més tecnologia.
5: Si hi ha més tecnologia, el que veuràs és... aquí hi ha una muntura, la muntura és robotitzada. La muntura el que farà és seguir sola el sol quan la posem a estació, que esperem fer-ho ara sense morir de la calor. I llavors aquí veieu un tub amb un enfocador automàtic, que és també robòtic, i un filtre que el que fa és, per una banda, absorbir la calor, perquè clar, un telescopi és com una lupa. Llavors aquest filtre el que fa és intentar rebutjar la calor del sol i també filtrar

0: entra només una banda de l'espectre visible, que és la banda d'absorció de l'hidrogen, la banda alfa que es diu, i després aquí veuràs una càmera amb la qual intentarem enregistrar l'eclipsi durant el seu procés.
1: Avui molt important tot això dels filtres. Per a aquella gent que ens estigui escoltant i digui jo surto amb la reflex o amb el telèfon mòbil, compte perquè podem acabar engegant a rodar la tecnologia, els aparells amb els que avui vulguem retratar o gravar aquest eclipsi.
0: Això és molt important i la primera tecnologia és la biològica, que és els nostres ulls. Cal recordar sempre que la màcula no té receptors de dolor i que, per tant, si tenim algun tipus d'exposició al sol amb dolor, no ho notarem fins passat un temps. Llavors és molt important, per exemple, que si hi ha una càmera que és reflex, aquesta càmera té un mirall i per l'ocular tu veuràs el sol i en el fons no deixa de ser una lupa. Llavors sempre que pensem en un telescopi o una càmera, cal pensar que és en el fons una lupa. I tothom sap què passa quan posem una lupa i un paper. Doncs quan posem una lupa i el sensor de la càmera, el sensor de la càmera es cremarà o tindrà algun tipus de dany. Si ho posem a l'ull es cremarà. És el mateix que una lupa.
1: I ens serviria com a filtre, per exemple, agafar unes ulleres i posar-les just al davant de l'objectiu, o això no funciona?
0: A veure, el que generalment es fa és agafar una làmina, que és del que estan fetes les ulleres. Aquestes làmines les venen, són unes làmines en tamany foli, tu les pots retallar exactament pel diàmetre de l'objectiu, i això llavors ja és segur.
1: Ha quedat clar, millor no fer invents estranys i gaudir en primera persona d'aquest eclipsi de sol total amb les ulleres que toca i vigilant a la tecnologia més poderosa que tenim, que és la vista. Àlex Pereira, gràcies per aquesta estoneta amb nosaltres i que no hi hagi núvols.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i disfruteu del show.
2: Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio, moltes gràcies per acostar-nos també la vibra i tota la part tecnològica dels visors, dels telescopis, que també seran protagonistes d'aquest tipus de tecnologia aquesta nit. Moltes gràcies, Eduard, una abraçada.
1: I tant, gràcies a vosaltres, una abraçada.
2: Una abraçada. Volem fotografia també de l'Eduard, els telescopis i sobretot la samarreta de Pink Floyd. Vinga, va, que anem tancant el programa i ho fem amb una darrera connexió, si ens ho permeteu, de Ràdio Servei. Volem actualitzar la informació de trànsit, com està la xarxa viària de tot Catalunya, sens dubte, doncs, amb algun punt més col·lapsant, més conflictiu, a causa de la mobilitat per l'eclipsi. Des de Ràdio Sant Cugat, Tina Forés, bon dia de nou.
3: Bon dia, Núria. Mira, a hores d'ara hi ha principalment dues vies afectades en diferents punts. Per una banda, la 2, que hi ha circulació amb retencions per obres a Jorba en sentit oest, també entre Abrera i Castellbisbal en sentit est, i a la 2 l'accés a la P7 a Martorell en sentit sud. Pel que fa a la P7, és la via que actualment té més afectacions. Se circula amb congestió entre el Papiol i Sant Cugat per un accident amb un carril tallat i amb retencions a l'alçada de Castellbisbal, Castellví de Rosanes i Subirats, tots aquests en sentit sud. A la mateixa via, també en sentit nord, circulació amb retencions a Sant Sadurní d'Anoia amb un carril tallat per obstacles a la via, i continuen les retencions a l'alçada de Tarragona, també amb un carril tallat en aquest cas per reparacions de danys a la via.
2: Doncs és la informació d'última hora, l'actualització de la nostra xarxa viària a la qüestió del trànsit, que també és un dels punts que tenim, a part de mirar el cel per saber la climatologia, també estem molt pendents de les carreteres. Ens l'han portat des de Cugat Ràdio durant tot el matí. La companya Tina Forestina, gràcies per la feina que has fet i felicitats. I escolta, gaudi molt d'aquesta nit de nou.
3: Gràcies a tu, Núria, igualment.
2: És moment, ara que anem tancant programa, d'agraïments. El sol, que està sent protagonista de la nostra selecció musical, també d'aquesta nit, tot i que ja ho heu sentit, la lluna se'l menja per uns minutets, ens agrada molt aquest símil. Amb els Beatles tanquem i amb l'agraïment a totes les emissores que avui han sigut excepcionalment moltes, que ens han participat en aquest programa especial i ens ha fet arribar la vibra, no?, les emocions del que serà aquesta nit, del que passarà aquesta nit, vespre nit, a nivell de tota Catalunya. Ai, no les puc esmentar totes ara mateix, però sí que l'agraïment va per elles i també per tots els oients que heu estat pendents de l'Obert per Vacances en un dia per nosaltres, crec que per vosaltres també, molt, molt especial. Aina Barbany, des de Cardedeu, què? Com esteu?
4: Estem molt emocionats. Sí,
2: sí.
4: Ha sigut un programa molt xulo que hem pogut veure, doncs, com es veurà l'eclipsi des de diferents punts de Catalunya, i tinc moltes ganes, jo.
2: I això no s'acaba aquí, perquè justament avui hem parlat del que passarà la nit. A la nit passaran coses, Aina, i nosaltres ho recollirem Sí. I demà ho acabarem d'explicar. Què hem de fer aquesta nit? Fer fotos, enviar àudios?
4: Ah, exactament, fer Vinga. Fotos des de llocs on sigueu i enviar àudios i que ens expliqueu com heu viscut aquest eclipsi que tant de temps portem esperant, no? I demà ho escoltarem al programa.
2: Demà farem el recull amb totes les vostres impressions, les que ens pugueu fer arribar, que nutriran el programa. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies, companya.
4: Gràcies a vosaltres, una abraçada i que vagi molt bé l'eclipsi.
2: I per tots els oients de l'Obert per Vacances, també que gaudiu moltíssim d'aquesta nit màgica. Demà ho recollirem tot plegat.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
7: Comencem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb una efemèride que molts historiadors del jazz creuen va ser, fins a cert punt, un accident. Estem parlant del naixement de la tècnica vocal que es coneix com scat. Segons el Museu Nacional d'Història d'Amèrica, el 26 de febrer de 1926, fa per tant 100 anys, Louis Armstrong va gravar la cançó Heebie-Jeebies com a trompetista i cantant. La primera estrofa la va cantar dient la lletra habitual. Però en acabar la tornada, a l'estrofa següent ja no va articular paraules. Podríem dir que la veu es convertia, en aquell moment, en un instrument més.

Aquesta manera de cantar, aquesta tècnica, se la va anomenar scat i es diu que ja existia. Però es considera que Armstrong, Louis Armstrong, en aquell moment la va introduir en el jazz. El que no hi ha dubte és que va ser la primera vegada que es gravava una cançó cantant-la d'aquesta manera. L'explicació que s'hi ha donat té poc a veure amb l'art i amb la creativitat i més aviat està relacionada amb les cues de pansa, perquè es creu que l'amic Louis Armstrong, en aquell moment, quan estava gravant aquesta cançó, en aquell moment, la segona estrofa, va oblidar la lletra. La qüestió és que l'escat es va incorporar al llenguatge jazzístic, sent un recurs molt adequat per improvisar amb la veu. I ara us portem alguns exemples, començant per la divina Sarah Vaughan.

0: La gran, la imprescindible Sarah Vaughan fent una demostració pràctica del que coneixem com cant amb la tècnica SCAT. Hem escoltat una gravació d'abril de 1954. Quan parlem d'improvisació, sovint l'apliquem prioritàriament als temps ràpids, com el que acabem d'escoltar. Però, òbviament, també es pot improvisar una balada i, si voleu, fins i tot s'ha de ser encara més subtil per fer-ho. Aquí tenim a Ella Fitzgerald, que ens canta Un temps lent, una cançó de Billy Strayhorn i Duke Ellington que es titula Daydream. És una gravació feta a l'estiu de 1967 amb Ella, acompanyada pel trio del pianista Jimmy Jones. Aquí teniu Daydream.
1: That was from our little small group, and now we'd like to reminisce with another one of the beautiful songs of Billy Strayhorn, A Wordless.

Ella Fitzgerald, Daydream, l'escat aplicat a una balada. I si voleu una opció més contemporània, aquí teniu la veu del Jarró, que no sé si ho sabeu, es deia Alwin López Jarró. I aquest febrer ha fet 9 anys que ens va deixar. El Jarró ens porta una versió de la famosíssima Take Five, aquella composició de Paul Desmond que es va fer famosa amb el quartet en el que Desmond treballava, el quartet de Dave Brubeck. A la versió que escoltarem, el Jarró porta la tècnica de l'escat pràcticament al límit. Fins i tot, en alguns moments, fa una mena d'escat invers. Podeu sentir que canta algun fragment que és totalment rítmic i en aquell moment aprofita per adaptar-hi algunes paraules. Ho fa molt bé, molt bé, i a més és sorprenent, original. És una cançó gravada en directe l'any 1977, una mica llarga, 7 minuts i mig, però creiem que val la pena. Aquí la teniu, Take Five, per Al Jarreau.

0: Hello, this is Sarah Dowling, and this is Jazz It.
1: Temps de Jazz a DTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Entre els molts tòpics que se'ns aplica a les persones que ens agrada el jazz, n'hi ha alguns que, a més de pesats, són fàcilment neutralitzables. El primer és que és una música minoritària i per a intel·lectuals. Si algú us diu això, recordeu-li que el jazz va començar com a música lúdica i eminentment ballable. En voleu una prova? Actualment hi ha molts llocs on es balla swing, se'l coneix com l'indie hop, i les persones que el practiquen diuen que es diverteixen molt, que fan exercici i que escolten bona música. I si a més l'orquestra és la Barcelona Jazz Orquestra, no es pot demanar més. Del disc Nits de Swing a la sala Apollo, aquí teniu Apollo Jams, 100% ballable.

0: altres instruments que es van crear per a l'ocasió i, especialment, el sentiment, l'aire, la intenció dels esclaus, persones convertides en mercaderia. A partir d'aquí, qualsevol nova incorporació ha sigut benvinguda. Per exemple, seguint amb l'afició al ball, un ball amb molta acceptació i un punt de, podríem dir, passió, dramatisme, és el tango. Mireu com sona una peça típica del repertori hard bop dels anys 60, escrita i interpretada pels germans Adderley, inspirada, ni que sigui de lluny, en el tango.
1: We're going to play a new composition based on the Argentine dance rhythm known as the tango, a kind of a jazz tango that my brother calls tango tango.

Tengo Tango, jazz genuí de la tendència hard bop molt popular als anys 60, amb un aire de tango i una mica de sentit de l'humor. Els germans Nat i Cannonball Adderley ens l'han portat. Però si voleu fer la barreja canviant les proporcions, amb el tango com ingredient dominant, aquí teniu el guitarrista Al Di Meola i el seu projecte World Sinfonia, que és de l'any 1990. Era un quintet amb dos percussionistes, dues guitarres amb cordes de niló i un bandoneó, que és un instrument del grup que es coneix com de vent i teclat, és a dir, del grup de l'acordió. El bandoneó és l'instrument més característic del tango i el que tocava el gran compositor de tangos, Astor Piazzolla. L'estiu de 1992, Al Di Meola i el World Sinfonia estaven de gira per Europa i a Catalunya van passar per Barcelona i per Palamós. Aquesta gira va coincidir amb la mort d'Astor Piazzolla el dia 4 de juliol d'aquell any, de manera que la cançó d'aquest disc, d'aquesta obra World Sinfonia, titulada Last Tango for Astor, Darrer Tango per Astor, va tenir en aquells concerts més sentit que mai.

El quintet World Sinfonia, liderat pel guitarrista Aldi Meola, ens han portat aquest Last Tango for Astor. I últim tòpic d'avui. Aquest té un costat estètic interessant, però les persones que ho diuen no van per aquí. Dos punts. El jazz sempre me l'imagino en blanc i negre. D'acord, molt bonic. Però una vegada més, depèn del que estiguis veient i escoltant. Perquè si t'agraden els aires caribenys, pots posar-te a l'orquestra de Chico O'Farrell i tindràs tots els colors del món i un ritme irresistible, també 100% ballable.

0: Hi, this is Eddie Henderson. You're listening to Jazz Hit Radio. It's always a pleasure for me to be in Barcelona with such an attentive, receptive audience. Can't wait to come back again. Tell all your friends.
1: Jazzit de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Hem escoltat fa un moment a Chico O'Farrell, trompetista, compositor, arranjador i director d'orquestra d'origen cubà, que va passar la major part de la seva carrera als Estats Units. El seu fill, Arturo O'Farrell, que viu a Nova York pràcticament de tota la vida, ha sigut aquests darrers 20 anys aproximadament el mentor de l'Albert Marquès, un pianista català de jazz establert a la mateixa ciutat, a Nova York. L'any 2023 potser recordareu que vam conèixer l'Albert, que va venir de gira a presentar Freedom First, un disc que havia gravat amb el seu grup de jazz i amb la veu que arribava a l'estudi a través d'un telèfon mòbil de Keith Lamar, que és un pres que es troba en el corredor de la mort d'una presó d'Ohio i que fa molts anys que al·lega que ell no va cometre el crim pel que el van condemnar. L'Albert Marquès s'ha convertit en un dels seus defensors i ha fet concerts per mig món explicant el cas.
2: I grew up in a neighborhood called The Village, a small enclave on the east side of Cleveland.
1: Ara tenim l'oportunitat de veure en directe l'Albert Marquès el proper dia 12 de març en el Jamborí de Barcelona, presentant un nou projecte que fusiona jazz i música clàssica. De moment, ara l'escoltarem en un dels darrers discos que ha gravat, a duet amb una trompetista canadenca que no va poder fer la gira de presentació perquè va ser deportada a Canadà, una víctima més de la política de Donald Trump.

També en el Jamboree, els dies 6 i 7 de març, el veterà trombonista Fred Wesley i el seu trio europeu, que es diu Generations. Serà un concert carregat de blues, de groove i de funky, amb aquest músic que es va fer famós en el grup J-Biz, el grup que acompanyava el cantant James Brown. Aquí el teniu a Fred Wesley en una gravació de 1972. La cançó es diu Secret Love.

0: Hey, you're listening to Jazz In, the best jazz show in Barcelona. Check it out. And I am Fred Wesley.
1: Acabarem el programa d'avui, acabarem Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, recordant que el proper 6 de març s'inaugura la 45a edició del Festival Jazz Terrassa, a les 8 del vespre, a la nova Jazz Cava, amb l'actuació del quintet de la saxofonista Irene Reig i el trompetista Oriol Vallès. Aquí teniu a l'Oriol en un dels seus projectes amb altres membres d'aquest mateix grup, com per exemple el bateria Joan Casares o el pianista Joel González. Ens porten una cançó que es titula Albatros. I si tenim temps, després també escoltarem un fragment de la peça So What, que obre el disc de Miles Davis Kind of Blue, una obra mestra que es va començar a gravar el dia 2 de març de 1959. Amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, que és el nostre tècnic Lali Ferrando, que és la productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

Avui, si m'ho permeteu, us m'agradaria explicar-vos una història molt personal. Tot va començar a l'estiu de 2006, al juny, amb tota probabilitat. Aquell dissabte, perquè això sí, recordo que era un dissabte, havia anat a fer la meva estoneta de bicicleta estàtica al gimnàs on anava, el gimnàs dels Germans Moreno de Mataró. Aquella era sempre una estona agradable, on a més de fer una mica d'exercici, doncs compartíem converses més aviat intranscendents amb el veïnat, amb la gent del barri. Però aquell dia hi havia pocs coneguts al local, i després d'estar una estona pedalant, tot sol, m'estava avorrint bastant. Llavors vaig veure que molt a prop hi havia unes revistes. Vaig pensar que potser amb allò em podia entretenir, no? Penseu que no hi havia smartphones a aquella època. Però per agafar aquestes revistes tenia que parar, baixar de la bici, quina mandra. Vaig dubtar uns minuts més i finalment sí, vaig decidir agafar-ne una. Crec que era el Tot Mataró, no ho sé, potser era el Capgròs, les típiques revistes locals on s'hi trobava de tot. Vaig fullejar-les per sobre amb poques esperances de trobar gran cosa. Hi havia anuncis de mobles, la cartellera de cinema, anunci d'una pollastreria, no ho sé, l'horòscop, per exemple. En fi, un recull força depriment. Però de cop a les darreres pàgines els ulls se m'han clavat en un anunci que sí que em va cridar l'atenció. Es veu que en un parell de mesos estava previst inaugurar a Mataró una ràdio local i demanaven col·laboradors, col·laboradors amb idees, en general, així, per fer un programa. Vaig pensar, com? Sempre és el que havia somiat, poder fer un programa de ràdio. M'encantava divulgar, portava anys acumulant coneixements, bé, a força de llegir, de viatjar, de col·leccionar discos. Però per què intentar-ho? Érem ja molt avançada la temporada, segur que tot estava agafat. I vaig tornar la revista al seu lloc. Però a marxar del local, en una mena de rampell, vaig tornar a agafar la revista, me la vaig endur. I a casa, fullejant-la ja amb més calma, em vaig convèncer a mi mateix de que potser sí valia la pena intentar-ho. Vaig trucar al telèfon que indicaven i en pocs dies m'entrevistava a l'Ajuntament i m'entrevistava amablement la May Ros, la directora recent nombrada, que em proposava d'immediat que si volia fes un guió de prova amb la meva idea. En pocs dies el vaig preparar, sempre recordaré el títol, 1791, el darrer any de Mozart. I bé, la proposta va ser acceptada. Pocs dies després, l'11 de setembre, era un dels que inaugurava les emissions de Mataró Ràdio. I ho feia en directe. No havia agafat mai un micròfon en directe. Doncs ho vam fer. Si no hagués agafat aquella revista local intranscendent, o si no hagués anat al gimnàs aquell dia, o si en lloc de pedalar hagués estat conversant amb un amic, avui, estimats, estimades oients, no estaria fent aquest programa. Han estat 18 anys sense interrupció fent ràdio, fent una de les coses que més m'agrada del món. I encara més, si no hagués passat això, no hagués conegut a la meva parella. Però aquesta història us l'explicaré després. A les històries com aquesta que us acabo d'explicar se'ls coneix com serendípia. Són aquelles circumstàncies afortunades, inesperades, que ens passen a la vida. Ens passen, bé, per una conjunció de petits fets, troballes casuals. Diuen que cadascú de nosaltres cada dia ens passen per davant desenes d'oportunitats que no veiem, que no detectem i que, per tant, no aprofitem. La serendípia és la capacitat de saber veure opcions allà on altres no hi veuen res. Doncs bé, avui parlarem de la serendípia i ja veureu com ens ho fem per acabar relacionant-ho, com no, amb la bona música.

En un país llunyà de l'Orient, anomenat Serendip, hi havia una vegada fa molts i molts anys tres germans. Tres prínceps a qui el seu pare havia donat una formació excel·lent i completa en tots els camps. Però el pare considerava que als fills els hi calia encara un aprenentatge més. Veure món, descobrir-lo per ells mateixos, aprendre el que els llibres i els professors no expliquen. I el que va fer va ser encomanar-los una única missió: trobar el camell més perfecte del món. Els fills obedients van començar aquesta recerca d'immediat, visitant ciutats, països, propers i llunyans. Després de molt de temps, de moltes aventures viscudes, aquell camell mai va ser trobat. Però, en canvi, mentre el buscaven, els tres germans van descobrir tresors molt més valuosos que aquell animal. Per tant, tot plegat no havia estat sinó una excusa per la seva aventura d'aprenentatge. Doncs bé, d'aquest conte persa, que hem resumit ara molt i molt breument, prové la paraula serendípia, que podríem definir com una troballa sensacional feta a l'atzar mentre s'està cercant una altra cosa diferent, no simplement mentre no s'està buscant res, mentre simplement existim, observem. La troballa sembla casual, però més aviat és mèrit nostre per saber mirar, per saber observar el món i entendre millor que altres les oportunitats que tothom podia haver vist. Aquest conte persa va ser adaptat per autors com Voltaire, però va ser el noble anglès del segle XVIII, Horace Walpole, que va ser escriptor i també polític, que va fixar la paraula serendipity per definir aquestes troballes que tots hem tingut alguna vegada i, com veurem avui, han estat en alguns casos l'origen de grans descobriments. Doncs bé, per il·lustrar l'origen oriental d'aquesta història persa, estem sentint de fons un fragment de Xerezade, però no la de Rimsky-Korsakov, sinó la de Maurice Ravel, en homenatge al personatge de Les Mil i Una Nits, aquella dona que explicava cada nit al sultà un conte meravellós, un conte que mai acabava, per així poder escapolir-se d'una mort gairebé segura.

I avui la nostra selecció tindrà a veure d'una o altra manera amb aquesta paraula, amb aquest fenomen, la serendípia. En primer lloc, i com a aperitiu, us deixem sentir el fragment titulat precisament així, Serendipity. És una obra de Patrick Hamilton, un músic contemporani, format clàssic al Conservatori de Bruges a Bèlgica, però que fa altres músiques. Ell explora el que s'anomena crossover, és a dir, diferents camins que s'entrecreuen entre el clàssic, l'electrònic, amb molta postproducció, creant, en fi, com veieu, ambients sonors molt personals.

Hem sentit Serendipity, de Patrick Hamilton, un tema que hem trobat, com podeu imaginar, perquè aquesta setmana estem buscant músiques relacionades amb les troballes, amb la serendípia. I bé, ara s'escauria gairebé una pregunta que algú de vosaltres em podríeu fer. Perquè, Lluís, com busques les músiques que programes cada setmana? Doncs bé, avui, en certa manera, us ho aniré desvelant. I ja us avanço que té bastant a veure amb aquesta cosa de la serendípia.

Avui en dia, amb tenir una gran discoteca, no n'hi ha prou per fer troballes musicals. La discoteca és el ja conegut, podríem dir. Però per descobrir, així entre cometes, cal tenir les orelles ben obertes, tenir altres estímuls, anar a concerts, parlar amb la gent que en sap, escoltar la ràdio, escoltar altres podcasts. I no podem negar que les xarxes i els algoritmes ajuden quan et proposen temes que desconeixies i t'hagués costat molt de descobrir. Com em va passar precisament en aquesta cançó de Bressol que estem sentint del compositor Valentin Silvestrov.

0: Daniel Hope, el violí, era el protagonista d'aquesta cançó de bressol, aquest lullaby, extret de l'àlbum Melodies of the Moment del compositor actual, compositor viu, Valentin Silvestrov, un ucraïnès nascut a l'any 37, i, en fi, un d'aquests músics que no renuncia a la tonalitat, a la música, diguem-ne, de sempre, és, per tant, tingut per un músic neoclàssic, amb una extensíssima producció de 7 sinfonies, un munt de concerts, peces de cambra, i que vam descobrir, no ara, però no fa tant de temps, gràcies a les suggerències de la intel·ligència artificial de les xarxes.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: De vegades, grans troballes són fruits de petits atzars i casualitats aparentment impossibles, però a la vida, fins i tot de les desgràcies, se'n pot treure alguna cosa. Mireu, el proper tema que sentireu era en un CD que jo tenia posat en el meu Peugeot quan fa pocs dies el vaig estar ballar. Així mateix, no va haver-hi conseqüències personals, estic bé, estic perfecte, però el cotxe no es podrà salvar. I bé, quan vaig treure el CD de la ferralla en què s'havia convertit el cotxe, hi havia precisament això.

Diana Krall versionava així de sensual aquest I'm Not In Love, aquest tema de l'any 75, original del grup britànic 10cc, 10 centímetres cúbics, i que jo portava precisament el meu reproductor de compactes en un cotxe que ja no podré recuperar. Serendípia, en aquest cas de la dolenta, només compensa la música.

Queden molt lluny aquells temps en què un aficionat podia conèixer i reconèixer gairebé totes les composicions clàssiques enregistrades. Li posaves qualsevol cosa i deia, això és tal de tal. Jo diria que fins als anys 80 una persona entesa, veritablement entesa, podia identificar gairebé qualsevol fragment musical en un CD, en un LP. Però és clar que en aquell moment el repertori era el que podríem anomenar clàssic estàndard. Mozart, Bach, Brahms, Beethoven, Schumann, Debussy, Fauré, bla, bla, bla, i les òperes més conegudes. Molta, moltíssima música, evidentment. Però habitualment es repetien bastant les mateixes obres. Avui en dia això és gairebé impossible. Entre l'esclat de la música antiga, que ha tret a la llum obres i fins i tot autors dels que no hi havia absolutament cap informació prèvia, i això gràcies a treballar a musicòlegs i a intèrprets que no es conformen amb interpretar el de sempre i volen descobrir partitures. Amb això la quantitat d'obres enregistrades s'ha multiplicat exponencialment. I com a exemple, mireu, us portem un fragment que vam sentir a la ràdio fa unes setmanes i va donar una mica de ràbia perquè no vaig poder identificar el que era. Semblava una obra per violoncel i piano, però l'autor m'era desconegut. Època clàssica, preromàntica. Vaig activar l'aplicació de Shazam, aquesta que t'identifica les músiques, i bingo, me la va trobar. Doncs, si voleu saber què era, us ho dic al final de tall.

I no era música per a violoncel, com jo m'havia pensat, sinó música per contrabaix i piano. Shazam me la va xivar perfectament. Era l'elegia número 1 per contrabaix de Bottesini, interpretada per la contrabaixista Mikyung Song. Giovanni Bottesini és un d'aquests personatges interessantíssims i poc coneguts, hem de dir, de la història de la música. En el seu moment, sí, va ser conegut. De fet, va ser anomenat el Paganini del contrabaix pel seu virtuosisme extrem, insuperable, que va exhibir en llargues gires que va fer per tot el món. Aquest home havia començat estudiant violí i era un molt bon violinista, però les places en aquell moment estaven cobertes i entre ell i el seu pare van dir: bé, doncs em passo el que pugui. Es va passar al contrabaix i el va tocar amb tanta agilitat, gairebé com si fos un violí, que evidentment es va convertir en el número 1. Però a banda, aquest home va ser director d'orquestra i també compositor. De tota manera, les seves obres no eren prou trencadores en un moment en què Liszt, Wagner, Verdi van capgirar la forma d'entendre la música. Per tant, les seves obres van quedar una mica arraconades. I ja veieu, la serendípia un cop més ens ha portat el gran Bottesini amb el seu gran instrument.

És bastant coneguda l'anècdota de que quan Frédéric Chopin passava les hores a la cartoixa de Valldemossa, a Mallorca, aquell hivern poc amable del 1838, on ell suposadament havia de millorar la seva tuberculosi i, en canvi, gairebé la va empitjorar, va ser un hivern especialment fred, plujós... Doncs bé, allà Chopin va escriure, si no tots, bona part dels seus preludis, aquestes peces curtes però precioses, autèntiques joies. I un d'ells, un d'aquests preludis, s'ha anomenat La gota d'aigua, degut a que hi ha una nota que es repeteix incansablement al llarg de la peça. Va sonant tota l'estona de forma implacable. Nan, tan, tan, tan. I es diu, la llegenda diu, almenys, que el va escriure precisament un d'aquests dies plujosos, un dia en què la pluja no parava a la cartoixa, i el músic, inspirat en aquella gota que no parava, la va traslladar al piano d'aquesta meravellosa manera.

Aquesta era la música de Chopin, nascuda, o podria ser que hagués estat nascuda, del so d'una gota d'aigua. Una gota, un so que, en fi, per d'altres hagués estat més aviat un suplici, o almenys un avorriment, però a Chopin, si ens creiem la llegenda, li va donar aquesta idea magistral. A l'artista, el bon artista, la persona sensible, qualsevol estímul pot ser una font d'inspiració.

I aquesta música que estem sentint és una obra de joventut d'un compositor espanyol de principis del segle XX, gairebé desconegut. Ha estat recuperat per José Luis Temes, un home que està fent una feina molt interessant de recuperació de la música espanyola de finals del XIX, sobretot principis del XX. Ha fet l'enregistrament i que aquest qui us parla l'ha descobert en aquest cas per un amic, escoltant el bon amic de Ràdio Clàssica, Martín Llade, amb qui compartim aficions i passions. Doncs bé, el que sentim és el vals trist d'Evaristo Fernández, un senyor nascut a Astorga el 1902 i que va formar part dels músics de l'època de la República, també anomenada la generació del 27 musical. Bé, aquest compositor, com altres contemporanis seus, van ser després gairebé esborrats de la història per la dictadura franquista, bàsicament perquè es van posicionar clarament del bàndol republicà. Doncs bé, d'ell, Evaristo Fernández, sentim aquest fragment, Vals triste, escrit quan tenia només 18 anys.

En la història de la ciència, sembla que en ocasions alguns descobriments han estat a tocar de la mà i només ha faltat, bé, un cop de sort per desvelar-los. Fleming, ben conegut, va descobrir la penicil·lina i ho va fer veient una placa bacteriana que s'havia florit i que altres havien estat a punt de llançar. Einstein, el gran Einstein, va pensar per primera vegada en la relativitat del temps i de l'espai viatjant en tren, com feia molt sovint, però també com feien milers de persones i que estaven fent en aquell mateix moment. I Cristòfol Colom, què dir, va descobrir Amèrica quan de fet ell volia anar a un altre lloc, volia anar a les Índies.

amic Alberto, santanderí culte i educadíssim, que casualment em va acompanyar a casa després d'un sopar amb companys i el tenia posat en el seu cotxe. No era el meu estil, però la cançó i l'interpretació em va semblar sensacional. I aquí la tenim, Serendipia Dixit. I un abrazo, Alberto.

A la vida, pareu les orelles, la vista i els cinc sentits. Mai se sap quan pot sortir una oportunitat de feina, d'amistat, d'amor, de qualsevol cosa, de descoberta feliç. Aprofiteu, doncs, la serendípia, encara que no hi creieu, existeix. L'altre dia, veient una pel·lícula a la televisió, vaig sentir això i em va encantar.

Era el fragment El salt de l'àngel, del film Els colors de l'incendi, un film francès del 2022 que bé, no passarà a la història dels clàssics del cinema, però conté una banda sonora, la veritat, molt interessant, escrita per Guillaume Boussel, en el que podem trobar molta música, però us he triat aquest petit fragment que avui, per coses de l'atzar, ha arribat fins aquí, El salt de l'àngel.

Estimades, estimats, ja veieu que la bona música és per tot arreu i, com diu la llei de la serendípia, només cal estar ben alerta per descobrir-la. I no només la música, la vida és plena de sorpreses que poden ser fantàstiques si les sabem veure. Com deia al principi, si estic fent aquest programa és perquè un dia, per atzar, fa 18 anys, se'm va acudir fullejar una insulsa revista local canviar la vida. Perquè el tercer any d'aquell programa, quan encara es deia Variacions i entrevistava convidats, vaig portar l'estudi a la Victòria, musicòloga i divulgadora a qui jo escoltava ferventment i fascinat a Catalunya Música. I d'aquella invitació professional, d'aquella entrevista fantàstica que vam fer, va sortir també una meravellosa relació de parella, que mai m'hagués imaginat. I bé, aquí continuem. Amics, amigues, us acomiadarem amb un altre fragment que hem descobert per atzar. Sonava a la ràdio i no vaig ser capaç de reconèixer-la. Semblava música postromàntica, mera familiar, però no era capaç de saber què era. La sorpresa és quan descobreixes que va ser escrita per un dels músics més avançats, agosarats i revolucionaris del segle XX, Anton Webern, el deixeble, un dels millors deixebles d'Arnold Schoenberg, i deixebles en aquestes aventures que es van liar a fer a principis del segle XX del dodecafonisme, de l'atonalisme, l'anomenada Segona Escola de Viena. Però Webern, abans de fer música atonal, havia escrit coses com aquesta. És el moviment lent del seu quartet de corda en un arranjament, aquest cas sí, és recent, de l'orquestra de Cleveland per a gran orquestra. Doncs bé, us deixem amb Anton Webern, amb Pere Sánchez, amb qui he tingut la serendípia de col·laborar des de fa molts anys en el control tècnic, i qui us ha parlat, Lluís Bonamusa. Ens acomiadem per avui. No serà la darrera vegada, ja us diem que seguirem incansablement explorant els camins, que són molts, que ens condueixen a la bona música.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Els joves que han passat per la Direcció de Prevenció i de Protecció de la Infància i de l'Adolescència reben acompanyament a través del Servei de Primera Acollida i Atenció Integral, un servei que ofereixen diverses entitats arreu del territori on es proporciona les competències per ser doncs, autònoms i arribar a la seva emancipació. I avui parlem precisament d'això, d'infants i d'adolescents, d'estrangers nouvinguts que han arribat a casa nostra sense referents familiars en molts casos i que necessiten d'aquest acompanyament per integrar-se completament a la societat i per poder-se desenvolupar també com a persones. Una d'aquestes entitats que treballa al territori, concretament a casa nostra, és la cooperativa ISOM. Avui ens acompanyen en Joan Arribas, ell és director dels pisos de Barcelona i també de l'àrea metropolitana. Què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia.
4: I està amb nosaltres també en Lluís Feliu, que és director d'operativa dels serveis residencials de la cooperativa ISOM. Molt bon dia.
6: Bon dia.
4: Joan, a quants nois i noies heu ajudat a ser autònoms aquest passat 2025?
5: Doncs ara el 2025 hem tingut, tenim actualment 38 places de pisos aquí a la ciutat i per rotació d'entrades i sortides de joves que ja han sortit perquè han complert amb el projecte d'inserció laboral que venien a fer, hem arribat a uns 50 joves.
4: Una cinquantena cada any,
5: sí.
4: I som, però entenc que opera també altres punts del territori català, no? I que dona una cobertura més àmplia.
6: Sí, efectivament, tenim el projecte de pisos d'inserció laboral a Lleida, a Reus, Barcelona i Badalona, bueno, i Barcelona comarques, també tenim per Terrassa, Rubí.
4: Aquesta xifra que ara ens comentaves, no? Aquesta cinquantena doncs, de joves que deixen de ser menors però que encara necessiten aquest acompanyament, no? Que vosaltres oferiu, és una xifra més o menys que es manté que es manté al mateix nivell en aquests últims anys o hi ha oscil·lacions?
5: Bueno, en el nostre cas, clar, el que tenim és un número de places limitat i determinat en els pisos i aleshores el que sí que veiem és que els joves al final arriben amb un projecte migratori doncs, de necessitat de poder donar suport a la família i de poder-se emancipar ells aquí i una mica la nostra missió és poder-los donar suport amb això. Aleshores, en el moment en què fan una inserció laboral en el mercat de treball, doncs ja marxen del pis per poder continuar aquest procés fora.
4: Per tant, majoritàriament el que volen és formar-se, treballar i poder emancipar-se i també alhora ajudar a la família que han deixat en el seu punt d'origen?
5: Sí, potser fa uns anys estàvem molt centrats, no?, en la inserció laboral i en donar un cop de mà a la família i últimament sí que estem veient doncs, un perfil de joves que tenen una mirada, un horitzó amb la formació molt més a llarg termini i una mica estem treballant amb això, que els joves puguin fer formació, alfabetització, competències digitals, tot per garantir un accés al mercat laboral.
4: L'altre dia ens acompanyava precisament un jove exhotelat, l'Ahmed Mansour, i ens deia, jo volia venir a Europa per estudiar com estudien els blancs, no? I ara me n'adono que la clau és treballar com treballen els blancs, buscant aquesta doncs, feina, diguéssim, més ben qualificada, no? Que suposo que això va molt lligat amb el que ens explicava en Joan d'intentar tenir una mirada més llarga pel que fa doncs, en aquesta formació, no? De poder tenir més i millors oportunitats laborals.
6: Correcte, i a part són nanos que tot i que hagin tingut alguna primera experiència laboral al país d'origen, les maneres de fer del nostre territori poden ser diferents. Per tant, és necessària aquesta formació per acabar d'adaptar-se a les demandes del mercat, no? Laboral.
4: Quin és la procedència, diguéssim, majoritària d'aquests joves, no? El perfil, les edats amb què han arribat també aquí i com ho han fet?
6: Cada cas és particular, però si haguéssim de treure un perfil general, et diria que sobretot arriben nanos del Marroc o del Magreb i, bueno, en tot cas, africans, majoritàriament, i sobretot de Senegal i Gàmbia. Són els nanos que ens arriben a Catalunya. I també depèn molt, però normalment arriben amb uns 17 anys de mitjana. I els pisos, doncs, com que tenem a joves tutelats i extutelats, sí que els tutelats vol dir que són menors d'edat, però normalment són nanos molt propers a la majoria d'edat, amb 17 anys i 8 mesos, 10 mesos, i després això, nanos ja majors d'edat.
4: En què consisteix el servei? Quants pisos teniu, per exemple, a Badalona, no? I com es fa aquest acompanyament?
6: A Badalona, ara mateix tenim 9 pisos, i l'acompanyament és un acompanyament relatiu, diguéssim, perquè entenem que són nanos que ja tenen cert grau d'autonomia, que s'ha pogut treballar aquesta autonomia, com comentaves, els espais, els centres d'acollida.
4: Ara ja són majors d'edat.
6: Correcte, o els hi queda molt poquet, però en tot cas ja partim d'un nivell d'autonomia relativament alt, i aquest acompanyament relatiu vol dir que l'educador o educadora està pel pis doncs 3-4 hores o depenent de les necessitats de cada pis o de cada cas, i són la idea és que ells ho facin tot, però amb l'acompanyament o el suport educatiu. No? Pues, per exemple, si s'han d'anar a matricular en una formació, l'educador els hi pot indicar com, però ells es matriculen a la formació. No? O les tasques de les activitats diàries del pis, doncs ja sigui la neteja o les compres i demés, se'ls donen pautes, però ells fan aquestes
4: activitats. Ells són els responsables, també amb aquesta intenció de que guanyin en autonomia, no?
5: Exacte.
4: Parlem de nois, majoritàriament, no noies, o també hi ha noies?
5: No, també hi ha noies. Sí que és veritat que en el cas de joves migrats sols que han arribat al territori, el perfil és molt majoritàriament de nois, però en el cas de Badalona sí que tenim 2 pisos de noies i serien més o menys un 25% de les places són noies que també han fet aquest procés migratori, però que representen un percentatge molt més baix.
4: En aquest servei d'acompanyament, amb quins professionals compteu? No? Parlaven, Lluís, d'educadors socials, però no sé si també hi ha pedagogs, psicòlegs...
5: En el nostre equip sí que és que el treball és multidisciplinar, perquè al final enriqueix, diguéssim, la intervenció i la mirada, i en el nostre cas els educadors i educadores socials són els que intervenen directament en els pisos i els que fan la feina directa amb els nanos, però també és veritat que comptem amb un servei d'orientació i inserció laboral, amb 2 insertores laborals que fan aquesta tasca, diguéssim, d'acompanyament i de suport a la inserció laboral, però també una orientació formativa, no? I comptem també amb el servei d'atenció psicoterapèutica, amb un psicòleg a l'equip, que fa tant orientació a l'equip com atenció terapèutica individual als nanos que ho precisin o que ho puguin necessitar.
4: Com és la relació amb les famílies? Alguns potser en aquest procés migratori no han tingut relació fins que arriben a un servei com el vostre, que, diguéssim, cobreix aquestes necessitats bàsiques?
5: Sí, quan arriben al centre s'intenta fer un contacte amb les famílies, una mica com per rebaixar angoixes, no? per avisar que estan aquí, que estan bé. El que intentem és que ells mantinguin aquesta relació, sobretot perquè són ells els que són els que han fet el procés migratori, i un cop aquí intentar entendre doncs, que les famílies tenen unes necessitats, fan una demanda, però que ells són els que estan aquí. Aleshores, la nostra relació bàsicament és amb els nanos, però sí que estimula que no perdin el contacte amb la família.
4: Clar, ens explicàveu que comparteixen pis, no? Pisos de 3-4 diguéssim, residents, no? Com és la convivència entre ells, no? Com s'organitzen? I també amb el conjunt de veïnat, no?
6: Al
4: final és un pis de joves.
6: Correcte. I de joves migrats, que no sempre d'entrada són ben acollits, amb la qual normalment abans d'inaugurar, diguéssim, un pis, sí que fem una feina prèvia dels educadors o el Joan mateix, no?, amb el veïnat, i no només amb el veïnat, sinó a vegades també amb el teixit associatiu del barri. Perquè la idea és que ens vegin, doncs, bueno, que vegin que anem a sumar. No? I inclús podem participar estratègicament també, no?, d'alguna taula de treball amb els ajuntaments o amb les associacions de veïns, no? I en quant a la convivència, bueno, també normalment els hi donem el contacte directe als veïns per si hi ha alguna incidència, doncs que la puguem resoldre juntament amb els joves. Incidències normals en tota convivència. I entre els joves, doncs, bueno, jo crec que la convivència és bona. Això no vol dir que es facin amics, és a dir, la idea és que cadascú tingui el seu itinerari individual, però en general no he tingut grans problemes de convivència,
4: Uh-huh. Ah, precisament aquesta setmana ens fèiem ressò també del cas d'en Senei Kanté, que és un jove senegalès que va arribar aquí i que s'ha passat 3 anys al carrer, tot i sent menor, perquè doncs, no va poder doncs, fer, no se'l va reconèixer com a menor. No sé si aquesta és una realitat que es dona més del que ens pensaríem. En parlàvem aquesta setmana amb l'Albert Parés, que és advocat de Noves Vies, i ens explicava, i de fet ens atenia el propi Senei, no?, en les dependències del monestir de Sant Jordi de la Murtra, que és on s'ha estat després de viure, doncs, com dèiem, 3 anys al carrer, després d'intentar tramitar doncs, aquest permís de residència, i que la justícia finalment hagi reconegut que quan va arribar era menor i, per tant, sí que tenia dret, diguéssim, a aquesta atenció en un centre d'acollida, no? Això es dona més del que ens imaginem?
6: Clar, nosaltres què passa? Que els centres, bueno, estem parlant de pisos i aquest, els nanos que ens arriben ja són nanos normalment amb la situació administrativa regularitzada. Llavors no ens trobem amb aquests casos. I els nanos que no la tenen regularitzada, en tot cas, estan en procés i pràcticament al 100% l'obtindran. Això que comenteu seria més als centres d'acollida. No, jo no manego les xifres, això en tot cas l'administració ho sabrà, però els centres d'acollida que gestionem nosaltres no hem tingut cap cas que hagi de sortir per aquest motiu.
4: Molt bé. Parlàvem ara una mica de com ha gestionat la convivència, no?, dins del pis i també a la pròpia comunitat de veïns. No sé si des d'ISOM també s'aposta per fer xarxa en el sentit doncs, d'intentar que els joves que teniu, no?, també s'impliquin en activitats doncs, de barri, fins i tot culturals, no? Els hi proposeu? Perquè venen també sense aquesta xarxa, no?, familiar o d'amistats en molts casos, no? I això, doncs, a vegades també té un impacte a nivell emocional i la promoció de la cultura, doncs sabem que també és una eina d'integració important.
5: Sí, al final els joves que tenem són joves migrats, però són joves, no? I al final estan en un moment evolutiu en el que també tenen ganes de fer vida, de fer xarxa, de fer amistats, amb la diferència amb els joves que siguin de Badalona de tota la vida, que potser no tenen un grup d'amics establert, i aleshores la nostra feina amb ells, més enllà de l'orientació laboral i formativa, que és superimportant, també contempla el que dèiem abans, no? Doncs tenir cura del pis i tenir companys, i aquell aspecte més socioeducatiu, no?, de tenir la mirada és àmplia. Per exemple, doncs, participar d'activitats de lleure, un partit de futbol, una entitat de lleure que pugui oferir qualsevol tipus d'activitat on els nanos puguin fer xarxa, on puguin conèixer gent al territori, puguin empapar-se també, no?, nodrir-se de la cultura, en aquest cas doncs, de la ciutat de Badalona, però per extensió també doncs, fer una xarxa aquí que en cert moment els pugui ser de sostén, no?
4: Tinc entès, Lluís, que també treballeu amb persones que viuen al carrer a través del Housing Fest. Ho dic perquè en doncs un moment on el sensellarisme es fa palès, i més a la nostra ciutat, no?, amb les notícies d'aquestes últimes setmanes, que és una problemàtica, que a més hi ha una llei del sensellarisme pendent de ser aprovada al Parlament de Catalunya, i per tant és un problema, no?, amb la crisi de l'habitatge doncs, que s'agreuja i que preocupa, no?, us volia aprofitar també per demanar per aquesta iniciativa, el Housing Fest, no?, com neix i en què consisteix aquest programa, que no sé si també apliqueu a la ciutat de Badalona.
6: Sí, en Badalona, Sant Adrià, crec que Santa Coloma, això, el que ho porta són companys, però, a veure, el Housing First parteix de la idea de que perquè una persona surti del carrer, el que primer ha de tindre és un sostre, no? I és evident que a partir de que poden tenir un habitatge, un sostre, podem començar a construir altres qüestions, doncs com la formació, la inserció laboral, no? I no tenim ara mateix, bueno, estem pensant en obrir més pisos, però em sembla que en tenim 3 o 4, no et voldria enganyar. I
4: 3 o 4 a Badalona?
6: Sí. Previ a això, sí que es fa una feina, evidentment, amb serveis socials del municipi, en aquest cas de Badalona, i també tenim educadors de carrer doncs, per intentar detectar, no?, casos que potser no estan dins del circuit de serveis socials, perquè simplement no coneixen, no?, els tipus de joc que hi ha, i fer una miqueta d'enllaç això amb serveis socials i buscar posteriorment l'atenció que els hi convingui.
4: En aquest sentit, des de la taula del sensellarisme a Badalona, no?, on ja es van comptabilitzar amb l'últim recompte de persones sense sostre, la vora d'un centenar de persones que que dormen al ras habitualment a la ciutat de Badalona, més enllà de les altres condicions d'infrahabitatge, no? On també altres persones doncs, viuen, al nostre municipi i en entorns com el nostre, no? Sobretot metropolitans, ens indicaven que moltes de les persones, o que hi ha una tendència que cada vegada són més joves, les persones que es troben en situació de sensellarisme, no? Vosaltres copseu també aquesta realitat?
6: Clar, sí, sí. I, de fet, probablement té a veure... bueno, són col·lectius, normalment, com deia el Joan, com que són nanos que migren sols, que no vol dir que estiguin sols aquí, que no tinguin amistats i de més, però són gent que no tenen un suport familiar, no? Estem parlant que la mitjana d'emancipació em sembla que rondava els 30 anys, no? I actualment a l'estat espanyol això vol dir que si tu t'emancipes als 30 anys, fins que no hi arribes tens un suport familiar o d'amistats. Aquests nanos no tenen aquest suport. Això vol dir que si no tenen la situació regularitzada, no poden treballar, i tot i que treballin, és difícil o impossible pràcticament l'accés a l'habitatge, perquè estem parlant, bueno, doncs de sous justets, no? Això els aboca necessàriament al carrer. I hi ha nanos que tenen la situació regularitzada i estan al carrer.
4: Doncs Lluís Feliu, Joan Arribas, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos explicat la feina que feu també des de la cooperativa ISOM a Badalona, i fins la propera, que vagi bé.
6: Moltes gràcies.
4: Adéu.
6: Gràcies.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí
2: amb xancles i banyador.
4: I aquest que escoltarem de seguida és un fragment del documental Moure muntanyes.
0: De l'hospital ens deriven al genetista. Una visita de 5-10 minuts va ser, més o menys, i l'essència va ser: no hi ha diners per investigar, per tant no podrem arribar a fer res.
7: Aquestes malalties minoritàries te n'has d'ocupar tu, t'has de buscar tu la financiació i has de buscar el científic que pugui dur a terme aquesta investigació.
8: Jo crec que en els pròxims 5 anys veurem com podem anar desenvolupant de forma important teràpies per moltes patologies que ara semblaven impossibles.
4: Com dèiem, aquest és un fragment de Moure muntanyes, un documental del programa Sense Ficció del 3CAT, un documental també que recull els testimonis de diverses famílies que lluiten per impulsar una teràpia experimental per curar els seus fills de la síndrome CTNNB1. A tot l'estat espanyol hi ha només 36 casos diagnosticats, dels 450 que hi ha arreu del món, i una de les famílies que hi surt és precisament de la nostra ciutat, de Badalona. Ell és en Martí, Jové Espà, és alumne de les Escola Minguella, i és el primer infant diagnosticat amb aquesta malaltia a Espanya, i avui doncs ens acompanya el seu pare, i és l'Agustí Jové. Què tal? Molt bon dia.
9: Benvingut. Hola, bon dia.
4: I també saludem el periodista Carles Prats, qui ha liderat l'equip de professionals que ha fet possible aquesta feina documental. Bon dia.
10: Molt bon dia.
4: Carles, com sorgeix aquesta idea, la de moure muntanyes?
10: Doncs sorgeix a partir d'un cafè, fent un cafè amb una de les mares que ens explica la història i ens captiva, no? És d'aquelles històries que t'arriba al cor i dius: això s'ha d'explicar, ho hem d'explicar, hem d'explicar a la gent que hi ha famílies que viuen aquesta situació, que tenen un nen, que veuen que passen coses, no saben ben bé què, i estan anys buscant respostes, i quan les troben, quan els hi donen el diagnòstic, doncs no en poden fer res perquè no tenen cura, perquè són malalties minoritàries, i no s'investiga prou. I és el que expliquem en aquesta història, que davant d'aquesta situació, doncs un grup de famílies, en concret de la síndrome CTNNB1, decideixen ajuntar-se i plegats finançar la recerca, cosa que és sorprenent, que al final han aconseguit una cosa que semblava impossible, i aconsegueixen doncs això, no? Moure muntanyes.
4: Un documental que dona visibilitat, com dèiem, a aquestes malalties minoritàries, no? Com la que pateix en Martí, aquesta síndrome d'un nom tan estrany, no? Que ens sona com tan llunyà, que és la CTNNB1, però que a casa vostra doncs és molt proper, no? Malauradament, explica'ns què és aquesta síndrome, com es manifesta.
9: Bueno, la síndrome de CTNNB1 al final és una mutació genètica ex novo, que ni el pare ni la mare són portadors, o sigui, ens podria haver tocat qualsevol de les persones que estem aquí i a qualsevol altre lloc, és la loteria. dolenta, però la loteria, i al final el que fa, genera aquesta mutació genètica és la manca d'una proteïna que es veu en una clínica en tots els nens i persones afectades amb una afectació greu al neurodesenvolupament, ja sigui a nivell motriu, problemes a la parla, trastorns del son, dèficits d'atenció. Al final acaba sent, segons ens deien els metges, no?, una de les principals causes, segurament, es veurà amb els anys, de paràlisis cerebrals mal diagnosticades. De fet, el Martí, quan neix, primer no ens diuen que està bé, però després, quan es va veient que hi ha alguna cosa que falla, a priori ens plantegen que podria ser una paràlisi cerebral, el que passa que arribem al diagnòstic i finalment veiem que no.
4: Quan va ser que vau veure, doncs, que alguna cosa no anava bé, no? Va costar molt arribar a aquest diagnòstic?
9: Bueno, el Martí neix bé, marxem de la clínica sense, com si no passés res, no?, com amb les altres germanes, i sí que és veritat que veiem a les primeres setmanes, doncs, que no aguanta el cap, que no té aquell el reflejo patelar que es diu, no?, dels nens petits, quan els nadons, quan neixen, i ja els primers mesos té un ingrés per broncoespasmes, bronquiolitis al mes i mig, té una cardiopatia, tenia un buf al cor. Al final tot això és fruit del retard madurativ i de l'afectació del síndrome, no? I a partir d'allà hi ha un cardiòleg que ens diu que hi ha alguna cosa que no està bé, ens anem al neuròleg, i allà, doncs, és quan tenim el xoc de realitat i on veiem que allò no queda només amb una bronquiolitis com pot tenir qualsevol dels nostres fills, no?, sinó que hi ha una afectació greu, i allà és quan intentem iniciar la lluita d'aconseguir un diagnòstic. Que això és complicat perquè ens anem d'anar a fer l'exoma, que és una prova que fins a dia d'avui no ho sé si la Seguretat Social la cobreix o no, però en aquell moment no la cobria, i al no cobrir-la la Seguretat Social no te l'ofereix. I nosaltres per privat aconseguim que algú ens parli d'aquesta prova, no? Quan plantegem nosaltres fer el genoma, ens diuen, no, hi ha aquesta altra prova, i a través d'aquest exoma s'aconsegueix un diagnòstic, i a dia, per això som els primers diagnosticats a Espanya.
4: I és aquest, en concret?
9: Correcte.
4: D'aquesta síndrome.
9: I després, a partir d'aquí, van apareixent més casos a mesura que aquesta prova es va fent o oferint a altres llocs.
4: Això arriba amb quina edat té en Martí?
9: Doncs el Martí neix el 2013 i el diagnòstic el tenim just a l'11 de maig, que en aquesta ciutat és una data assenyalada per nosaltres, a l'11 de maig del 2016. Vull dir que el Martí tenia dos anys i un pico.
4: Molt bé. És més dura la diagnosi o que et diguin que no hi ha diners per investigar?
9: Bueno, el més dur és l'acceptació, no? El diagnòstic, al final, nosaltres quan ens diagnostiquen estem anys sense saber què implica el CTNV1, perquè només hi havia dos estudis. El 2012 i el 2014 hi ha dos estudis d'història natural, però quan buscaves CTNV1 a internet, al Google, no?, allò que no hem de fer, però fem tots, només et sortia aquest gen relacionat amb un tipus de càncer. No és més endavant que quan comences a posar CTNV1 ja comencen a sortir més coses, no? Llavors ja el problema de no tenir el diagnòstic és que, com bé deia el doctor Manel del Castillo, no tens pronòstic, no saps a què t'enfrontes, i una mica el neguit nostre era: necessitem saber què té, perquè si no sé què té, no sé si puc fer alguna cosa. I era allò que nosaltres, jo molt personalment, creia que no em podia perdonar no posar-li nom, perquè no em podria perdonar al cap d'uns anys de dir, hòstia, si hagués sabut el nom, potser hagués pogut fer alguna cosa. I tenir diagnòstic és important.
4: I que aquest diagnòstic sigui, entenc, el més precoç possible, també.
9: Correcte. No? Quan abans es té el diagnòstic, doncs abans pots saber si pots fer alguna cosa o no. En el nostre cas no teníem gaire marge per fer. A partir d'aquí sí que apareix una persona, Eslovènia, amb capacitat i amb una força immensa, que és la que mou muntanyes, no?, al final, i és la que ens arrossega a tots a posar-nos a les piles, per dir d'alguna manera, i comença a fer, impulsar el que és la investigació de la teràpia gènica.
4: Qui és aquesta persona? És també familiar d'una persona afectada?
9: Sí, és una mare d'un nen també amb aquest síndrome, d'Eslovènia, és Pela Mirosevic, diré que és científica o, i amb la capacitat de moure els contactes per aconseguir que es comenci a fer una investigació de teràpia gènica, inclús de canviar les lleis del seu país per aconseguir subvencions i aconseguir ajudes econòmiques per poder dur a terme aquesta investigació. Nosaltres, quan ens diagnostiquen amb genètica, nosaltres plantegem què necessitem per fer una investigació. I a nosaltres ens van parlar de milions d'euros i nosaltres, com a únics diagnosticats a Espanya, vam dir, nosaltres això no ens veiem en cor, no? Perquè a part has de compaginar això més tot el que és el teu estat emocional.
4: I la cura del dia a dia, no?
9: A part, la dedicació i la cura del dia a dia del Martí, del nen afectat, i a part de la resta de la família. I aquí m'agradaria posar en valor les germanes, no? Perquè al final les germanes, nosaltres com a pares ho vivim, però les germanes de tots els nens amb discapacitat i amb problemes viuen una situació que els fa més forts, però és dura i moltes vegades no està reconegut, no? I com a pare també tens la sensació de que estàs dedicant al teu fill, però no pots descuidar les altres filles.
4: Que res, una mica perquè, pel que explicava l'Agustí, no? Per moure muntanyes cal moure, al final, és així de trist, però de necessari igualment milions, no? I per fer-ho possible, segurament, doncs, si la idea sorgia d'un cafè, després n'has hagut de fer molts altres per posar-te en contacte amb tots aquests, no sé si amb tots, però amb alguns d'aquests 36 casos, o fins que hi ha l'estat espanyol, o fins i tot aquesta persona, no?, que ens deies que amb aquesta embranzida des d'Eslovènia també, doncs, donava... doncs això, impuls a aquest projecte també d'investigació de teràpia gènica, no? Com ha anat una mica, doncs, això, el fer aquesta xarxa?
10: Doncs nosaltres, a partir de parlar amb la Meritxell, que és la mare d'un altre nen, el Iago, vam entrar en contacte amb altres famílies, primer catalanes, després espanyoles, i vam arribar a anar a Eslovènia, no? Aquestes famílies, com moltes famílies amb nens amb malalties minoritàries, se solen trobar, se solen reunir en associacions, també fan jornades en les quals, doncs, hi ha un centre, per exemple, a Burgos, que els acull uns dies a l'any, i per tant, per nosaltres era important parlar de la CTNNBU, però no només de la CTNNBU. És a dir, el que ens explica l'Agustí del que els hi passa amb el Martí, els hi passa a tantes i tantes famílies amb nens amb malalties minoritàries, que es troben en aquesta indefinició de no poder posar nom a la malaltia, no saber com abordar-la, i un cop li poden arribar a posar nom, a diagnosticar-la, després... És un diagnòstic que poques vegades et serveix de gaire perquè o no hi ha tractaments o hi ha un gran desconeixement. I aquesta història ens va captivar per la força d'aquestes famílies que, davant d'això, tenien l'opció de resignar-se, de dir, bon, me'n vaig a casa, ploro, que és el que ens havien dit alguns metges en alguns d'ells, no? Escolti, no hi ha res a fer, vagi a casa i cuidi el millor que sàpiga, saps? I això passa molt sovint. I davant d'això ells van decidir no resignar-se i van decidir, gràcies a la força de l'Espela Mirosevic, doncs posar-hi tot el que tenen, ella, literalment, hipotecant-se la casa. Però ells, organitzant tota mena d'actes, fent tot el que calgués, per recaptar diners i anar a buscar els científics. Ja que els científics no s'hi posaven de motu proprio, escolti, per què no investiga això? Home, però... I al final els han convençut, no? Fins al punt de posar-se a fer una investigació amb un tema punter, com és la teràpia gènica.
4: On s'està duent a terme aquesta investigació?
9: Aquesta investigació es capitalitza des d'Eslovènia, però es treballa amb equips mèdics des de diversos llocs, des d'Austràlia, Oxford, diversos països.
10: Sí, aquesta mare ha aconseguit, des d'Eslovènia, liderar un projecte de recerca, com molts projectes de recerca, àmbit internacional, perquè són projectes que necessiten de col·laboració d'especialistes, que, doncs, això, com diu l'Agustí, un pot estar a Oxford, l'altre pot estar a l'altra punta de món, i l'Espel ha tingut la capacitat de teixir aquesta xarxa de contactes i d'investigadors, i els pares de tot el món, catalans, eslovens, italians, francesos o americans, ja han posat el seu gra de sorra, i tots han anat posant per construir aquesta teràpia que quan ho expliquen, doncs, els mateixos especialistes que es dediquen a la recerca se'n fan creus, perquè en un temps rècord han aixecat 4 milions, 5 milions d'euros per posar en marxa un projecte que normalment triguen molts més anys i que els laboratoris, doncs, inverteix molts diners i es dedica molt de temps. No? Uh-huh.
4: I en quin punt està aquesta investigació ara mateix? No? Parlàvem d'aquesta disseminació al final de casos, no? A nivell internacional, i quan això arribi, diguéssim, a assaig clínic, no? en humans, que entenc que no és encara el cas, hi haurà doncs la possibilitat que també arribi, diguéssim, a aquesta multitud de casos que al final en diem malalties minoritàries però que tenen una incidència molt important, no?, en la població.
9: Jo, per respondre a aquesta pregunta, primer convidaria a tothom a veure el documental, que és una feina brutal del Carles Prats i del seu equip.
4: També ho tenim fàcil, demà mateix. No?
9: Des d'ahir, agrair aquí al Carles Prats i al seu equip, perquè ens han ajudat a visualitzar molt aquesta feina que estem fent entre tots. Llavors, en quin punt estem? Estem en el punt en què s'ha acabat la investigació, diguéssim, de laboratori. Uh-huh. Ara estem en la fase d'investigació d'assaig clínic. El desembre fa...
10: Perquè ens entenguem, sí? En provar-ho amb persones.
9: Correcte. L'assaig clínic, provar-ho amb persones, el desembre es tracta el primer nen a Eslovènia, és el fill de la Spela Mirosevic, i per la informació que tenim podem dir que no ha anat malament, que està tenint un bon resultat. Evidentment són intervencions quirúrgiques complicades, amb molts riscos. Ara tenim una família de Portugal a la que li desitgem tota la sort del món, que està viatjant a Eslovènia per fer el segon assaig clínic.
4: Suposa la reversió de la malaltia? Suposa aturar, diguéssim, els efectes d'aquesta?
9: Si em permets que acabo la d'allò i contesto l'altra. I llavors, a l'estiu està previst que s'acabi aquesta primera fase d'assaig clínic a Eslovènia, i arrel també del documental i la visualització que es va fer del documental, hem aconseguit que Sant Joan de Déu porti 5 teràpies gèniques després de l'estiu a Sant Joan de Déu, on es podran tractar 5 nens a Espanya, i aquí és on entra el nostre punt d'esperança. No?
4: Encara no s'han seleccionat quins nens.
9: No s'han seleccionat els nens, s'ha de veure com funciona aquesta primera assaig clínica a Eslovènia. Uh-huh. I llavors, sobre l'efecte que té aquesta teràpia, torno a convidar que es vegi el documental, no?, que aprofito que dissabte, suposo que ho comentarem, però a Ocine fem un passeig del documental. Es veu com una nena de Catalunya, del poble de l'Esquirol, la Irai, que pateix una malaltia similar, com bé deia el Carles, això no és un CTNB1, això va de totes les malalties minoritàries, que hi ha la tecnologia, hi ha el coneixement, però falta els diners per poder dur a terme aquestes teràpies, i on es veu que aquesta nena, que era una nena que, com defineix la seva mare, era una nina de drap...
10: Només obria els ulls. No podia fer res més que obrir els ulls.
9: Doncs, després de la teràpia, és una nena que camina, que parla, que es comunica, de fet...
10: Va a l'escola
9: de casa seva, a l'escola, camina tranquil·lament 1 quilòmetre i va soleta. Uh-huh. Els pares tenen aquell punt de resistència, no? Però és un canvi de vida total. És donar una oportunitat d'una vida diferent a aquella persona, però també al seu entorn, els seus germans, els seus pares...
10: Uh-huh. El que no se sap és si tots els efectes de la síndrome, la manca de desenvolupament que no hi ha hagut en el moment que tocava, si tot es pot revertir o no. I de fet, uh-huh, part de la investigació va d'això, no? De veure l'eficàcia i la idoneïtat, no? De quan apliques la teràpia, perquè quan abans millor, diuen els experts, doncs t'evites problemes que després no puguin ser reversibles. No? Hi haurà uns mals que podràs evitar, hi haurà altres que, si ja està fet el mal, doncs difícilment el podràs revertir. Però bueno, d'això va la recerca,
4: sí,
10: no?
4: Sí,
10: de provar medicaments, de trobar teràpies que no existien. I com diu l'Agustí, aquest tipus de tècniques, de teràpies avançades que n'hi diuen, de teràpia gènica, permeten, per dir-ho molt planerament, corregir, entre cometes, un defecte en un gen. Això fa uns anys era impensable, ara això ja es pot començar a fer, i són tècniques que, aplicades a altres malalties minoritàries, han tingut resultats espectaculars, com el de la IRAI, i gràcies a l'empenta de la Spela i tota la gent de la CTNB1, doncs ara tenen també una eina per lluitar o per intentar pal·liar els efectes d'aquesta síndrome. No? És com un miracle, així ho defineixen també, no?
9: Jo coneixia personalment la Irai, coneixia els seus pares abans de tractar, per perquè coincidim al poble on són.
4: Abans parlaves de la loteria dolenta,
9: sí,
4: no?
9: Sí, aquesta és la bona.
4: I ara
9: aquesta és la bona, no?
4: És la bona després de molts esforços, no? També, segurament.
9: I el canvi és radical, vull dir, no sembla la mateixa persona.
4: Agustí, com està en Martí? Va a l'escola Minguella, va també a un centre a Barcelona, no? Sí. Com és això de l'escolaritat compartida? I quines esperances vosaltres teniu que pugui suposar respecte al seu estat de salut i d'autonomia a dia d'avui?
9: Bueno, el Martí, quan em pregunten com està, jo sempre dic que és un nen feliç. I per nosaltres això és molt important, no? No es tracta de relativitzar-ho tot, perquè tots els que tenim fills volem el millor, però al final vas baixant les expectatives i el primer que vols és que sigui una persona feliç. I el Martí és feliç. Evidentment té moltes problemàtiques. Nosaltres hem tingut 3 episodis de fer la maniobra de Heimlich, moments crítics en què pateixes i veus riscos que els tens a tocar, però és un nen feliç. I a partir d'aquí, doncs, li intentem donar el millor que com a pares pensem que li podem donar. Ell, des del primer moment, va a una escola d'educació especial a Barcelona, a Espace, a la qual estan molt agraïts, i el que fem és, a una certa edat, quan amb ell ja el veiem capaç d'estar dins d'un grup classe, doncs mirem de sol·licitar el fet de poder fer una escola compartida. Ens posem en contacte al Minguella, que és on han anat les seves germanes, i a partir d'allà el Martí comença a fer una escola, un o dos dies d'escola compartida, al qual també estem super agraïts a l'escola Minguella, que per cert, sortint d'aquí ens anem a fer la cursa de l'Albert Esteve en benefici de l'associació també. I la veritat és que l'acollida de l'escola, els nens que converteixen la classe amb el Martí, la resta, els professors, estem super agraïts. I com parlàvem amb la Rufi, amb la directora, doncs abans de començar, jo li plantejava i li deia, dic, és que això no serà un benefici per Martí, serà un benefici per tots. Estem acostumats a la majoria de la gent, no?, de no tenir una persona amb discapacitat, amb unes certes problemàtiques, i quan amb 50 anys o 40 anys se'ns posa al costat una persona amb discapacitat, sovint no la sabem tractar. Però és com tot, si no ho hem fet abans, és difícil que ho haguem après de manera sobrenatural, sinó que si de primer moment incorporem aquesta part de la societat, el dia a dia dels infants, aquesta gent aprendrà a saber tractar i a tenir la sensibilitat i tenir al final una societat millor.
4: Mm-hmm. Teniu la sensació vosaltres també, com a periodista, no, Carles, també d'haver après d'en Martí i de totes aquestes famílies? Ho dic perquè en les malalties minoritàries també la lluita al final no només és contra la malaltia, sinó també contra aquesta reivindicació que ara comentàveu, no? De reivindicar investigació i sobretot de reivindicar visibilitat i respecte, no?, per la dignitat de totes les persones.
10: Sí, evidentment. Totes les històries t'aporten coses, no? De totes les històries n'aprens coses. En històries com aquesta n'aprens i no sé si se'n pot dir créixer personalment, però sí que ho hem dit més d'una vegada, no? Hem plorat molt, no? Hem plorat molt en tots els sentits, no? Mm. En el sentit de que doncs, vius i empatitzes amb el que estan vivint ells i el patiment que poden tenir en certs moments, però també amb les alegries, no? I això també és important, no? Penseu que el documental no és un documental, o almenys no el vam voler plantejar així, com un documental per anar a plorar i fer teràpia, per dir-ho d'alguna manera, eh? Era un documental d'una història de superació. És un documental d'una història de superació. Gent que davant d'una adversitat doncs s'uneix i fa el cor fort i tira endavant i aconsegueix resultats inesperats. I això et fa créixer, no? Et fa créixer com a persona, com a professional i et fa veure això que diu l'Agustí, no? De que la societat a vegades doncs anem tots massa com sense mirar què tenim al voltant, no? I afortunadament al nostre voltant passen coses molt diverses, molt interessants i que només escoltant una miqueta podem fer la vida una mica millor a les persones que ens envolten, no?
4: I veiem però no mirem, eh? No observem allò que tenim al costat i que tan necessari és. Recordar això, abans ho deia l'Agustí, a aquesta hora se celebra aquesta cursa. Albert Esteve, a quina hora arrenca?
9: Doncs arrenca els primers grups de classe, em sembla que sortien ara a les 9, 9 i 4.
4: Molt bé.
9: I jo sortint d'aquí me'n vaig cap allà.
4: Molt bé, doncs a fer molts quilòmetres, recordeu que és una cosa que du a terme també a l'escola Minguella per recaptar fons, en aquest cas per aquest motiu també, per aquesta malaltia, per poder finançar aquesta teràpia gènica, i dissabte a les 12 passi matinal de moure muntanyes, que també serà un passei benèfic a l'Ocine del Màgic Badalona.

0: fer extensiu això pot costar 10, 12, 15 milions d'euros, no? I per tant, malauradament, davant de la incapacitat de les administracions d'arribar a tot arreu, doncs les famílies s'han de mobilitzar i han d'organitzar tota mena d'actes per poder doncs continuar aquest camí, no? I demà, doncs, una bona oportunitat per a aquells que no sàpiguen què fer i com poder donar un cop de mà, és anar al cine i passar-s'ho bé i que pensin això, que és una història de la qual sortiran, esperem, amb un somriure i havent pogut aportar un granet de sorra.
1: Doncs esperem que siguin moltes les persones que s'hi animin. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, Agustí Jové i Carles Prats, i enhorabona també per aquesta tasca, que vagi molt bé.
2: Gràcies.
3: Molt bé. Moltes gràcies.
4: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
5: Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I el robatori de dos gossos del centre d'acollida d'animals de companyia del Barcelonès, que està ubicat a la nostra ciutat, ha destapat un negoci il·legal amb animals d'aquest refugi. En aquest cas, els dos gossos es van poder recuperar, però des de la Fundació d'Aina, que és gestora d'aquesta instal·lació, demanen més seguretat en les instal·lacions. Avui en parlem de tot plegat amb la Romina Martínez. Ella és portaveu de la Fundació d'Aina per la defensa dels animals i la natura. Què tal, Romina? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Hem vist el cas del robatori d'en Thunder, també d'en Tyson, no?, a través de les xarxes, però explica'ns tu què ha passat, com s'han succeït els fets i quan i com descobriu que desapareixen aquests dos animals al centre.
6: Bueno, això va passar el cap de setmana de la setmana passada, la nit de diumenge a dilluns. Quan vam arribar el dilluns al centre, doncs havien forçat la tanca perimetral del centre i també després, un cop vam entrar, vam veure que havien forçat també les tanques de dues gàbies i que els gossos que hi havia en aquelles gàbies no hi eren. Llavors, bueno, nosaltres automàticament truquem a Guàrdia Urbana. Guàrdia Urbana ve, fa una inspecció dels desperfectes que s'han fet i anem presencialment també a la comissaria per posar una denúncia. En tot això va ser a les 9 del matí, que ens vam donar compte, que és quan entrem, bueno, quan comencen els treballadors allà. I en tot això vam rebre l'avís, per altra banda, també de la mateixa Guàrdia Urbana, que hi havien recollit un animal que estava sol per la via pública, bastant a prop del centre, per cert. I quan vam anar a buscar el gos, doncs era un dels que ens havien ens havien robat, que era el Tyson. Llavors, nosaltres vam començar a fer una campanya per xarxes socials, publicant que ens havien robat el Thunder, que era el que encara no havia aparegut, que a més és un cadallet d'uns 3 mesos. I bueno, doncs va tenir molta repercussió, es va publicar per molts llocs de la ciutat i per xarxes socials, a un grup de voluntaris d'una associació de voluntaris que tenim al centre. També van penjar cartells per tota la ciutat de Badalona. I després, 2 dies després, ens va trucar una persona que creia que havia vist el Thunder passejant amb un senyor, amb un noi, per barri de la Salut de Badalona, i que es va apropar com fent-se la tonta una miqueta de «Ai, aquest gos, que maco, d'on l'has tret?», tal, i el noi li va dir que l'havia comprat. Llavors ens va dir al carrer on l'havien vist, ens va dir que era un noi que ell el tenia vist del barri i que normalment sempre es movia per 2 o 3 carrers del barri. Llavors, pues, dos cuidadors del centre van decidir agafar el cotxe i anar-se a fer voltes amb el cotxe pel barri. I casualment pues, van veure una parella que portava el Thunder. Van parar el cotxe, van baixar i li van dir «Escolta, aquest gos és nostre, és robat, l'estem buscant». Està denunciat el robatori, llavors es van com espantar i van deixar el gos i van marxar. Llavors, per allà hi havia una noia que va veure tot el que havia passat i es va apropar a ells, en els cuidadors, i els hi va explicar, doncs, que es veu que per algun grup de WhatsApp o per diferents grups de WhatsApp pel barri, pues, anaven com oferint als nostres gossos que si algú en volia algun, que entraven al centre i se l'emportaven a canvi de pagar, clar. I que en tot això ho hem traslladat també a Guàrdia Urbana, i des de Guàrdia Urbana ens van dir que ho traspassarien a Mossos d'Esquadra perquè fessin una investigació, perquè ens sembla un fet pues, realment greu, no? Que estiguin intentant vendre els nostres gossos, que al final que tothom ho sàpiga, que poden venir a adoptar-los, que no cal robar.

0: que nosaltres volem donar-los en adopció, aquests gossos.
1: Clar, és un cas realment alarmant. No sé si entenc que s'han pogut fer detencions, s'han localitzat les persones que haurien robat, que haurien sostret els animals de del centre comarcal, o encara no?
0: No en tenim constància nosaltres. Sí que vam aconseguir, amb la nostra investigació, entre cometes, que vam fer, el nom i el telèfon de la persona que estava difonent que si volien algun gos que podia entrar al refugi i emportar-se'l, i ho vam traslladar també a Guàrdia Urbana, però nosaltres no sabem si s'ha començat la investigació, si aquesta persona se l'ha almenys cridat a testificar, no en tenim ni idea.
1: Pel que dius, sí que aquí hi podria haver, no? Creieu que hi podria haver com a mínim un negoci legal amb gossos del centre d'acollida de Badalona, no? Aquesta és la conclusió a la que arribeu?
0: Sí, no, bueno, clar, jo crec que parlada com perquè, o sigui, clar, això s'ha com viralitzat una miqueta i ens han trucat molts medis de comunicació i parlaven com en algun cas de grup organitzat. Jo no, personalment no penso que sigui alguna cosa així. Jo, bueno, penso que també la gent pues, té necessitats econòmiques i es busca la vida, saps? Però clar, no és la manera de buscar-te la vida fer això. Sí que és veritat que en un any és la tercera vegada que ens han entrat a robar i que al final tots els gossos han acabat apareixent el dia següent, dos dies. L'únic que hem hagut d'anar a buscar nosaltres ha sigut el Thunder. I llavors el que nosaltres, la conclusió a la que hem arribat és que aquesta persona ja porta molt de temps fent això, no? I que potser ha ofert, o sigui, ha tingut demandes de pues, que m'agrada aquest gos físicament. I llavors un cop ha arribat en el comprador, com si diguéssim, pues, la persona s'ha fet enrere i llavors què faig amb el gos? Pues, el deixo suelto al carrer perquè ja el recolliran una altra vegada. I és el que, creiem.
1: Això, Romina, t'anava a preguntar, és el que penseu que ha passat en els altres dos casos, on l'animal ha aparegut.
0: Exacte, i amb el cas del Tyson també.
1: Hi ha una raça concreta, no sé si coincideix, en els tres casos de gossos, diguéssim, robats, que són de la mateixa raça?
0: No, en les tres vegades que han entrat a robar, s'han endut, la primera vegada es van endur un gos i la segona i la tercera es van endur dos gossos cada vegada. Excepte el cadallet, el Thunder, tota la resta de gossos eren de raça potencialment perillosa. Llavors no sabem si és que pues, aquesta gent busca un perfil així o els potencials compradors volien un tipus de gos així, ni per què volien aquests gossos, clar, no ho sabem.
1: Teniu algun sospitós o penseu que la persona o les persones que haurien robat aquests animals, 5 en total, no? Ens dius en aquest últim any, doncs pot tenir alguna vinculació amb el centre, pot ser una persona voluntària, pot conèixer com a mínim les vostres instal·lacions?
0: Conèixer-la les coneix perquè hi ha entrat tres vegades. No creiem que sigui... Bueno, de fet, ja et dic, tenim el nom de la persona que està publicant, ha anat publicant, que... s'oferia a fer això. I d'aquesta persona no és cap dels nostres voluntaris, no? Nosaltres confiem al 100% amb la gent que està amb nosaltres.
1: Us heu adreçat directament a aquesta persona?
0: No. Ho hem traslladat tot a policia.
1: Aquest fet us ha fet replantejar-vos la seguretat de la instal·lació? No sé si heu pogut parlar doncs, amb l'ens que és competent, amb el Consell Comarcal, no? També entenc, o amb el propi Ajuntament de Badalona o de l'entorn, per mirar doncs, de reforçar precisament aquestes mesures de seguretat. No sé si disposeu de càmeres, no? Nous cadenats...
0: Sí, mira, nosaltres portem gestionant el centre d'acollida de Badalona des de l'any 2018. ¿Vale? Quan vam arribar nosaltres a Badalona, aquest centre era competència del Consell Comarcal del Barcelonès Nord i hi havia un sistema de seguretat de càmeres amb circuit tancat i que gravaven 24 hores i un sistema d'alarma, tant perimetral com a dins. Llavors, fa uns anys va haver-hi el traspàs perquè el Consell Comarcal es va dissoldre i ara la competència del centre és de l'Ajuntament de Badalona. Amb tot això va haver-hi unes obres de millora del centre pel mig i amb aquestes obres tota la instal·lació de les càmeres es va malmetre. I portem des de llavors demanant a l'Ajuntament que, si us plau, tornin a activar el sistema de seguretat. amb els robatoris que hi ha hagut, cada cop que ha passat un robatori, hem tornat a recordar que, si us plau, necessitàvem aquest sistema de seguretat. Uh-huh. Aquesta tercera vegada que ha passat, bueno, sembla que s'estan posant les piles. En principi, entre aquesta setmana que ja estem acabant, que de moment no ha passat, i la que ve, ha de venir una empresa a veure com està tota la instal·lació de càmeres, i estan contactant amb empreses de seguretat per reactivar tant l'alarma com el sistema de les càmeres, uh-huh. i esperem que d'aquí molt poquet ho tinguem en marxa.
1: Uh-huh. El que ha passat a Badalona, al centre d'acollida d'animals, és un cas aïllat. No sé si vosaltres si teniu contactes amb altres gosseres, amb altres centres d'atenció també als animals de companyia, que també puguin estar patint robatoris d'aquesta mateixa índole.
0: Sabem que l'any passat, no recordo exactament quin mes va ser, a la protectora de Tiana, el centre, que és un centre molt petitó, els hi van robar un gos, que es diu Mango, que era un gos, a més, que havien rescatat de la Dana, de València, uh-huh. i no l'han trobat mai. Però a part d'això, nosaltres, a part del centre d'acollida de Badalona, gestionem 3 centres d'acollida més. I, bueno, algun cop ens ha passat que hi ha un gos que hem recollit i el propietari ve, però no li podem tornar perquè hi ha un tema legal i no sé què, i llavors, de cop, al dia següent, pues, el gos no hi és. Mm-hmm. Però, bueno, això és bastant evident que ha sigut el mateix propietari, no? Que això ens ha passat alguna vegada, tampoc no és gaire habitual, però el que ha passat al CAC de Badalona mm-hmm. no ens havia passat abans.
1: Quants animals teniu a dia d'avui?
0: Total o a Badalona?
1: A Badalona.
0: A Badalona ara mateix hi ha uns 45, més o menys, sí, perdona, és que li estava, mm-hmm. tinc aquí la companya, sí, 46 gossos tenim ara mateix.
1: I gats també n'hi ha, oi?
0: Ah, no, a Badalona, no els tenim al CAC de Badalona, però sí que en tenim, de gats també.
1: 45 altres gossos, eh? Que en aquest cas veiem, doncs, que la resposta ciutadana, no?, amb aquesta difusió també de la vostra crida a través de xarxes socials va ser important també, no?, i això, doncs, ha donat molt de ressò també a aquest cas. Què és el que hem de tenir en compte els ciutadans, no?, davant, doncs, d'una suposada, no?, facilitació, venda, digue-li com vulguis, no?, de gossos, d'animals de companyia a través de grups de WhatsApp, com el que vosaltres, doncs, en veu tenir coneixement a través d'aquesta ciutadana que us va alertar, no?, veient també el que estava passant, i això ha pogut, doncs, donar ales, com a mínim, a la investigació, que de moment no sabem si continua oberta, si ja està tancada, no?, o si s'ha saldat amb alguna detenció al respecte. Vull dir, d'entrada, abans ho deies, nosaltres encantats de donar en donació, no?, d'oferir en donació tots aquests animals que tenim al CAC a totes aquelles persones que compleixin els requisits, no?, però a banda, doncs, de què hem de sospitar, no?, si ens fan un oferiment com aquest, i com hauríem d'actuar?
0: D'entrada, que comprar un animal per xarxes socials o... Sí, és il·legal. Sí, a dia d'avui només es poden comprar gossos a criadors oficials, que han de tenir un nucli zoològic, han de tenir uns papers, uns permisos, i són animals bueno, pues que estan completament controlats i que quan els compres han de venir amb unes condicions de microxip, vacunes, compromís d'esterilització, has de signar un contracte. És l'única manera legal de comprar un gos o un gat a dia d'avui. Tot el que surti d'aquí, que t'ofereixin del vecino que ha tenido una camada, de que m'estan dient d'un gos per xarxes socials, no sé què, tot això és il·legal. Llavors, el que s'hauria de fer quan tu tens coneixement de que hi ha un possible delicte davant teu, tens l'obligació com a ciutadà de denunciar-ho. Entenem que, pues, segurament, pues, que si a més és una persona que és del barri i és coneguda, la gent tampoc no s'hi vol ficar gaire, però el que s'hauria de fer és anar a la policia i posar una denúncia.
1: Doncs, Romina, moltíssimes gràcies per haver-nos donat a conèixer també aquest cas. Esperem que les mesures de seguretat siguin un fet el més aviat possible, les instal·lacions també del Centre d'Atenció a Animals de Companyia aquí a Badalona, i que no es tornin a produir robatoris com aquests i que estiguin en bon estat. Es van recuperar, entenc, en bon estat, tots els animals.
0: Sí, estaven perfectes els dos. Una mica desubicats, però estan bé.
1: Molt bé. Doncs, Romina Martínez, moltíssimes gràcies. Portaveu de la Fundació d'Aina. Fins aviat.
0: A vosaltres.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Si vols fer un canvi a la teva llar, ja saps que Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.
2: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
5: 20 anys del Víctimes al telèfon.
6: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
7: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
8: No, no.
7: Disculpe.
8: No.
7: ¿Necesita ayuda?
8: Que no.
7: Disculpe, no le he entendido.
8: A ver, ayuda, ayuda.
7: Disculpe, no, sigo sin entender.
8: Ay, por favor.
9: ¿Qué nivel de radio?
8: Operador.
9: ¿Qué nivel de
7: radio? Disculpe por la confusión.
8: Sí.
7: Gracias.
10: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
5: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
6: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
11: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
12: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
6: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: Són les 9.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. És divendres 14 d'agost de 2026. Se'ls parla Àlex Sisó. Ginestà, Mala Vida i el DJ Pepe Reis, entre d'altres, posaran ritme a la Festa Major de Badalona que comença avui i s'allargarà tot el cap de setmana. Tres dies on tampoc faltaran els tradicionals actes de cultura popular i propostes familiars. El repic de vigília a l'Església de Santa Maria, avui a les 6 de la tarda, donarà tret d'inici a la Festa Major, juntament amb la Tronada, una traca de 500 metres que a les 8 del vespre recorrerà els carrers de la Costa i de Sant Anastasi i unirà la plaça de la Constitució amb la plaça de la Vila. A continuació, les colles de cultura popular faran el ball a plaça i una cercavila per diferents carrers. A les 10 de la nit, el Castell de Focs il·luminarà el cel de Badalona, la platja dels Pescadors i un quart d'hora després, la festa estarà garantida a la Rambla, on Mala Vida amenitzarà la nit a ritme de pop-rock. Finalitzat el concert, el DJ Pepe Reis farà ballar els assistents. Demà, a les 10 de la nit, serà el tradicional bany de bèsties a la platja dels Pescadors i a partir de 11:45, a la Rambla, Ginestà presentarà el seu nou àlbum. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 22 consultes a la Regió Metropolitana Nord en relació amb l'eclipsi d'aquest dimecres. En el conjunt de Catalunya, 109 persones han estat ateses per incidents relacionats amb el fenomen astronòmic. Entre elles, 10 persones van requerir la mobilització d'ambulàncies. 6 van ser traslladades a centres sanitaris, de les quals una en estat crític amb traumatisme, una en estat greu, 3 en estat menys greu i una en estat lleu. La resta van ser ateses de forma telefònica i del total de consultes, 37 van ser per afectar afectacions oftalmològiques. Els experts remarquen que durant els pròxims dies poden aparèixer afectacions que no es perceben de forma immediata. Per això, si alguna persona comença a tenir símptomes o nota alguna molèstia en els ulls, ha de consultar a un professional tan aviat com es pugui. Més de 100.000 persones han participat en els diversos actes programats en el marc del Congrés Mundial d'Arquitectes. L'esdeveniment es va inaugurar el passat 28 de juny a les Tres Xemeneies de Sant Adrià amb una exposició que abordava temes com l'emergència climàtica o la crisi de l'habitatge. Tot i això, la seu principal és Badalona, on des d'aleshores s'han dut a terme més de 900 activitats. I en esports, el Badalona s'enfrontarà demà dissabte a les 7 de la tarda contra l'Espanyol B en un partit amistós. Fa prop de 3 setmanes que els escapulats han començat la pretemporada i l'equip ja ha anat agafant rodatge. L'enfrontament contra un rival de categoria superior servirà per anar ajustant les noves dinàmiques.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
3: 27 graus de temperatura a Badalona.
5: Bon dia, obrim per vacances.

0: immortalitzat aquesta cançó, ja veieu, amb les veus de la fitxera de Louis Armstrong. El que passa és que aquest tema, que popularment coneixem com You Say Tomato, en realitat es diu Let's Call the Whole Thing Off, que ve a ser una, la traducció vindria a ser com, en plan, deixem-ho estar, eh? És igual, no passa res, deixem-ho estar. I és un tema que van escriure George Ira Gershwin, grans compositors, en fi, de música dels anys 30-40, i la van fer com a banda sonora, va ser el 37, això, la van fer com a banda sonora, cançó principal de la pel·lícula Shall We Dance, una cançó en què hi havia un número molt xulo de patins, de claqué en patins, eh? Amb Fred Astaire, bé, més que claqué, no eren patins, era un número de patinatge amb Fred Astaire i Ginger Rogers, i de fet, doncs, tenim una versió també cantada per ells dos. Però potser la que ha passat més a la posteritat, la que ens ve més al cap, no?, és aquesta en què Louis Armstrong i Ella Fitzgerald, doncs, feien aquest duet fantàstic, aquesta combinació de veus. Tot plegat per dir-vos que és difícil triar entre si dir tomato o tomato, potato, potato, o si dir gazpacho o salmorejo. I és que de tomàquets va el programa d'avui. Aina Barbany, Cardedeu TV. Bon dia, Ràdio Televisió. Dic TV, no, Ràdio Televisió, si no, no estaríem aquí. Hola, Aina, què tal?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Doncs mira, hi ha una mica de divendres, ja patinant, eh? Mai millor dit, sí, com l'escena sí, aquesta sí. De la pel·lícula, patinant, perquè ja és com que ja no podem... No, no tenim encara una mica de ressaca post-eclipsi a Cardedeu?
1: Sí, una miqueta, una miqueta, sí. El que passa és que, ja et dic, aquí ja ha començat sí. La festa major.
0: Ah, clar. Bueno,
1: I la gent ja està a tope. De fet, avui, em sembla, ja hem començat a rebre àudios per al tema del dia, que és gazpacho i salmorejo, quin preferiu, no? El gran dilema de l'estiu.
0: El gran dilema.
1: Sí. I tenim algun àudio ja que bueno, se sent una mica d'ambient festiu. És a dir, jo crec que
0: ens han enviat... Escoltem ara, sí.
1: Si no, després.
0: Vinga, no, sí, em sembla bé, sí? Si ens posem el to. I tant.
1: Doncs mira, és la Maria de Cardedeu, que fa uns dies estava fent el Camino de Santiago, doncs avui la tenim a les matinades de la Festa Major d'aquí, de Cardedeu.
2: Bon dia des de les matinades de Cardedeu, plena Festa Major, bon dia obert per vacances.
0: Bon dia,
2: gazpacho,
0: Maria.
2: 100% gazpacho, el salmorejo després es repeteix tota la tarda, és horrible.
1: Bueno, doncs tenim aquesta primera resposta, que gazpacho.
0: Molt bé. Aina, una cosa, les matinades a quina hora són i en què consisteixen?
1: Doncs mira, si no vaig malament...
0: Més o menys, eh? Vale, és aviat.
1: Comença a les 7. Mm-hmm. Llavors, consisteix en que el poble acompanya els músics a tocar música pels carrers. I com que els músics toquen música, els veïns els hi posen esmorzar.
0: Toma,
1: llavors, ja. Què passa? Que el poble segueix els músics i igual que mengen els músics, menja el poble. Sabeu? Llavors és com que van passant per les cases i els veïns donen menjar principalment a la gent que toca música, però també
0: a tothom,
1: pot ser que si s'obre, doncs...
0: Tot el seguici. Però escolta, baixen en plan de tenir un menjar o han de pujar a cases?
1: No, baixen menjar i hi ha molts veïns que s'organitzen. Per exemple, hi ha un carrer que treu taules i llavors, doncs...
0: Deixen allà tot el menjar perquè
1: sí.
0: L'hagin picant.
1: Exacte, llavors és una cosa molt clàssica, molt mítica d'aquí. Jo he de confessar que bueno, ho he intentat més d'un any i he arribat just a l'inici de les matinades i de cop ja m'he quedat que no podia més i he tornat cap a casa. És a dir, que mai he aconseguit fer-les.
0: Jo, per mi, clar, perquè és una prova de resistència, gairebé. Jo, per mi, que això li passa a molta gent, Aina, si vas de festa, no? És el que tenen les matinades.
1: Exacte, pot passar. Però bueno, ja veieu que la Maria, tot i fer el Camino, està allà.
0: Clar, és que ella va preparar-se el Camino per poder ara fer les matinades. El Camino era no res.
1: Això mateix. Sí.
0: Vinga, doncs el debat està sobre la taula. Gazpacho, salmorejo o, jo vaig dir ahir, ajo blanco, que també té els seus... També és fresquet i té els seus... Bueno, no sé si molta gent li agrada per aquí l'ajo blanco, però hi ha llocs d'Espanya que sí que se'n mengen més. No sé, a veure què es diuen.
1: Que ens ho facin arribar a través d'Instagram i, si no, al nostre WhatsApp, vale, que el número de telèfon és 696-164-665.
0: Va, repetim-ho, sí, perquè això del WhatsApp, com que l'hem d'incentivar? Què més? A veure,
1: 696-164-665.
0: Vinga.
1: D'acord? Podeu enviar notes d'àudio allà i us les posarem en la propera connexió que fem.
0: Queda dit, queda explicat, ja sabeu que a les 10 escoltarem els vostres missatges. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
3: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sí, ja veieu, l'Obert per vacances avui ve vermellet i és que parlarem molt del tomàquet. Aquí diem tomàquet, ja sé que en altres llocs dieu tomàquet o altres històries, com allò, com el que ens deien la Ela i el Lluís, però no, aquí diem tomàquet i així ho direm durant tot el matí, però sentirem diverses maneres de dir-ho perquè, de fet, ens arribarà un reportatge a vora les 10 que ens han portat els companys de Sant Cugat sobre una varietat, una de les moltes varietats autòctones i amb denominació d'origen que tenim a Tarragona, a Catalunya, perdoneu, que és el tomàquet mandó. Es conrea a Collserola, el tomàquet mandó, i, bueno, jo tinc curiositat per saber si és apte per amanir, per fregar, per fer gazpacho o salmorejo. Ens ho explicaran en un reportatge, com dèiem, dels companys de Sant Cugat. No serà l'única població o zona que visitarem. A més, físicament, avui marxem cap a Arenys, perquè allà estan de festes, festes de Sant Roc. Aquí a Tarragona són festes d'un barri, però allà són tota una festassa. També visitarem a Premià, de la mà del Manel Ferrer, l'arxiu de Premià. Sabrem, vaja, quins documents guarda i com els distribueix i també com en fa promoció, com en fa divulgació, que per això estan els arxius, no només per conservar, també per divulgar tot el patrimoni que tenen. I avui us convidem a fer un parell d'excursions. Mira, una visita, una guia ràpida per diferents pobles de Catalunya que es diuen que no ens els podem deixar de visitar abans de que s'acabi l'estiu. Sabrem quins són. I per altra banda, en la ruta de muntanya, avui ve una mica especial. Us proposem una ruta de muntanya, però subterrània. I és que anirem a les coves de l'Espluga per conèixer el passat prehistòric d'aquesta zona. Què m'he descuidat? Doncs bé, que posarem a punt el nostre català, revisarem una miqueta aquelles paraules que no diem bé o que manllevem d'altres llengües i no caldria, i sobretot també la primera entrevista arribarà en forma d'informació pràctica. Per tots aquells que comenceu vacances, avui és a 14, per tant aquest cap de setmana és com el trencament del mes d'agost, no? Hi ha persones que comencen, tornen i marxen, pels que feu bàsicament una quinzena de vacances. Bé, no sé com us ho munteu, però sí que és veritat que el dia 1 d'agost i el dia 15 d'agost són moments de molt de trànsit a les carreteres. Per això volem 4 consells per saber que tenim el cotxe, el nostre vehicle, a punt per poder viatjar. Avui visitarem un mecànic. Són a grans atrets i espero no haver-me deixat res els continguts de l'Obert per vacances avui, que comença, com és habitual, amb la ronda d'actualitat.
3: Obert per vacances.
0: Comencem amb la primera connexió des de Girona FM. Saludem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
0: Esteu bé?
4: Sí, com sempre.
0: Sí. Bueno, la primera notícia que ens portes és sobre seguretat ciutadana, crec, Lloret de Mar, que detecta 10 multireincidents, 260 detencions, i diu que es presentarà com a acusació. Estem parlant de casos de furts.
4: L'objectiu, expliquen des de l'Ajuntament de Lloret, és aconseguir més condemnes contra els lladres multireincidents i que alhora serveixi com una forma de dissuasió i evitar més furts. A més, el fet de personar-se en els procediments judicials amb furts assenyalen des de Lloret de Mar que respon a la necessitat de portar elements de valor dels quals només disposa l'administració local. Adrià Lamelas és l'alcalde de Lloret.
5: A partir d'ara, Lloret de Mar ens personarem com a acusació particular contra els delinqüents multireincidents que operen a Lloret de Mar, per justícia i per dignitat, perquè no podem permetre que a Lloret, doncs, hi hagi persones que com per exemple que hi ha 10 persones que aglutinen 260 delictes. Això no té cabuda, no ho podem permetre ni Lloret de Mar ni cap altre municipi, i per tant el meu deure com a alcalde és buscar tots els mecanismes, totes les eines i totes les opcions que tingui per garantir que aquestes persones, doncs, per desgràcia, hagin d'estar on estan o no han d'estar, que és a la presó o on pertoc.
4: En aquesta mesura, l'Ajuntament creu que servirà per mantenir viva l'acusació i el procediment en defensa de l'interès general, amb independència de si la víctima és persona o no. Així s'evitarà la impunitat per incompareixença de la víctima i es podran activar les resolucions cautelars d'allunyament i d'ingrés a la presó.
0: I a Llançà han detingut una dona per generar un incendi forestal de 1.200 metres quadrats.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 56 anys. Ho van fer a la Jonquera per uns fets que remunten al 2 d'agost a 4:45 de la tarda, quan es va generar un incendi en una zona boscosa del Cap Ras. Els Mossos i els agents rurals van comprovar que les flames havien començat a prop d'una zona on hi havia una dona acampada i per això van iniciar una investigació conjunta. Finalment van determinar que l'incendi s'havia produït després que algú fes foc per coure menjar. A partir d'aquí van començar a treballar per saber la identitat de la persona que acampava a la zona.
0: Mor ofegat un home de 70 68 anys mentre es banyava a la platja Gran de Palamós.
4: El telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís ahir cap a 3:15 del matí, alertant que una persona es trobava malament mentre era a l'aigua i el van haver de treure i portar-lo a la sorra per intentar reanimar-lo. Segons va informar Protecció Civil, el sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar dues ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra també van activar 3 dotacions i la comitiva judicial va fer aixecament del cadàver. Amb aquesta víctima ja són 19 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya de bany.
0: Doncs moltes gràcies per la informació que ens arriba des de Girona. Pau Villafañe, una abraçada i un molt bon cap de setmana, company.
4: Bon cap de setmana.
0: Saludem ara tot seguit la Tina Forès des de Cugat. Tina, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Mira, amb una primera notícia que ens parla de tecnologia, la IA dispara la demanda de centres de dades i posa a prova la xarxa elèctrica.
6: El sector considera que Barcelona reuneix les condicions per consolidar-se com un dels principals hubs del sud d'Europa, però alerta que el principal obstacle per al seu desenvolupament és la disponibilitat d'energia. El catedràtic del Departament d'Enginyeria de la Universitat Pompeu Fabra, Vladimir Estivill, assegura que aquest nou escenari planteja un dilema moral, o sobirania digital, o impacte mediambiental.
7: Tens un dilema moral, un dilema ètic, de... posem aquestes centres de dades, garantiem la sobirania d'aquestes dades, o ens quedem una miqueta enrere i amb risco vols posar la millor tecnologia que dona el millor servei, però hem de ser conscients que aquesta tecnologia té uns certs impactes ecològics.
6: Paral·lelament, entitats ecologistes avisen que l'elevat consum elèctric d'aquestes instal·lacions pot comprometre altres usos industrials i denuncien el risc d'una gentrificació energètica. Mentre aquest debat continua obert, el govern ha decidit apostar pels centres de dades com una infraestructura estratègica per al desenvolupament de la intel·ligència artificial i la sobirania digital, i ja ha identificat 26 projectes potencials per impulsar Catalunya.
0: Molt bé, per altra banda, també hem de lamentar un altre mort per ofegament, en aquest cas el d'una dona de 84 anys, ha passat en una piscina de Castelldefels.
6: Sí, exacte, es tracta de l'onzena víctima mortal en piscines catalanes, és a l'inici de la campanya de bany, que va començar el passat 15 de juny. L'avís al telèfon d'emergència 112 el van rebre a les 3 del migdia d'ahir per informar d'aquest incident. Malgrat les maniobres de reanimació, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Des de l'inici de la campanya, una trentena de persones també han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
0: I una darrera notícia que ens du encara a fer balanç d'una manera doncs, sanitària de l'eclipsi, i és que prop de 450 urgències oftalmològiques han tingut lloc en 2 dies, tot coincidint, com dèiem, amb aquest episodi de l'eclipsi.
6: Gran part de les persones que van acudir a urgències per afeccions als ulls ho van fer el mateix dimecres, amb 239 urgències hospitalàries i 165 als CAPs. Les consultes per afeccions als ulls van augmentar, però tan sols van suposar entre un 2% i un 3% del total de l'activitat d'urgències hospitalàries. Alhora, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 115 trucades i 109 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi solar. 10 d'aquests van requerir la mobilització d'ambulàncies.
0: Tina Forès, des de Cugat Mèdia. Moltes, moltes gràcies i bon cap de setmana.
6: Igualment, Núria, que vagi bé.
0: I ara marxem cap a Terres de Ponent. Arnau Vilà, Emunt, bon dia.
8: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, no sé cap al Pirineu, eh?
8: Doncs no, no, sí, no. Sobretot aquest cap de setmana.
0: Sí?
8: Cap de setmana.
0: Mira, us dic el titular, diu, el Pirineu de Lleida frega el ple aquest mes d'agost, especialment durant aquestes 2 setmanes centrals. Suposo que busquem fresqueta. Com ho tenim, això?
8: Sí, perquè el Arnau. Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu superar els 48.000 visitants entre avui, divendres i diumenge, amb una ocupació hotelera d'entre el 90 i el 100%. Els càmpings i bungalows arriben al 95%, mentre que el turisme rural registra una mitjana del 85%, amb comarques com els Pallars, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Solsonès i l'Aran al complet. Les altes temperatures han disparat també les activitats d'aigua, amb més d'un 80% dels serveis de rafting, caiac, piragüisme i barranquisme ja contractats. La majoria de visitants són catalans, tot i que creix l'arribada de turistes francesos, belgues i neerlandesos.
0: Així estan les coses al Pirineu. Ara ens posem més seriosos per explicar-vos que la Policia Nacional ha detingut almenys 33 persones en un operatiu contra una presumpta xarxa de tràfic de persones amb finalitats laborals, tot plegat vinculat a la campanya de la fruita.
8: La majoria dels arrestos s'han fet en una central fructícola de Soses, al Segrià, on els agents haurien localitzat treballadors sense documentació que presumptament haurien treballat utilitzant la identitat d'altres persones. Els empleats haurien estat contractats a través de filials i empreses de treball temporal i l'operació ara continua oberta i la brigada d'estrangeria investiga les persones que presumptament haurien reclutat els treballadors i n'haurien gestionat l'arribada a les empreses del sector.
0: També ens arriben els primers balanços sanitaris des de Lleida. Els serveis sanitaris han atès a Lleida més d'una vintena de persones per molèsties oculars després de l'eclipsi.
8: Sí, també tenim dades a la demarcació de Lleida i en total 13 van acudir als serveis públics d'urgències, 5 d'elles a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i 8 als centres d'atenció primària. En cap dels casos, però, s'han detectat cremades de retina. Les afectacions principals han estat molèsties, sensació de coïssor o l'empitjorament de patologies oculars prèvies. També s'han atès 3 persones per lesions lleus, principalment per caigudes en el moment de l'eclipse.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Arnau Vilà, des d'Emunt. Moltíssimes gràcies, company, i bon cap de setmana.
8: A tu, Núria, igualment.
0: Adéu. Vinga, va, que ara tornem cap a casa i ho fem amb el Pep Sunyer un dia més. Pep, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
0: Mira, si veniu a Tarragona ens veureu que ja tenim el programa oficial de les festes de Sant Magí, que de fet ja han arrencat i estan en marxa i aquest cap de setmana serà potent. Acabem de passar les de Sant Roc, però encara tenim, no, a nivell de titulars i del que parla la gent, aquella ressaca de l'eclipsi. Més de 27.000 persones i, si ara ens parlaven de repercussions oftalmològiques, aquí a Tarragona la repercussió més directa de l'eclipsi va ser el caos monumental, el caos ferroviari que vam tenir a l'estat de trens. Com ho tenim, el tema?
9: Doncs mira, d'entrada, l'alcalde de Tarragona lamenta aquesta manca de previsió davant d'una imatge que diu contrasta molt amb el que es va viure aquí a la ciutat. Rubén Viñuales afirma que el que va passar a l'estació de Tarragona, de Renfe, va provocar una imatge que no és admissible. Exigeix explicacions i reclama una solució immediata al preu que sigui. Es va saber, de fet, la petició de la plataforma Dignitat a les Vies. La seva portaveu, recordem, reclamava en aquest mateix programa un cop de puny sobre la taula per part dels alcaldes del territori. Per cert, que el sector turístic de Tarragona desconeix l'impacte de l'eclipsi en les reserves per on celebra la projecció. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona valora en positiu l'experiència que ha suposat un espectacle, diuen, gratuït pels clients i una eina de promoció i projecció pel territori. I al conjunt del territori, Núria, és notícia que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospital de l'Infant descarta tirar endavant el projecte per fer un centre per tractar el càncer amb protons.
0: Això es va presentar ja, no?, el 2021, recordo?
9: Sí, sí, el 21, i preveia, de fet, una inversió important, de 134 milions d'euros que es podria dur a terme un cop s'hagués desmantellat definitivament l'antiga central nuclear de Vandellòs 1, tancada des de l'any 1989.
0: Para, que ja sota que és divendres i anem espitosos i anem amb una mica de marge. Va, tornem a Tarragona, va, parlem de festes.
9: Doncs mira, festes, apunteu, Sant Roc encara continua, arrencava sí. Ahir, continua, el cos del bou, van començar ahir, s'allarguen fins diumenge, les festes de Ferran, Bona Vista i Sant Magí. De fet, els portals de l'aigua sí. Arriben diumenge, Núria, a les fonts de la Brufaganya.
0: A veure, això dels portals de l'aigua, perquè tu i jo ho sabem molt bé, però expliquem ràpidament a la gent, Sant Magí té una ermita, el que diuen Sant Magí lluny.
9: Apuntils, a la fonts de la Brufaganya.
0: Sí. I allà hi ha unes fonts i hi ha tot un seguit de gent que va amb carros i caminant i van, agafen aigua, cantis d'aigua i els baixen caminant, fan tot el camí.
9: Amb les portadores de l'aigua de Sant Magí, l'aigua miraculosa,
0: És aigua miraculosa.
9: És aigua miraculosa.
0: I tal.
9: Diumenge fan missa a les fonts i l'endemà, doncs, ben d'hora, a les 7 del matí, fan el primer tram del recorregut entre les fonts de la Brufaganya i faran nit a Bràfim i l'endemà dimarts, 3:15 del matí, una part del recorregut, unes 120 persones, i arribaran, doncs, a Tarragona per fer l'entrada triomfal a la tarda de dimarts.
0: Doncs tu hi aniràs, no? Fer aquest recorregut d'anar a buscar l'aigua. El Pep està beneït per això, perquè cada any agafa l'aigua a la porta, es banya amb l'aigua, no? És una cosa així com molt beneïda. Doncs connectarem amb tu el dimarts quan esteu de camí, sí? Que és tota una experiència. Escolta, i a nivell musical, de festetes, que tenim?
9: Doncs mira, una bona recomanació per demà dissabte al Capsa Music Festival, que arriba al Camp de Mart, i amb Chloe Riembau, que és la guanyadora del Zona 9 d'última edició i que serà, de fet, l'encarregada d'obrir tot un seguit de concerts, Camp de Mart dissabte.
0: L'Associació de Músics, que també participen molt activament a Lo Grande amb aquest festival al Camp de Mar. Perfecte, Pep Sunyer, moltíssimes gràcies.
9: Fins ara.
0: Tanquem ronda d'actualitat i entrem a la primera entrevista.
3: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: primera entrevista de la jornada ens la porta Ràdio Rubí i té molt a veure amb aquest cap de setmana, un cap de setmana de molta mobilitat, segona quinzena d'agost. Possiblement molts de vosaltres us desplaçareu per carretera, però es preveu que milers de persones ho facin d'aquesta setmana, o bé per tornar de vacances, bé per anar-hi, o bé per simplement fer una escapada de cap de setmana, doncs això, a mitjans d'agost. Volem saber com preparar el cotxe abans de sortir, què hem de tenir en compte per no tenir un ensurt, una mala experiència, doncs això, a mitja de la carretera, no? Especialment amb aquestes calors, que si se't para el cotxe allà al mig ja em diràs què fas. Saludem doncs la nostra companya, la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: T'imagines que vas per carretera i se't queda clavat el cotxe per autopista?
1: Bueno, això li ha passat a molta gent, a mi m'ha passat.
0: A tu t'ha passat? I què? I era estiu i plena calor i tot plegat o no?
1: Bueno, en el meu cas era una peça que es va sortir de lloc i amb una mica de celo i habilitat.
0: En sèrio?
1: Ho vam solucionar.
0: Vale, però primera recomanació, porteu sempre la cinta adhesiva al cotxe, no?
1: Bueno, però primer que parli el mecànic, que és l'especialista, i jo, perquè sóc una apanyada de la vida.
0: Vinga, preguntem-li doncs al convidat.
1: Sí, doncs avui tenim amb nosaltres a Juan Manuel Trancoso, el propietari de Taller Jomà. Bon dia, Juan Manuel.
2: Bon dia. Hola, bon dia.
1: Hola, explica'ns una mica. Hola. Arriba aquest cap de setmana d'agost i hi haurà molts desplaçaments. Què hauríem de revisar el cotxe abans de sortir?
2: Bueno, hi ha quatre punts molt importants. Un és l'aigua del motor, l'oli del motor, la roda, la pressió de l'aire. Això és una de les més importants de les peces que s'han de mirar.
1: I quins són els errors més habituals que cometem abans de fer un viatge llarg?
2: Pues això, de no revisar el cotxe. S'ha de portar al taller perquè facin una mica de posta a punt abans de sortir.
1: I
2: aquest tema, no?
1: Sí?
2: Els olis, els filtres, les rodes, les patilles de fent, tot això s'ha de portar amb molt de compte que estigui bé abans d'agafar el cotxe. Fer-lo portar amb un taller que t'ho mirin.
1: I què pot passar si no fem aquestes revisions? Quins problemes ens poden donar a la carretera?
2: Bueno, per exemple, les rodes, si estan en mal estat, es poden punxar, es poden explotar i quedar-te tirada. I provocar un accident, també, clar. I la roda és una part molt important del cotxe. El freno, i llavors el nivell d'oli, aigua, el llum, si has d'anar a la nit, procurar que estiguin bé, que no tinguem tant llum fosa, són parts molt importants del cotxe per revisar.
1: I ara també...
2: L'ideal és portar-lo amb un taller. L'ideal és portar-lo en un taller de confiança i que t'ho mirin abans de sortir de viatge.
1: I ara trobem temperatures molt, molt altes i amb busos. El cotxe pateix més i les rodes, el fred, tot això?
2: Sí, sí, clar, i tant, i tant. Per exemple, aquestes calors que fan que pugi la temperatura i que el cotxe si no té un adequat manteniment del que és el circuit d'aigua. Això és molt important, sí, amb aquestes calors. I les rodes també, és una part molt important de l'hora de viatjar, que estiguin bé de pressió d'aire i ve de desgast, que hi ha gent que van al cotxe i no miren les rodes i poden estar gastades i tindre un problema. No? Sí, sí.
1: I així en resum, quins són els components que més hem de vigilar amb la calor? O sigui, quins són els que més són afectats per la calor?
2: Bueno, la calor no és un punt molt d'allò, però que abans de sortir de viatge, el que diem, portar-lo a un taller és el millor, un taller de confiança, un concessionari que et facin una mica de revisió. I, bueno, i també agafar, i si no, agafar i mirar la pressió de roda, obrir el capó, mirar l'aigua, mirar l'oli i els nivells que estiguin bé. És el més important.
0: De tota manera, intervinc, perquè, clar, la pressió, o sigui, l'aigua, l'oli, tot això, doncs, en un pim-pam s'arregla, s'anivella i tal, però, per exemple, a les rodes, o sigui, hem de ser una mica vius de no portar-lo el dia abans de marxar de vacances, ni tan sols dos dies abans, no? Això s'ha de fer en previsió, perquè si trobem algun problema, alguna peça que s'hagi de canviar, o les mateixes rodes, que estan excessivament desgastades, clar, això té un procés, això tard, de veritat. Fem tard o acostumem a fer-ho en previsió? Quina és la vostra experiència?
2: No, Normalment la gent va sí. a l'últim moment.
0: Ah, que sí?
2: El problema és això, que arriba la gent que han de marxar i que li mirem el cotxe. Llavors és el que tu estàs dient. A vegades dius, hòstia, pues si tens un amortiguador que està malament o tens una d'allò i s'ha de demanar el canvi, i triga.
0: I
2: portar-lo, si hi ha una setmana o dues abans de sortir de viatge, fer la revisió. És l'ideal, eh?
0: Una setmana o dues,
2: no
0: perquè...
2: No l'últim dia.
0: I al final, si s'ha de canviar alguna peça que no està prou bé i tal, la gent que acostuma, i no tenen temps, què acostumen a fer? És que, clar, te pot tirar les vacances en l'aire. O igualment, mira, doncs, dius, tanca'm el capó i jo ja tiraré i a veure fins on arribo.
2: I tiro a l'aventura, no?
0: Sí. Això passa, no?
2: Sí, hi ha gent de tot. I tant, que passa, i tant. Hi ha gent que arriba no, i has de canviar el pneumàtic, has de fer... ja ho faré quan vingui, i marxen. I clar, això per provocar un accident.
0: Perquè, clar, a vegades ens... Clar,
2: és que... de tot el color.
0: I a vegades...
2: El de tot el color.
0: Passa això, que no només has de pensar en la teva seguretat, sinó també en no provocar un accident. De tota manera, ara per vacances, com que no agafem carretera moltes vegades i tenim més consciència de preparació, però de fet el cotxe s'ha de mantenir durant tot l'any, no? Cada quan s'hauria de revisar tots aquests paràmetres bàsics?
2: Vale, ja el cotxe et diu, normalment, quan fem una revisió, posem a zero els comptadors i quan ja marca la llumeta o la clau allà al comptador, ja t'està dient que has de fer la revisió. Vull dir, ja posem el comptador en zero i ja... I ja. Normalment són 10-15 mil quilòmetres els canvis d'oli i rodes no té previst un d'allò, és més que anar a mirar-lo, les rodes, anar controlant.
0: Un consell molt important és, que jo crec que tots hauríem de saber, és quines eines hem de tenir bàsiques al maleter per poder parar el cop si tenim algun problema. Ara la Mariona, que és molt apanyada, diu, jo portava cinta adhesiva, però jo crec que això és el de menys. Quines eines hauríem de tenir? Mariona, pren nota.
1: Prenc nota.
2: Jo soc partidari... Sí. De quan tenim una avaria o alguna cosa, mirar de buscar un lloc que no fem nosa, d'aparcar el cotxe i trucar a la grua, trucar a l'assistència. És l'ideal, eh? Perquè a vegades és l'ideal, trucar a l'assistència i portar-lo al taller.
0: De fet, això avui dia...
2: Portar els triàngulos, la llum del Galibor i trucar a l'assistència. És el millor, eh?
0: De fet, amb els cotxes d'avui dia ja és així, no? Perquè abans sí que els cotxes tenien un punt més, més accessible, però és que avui dia està tot com molt blindat, no? I ja ha de ser un especialista qui s'ho miri. És de difícil accés, allò d'obrir el capó i veure el què, doncs poca cosa veuràs ja, no?
2: Correcto, correcto. Ara tot va així bé per ordenador, mirar la varia que està, per poder mirar què és, i ara no és com abans. Ha canviat molt.
0: I quins apanyos podem fer? Hi ha algun consell per parar el cop, jo què sé, per si no podem parar o tenim a X metres un taller i intentem arribar-hi? Per exemple, solucions d'aquestes de MacGyver que dic jo sempre, que és, doncs, no sé, en vez del refrigerant, tirar aigua en el circuit. Això, invents, no n'hi ha cap, allò, per parar el cop, no?
2: No, jo a mi em truquen clients...
0: Sí.
2: Escolta, que m'ha quedat tirat, que em surt el llum de l'oli, que em surt el llum de l'aigua. Dic, pareu, en un lloc que no feu nosa, poseu les senyals d'avaria, triàngulos, i truqueu a la grua. És el millor perquè sí.
1: I t'anava a preguntar, si passa això, ens quedem tirats a la carretera i fa molta calor... Hi ha gent que potser està seduïda per la idea de quedar-se dins del cotxe amb l'aire posat. Què hauríem de fer realment per evitar situacions de perill o empitjorar l'estat del cotxe?
2: Sí, és el que diem. Mirar de buscar un lloc que el cotxe no faci nosa i marcar-lo bé que els que venen no tinguin perill i tindre un accident. I de vegades busca una ombra o alguna cosa que podem estar-hi fins que arriba la grua, que no hi ha una altra.
1: Sí, no podem esperar dins del cotxe.
2: Les assients... Sí, també. Però si té una avaria que està calenta o que li falta, doncs el cotxe farà parar i posar-lo. Millor buscar una ombra, un lloc que estigui a prop del cotxe i que no fem nosa.
0: I en un embús? Ara m'heu fet pensar en aquestes situacions en què hi ha un embús, no? I estem parats molta estona perquè el cotxe no pateixi. És complicat. Però perquè no pateixi, parem motor, el mantenim engegat? Què fem?
2: No, és que si et dona una avaria de d'excés de temperatura, de falta d'oli o alguna cosa, s'ha de mirar de parar el cotxe, perquè si no et carregues tot el motor. Llavors, buscar el lloc més aviat que puguem deixar el cotxe estacionat o a la cuneta i senyalitzar-lo bé i trucar assistència.
1: I...
2: és el que s'ha de fer, perquè un altre no hi ha.
1: I si hem preparat el cotxe, estem a punt d'enfrontar un viatge, bueno, d'aquests fins a Madrid o fins a París, què és millor pel cotxe? Fer-lo tot seguit o anar fent parades freqüents?
2: Fer parades. Pel cotxe i per tu, per la persona. Fer parades. Dos, tres obretes de conduir, parar, fer un cafè, estirar el peu, deixar refredar una mica el cotxe i continuar. És l'ideal. Jo trobo una burrada aquesta gent que agafa el cotxe i fiquen 8 hores de viatge. Però... primer que agafes cansanci, que et podes fer un cabell, que podes tenir un problema, i el cotxe tampoc cuida bé. L'ideal és fer 2-3 horetes i parar, fer un cafè, tirar peu, donar aigua, i de veritat retornar al viatge. Fa com molt, però jo penso que és el millor.
0: Hem estat parlant tota l'estona de cotxes, però hi ha altres vehicles que també entren en joc, que també entren a la carretera, bàsicament les motos, eh? Alguna consideració especial a tenir en compte pel que fa a les motos? A mi em van dir una vegada, diu, els propietaris de motos acostumen a cuidar-les molt bé, acostumen a cuidar-les millor que els propietaris de cotxes, perquè, bueno, és una cosa com a més efectiva, la relació que tens amb una moto. Diu, i no tenen tants problemes per això, perquè ja fan el manteniment durant tot l'any. Estaries d'acord?
2: Sí, clar. Bueno, jo el tema de motos no ho toquem, eh? Nosaltres ens dediquem només a la marxa. Però sí, clar, la moto també és un vehicle que s'ha de portar al dia. I sí, el que tu dius, la gent que fa moto, el motero, segur en tindrà el dia de fer. Són gent més d'allò, més conscients amb la mecànica. Sí. Mm-hmm.
1: I ja per acabar, així, en resum, si només haguessis de donar 3 consells per la gent que comença ara un viatge de carretera per celebrar, doncs, les vacances que els hi queden, quins 3 consells així ràpids donaries?
2: Bueno, el primer li diria que portés el cotxe a revisar, de cara a mirar nivells o canviar olis i revisar. Revisada en general, rodes, motor, nivell, oli, pressió de rodes, mirar frenos, mirar llums... vull dir, fer una revisió general i ja està. El tema ja pot anar tranquil.
0: Això serveix igualment, eh? Per ara m'he fet pensar per aquells cotxes que lloguem, cotxes de lloguer, anem a un lloc, no? Lloguem un cotxe per moure'ns, hi ha llocs en què pots confiar, hi ha llocs en què t'entreguen un cotxe que en principi, vist des de fora, dius, mare de Déu, què m'han donat aquí? També hauríem de mirar aquestes coses abans d'acceptar-lo? Hi ha algun consell de...
2: Bueno, no... el cotxe de lloguer és una altra història, perquè si et quedes tirat has de trucar a la casa i ja s'espavilen. Va. Normalment aquests cotxes també el fan revisar, eh? Per això, el cotxe que el tenen de rent i miren ells, que el fan portar a la consciència.
0: Sí,
2: suposo que estan bastant al dia, aquest cotxe.
0: Important tenir el telèfon, el número del teu mecànic de confiança, Amat, trobo, no? El número de la grua.
2: I assistència.
0: L'assistència.
2: A la grua, correcte. Això que sembla que d'allò, però és molt important perquè et treuen d'un problema de que estiguis tirat en un lloc i assistència et venen a recollir de seguida i et posen un cotxe de substitució o ja... Vull dir que és el més important, eh?
1: Doncs... sí. Juan Manuel, doncs moltíssimes gràcies per respondre les nostres preguntes i fer del nostre estiu una mica més segur. I, bueno, esperem que tothom que ho hagi escoltat els ajudi a tenir aquest quilometratge de cotxe de forma més còmoda i segura pel cotxe i per un mateix, no, Núria?
0: Sí, gràcies, Juan Manuel Trancoso. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: A vosaltres.
0: Avui hem tingut un... Moltes gràcies. Avui hem tingut un mecànic, per donar-nos quatre consells. Mariona, ja veus que més important que la cinta adhesiva és més aviat tenir el mòbil. Si tu tens el mòbil carregat i amb possibilitat de trucar i cobertura i possibilitat de trucar a l'assistència, ja està, no cal que et preocupis massa més.
1: Per la pròxima ja m'asseguraré de portar el mòbil amb tota la bateria.
0: Molt bé, i una ampolla d'aigua, perquè clar... Hem parlat del cotxe, però nosaltres també ens hem de cuidar una miqueta si ens quedem enganxats a la carretera. Déu-n'hi-do. Mariona Jerez, moltíssimes gràcies, companya, des de Ràdio Rubí. Una abraçada.
1: Gràcies a tu, Núria. Adéu.
0: Adéu, adéu. I ara seguim endavant i vinga, és aquell moment en què fem autoreflexió, ens fustiguem una mica, i jo molt, la veritat, perquè ens n'adonarem de lo malament que tractem la llengua catalana. És un podcast que ens arriba des de la...

0: Potser ja hauríem de començar, doncs.
1: Això mateix, així m'agrada.
0: Bueno, doncs vaig a buscar el carbó.
1: Ja hi som, David, ja hi som.
0: Ara què?
1: Recorda que aquest bueno no és correcte. Si ja has dit doncs, directament es pot eliminar i ja està.
0: Doncs vaig a buscar el carbó.
1: Perfecte, ara sí.
0: Per si acas, però, agafaré una altra bossa, eh?
1: Per si de cas, David.
0: No em deixes passar ni una, Agnès.
1: És que dius barbarismes, carretades, David.
0: I encara no hem començat a fer el foc, imagina't.
1: Però almenys...
0: Has dit almenys?
1: Sí, és clar. Com ho diries tu?
0: Per lo menys?
1: No, home, no.
0: Doncs mira, apunten una de nova, ja en porto quatre.
1: I això que la carn encara és a la nevera.
0: Què t'ha semblat la pel·lícula?
1: M'ha agradat molt.
0: A mi també.
1: Sobretot al final, no trobes?
0: No m'esperava aquell gir així, de repent.
1: De cop, David, de cop.
0: Ostres.
1: També pots dir de sobte, si vols.
0: Doncs de cop no m'ho esperava.
1: Molt bé.
0: A veure si encara acabaré parlant millor que tu, eh?
1: Ai, David, no corris tant.
0: Home, per lo menos ja no dic vale.
1: Això és veritat. Però se t'ha escapat un per lo menos, que ha de ser com a mínim.
0: Ai, sí, però quasi que tampoc dic bueno, eh?
1: Ja t'ha sortit un quasi.
0: Aquest també està malament.
1: No, quasi és correcte. T'ho deia com a compliment.
0: Ah, molt bé, així m'agrada.
1: Però també tenim gairebé.
0: Veus? M'agrada quan no tot és blanc o negre.
1: La llengua és plena de matisos.
0: Doncs això encara la fa més interessant. A veure si aquest prestatge, i no estanteria, queda dret.
1: Segur que sí, David, però les dues són correctes.
0: Ah, sí? Tant prestatge com estanteria?
1: Sí, sí. Actualment les dues s'han donat com a correctes.
0: Doncs intentaré posar-ho bé, però si no queda bé, no importa.
1: No passa res. No sempre cal traduir literalment del castellà.
0: És que no importa, em surt molt. No és correcte?
1: Home, més que res és que no passa res, és ben nostre.
0: Doncs no passa res.
1: Això mateix.
0: A lo millor fins i tot quedarà recte.
1: Potser.
0: Ai.
1: Ja ho sabies.
0: Sí, però havia de provar si estaves atenta.
1: I jo havia de demostrar que sí.
0: Tingues cuidado que aquest gos es tira molt.
1: Ves en compte, David.
0: Ai,
1: ves en compte.
0: És veritat.
1: Tenir cuidado, les coses com siguin, ho diu molta gent.
0: Perquè la gent també parla molt malament. No només sóc jo, Agnès.
1: Exacte, però anar en compte és igual de fàcil, no creus?
0: I tant, ves en compte.
1: Ara sí.
0: Mira, ja sembla que em surti sol i tot. Agnès, ja fem tard. Quan tantes sortim, millor.
1: David, com més aviat, millor en tot cas.
0: Ja m'ha sonat una mica estrany, ja. Però sempre l'opció que em dones és més llarga.
1: Una mica.
0: Però també sona més natural.
1: Exactament.
0: A veure, com més aviat, millor.
1: Ja ho tens.
0: I si acabem aviat, potser encara podrem anar a veure l'ocàs.
1: L'aposta de sol, David, però també has dit potser.
0: I també està malament, potser, eh?
1: No, per això, que n'has dit una de malament, però d'altra banda també vas millorant.
0: Ja no dic a lo millor.
1: Exacte. Vas progressant.
0: A poc a poc.
1: Bé, poc a poc, no. Més aviat, a poc, però segur que això ja és important.
0: Fa estona que busco i no trobo les claus. Estic segur que eren damunt de la taula.
1: Segur, David?
0: Sí, si no les trobo m'agafarà un bon susto.
1: Un ensurt.
0: Ai, és veritat.
1: Els sustos els deixem pel castellà.
0: Doncs m'enduré un bon ensurt si no apareixen.
1: Has mirat més la jaqueta?
0: Ui, tenia raó. Eren aquí.
1: Ho veus?
0: Al final, l'únic ensurt ha estat el meu.
2: L'Agnès i el David amb aquestes converses d'estiu tan fresquetes per despertar el nostre català. El que fem ara és, abans de tancar l'hora, marxar cap a Arenys de Mar.
3: Ho has explicat molt bé, eh? Aquí...
2: Ara sí, presentem bé l'entrevista, i és que aquest cap de setmana serà un dels més intensos Arenys de Mar. Al Maresme, el dia 16, és Sant Roc i allà s'hi celebra el Vot de Vila. Té tres actes molt destacats dins del calendari festiu. El primer, avui mateix, una cercavila nocturna amb gegants, que a més una cercavila que està d'aniversari. Ara ens ho explicaran millor, eh? Mira, ja de fet podem connectar perfectament amb el nostre...

0: company d'Arenja de Mar amb l'Oriol. Oriol Colomer, sí, ets tu, no, Oriol? Explica, explica. Bon dia.
1: Doncs sí, efectivament, sí. Núria, mira, ho has explicat molt bé, eh? Aquí a Arenys de Mar, diguem-ne que hi ha tres actes molt destacats en aquestes festes de Sant Roc, que són aquest cap de setmana, avui mateix comencen, divendres, també dissabte i diumenge, i entre aquests tres actes, doncs, són la cercavila nocturna de gegants, sí, també la commemoració de l'arribada de la pesta a Santa Maria d'Arenys, sí, i la festa dels massips del dia 16, dia de Sant Roc. Doncs avui parlarem de la primera d'aquestes... d'aquestes tres activitats, diguem-ne, tan importants en aquesta celebració del Sant Roc a Arenys de Mar, que és aquesta cercavila nocturna de gegants. Per això tenim aquí a l'estudi, aquí a Radio Arenys, amb nosaltres l'Oriol Colomer, que és un dels caps de colla de l'entitat. Oriol, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Bé, tenim avui mateix aquesta cercavila nocturna i el primer que anem de dir és que estem d'aniversari, 30 anys, 3 dècades organitzant aquesta cercavila nocturna. Déu-n'hi-do, aviat és dit.
2: Sí, exacte, 30 anys. Mira, volia justament aclarir això perquè ens hem trobat gent que deia és la trentena, però clar, realment no és la trentena, no?, perquè hi ha hagut el Covid pel mig.
1: Clar.
2: Però sí que fa exactament 30 anys. També hi havia gent que ens hem trobat que feien 30 anys els gegants. No, que quedi clar que és que fa 30 anys de la primera cercavila nocturna que es va fer a Quirenys.
1: Déu-n'hi-do, vau ser pioners amb aquesta modalitat, amb aquest format de cercaviles nocturnes. Ara, poc o molt, la majoria de municipis tenen un dia o altre que surten els gegants al carrer de nit amb xaranga, però això és una idea que, doncs, va sortir aquí a Arenys.
2: Sí, no, clar, suposo que al final, no, és un acte que atrau molta gent, sobretot públic jove, que és el que normalment es busca, no, en temes de cultura popular, no, intentar atraure els joves, i clar, suposo que al veure que el format funciona, doncs al final tothom ho adapta, evidentment, a la seva manera i en el nivell que pot, però sí, la veritat és que sí, va començar aquí i sembla que funciona.
1: I tant. Situem una mica els nostres oients, gent que no sigui d'Arenys, que ens escolta. Què és aquesta cercavila nocturna de gegants? Si algú no l'ha vist mai, què és exactament aquesta cercavila de nit?
2: Doncs bé, bàsicament és això, no? El que dius, una cercavila que comença quan ja és fosc. Normalment les cercaviles es fan al matí o a la tarda. Llavors aquí el que fem és canviar alguns elements tradicionals per altres elements diferents, no?, que no es veuen normalment. Per exemple, el que és la música, de dia normalment sortim amb gralles, aquí sortim amb xarangues, no?, que fan més festa, és més animat. També es busca sobretot jugar amb temes d'il·luminació, aprofitant que és de nit, i també amb decoració, confeti, petards, tot tipus d'elements que, doncs, que al final ho fan més festiu, no?, del que seria una cercavila normal.
1: Sí, sí, sens dubte, tot això li dona aquest aire especial, eh? No és només sortir amb gegants de nit acompanyats d'una xaranga, sinó que això sí que hi ha moltes poblacions que ho fan, diguem-ne que tot aquest muntatge que hi ha darrere de crear decoració, de crear, doncs, ambientació, tirar confetis, és a dir, diferents elements, hi ha molts municipis on es fan nocturnes que això no es fa, però aquí a Arenys sí, això és imprescindible.
2: Sí, exacte, és al final... No ens interessa només el fet de sortir de nit, sinó el fet de crear un ambient, una festa, no? I creiem que això ha quedat com... ha calat molt entre la gent de Quirenys i tothom s'ho espera, tothom busca això i, a més, ens agrada molt muntar-ho. Per tant, creiem que el més especial no és el fet de sortir de nit, que també, sinó és el fet de... tot aquest muntatge que fem.
1: Parlem d'aquest muntatge de cara a aquest any, Oriol, parlem d'aquesta nocturna que tindrem avui mateix, aquest vespre. Una nocturna que hem llegit que va inspirada en l'art, en la pintura, en els pintors. Explica'ns-ho, això.
2: Sí, bueno, cada any es busca al final alguna temàtica, no? Ja que hem de fer decoració, hem de muntar coses, doncs almenys sinta que tingui algun sentit. I aquest any va sortir una mica algo, perquè al final busquem coses que es puguin entendre, no? I va sortir el tema dels colors. I veureu que cada tram del recorregut, no?, pues està decorat o està il·luminat amb un color específic. Per exemple, un carrer està de color verd, un carrer està d'un altre color, tant el que fa la llum com les decoracions. I sí, és això que dius, no? Una mica la idea era buscar algú amb l'art, amb la pintura, però a l'hora de plasmar-ho, no, al final lo que fan lo fàcil és això, els colors.
1: I tant, home, sens dubte, sí. pot ser espectacular aquest recorregut de diferents colors. Clar, imaginàvem els gegants com a pintors, com a artistes, no sé si portaran algun element decoratiu que els assimili a això, si es pot dir alguna cosa en aquest sentit, o tot això és secret i fins aquest vespre no ho veurem.
2: Mira, és de les poques coses que encara mantenim en secret.
1: Poques,
2: ja és... Sí,
1: doncs mantenim-ho. Sí, perquè Déu-n'hi-do, imagino que tota aquesta feinada, que al final es van filtrant coses, no? Es van sabent, perquè Déu-n'hi-do, la feinada de muntar una cerca viva, no sé quant de temps us porta.
2: Clar, nosaltres comencem a quedar per organitzar-ho tot, temes més tècnics, no?, de quins grups volem contractar, etcètera, doncs potser el gener ja, no?, per anar avançant feina. Però clar, evidentment són els últims dos mesos, sobretot dos mesos, que ens hem de quedar molt més sovint, no?, perquè ja fer temes més, jo que sé, tallers per muntar les decoracions, per concretar més què posem a cada tram, què posem, inclús a quins balcons van cada cosa, perquè, clar, al final les nostres reunions últimament són anar fent el recorregut i anar dient, en aquest balcó hem de posar això, anem a veure qui viu aquí. I bàsicament consisteixen en això.
1: Clar, no, això és important, la col·laboració ciutadana, en el sentit d'això, de dir, mira, aquí ens agradaria posar això, confeti, globus, etcètera, hem de pujar en aquest balcó, necessites que la gent que viu en aquella casa doncs estigui predisposada a ajudar i a col·laborar.
2: No, no, totalment, vull dir, és que si no ho podríem fer tal com ho fem ara. Ara mateix depenem d'això, perquè no hi ha infraestructures físiques on podem nosaltres muntar coses. Necessitem les cases de la gent per realment poder tenir-hi accés i poder realitzar el que necessitem, no? Des de penjar llums, a tirar confeti, tirar pilotes, el que sigui.
1: I, a més, unes cases que normalment no poden ser sempre les mateixes, perquè una de les coses que també canvieu és el recorregut, és el punt de sortida, els carrers per on es passa. Aquest any, sembla que sortiu des de la plaça de les Olles. Explica'ns una mica com va tot plegat.
2: De fet, va bé aclarir-ho, perquè molta gent diu, ostres, on està la plaça de les Olles, no?
1: Sí, no? Google Maps, em sembla que l'hem fet saber més d'un per dir, exactament, a veure, doncs surten...
2: És la plaça que queda al Rial Pau Costa, una mica més a prop més amunt del Bonpreu, diria que és.
1: Sí?
2: Doncs hi ha una petita plaça. A la plaça en si és petita, però els carrers del voltant són amples i això ens permet doncs tenir un inici espaiat, perquè sempre sabem que s'acumula molta gent i creiem que allà és un bon lloc per sortir. Diríem que ja vam sortir fa bastants anys, ens van comentar.
1: Pot ser.
2: Però bueno, sortim d'allà, baixem pel Rial Pau Costa i girem pel carrer de la Perera, que crec que realment, per els que ho vulguin buscar de fora, és el carrer de Bisbe Català, diria.
1: Sí,
2: perquè, clar,
1: sí.
2: Els de Quirenys el coneixem diferent.
1: Sí, Quirenys és el carrer de la Perera, sí, però oficialment Perera. Té aquest nom.
2: Llavors sortim a la Riera i pugem pel Rial Sa Clavella fins al carrer de Bonaire.
1: Sí.
2: Un cop al carrer Bonaire, tornem a tirar avall cap al carrer Andreu Gurí, fins la Riera un altre cop, i llavors tornem a pujar fins davant del mercat. També un altre cop un final ample,
1: sí,
2: perquè sembla que s'acumula molta gent, si es tiren petards, etc.
1: Que això també és una de les qüestions que heu anat incorporant en els darrers anys, eh? Aquesta combinació de no passar només per carrers estrets i petits, que va arribar un moment doncs, en què ja no s'hi cabia, potser als inicis, sí, evidentment, si hi ha menys gent, doncs pots anar passant per carrers estrets, que té Arenys, que en té molts, amb pujades, que sempre ho fan espectacular, però va arribar un moment en què calia fer aquesta combinació de no perdre l'essència, de passar en alguns moments també per carrers estrets i petits que donen aquesta màgia, però també un espai ample doncs, on sortir, on arribar, sobretot, i que la gent ho pugui veure com és la Riera sense cap gran aglomeració.
2: Sí, exacte. De fet, aquest any, realment, la majoria de carrers que no són la Riera o que no són l'inici al final sí que són una mica estrets, i a veure què tal, no?, perquè també està una mica així, però també és veritat que tots tenen carrers annexes que sempre va bé per si et vols posicionar, no? Dics, bueno, doncs vec al principi i després me'n vaig al carrer tal per veure com passen, no?, en comptes d'anar-ho seguint tota l'estona, que potser pot ser agobiant, no?, per certes persones o per nens petits, per gent gran. També és un dels motius pels quals anunciem el recorregut, que fins fa 3 o 4 anys no ho fèiem i era sorpresa.
1: Clar.
2: Però clar, llavors tothom s'acumulava allà i era anar seguint. En canvi, ara, jo creiem que és més segur, sobretot per tema de seguretat és més segur.
1: Si saps per on van, et pots planificar. O si els estàs seguint i dius, ara massa gent, surts per algun carrer d'aquests perpendiculars o així, que puguis agafar una cantonada i més tranquil. Et pots planificar, que això sempre és important.
2: Sí.
1: Doncs tindrem avui aquesta cerca viva nocturna de gegants, però que també, de fa uns anys, no és només aquesta cerca viva. Diguem-ne que tot plegat comença amb un sopar.
2: Exacte.
1: Això també és important, que ho hem de dir. Com anirà això?
2: Doncs com cada any fem una botifarrada, bueno, com cada any des que hem començat, que fa 3 anys, diria, l'organitzem juntament amb el Casal Norai, aquí estem molt agraïts que ens ajudin, la veritat, perquè nosaltres la Colla Gegantera no podem organitzar-ho tot nosaltres sols. Llavors, el sopar es farà al pàrquing que hi ha al costat de l'antic escorxador, que és just allà a l'inici. Uh-huh. Doncs allà hi haurà la barra per poder intercanviar el tiquet o per agafar el menjar. I just allà davant del carrer hi haurà unes taules. Llavors, aquest any hem incorporat la venda online, que creiem que és més fàcil, no?, per la gent que ve de fora, sobretot, perquè hi ha molta gent que ve de fora, o per no haver d'anar a un lloc concret, perquè si estem de vacances, el que sigui.
0: Doncs, Déu-n'hi-do, no sé per què totes les entrevistes han d'acabar parlant de menjar, que a mi a les 10 del matí ja m'agafa com a moltes ganes. Moltíssimes gràcies, doncs, per aquesta entrevista sobre les festes de Sant Roc a Arenys de Mar, especialment sobre aquesta primera cita que tenim avui, que és la cursa amb participació gegantera, la cursa nocturna dels gegants d'Arenys de Mar. Gràcies, company Oriol Colomer, de Ràdio Arenys. Una abraçada forta i bon cap de setmana. Segur que tindran molt bon cap de setmana a Arenys perquè estan de festa major, com a totes les altres poblacions que s'esteu escoltant i que també, d'una manera o altra, la feu grossa. És que, clar, demà és dia 15. És que és una data molt, molt, molt significativa i molt important al calendari festiu català. Nosaltres ho deixem aquí. De moment tanquem la primera hora de l'Obert per vacances, però a partir de les 10 i 3, més continguts.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: L'univers infinit.
6: Fritz Zwicky i la matèria fosca. Fritz Zwicky va néixer a Varna, Bulgària, no a Barcelona, el 1898. Es va doctorar en física l'any 1922 a l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zúric. El 1925, la Fundació Rockefeller de la ciutat de Nova York li va oferir una beca per estudiar la física dels cristalls a l'Institut Tecnològic de Califòrnia. Allà va coincidir amb el físic experimental Robert Millikan, Premi Nobel. Dos anys després va canviar de camp i va començar a investigar galàxies. Va fer avançar l'astronomia durant bona part del segle XX, fent descobriments pioners sobre components del cosmos, des de les supernoves i les estrelles de neutrons fins a la matèria fosca i galàxies compactes. Va treballar en dos dels observatoris més importants de l'època, Mont Wilson i Mont Palomar. També va ser un gran innovador en el disseny de motors a reacció ajudats per coets per enlairar avions pesats. Quan va arribar a Pasadena, primer es va dedicar a l'estudi de la física de l'estat sòlid, la ionització gasosa i la seva termodinàmica. Però aviat va canviar de camp i va entrar a l'astronomia estudiant supernoves, noves i raigs còsmics. Al principi dels anys 30, mentre estudiava les observacions de Hubble sobre els cúmuls de galàxia de Coma, va observar una anomalia. Segons les mesures de la quantitat de massa visible, les galàxies individualment es movien massa ràpidament, massa ràpides com per mantenir-se lligades al conjunt. Va proposar que hi havia d'haver un nou tipus de matèria que no es veia i que va anomenar matèria fosca. Aquests treballs els va publicar el 1933 a la Societat Física de Suïssa. El 1934, en Walter Bade va proposar l'existència de supernoves, una nova classe d'explosions estel·lars, diferents de les conegudes fins als moments. Fent la hipòtesi de que eren un pas previ de les estrelles de neutrons, en va descobrir 18 entre 1937 i 1941, de les quals només 12 havien estat registrades. També plantejà que en les explosions de noves es produïa un escampall de partícules que podrien explicar els raigs còsmics detectats uns anys abans. En definitiva, Zwicky va ser un avançat a la seva època i va ser el primer que va parlar d'astres nous, com les supernoves, les noves, i va parlar de la matèria fosca a l'univers.
3: La xarxa de comunicació local. Són les 10.
7: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
3: Notícies Badalona.
8: Bon dia, Badalona. Els parla Alexis. O l'Ajuntament de Badalona s'ha compromès a reforçar la presència policial al carrer Doctor Robert després de l'incendi que un veí va causar presumptament la matinada del 5 al 6 d'agost a l'edifici del número 65. El regidor de Seguretat, Juan Manuel Ruiz, ha mantingut una reunió amb el veïnat aquest dijous a la tarda on els ha informat que la investigació continua a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Detingut a Sant Roc, un home amb 34 detencions prèvies per robar en l'interior de vehicles. La Guàrdia Urbana ha detingut a Sant Roc un home de 23 anys que acumulava, com diem, més de 30 detencions prèvies. Se l'acusa d'un robatori amb força a l'interior d'un vehicle i els fets van passar la matinada de dimecres a dijous al carrer de Jumilla, quan els agents van localitzar el sospitós després que presumptament trenqués la finestra d'un cotxe i en sostregués diversos objectes. Durant l'actuació, l'home es va resistir activament a la detenció i va causar lesions lleus a un dels agents. A més, els policies van localitzar un segon vehicle que també presentava desperfectes. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana també va detenir un testimoni dels fets, ja que tenia pendent una ordre de crida i cerca. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 22 consultes a la Regió Metropolitana Nord en relació amb l'eclipsi de dimecres. En el conjunt de Catalunya, 109 persones han estat ateses per incidents relacionats amb el fenomen astronòmic. Ginestà, Mala Vida i DJ Pepe Reis posaran ritme a la Festa Major de Badalona, que comença avui i s'allargarà tot el cap de setmana. Tres dies on tampoc faltaran els tradicionals actes de cultura popular i propostes familiars. El repic de vigília a l'Església de Santa Maria avui a les 6 de la tarda donarà tret d'inici a la festa. Els gegants de Badalona, Ferrer de Gualbes i Elionor de Sant Climent actuaran per darrera vegada aquest vespre a la cercavila de vigília abans de ser restaurats. Continuen així el procés de restauració que han fet altres figures de la colla com l'Anastasi i la Maria o Enri Pal i la Brunella de Mar. L'objectiu és fer-los ballar de nou les festes de maig de l'any vinent i que siguin tan fidels com sigui possible a com eren originalment. I en esports, el Badalona s'enfrontarà demà dissabte a les 7 de la tarda contra l'Espanyol B en un partit amistós. Fa prop de 3 setmanes que els escapulats han començat la pretemporada i l'equip ja ha anat agafant rodatge. L'enfrontament contra un rival de categoria superior servirà per anar ajustant les noves dinàmiques.
9: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
10: Ningú t'informa com nosaltres.
8: Ara mateix tenim 29 graus de temperatura a Badalona.
10: Radio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Doncs sembla més aviat rock balcànic que música balcànica, eh? Aquesta combinació, almenys amb aquest tema que ens ofereixen els doctor Prats. Música festiva, en tot cas, que ens trien des de Ràdio Televisió Cardedeu per il·lustrar el tema del dia. Aina Barbany, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Nyami, nyami. Ara et vindria bé, ja he fet el cafè amb llet, això ja està cobert, ja ho tenim fet, però ara sí. Un gotet, no?, de gaspatxo, salmorejo, bé, tu, Aina, ja ens vas dir ahir, vas confessar que no, ni una cosa ni l'altra.
1: No, a mi no m'agrada gaire.
0: Però per la tomaca o què?
1: Mira, no sé, és que crec que tinc una mica de trauma, perquè quan era petita a casa meva sempre
0: vas
1: ens
0: caure
1: em feien...
0: dintre d'un pot de gaspatxo, com
1: sí, sempre era com el got de gaspatxo que... Ostres. Us l'heu de veure, no? I a mi no m'agradava gens i pues ara encara li tinc més coseta.
0: Home,
1: no sé.
0: Li vau fer avorrir a l'Aina, pobra.
1: Sí,
0: li vau fer
1: sí, avorrir. Sí.
0: I ara quan vols menjar una cosa fresqueta així d'estiu, pim-pam, beguda, què fas?
1: Mira, doncs la veritat és que el que més m'agrada és aigua freda. O sigui,
0: ja. Yeah.
1: Sí. I si no, de menjar, doncs mira, un bon gelat. Mai diré
0: mira,
1: que no.
0: Mira, digue-li tonta, molt bé. Jo gaspatxo no, jo directament al gelat. Perfecte.
1: Ah, exacte, me'n vaig als postres directament i ja
0: molt
1: està.
0: Bé. Bueno, que també hi ha gelat de tomaca, eh?
1: També? Què dius ara?
0: I tant, gelat de tomaca. Home, ostres. No és dels típics que s'acostumen a posar amb el, no?, amb el cono i o la, no és dels
1: la
0: típics
1: tarrina.
0: Que la tarrina, però sí. Que s'acostuma a fer per acompanyar plats. Plats salats. Sí.
1: Doncs no ho sabia,
0: mira,
1: veus.
0: Si ens ho voleu recomanar. Escolta, i què diuen els oients? A veure, gaspatxo i salmorejo, que bàsicament canvia la textura, no? Algun
1: sí.
0: Ingredient deu canviar, però la textura no, que el salmorejo és com a més...
1: Més dens.
0: Més dens, ara ho has dit.
1: Sí, és així. Sí. Doncs mira, Núria, de moment tenim a la Júlia, no sé si recordes l'altre dia, bueno, de fet ahir, la Júlia i en Marc.
0: Ah, aquella parella que no estaven d'acord en res.
1: Doncs, exacte, doncs avui només tenim a la Júlia, perquè en Marc, doncs no sé on és, però bueno, ens ha enviat un àudio, així que l'escoltem, si et sembla.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, Júlia.
2: Jo, entre gazpacho i salmorejo, sincerament em quedo amb el salmorejo perquè és com un àpat més complet, però en canvi és més habitual al meu dia a dia el gazpacho. I és que a casa meva sempre hem fet molt de gazpacho. De fet, la meva iaia explica que quan era petita el detestava perquè com que no hi havia mini pimer, la seva àvia ho feia amb un bol i com si fos un morter i quedava molt, molt grumós. Llavors a casa meva sempre hem begut moltíssim gazpacho i jo en bec molt, però m'agrada més el salmorejo. I això és la meva opinió.
0: Bé. Pues gràcies, Júlia, molt bé.
1: Quina clar. Feina de la seva àvia.
0: Sí. Mira, per el que veig, el gazpacho porta alguna verdura més. Per exemple, porta cogombra i pebrot, que el salmorejo no, però el salmorejo porta pa. Que és allò que deia que potser li dona aquella densitat, no?
1: Sí, és possible que sigui això.
0: Mm-hmm.
1: Sí.
0: Què més? La Júlia ho tenia clar, però ella diu, bueno, més d'una cosa que de l'altra, una cosa és el que menjo i l'altra és el que m'agrada més, no? Molt bé.
1: Ah, exacte, sí. Tenim també l'Eric i la Natàlia de Tarragona, que
0: home.
1: Ens diuen el següent.
3: Hola, sóc l'Eric Granado de Tarragona.
0: Hola, Eric.
3: A mi m'agrada molt el gazpacho, a mi m'agrada un munt. Molt, que està molt bo, que és un dels meus menjars preferits, bueno, beguda per mi, i però el del iaio, que ja és una mica menjar, que me'l menjo amb ou dur, està molt més bo que el comprat que tinc, vale? Adeu.
0: Adeu, Eric.
4: Jo sóc la Natàlia Segura i jo estic d'acord amb l'Eric. El gazpacho porta molt més verdures, hortalisses, porta pa, porta tomàquet, porta pebrot, porta cogombra.
0: Ah, mira.
4: El salmorejo és tomàquet amb pa triturat. Això no té cap gràcia. Vinga, bon estiu.
1: Bon estiu.
4: Gràcies.
0: Mira, aquí ja apuntem coses, que el gazpacho, jo no sé si amb el salmorejo també es fa, però hi ha el gazpacho que normalment es posa amb dauets de verdures, no?
1: Sí.
0: I amb ou dur, deia l'Eric. Mola molt. Doncs,
1: sí, mira, sí, veus,
0: en un
1: sol, altre ingredient.
0: En un sol plat ja ho tens tot una mica, ja tens tot el dinar fet i entra ràpid.
1: Sí.
0: Molt bé. Què més?
1: Tenim la Martina de Puigcerdà que ens diu això.
5: Bon dia, jo prefereixo el gazpacho. Al final crec que la textura és una cosa que li dono molta importància, el que és l'alimentació, els productes, i el gazpacho ho trobo més líquid, més fresc, i el salmorejo sí que és veritat que ho trobo més dens i hi ha una textura més semblant a el que és una crema, un puré, i personalment a mi aquestes textures no m'acaben de fer el pes.
1: Bueno,
0: una qüestió de textura, això està clar. Sí que és veritat que el gazpacho no te'l pots tant posar en plat com beure-te'l amb un got. I sí, el salmorejo és més de cullera.
1: Exacte, mira, el gazpacho me'l posaven en un got.
0: Ai, pobra, tens un trauma. Amb canyeta o sense canyeta?
1: Sense canyeta. No, home, com no. Si fos aigua, però sense ser aigua.
0: Has de treure't els traumes, eh? Jo t'ho convido sí. Que quan acabis programa ho provis una miqueta.
1: Potser sí, potser li he de donar una altra oportunitat. He de dir, Núria, que sí. Jo pensava... Hi ha coses no, que agraden molt a la gent, com ara la horchata...
0: Ai, tant.
1: I aquestes coses, sí. Jo no sóc gens fan. Mira, et diré una altra cosa, no sóc gens fan de la sopa.
0: I ara...
1: Vale? I la gent em mira molt malament quan dic que no m'agrada la sopa.
0: Està bé perquè t'està servint de teràpia. A l'Obert per Vacances, Aina, te n'estàs adonant sí. De coses...
1: Sí.
0: que no és normal, exacte. Que no és normal. No t'agrada sí. La sopa a l'hivern? Bueno, ni a l'estiu
1: no,
0: és difícil,
1: ni a l'estiu,
0: però...
1: o sigui, no m'agrada la sopa en general. I la gent em mira molt malament. I podria ser el cas de... Ara, no? El del gazpacho o el salmorejo, que tampoc m'agrada. Però llavors rebem àudios com el de la Dolors d'Arbúcies i ja em sento una mica millor.
6: Vinga. Ho sento moltíssim, però no m'agrada ni el gazpacho ni el salmorejo. El gazpacho un dia el vaig provar i el vinagre i la combinació, no. I el salmorejo tampoc. Ho sento moltíssim, però no m'agrada ni l'un ni l'altre.
0: No ho sentis.
1: Dolors, jo t'entenc.
0: No passa res. De tota manera, no teniu problema en menjar una tomaca amanida, no? Una tomaca
1: no,
0: talladeta,
1: si és que és dolceta. Més bé al contrari. M'encanta el tomàquet, veus? Però doncs ja el gazpacho i el salmorejo està. És com que se'n fan una mica de bola. No,
0: també
1: no
0: us dic una cosa, ara dèiem el vinagre i tal. Clar, la gràcia de facis gazpacho o salmorejo, la gràcia és que hi ha d'haver tomàquet, sí o sí, i a partir d'aquí tu poses el que tinguis i el que vulguis.
1: Clar.
0: Que dius, tinc sí. Cogombres, vinga, saco. Que no tinc pebrot, és igual. Clar. Que només tinc verd, vale. Només vermell, bé.
1: Sí, vas fent.
0: Vas
1: amb el que
0: tens.
1: I ja està.
0: Sí, és així. Doncs bé, l'important és el tomàquet, però ha de ser bo, no? Ha
1: clar.
0: De ser dolç, ha de ser sucós...
1: Ha de ser un tomàquet com Déu mana, clar. I tant.
0: I després sembla que perquè no et queden aquells grumolls típics de la pell i tot plegat, s'ha de passar per un color d'oxino, que diuen, un d'aquests finets.
1: Sí.
0: Té feina, sí. No és tan fàcil fer gazpacho a casa.
1: És complicat.
0: Tu recordes la teva àvia si li quedava la cuina tota amb esquitxos de tomàquet? Te'n recordes això? No.
1: La veritat és que no ho recordo, però sí que ha de ser complicat, eh?
0: Més que complicat, brut. No? Després vas
1: sí.
0: A netejar tot, però bueno.
1: Sí, és el dolent de la cuina, no? A mi m'agrada molt cuinar, però el que ve després, que és netejar-ho tot, ja fa una mica més demanda.
0: Jo crec que aquí no hi hauria discussió, no caldria que féssim una enquesta perquè tothom diria el mateix, m'assembla a mi.
1: Em sembla que sí.
0: Tenim algun comentari més? Aina,
1: mira,
0: ho deixem
1: tenim
0: aquí?
1: Digues. Un últim sí. De la Inés, que ens diu això.
7: Bon dia. Jo prefereixo gazpacho en comptes de salmorejo. No em desagrada el salmorejo, sí que és veritat que potser pues, estic molt més acostumada al gazpacho perquè bàsicament a casa és el que s'ha pres sempre o el que sempre s'ha comprat. I sí que és veritat que també pues, el gazpacho, no sé, sempre ho he relacionat més com l'estiu, més fresc.
0: Clar.
7: El salmorejo també sento que és com més dens i tampoc sento que tingui com tant sabor com el gazpacho.
1: Bueno, coincideix amb molta gent així. Sí,
0: però fixa't les barreges que fa la gent, perquè l'Eric, per exemple, ara estic mirant i és habitual que el salmorejo vagi acompanyat d'ou dur picat i de trossets de pernil salat.
1: Sí.
0: I en canvi l'Eric em deia que això de l'ou dur sí, però que no amb el salmorejo, amb el gazpacho. Vull dir que al final ho barregem tot.
1: Al final
0: que
1: cadascú s'ho adapta com vol i ja està.
0: I l'ajo blanco, ningú ha dit res de l'ajo blanco, eh?
1: No, ningú ha dit res.
0: Bé,
1: ostres.
0: Aquí potser no hi ha tanta tradició. Crec que la base són les ametlles. Les ametlles crues i això li dona aquest puntet blanc i tal.
1: Bé, de totes maneres, a veure que encara poden seguir enviant àudios i si tenim temps al final del programa, doncs els posem.
0: Doncs vinga, a partir d'ara és de l'ajo blanco. Em falta algun input, alguna valoració d'aquest menjar també fresquet de cara a l'estiu.
1: I tant.
0: Molt bé. Aina, tornem a connectar encara que sigui ràpidament abans de tancar programa, abans de les 11, d'acord?
1: Perfecte, Núria, fins ara.
0: Abraçada. Bé, Aina, no sé si encara hi ets, però també el repte seria si ara mateix, agafes un bric de gazpacho, no et dic que el facis tu, que això és més difícil, que no tenim temps, però i el proves i abans de les 11 ens dius què tal, si t'has sentat bé o no.
1: És complicat, eh?
0: Ai, tens por de no demà programa.
1: Em vindria més de gust un segon cafè.
0: Vinga, va, doncs també. Gràcies, bonica, fins ara.
1: Fins ara, una abraçada.
0: Dèiem que feu el que feu, les barreges que feu, sigui gazpacho, sigui salmorejo, el tomàquet és imprescindible. És que és el kit de la qüestió. Si és un tomàquet d'aquells madurs, dolcets, sucosos, a més que us dona com a molt de líquid, no? Després hi podeu posar fins i tot, que d'això no n'hem parlat i també ens ho podeu dir, hi ha gent que fa sopa de meló, hi ha gent que al gazpacho li posa síndria també perquè li acaba d'arrodonir el vermell i li dona una frescor encara més aiquosa. Però vaja, si teniu un bon tomàquet, poca cosa més necessiteu. I on tenen molt, molt bon tomàquet és a Collserola. Allà es conrea el tomàquet mandó. Però això ens ho explica millor el Pau Vázquez, el company de Cugat Media.
8: Doncs és un miracle. O sigui, fins ara no havíem trobat cap cultiu que la gent apreciés tant, diguéssim, ja que amb la globalitat de fruita i verdura que arriba de tot el món, doncs costa distingir-se i fer alguna cosa únic com s'ha fet.
9: Un miracle. Així defineix Pol Domènech el que ha passat amb el tomàquet mandó. Ell és productor de Can Domènech, una finca de Collserola, on fa anys que intenten mantenir viva l'activitat agrícola. I no és habitual que un tomàquet es converteixi en un símbol local. Però el mandó ho ha aconseguit. Té una fira pròpia, ha entrat a les cartes dels restaurants i cada vegada és més conegut entre els consumidors de Sant Cugat.
8: Crec que el 2008 vam començar a fer proves. I des de llavors, doncs, cada any una mica més.
9: El mandó és una varietat tradicional de Collserola. El nom prové de la masia de Can Mandó, on se'n van conservar les llavors durant generacions. És un tomàquet gros, carnós, de pell fina i d'un color entre vermell i ataronjat. Recuperar la llavor, però, només era el primer pas. Calia comprovar si es podia cultivar de manera estable i, sobretot, si podia donar una sortida econòmica a la pagesia.
8: És un gust de tomàquet d'abans, no? I la gràcia de produir-lo aquí a Collserola és que el collim al matí i a la tarda es consumeix, no? Llavors partim d'una genètica antiga amb una part de gust molt bona i sumat a que no passa per càmera. Llavors això fa que al final sigui molt bo quan arriba el client.
9: Del camp al plat en qüestió d'hores. Aquesta és una de les claus. La pell fina fa que sigui un tomàquet delicat, poc amic de les cambres frigorífiques i dels viatges llargs. Això, que pot semblar una feblesa comercial, és també el seu principal valor. Es pot collir madur i consumir molt a prop d'on ha crescut. Però arribar fins aquí ha requerit anys de proves, cultius que no han funcionat, inversió i molta perseverança.
8: La clau són moltes, eh? És haver estat 15 anys buscant tots els cultius i hi ha molts que s'han perdut pel camí, però aquest ha aguantat. I també agricultura de muntanya, agricultura professional, i hi ha molt, molt, molt esforç al darrere que ara està començant a donar resultats.
9: Recuperar una varietat i conservar-ne la llavor és una cosa. Convertir-la en un producte viable és més difícil. S'ha de produir en prou quantitat, cal trobar punts de venda i restaurants, i hi ha d'haver consumidors disposats a escollir-la davant de tomàquets més barats o fàcils de trobar. Íñigo Jauhey, de Rabassaires, explica que durant anys molts pagesos no ho veien clar.
10: Sí que és cert que durant molt de temps molts pagesos eren reacis, perquè és un tomàquet que no és ni productiu, té un preu molt elevat, és difícil de comercialitzar. El món del tomàquet és un món molt ampli. A l'estiu hi ha tomàquet de tots els colors i de tots els tipus i de tot arreu del país. Però jo crec que la fermesa, una mica la perseverança, ha fet que sigui un fet. I ara el tomàquet mandó, com a mínim a nivell local, a aquesta part de Sant Cugat i del Vallès, és un fet.
9: El mandó competeix en un mercat que acostuma a premiar l'abundància, la resistència i la facilitat de transport. Ell ofereix gairebé el contrari: menys rendiment, una temporada curta i molta delicadesa. Per això la diferència no la marca només el gust, sinó tot el que hi ha al darrere. El projecte ha crescut perquè productors, administracions, restauradors i consumidors han començat a treballar en la mateixa direcció.
10: Sí, jo crec que la clau una és l'aposta de la pagesia pel producte, pel tomàquet. És a dir, que la pagesia s'hagi associat, s'hagi unit i cregui en que hi ha un producte que és clau, que és estrella, que es pot conrear i que pot apropar a la ciutadania i apostin pel mandó, això crec que és clau. I després és clau també que l'administració, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Cugat, també el Parc de Collserola, el Consorci, apostin per apropar aquest producte que uneix a la pagesia als ciutadans del municipi.
9: La història del mandó també serveix per reconnectar Sant Cugat amb el seu passat agrícola. Abans de convertir-se en una ciutat residencial, universitària i empresarial, bona part del municipi vivia de la terra. Encara en queden masies, camps, vinyes i projectes que intenten fer viable la pagesia, a tocar d'una de les zones més urbanitzades del país. Bernat Picornell, tinent d'Alcaldia de Comerç i Dinamització de la Ciutat, ho planteja també com una recuperació de la memòria local.
11: Pot semblar que el tomàquet mandó sigui només un tomàquet que et menges, que compres, que menges i ja està, no? I el projecte del tomàquet mandó va molt més enllà. Va molt més enllà en diferents sentits. Primer, en el sentit històric de Sant Cugat, no? Tornar a reviure, no?, aquells anys en què Sant Cugat, doncs, ens dedicàvem, doncs, a la pagesia, i ho feien, doncs, molts veïns i veïnes de la ciutat. I, per tant, des de la perspectiva històrica, és una bona notícia que això funcioni i funcioni molt bé.
9: Però recuperar camps no és només una qüestió de memòria. Una terra treballada crea espais oberts dins el bosc i ajuda a trencar la continuïtat de la massa forestal. No substitueix la gestió forestal ni les franges de protecció, però contribueix a formar un paisatge més divers i més resistent davant dels incendis.
11: També per una qüestió mediambiental. En un context d'emergència climàtica, d'incendis, d'aquesta, no?, por que tenim, doncs, d'un gran incendi forestal a Collserola, tenir cada cop més explotacions agràries, doncs, que treballin la terra, doncs, és fonamental. Aquests dies ho estem veient amb molts incendis, no?, que els bombers demanen als pagesos, doncs, que llaurin els camps, no? Doncs nosaltres estem convençuts que quantes més explotacions agràries hi hagi a Sant Cugat, doncs millor ens anirà, més protegits estarem des de la ciutat.
9: L'èxit ja es pot mesurar en quilos. Aquesta temporada els productors preveuen arribar a unes 8 tones de mandó sempre que el temps respecti la collita. I durant l'estiu, prop d'una vintena de restaurants de Sant Cugat l'han incorporat als seus plats. Per a l'Iniño Jauji, comprar-ne no és només triar una varietat de tomàquet. És decidir quin paisatge i quin model de producció es vol sostenir.
10: I després, compromís per part de la ciutadania, és a dir, la ciutadania saber que quan vas a una botiga i tens al davant diferents tomàquets o diferents orígens i hi ha el mandó, entendre que el valor del mandó va molt més enllà d'un tomàquet, és un tomàquet, però és territori, és proximitat, és prevenció d'incendis, és Collserola, és casa, i jo crec que això és un valor que no té preu, evidentment, però és que, a més, estàs pagant per un producte que té una qualitat excepcional.
9: I si tot això acaba al plat, la pregunta és inevitable. Com ens hem de menjar un mandó? El cuiner Manel Guirado defensa que amb un producte així no cal complicar-se gaire.
12: D'entrada és un tomàquet, jo us diria, molt de menjar cru, diguem-ne, l'amanit. És molt carnós, és molt alhora suau, diguem-ne. Vull dir, és dolç, és aromàtic, però no és agressiu. Amb la qual cosa, d'entrada, us diria, simplement amanit amb una mica de sal, un bon oli i una mica d'alfàbrega, tallat a trossos mal tallat, o si voleu, a làmines fines estil carpaccio, com us doni la gana.
9: I si és massa madur, per tallar-lo encara pot acabar en un gazpacho o un salmorejo. En tots els casos, la pell fina que en dificulta el transport és la mateixa que permet que maduri a la planta i arribi a la taula en el seu millor moment.
12: Clar, bé, aquí l'Iñigo explicava que el handicap que té és que és un tomàquet que viatja malament, perquè en seguida, al tenir la pell molt fina, es podreix, però per mi és un valor positiu. És a dir, el fet que no pugui viatjar permet que és un tomàquet que maduri a la planta. Això sempre és molt millor que si madura fora de la planta, amb la qual cosa estem consumint un producte de proximitat, amb tot allò que implica, però que, a més, sempre serà més bo que qualsevol tomàquet de característiques similars, però que vingui de molts quilòmetres, que per força segur que pugui una mica abans.
9: El 6 de setembre, el mandó tornarà a ser protagonista a la 5a Fira i Mercat Agrícola de Collserola, la plaça de Barcelona de Sant Cugat. Però la seva història no s'explica només en una fira. Comença amb una llavor conservada durant generacions. Continua amb més de 15 anys de proves i necessita pagesos, cuiners i consumidors per mantenir-se viva. Potser el miracle de què parlava el Pol no és tan misteriós. És un tomàquet collit al matí que al vespre encara té gust de casa.
0: Imagina't si és fàcil i si és difícil de trobar això avui en dia. Una petita joia que surt de la terra de Collserola. Moltíssimes gràcies, Pau Vázquez, company de Cugat Mèdia, per aquest reportatge que ens ha fet venir gana i també, mira, una mica de llàgrimes als ulls perquè trobo que és entranyable, no?, un producte de l'horta que ens vincula tant a la terra. Vinga, seguim endavant. A mi em ve de gust ara, com sempre, amb aquesta hora, avui una miqueta més tard, marxar a Premià. Avui us parlem des de Premià de fotografies, de documents, d'històries que ens ajuden a entendre el passat d'aquesta població de Premià de Mar. Avui ens acostem a la feina que fa l'Arxiu Municipal i una de les persones que fa més anys que en té cura. Ara ens la presenta el Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Manel, bon dia.
13: Bon dia, com estàs? Doncs sí, una persona que en té moltíssima cura des de fa molts anys i, a més, Núria, estem gairebé porta a porta amb la ràdio, amb l'Arxiu Municipal.
0: Ostres,
13: i avui havíem de fer aquesta parada. Som veïns de porta. I avui us volem presentar l'Àngels Costa, ella és l'arxivera municipal de Premià de Mar i amb ella ens repassarem una mica què fa un arxiu, què fa una arxivera i també doncs, com ha estat el seu pas dins d'aquest arxiu, perquè en uns mesos, l'Àngels, bon dia, Àngels, com estàs?
14: Molt bon dia.
13: Tens previst jubilar-te, per tant, ja com la llum al final del camí aquest laboral, eh?
14: Sí, encara queden uns mesos, però, bueno, queda a partir un any una mica menys.
13: Escolta, anem al principi de tot. Com arribes tu a l'Arxiu de Premià de Mar? Perquè ja fa molts anys aquesta relació que tens amb l'Arxiu de Premià de Mar. Com va començar tot plegat?
14: Doncs és una relació que va començar l'any 2003, al febrer. Jo no havia vingut mai a Premià, només hi passava amb el tren, perquè sóc de la comarca i sabia que hi havia aquest poble. Però bé, vaig veure una convocatòria al DOC i bé, m'hi vaig presentar.
13: Molt bé. I d'aquell dia fins al dia d'avui, quina valoració em fas de totes les coses que heu fet? Perquè després en parlarem, l'arxiu ha canviat també de lloc. Però quina valoració em fas de tota aquesta trajectòria des de l'any 2003?
14: Doncs que com a arxivera podríem dir que he fet de tot. Tot el que es pot trobar un arxiver en la seva trajectòria com a professional, crec que m'ha tocat fer tot. I encara veig que encara en queda alguna cosa i estic descobrint noves maneres de fer. Però bé, crec que he passat per tot. Per tot.
13: Perquè ara molta gent ens estarà escoltant i dirà, escolta, què fa un arxiu o què fa una arxivera doncs en un lloc com aquest a Premià de Mar? Explica'ns una mica quines són les funcions o què hi pot trobar la gent a un arxiu com aquest.
14: Bé, doncs, en principi, l'arxivera el que fa amb un ajuntament com Premià de Mar, que té cap a 30.000 habitants ja, el que fa, en principi, és, com t'ho diria, gestionar els documents, tot el cicle de vida dels documents. Des de que s'ingressen a l'arxiu, en qualsevol sopar i en qualsevol format. Tots els documents que genera l'Ajuntament, tots, és a dir, els arxius administratius, van a parar a l'arxiu municipal. I aquesta és la funció principal. Diguem-ne que seria gestionar tot aquest volum, tots aquests documents que neixen, que es creen en el registre i a les oficines municipals fins que es tanquen els procediments administratius i els registres i ningú sap on van els documents, van a l'arxiu.
13: I van a l'arxiu, eh? Sí. Escolta'm, amb això que ens explicaves, i abans estàvem parlant fora de micro, teniu comptats quants arxius actualment o quants documents teniu ara mateix en aquest espai?
14: Doncs en aquest espai no sabem exactament la quantitat, però 8.000 i pico de caixes segur. N'hi caben més de 10.000. Encara ens queda una mica d'espai, però bé, degut a les circumstàncies que ens hem trobat pel canvi d'edifici, doncs, i les noves infraestructures, doncs bé, ens hem vist obligats a deixar uns espais lliures per poder seleccionar per insuficiències d'àrees de treball, etc., i de recursos, documentació que no podem absorbir ara mateix, que necessitem espai d'emmagatzematge per poder ingressar adequadament o bé seleccionar o avaluar i tractar adequadament aquesta documentació per a ser ingressada o bé eliminada. Això és un dels problemes que tenim ara actualment, que en som plenament conscients, i des de que estem aquí a l'arxiu nou, diguem-ho així, estic parlant des del juny o juliol del 2023, estem treballant en aquesta direcció per absorbir, no?, tot aquest volum documental que la majoria, jo crec que cap, s'ha de conservar permanentment, però que ja expressament ja no vam traslladar aquí per la insuficiència d'instal·lacions. És a dir, llavors tenim aquest problema d'infraestructures, però crec que amb l'Ajuntament, nosaltres com a arxiu estem treballant en aquesta direcció, hem traslladat molta documentació que ja no s'ha ingressat físicament, sinó que ja s'ha passat a l'eliminació o se n'ha conservat una part, és a dir, fem la tria i eliminació dels documents, i per tant el mostreig dels documents que ens interessa complementar perquè l'arxiu no perdi la informació bàsica i essencial. I bé, això és el que estem fent. Encara ens queda molta cosa per fer i tenim ara, doncs, que estem en contacte amb la secretària general, que és la meva cap, i amb la gerència, per trobar una manera més ràpida per poder buidar aquests edificis que són realment, que no toca tenir arxius, però que els hi tenim perquè no sabem on posar-los. Però, de fet, no es poden llançar així alegrement, perquè s'han d'arxivar i tractar d'acord amb la normativa que dictamina la Generalitat de Catalunya.
13: Això és importantíssim. De fet, Núria, que bé que ens vindria un àngels a la nostra vida, perquè nosaltres tenim, clar, tres calaixos a casa i tenim un enredo de papers tremendo. Imagina't aquests milers de capses que té l'Àngels aquí, no, Núria? No sé si tens alguna pregunta per l'Àngels.
0: Sí, justament, se m'acudia que un dels requisits que ha de tenir un lloc així és l'espai. L'espai deu ser, clar, segons ens explicava l'Àngels, una necessitat imperiosa, però també quina és la qualitat que ha de tenir un bon arxiver o arxivera? L'ordre, Àngels, seria això?
14: Sí, clar, l'ordre, eh? I ser molt sistemàtic i molt planificador.
0: I respectuós. I tenim una mena... amb tot això.
14: Molt, molt. Sí. És un respecte terrible, el que tenim. Sí. Molt, molt.
0: A mi saps
14: què passa? La documentació ens fa molt, molt de respecte, però no li tenim por, eh?
0: Això és important.
14: No, cap ni una.
0: A mi em passa que guardo coses, guardo papers perquè li tinc... Sí, dic, no m'atreveixo a llançar-ho per si de cas, però clar, jo no tinc el segon pas, que és l'ordre. Ja que ho guardes, ordena-ho, no? En el vostre cas hi ha un protocol, a més, molt estricte, no?, que ja marca la Generalitat, molt, un protocol.
14: Molt, molt, molt, molt. I això és difícil per nosaltres, perquè en general, les administracions, ningú hi pensa, en això. Entens? No és que no ho valorin, és que no hi pensen, la gent no hi pensa. La gent no sap que darrere un cable elèctric hi ha un expedient. I tu dius, bueno, hi ha un butlletí d'instal·lació elèctrica, entens? I dius, bueno, i aquest butlletí el puc llançar o no? Depèn d'on estigui col·locat, depèn de moltes coses. I tu has de saber això. Això ho dona molt experiència. Això, d'entrada, és una feina que jo no ho sé com ho faran els joves d'ara, però jo crec que ens necessiten per poder explicar-los tot aquest mamotreto que suposa el llegir els documents i saber la inversa, la directa i la passiva i la perifràstica, no? És a dir, la informació és tota la mateixa. D'aquest arxiu te'n vas a l'arxiu, per exemple, d'arquitectes, del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, no? I dius, bueno, aquí tinc els... Què faig amb els expedients d'obres? Jo els tinc que guardar, i són els projectes de llicències. Però és que ells els llencen. Entens?
13: És important això perquè jo crec que aquestes capacitats que ens està explicant avui l'Àngels, Núria, els joves els hem de tenir cada cop més presents, perquè cada cop tenim pisos més petits, per tant, menys lloc per guardar coses. Per tant, les coses que guardem han de ser especialment importants, Núria.
0: Passa que també hi ha molta digitalització, eh? També es deu trobar l'Àngels amb molt de document digitalitzat, que això també ocupa espai, doncs, virtual, però que també sí. És molt, és el que ens passa per traspolar-ho, el que ens passa a nosaltres quan fem fotografies, que en vez de fer-ne 10 en fem 20, perquè és igual, perquè elles estan i no les esborrem. Doncs amb els documents digitals deu passar una mica això, no? Que hi ha molt de volum.
14: Passa el mateix, passa el mateix, i però les normes són les mateixes, entens? Vull dir, nosaltres ja produïm electrònicament i digitalitzem documents que tenim autèntics aquí a l'Ajuntament, perquè són els actes de fe d'un acte administratiu o d'un fet que ha passat en el moment. I aquests documents s'han de guardar com, bueno, i són els que el secretari vol per poder certificar. D'acord? Llavors, és clar, això tu ho pots duplicar si és tan important. Clar. Per exemple, les actes municipals són la Bíblia de l'Ajuntament. Són la Bíblia, no, bueno, són sagrades. És allà on és la vida de l'Ajuntament, és tot.
13: De fet, amb això, i no podem, no se'ns pot acabar el temps sense preguntar-li a l'Àngels una mica quines són les joies a la corona d'aquest arxiu. Quins són aquests documents, em deies abans, hi ha molts, però una mica què és el que podríem destacar d'aquest arxiu?
14: Bueno, aquí som un arxiu municipal i, per tant, tenim de tot. Tenim, bàsicament, és el fons municipal, des de que es va constituir com a ajuntament el 1836 fins a l'actualitat, fins al dia d'ahir, que ens van portar coses. Uh-huh. Val? Les transferències també seran digitals i també haurem de gestionar l'arxiu digital, que amb això també hi estem ficats. Uh-huh. D'acord? Després també tenim els documents que són emblemàtics o més, però en tenim moltíssims, perquè, com hem dit, tenim documents del segle XIX, de principis del XX, tenim algunes de la postguerra, tenim documents de la transició democràtica, uh-huh. i dels últims, de l'últim, que és per mi, doncs, el més, el que seria com més reclamat, no, uh-huh. per la ciutadania, com a patrimoni. I després també tenim els documents que ens ingressa la gent del poble, perquè no perdeu de vista que l'Ajuntament promociona la protecció del patrimoni documental i nosaltres, com a arxivers, hem de facilitar aquesta feina.
13: Doncs això és importantíssim. Se'ns acaba el temps, Àngels, però tornarem un altre dia a veure. Ja veus que la ràdio va molt ràpid i l'Obert per Vacances doncs, ha de continuar. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquesta estona.
14: D'acord. Molt bé, tenim Gràcies. Molts documents, si voleu, on podeu filmar algun.
13: Exacte, i podeu venir també a veure-ho, lògicament amb hores concertades, però podeu venir a veure aquest arxiu també. Núria, ja ho veus, se t'acomoden els plans per fer a Premià de Mar quan vinguis.
0: Molt bé, m'agrada perquè l'Àngels té un altre ritme del que portem tu i jo, Manel, tu i jo amb nena casalat, i l'Àngels és com a... Tranquil.
13: Clar,
0: clar que sí, com ha de ser.
13: Pausa, responsabilitat, i nosaltres som uns kamikazes, Núria.
0: Nosaltres ho trencaríem tot. Ara em passo un paper i el trenco. Molt bé.
13: Exacte.
0: Manel Ferrer, des de Premià
13: Gràcies.
0: Mèdia. Molt bon cap de setmana, company.
13: Igualment.
0: Adéu. El que fem nosaltres ara és seguir endavant i em ve de gust una passejada per la muntanya. El podcast de muntanya avui ve especial perquè en vez de fer-lo per sobre la muntanya el farem sota terra, a les Coves de l'Espluga, també anomenades la Nevera de Catalunya. És un racó idíl·lic per visitar durant els mesos d'estiu, no només per la fresqueta que hi fa, sinó també per tot el que ens pot arribar a fer entendre el nostre passat. Un viatge al passat, de fet, a la prehistòria. Des de l'Espluga FM Ràdio, la companya Laia Molné ens du de la maneta per l'interior d'una de les coves del conglomerat més gran de tota Europa, les Coves de l'Espluga.
15: Avui no anem a la muntanya com a tal, sinó que anem sota de la muntanya. Estar fresquets en un lloc que per l'estiu crec que és una molt bona aposta i ho fem molt ben acompanyats perquè és moment de conèixer tot el que amaguen les coves de l'Espluga de Francolí. Xavier Lozano, guia d'Espluga, bon dia, Xavier.
16: Hola, què tal, Laia, bon dia.
15: Hola, comencem aquesta aventura amb tu i és una aventura fresqueta, no?, per l'estiu.
16: Sí, de fet, el que visitarem és el que està considerat, de fet, en alguns titulars, en alguns reportatges surt així, com la Nevera de Catalunya, perquè en ple mes d'agost, a 33-35 graus a l'exterior, i a dins d'aquest lloc on ara entrarem, estarem a 15 graus de temperatura amb un 90% d'humitat. Per tant, és un lloc fresquíssim.
15: Quin lloc és aquest? On estem?
16: A les Coves de l'Espluga de Francolí, una de les cavitats de roca de conglomerat més llargues del món.
15: Anem a entrar, si et sembla, perquè la porta ja impressiona, és una porta de ferro gran.
16: Sí.
15: Pesada.
16: I tant. Obrirem aquesta porta de ferro que tapa l'accés al que és una de les coves de l'Espluga. El poble té tres cavitats diferents que formen part d'un mateix sistema de coves, un sistema horitzontal, és un sistema que transcorre per la plana de la Conca de Barberà, al peu de les muntanyes de Prades, en què es forma una gran canonada subterrània, un conducte subterrani que comença als peus del barranc de Castellfollit, que està a uns 6-7 quilòmetres d'on ara ens trobem, i que arriba fins aquí, al poble de l'Espluga, en un sistema de coves que passen per sota de les cases i els carrers d'aquest poble, per on transcorre un riu subterrani, que va ser el que va crear aquesta gran cavitat.
15: Mm-hmm. Només entrar ja a la frescor, com dèiem, és més que notable, aquí s'està molt bé, i deies, aquest gran sistema de coves, nosaltres aquí podem veure una petita mostra que ja és molt gran, però hi ha una gran part que encara no s'ha pogut explorar.
16: No, de les coves de l'Espluga s'han explorat pràcticament 3.600 metres de galeries, totes a la zona suburbana. S'ha aconseguit recórrer un conjunt de conductes del riu subterrani, tant la part seca, per on ja no passa el riu des del final de l'última glaciació, des de l'últim canvi climàtic, fa uns 10.000 anys en què es va començar el clima actual, el clima mediterrani, el riu va deixar d'utilitzar part de les galeries, que són les que ara es poden visitar en una ruta turística convencional que es fa durant tot l'any i que permet descobrir doncs, l'encant d'aquesta cavitat i també l'ocupació que han fet els éssers humans. Però també hi ha una gran part de les galeries que són les que encara estan ocupades pel riu subterrani, doncs que amaguen moltes sorpreses, perquè només s'han pogut explorar fins a l'altura d'un sifó, un segon sifó, que és una part de la cavitat que està per sota del nivell de l'aigua, està submergida, per tant està completament inundada, i aquesta part només es pot creuar amb equip de submarinisme.
15: Més endavant parlarem d'aquesta part que dius tu, aquàtica, no? També ho parlarem amb un altre professional, perquè aquí sí. Ens podem vindre a mullar.
16: També es pot visitar, sí.
15: Exacte, però primer de tot i ens centrem una mica en la història, no? Perquè com deies, són unes coves molt grans, molt còmodes per venir a poblar, crec jo, i això té datat de fa molt.

0: Laia, era un riu subterrani de banda a banda i per tant era una cova no habitable. Però amb l'última glaciació el riu va anar perdent cabal i els homo sapiens ja sí que van trobar lloc per habitar en aquestes coves, principalment per refugiar-se, però aquest no és l'ús més important que es va fer d'aquesta cavitat durant la prehistòria.
1: I quin és l'ús més important?
0: Doncs principalment és l'ús com a lloc de culte, com a santuari, com un espai sagrat, que ho va ser durant pràcticament 35.000 anys. I aquesta és la gran meravella d'aquest conjunt de coves, perquè han estat considerades un espai sagrat durant pràcticament tota la prehistòria, pels homo sapiens, fins a l'arribada dels ibers. Per tant, estem parlant d'uns quants milers d'anys d'usos pràcticament continuats d'aquestes coves, com un lloc on s'hi celebraven diferents tipologies de rituals. Aquests eren els primers coneixements que es tenien des de les primeres excavacions d'aquesta cova, però ara fa 6 anys es va fer el més gran descobriment, que va deixar clar que aquesta cavitat ja era un lloc sagrat des de l'arribada de l'Homo sapiens. Des de fa almenys 37.000 anys, que és la data en què s'ha pogut datar el conjunt de gravats paleolítics més antics que es van descobrir aquí en aquesta cova l'any 2019.
1: Va ser un moment històric descobrir aquests gravats, gravats a més que estan datats com molt importants pel seu gravat en si.
0: Sí, estem parlant d'un conjunt de gravats de diferents mil·lennis, la majoria pertanyen a l'època del Magdalenià o al premagdalenià, és a dir, fa uns 10.000, 15.000, 20.000 anys, i estem parlant d'un conjunt de dibuixos, la majoria abstractes, també alguns animals, i dibuixos molt antics que es van gravar en aquestes parets, com us he dit, fins fa doncs, 30.000, 37.000 anys. Per tant, estem parlant de la mostra d'art més antiga localitzada a Catalunya i també doncs, el que es coneix com la província paleolítica mediterrània, tot el llevant de la península ibèrica. És peculiar perquè aquí no hi ha pintures, tots són gravats i amb una única finalitat. Escrivien aquests detalls simbòlics, aquests dibuixos dirigits a la divinitat, a la Mare Terra, i els escrivien en un lloc on no calia que hi accedís ningú.
1: És, per desgràcia, un conjunt que encara no podem veure, que esperem no, que en un futur proper pugui estar de cara al públic, però està en una zona complicada. Xavier, moltes gràcies per tot això. Et deixarem de la mà, agafarem de la mà l'Arnau per mullar-nos una mica. Moltes gràcies.
0: Cap dins a l'aigua, doncs. Que vagi bé, gràcies a vosaltres.
1: Doncs ara seguim amb l'Arnau Bosch, responsable de Gorka Ventura, per mullar-nos una mica els peus, però hem de fer una mica un pas enrere perquè ens hem de preparar. Bon dia, Arnau.
2: Bon dia, què tal?
1: Ens hem de preparar, no, per anar a l'aigua?
2: Sí, correcte. Per equipar-nos i per entrar dintre la cova, doncs ens hem d'equipar amb el tema del neoprè. Llavors haurem de tornar enrere per poder entrar.
1: Què hem de fer? Com ens preparem per anar a l'aigua?
2: Doncs mira, realment com que dintre de la cova trobem el curs aquàtic, ens hem de preparar amb un tratge de neoprè, vale? Tenim tant el que és els mitjons de neoprè com el tratge complet. A part d'això, en aquesta part sí que entrem amb casc i frontal.
1: I un cop ho tenim tot, anem cap a la cova, no? Ara sí, tornem.
2: Exacte, tornem, llavors ens ha deixat el Xavier. A partir d'aquí nosaltres doncs, avancem més endavant, que ja podrem veure que la cova cada cop es fa més estreta i no tenim doncs, aquesta part del museu o llum artificial, diguem.
1: Aquí és on comença l'aventura de veritat. Ho pot fer tothom, primer de tot?
2: Sí, a veure, realment no està recomanat per gent amb claustrofòbia, vale? Ja que la part aquesta de la cova, de la Ruta Aventura, és més estreta que la part del museu i normalment ho recomanem a partir dels 7-8 anys.
1: Tenim un primer tram, només començar, que és el que ens imaginem quan anem no, a fer aquest tipus d'activitat.
2: Sí, exacte.
1: Molt estret.
2: Exacte. Només començar ja veiem que la cova cada cop es fa més estreta fins a arribar a un pas de gatera, que són més o menys uns 30 metres, en els quals l'alçada màxima és de 1,15 m a 1,20 m.
1: Però després la cosa canvia, vull dir, s'obre la cova de nou.
2: Correcte, un cop arribem al curs aquàtic, a partir d'aquí ja pràcticament podem anar de peu en tot moment i trobem que la cova és bastant més ampla.
1: Què som dins? Tanquem els frontals i què?
2: No veiem res.
1: Res.
2: Absolutament res. Justament és una cosa que fem nosaltres dintre, que és el fet de descobrir la foscor absoluta. És a dir, estem durant un minutet aproximadament que tanquem tots els llums i llavors vivim una miqueta l'experiència d'estar dintre una cova i escoltar doncs, el seu moviment.
1: Doncs Arnau, moltes gràcies. Ara sortirem, ens secarem una mica, però ja ben refrescats.
2: I tant, ara s'agraeix.
1: I ara hem sortit fora, però hem tornat a entrar perquè tornem a estar molt fresquets amb una altra cova molt petiteta que justament és on es fa un dels tallers, que és el taller de prehistòria. Ho fem acompanyats de la Chantal Puig, membre de Drac Actiu, encarregats dels tallers. Bon dia, Chantal.
3: Hola, bon dia, Laia.
1: Bon dia, aquí també s'està molt bé ara per l'estiu. Quins són els tallers que feu?
3: Doncs

0: Aquí a la cova s'ofereixen normalment dos tallers. Un és el taller que diem de prehistòria, que és el que fem en aquesta cova, la cova del Castell, que és un taller en el que expliquem una miqueta com es vivia durant el neolític i el paleolític. Aleshores es fa una cabana paleolítica amb uns pals i unes pells, que es fa, aquesta part és la que es fa fora, i aquí dintre doncs, ensenyem als nens el tema de la il·luminació, com s'utilitzava el foc a dins de les coves, i aleshores parlem del que tenim aquí, a Muntanyes de Prades i a les coves de l'Espluga en concret, que és el tema de l'art. Fan una lloseta de pedra, que per una banda fan una pintura, com les que tenim aquí a Muntanyes de Prades, i per l'altra banda fan un gravat, com els que tenim aquí a les coves.
1: I en teniu un altre taller.
0: Sí, després hi ha el taller d'excavació arqueològica, que és el que es fa a les cabanes que hi ha a la sortida de la visita, els que heu vist abans de la recepció, com si diguéssim, i en una d'aquelles cabanes, la més gran de totes, hi ha un jaciment simulat. O sigui, no és un jaciment arqueològic de veritat, però sí que hi ha una zona preparada on hi ha objectes enterrats, i aleshores el que fem és explicar la feina dels arqueòlegs i les arqueòlogues, i aleshores els nens el que fan és, per grups, doncs intentar desenterrar restes que puguin haver-hi allí enterrades.
1: I Chantal, per acabar, hi ha alguna anècdota que recordis, algun moment així especial en aquests tallers?
0: Bueno, anècdotes n'hi ha moltíssimes, pensa que fa 20 anys que fem aquests tallers, o sigui, en tenim moltes, però bueno, així com a part curiosa, a la part de l'art d'aquí de la prehistòria, potser et diria el que més em va sorprendre una vegada va ser un nen que a la part de la pintura va pintar tota la llosa, i quan li vaig preguntar què representava, doncs em va dir que era la cova, a dins, la cova, que no es veu res i està tot fosc. Em va semblar molt graciós.
1: Chantal, moltíssimes gràcies, acabem amb tu tota aquesta ruta que hem passat per tot tipus de fases, no? Uh-huh. Dins de les coves, i recomanant totes aquestes activitats ara a l'estiu també són una molt bona opció.
0: Sí, perquè més aquí dins és com dius tu, estem fresquets i la calor de fora s'aguanta molt millor.
1: Moltes gràcies.
0: A vosaltres. Sí.

Nosaltres el que fem és agrair moltíssim als companys de l'Espluga, de Ràdio L'Espluga, per aquest reportatge que ens ha dut no a dalt de la muntanya, sinó per dintre la muntanya a visitar un dels llocs més espectaculars, fresquets i en fi, amb més història que tenim aquí a prop del territori, les Coves de l'Espluga. Vinga, va, que després d'aquesta passejadeta, d'aquesta proposta de pla pel cap de setmana, el que fem és buscar-ne d'altres i arriba l'agenda d'activitats.

0: Activitats per un cap de setmana intenset. És 15 d'agost, recordo. Moltes poblacions estan de festa major, no podem passar per totes, però mira, ens en fa una selecció la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia,
0: Núria. Vinga, ho hem reduït a 3, això et deu haver costat, eh?
1: Sí. Tia, vull dir, avui només he portat una festa major. La setmana que ve ja sí que venim plens.
0: Vinga, tu mateixa. Escolta, comencem parlant de màgia, d'un festival de màgia relativament jove, tercera edició del Creixell Màgic.
1: Sí, tenim el Creixell Màgic aquí a Creixell, com bé deies, que avui i fins aquest diumenge 16 se celebra aquest festival, que és internacional i que és un punt de trobada pels amants de la màgia, amb propostes que hi ha espectacles, com per exemple el campió mundial de mentalisme Javier Botia, que fa un espectacle, també tallers pels més petits i un mercat amb material del món màgic per comprar-hi cartes, el típic set de màgia borràs que dic jo.
0: Oh, això mola molt, que vagi acompanyat del festival d'un mercat per comprar, perquè sí que hi ha botigues especialitzades, però normalment a les nostres poblacions no n'hi ha, ja te n'has de desplaçar a Barcelona i així.
1: Sí, jo quan ho vaig veure vaig dir, ostres, mira, que xulo que la gent que li agrada podrà anar a renovar les seves cartes i les seves coses sense moure's gaire lluny. I bé, clar, el mercat i els tallers són gratuïts, mentre que els espectacles, doncs hi ha alguns que són de pagament i alguns que són gratuïts.
0: Molt bé, doncs això passarà a Creixell, tercera edició del Creixell Màgic, des d'avui divendres i fins a aquest diumenge, un cap de setmana intenset. I música, molta música.
1: Sí, tenim... Només tenim aquesta vida graciosa i divertida, res que vas arribar al bar. Aquests són Ginestar,
0: es nota. Es nota, de seguida que els sents ja dius Ginestar.
1: Correcte.
0: Tenen una marca doncs, molt clara.
1: Aquests germans són els encarregats de donar el concert de Festa Major de Badalona, que d'avui fins diumenge se celebra coincidint amb la festivitat de l'Assumpció de la Mare de Déu i Sant Roc, que són els copatrons de la ciutat. I bé, doncs, Ginestar presentarà el seu nou àlbum i això serà demà a 11:45 de la nit al passeig de la Rambla. A part del concert de Ginestar, doncs, hi ha altres activitats com una catifa de flors dintre de l'església, menjars populars habituals, cercaviles, matinades, una miqueta el que s'ha parlat aquest dematí a les primeres hores.
0: Sí. Doncs Badalona, que també està de festa major, l'Assumpció d'elles i Sant Roc també, eh?
1: Sí, vull dir, que tots som una miqueta iguals i diferents al mateix temps.
0: Bé, 15 d'agost.
1: Ja. És el que té
0: 15 d'agost. Ginestà, que seran protagonistes d'aquesta festa major de Badalona, plena d'actes. I ara, per canviar de tipus de música, jazz. Lídia, em portes molta música avui, eh? Això mola molt. Està molt xulo.
1: Per donar-li una miqueta de
0: color.
1: Exacte. Doncs bé, a tots els diumenges d'agost, fins al 23, que serà la setmana vinent, Olot té un cicle de concerts i hem volgut destacar el d'aquest diumenge a 6:45 de la tarda, que és precisament un concert de jazz del Punx Trio i Samuel Marte. Punx Trio és un trio, com diu el propi nom, d'artistes que toquen un jazz molt concret que es diu jazz manuig, que és un jazz que la traducció seria jazz gitano, és una cosa així
0: qual,
1: com...
0: Sí, així. Tal qual. Sí.
1: I també hi ha Samuel Marce, que és un trombonista de França. I bé, és un format que al trio habitual se li afegeix a aquest trombonista per portar doncs aquest tipus de jazz i també un altre tipus de jazz que es diu hard bop. Jo
0: aquest jazz que no controlo.
1: Desconeguda. Jo no sabia que hi havia subgèneres dintre del jazz, però bueno, desconeixement meu, no passa res, sóc bastant inculta en aquest sentit.
0: Bueno, però per això fem el programa.
1: Per això
0: la gent i tot el programa, que jo estic descobrint un munt de coses xules també.
1: Doncs això, i el concert es farà al Parc Nou de la capital de la Garrotxa, d'Olot.
0: Que xulo, doncs un parc fantàstic, el Parc d'Olot, estic veient imatges i és una meravella. Jo crec que la tardor fins i tot ha de guanyar molt més, però bé, de moment tenim el que tenim aquest diumenge a 6:45, el concert de jazz amb Punx Trio i aquest músic també francès. Moltes gràcies, Lídia. Acabem així amb tu. Moltes gràcies.
1: Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana. Doncs jo crec que queda explicat, que no fem el programa per vosaltres, amb tots els respectes el fem. 70 ràdios de Catalunya fem el programa per nosaltres, per aprendre una mica les unes de les altres i saber tot el que passa a tot Catalunya. Jo estic adonant que he de viatjar molt quan acabem programa, quan acabem temporada, me faré un fart de viatjar i conèixer totes les emissores amb qui hem estat contactant aquests dies. I segur que passo per Cardedeu. Aina, vindré. Vinc a veure-us,
1: Si us plau, Núria, aquí t'esperarem,
0: O baixeu vosaltres també a Tarragona.
1: També.
0: Això és un momentet, que feu la bici i cap aquí. Aina, ens queda un parell de minuts. No sé si tenim algun altre comentari sobre gazpacho o salmorejo, que és el tema del dia.
1: Sí, sí, via Instagram, la Pilar i la Núria ens han dit que gazpacho, sense cap mena de dubte.
0: Guanya el gazpacho.
1: Sí, i després tenim un últim missatge que és especial i ara us explicaré per què. Anem a escoltar-lo, és l'Estela.
2: Bon dia, obert per vacances. Doncs, entre aquestes dues grans opcions, jo escolliria el salmorejo, però un salmorejo molt especial, que és el que fa la meva sogra. És un plat que no pot faltar a l'estiu i per mi, sincerament, me'l podria menjar durant tot l'any. Vull dir, soc addicta al salmorejo.
1: Tenim varietat.
0: Tupers, aquests tupers, que ja esteu tardant en fer-nos arribar. Que rolin els tupers.
1: Sí.
0: Ja està.
1: I Núria, per què deia que aquesta última nota era especial? Doncs mireu, es tracta de l'Estela i és la persona que estarà a Cardedeu la setmana vinent, perquè jo avui ja tanco per vacances.
0: És veritat, Aina, sí, m'ho han xivat i no n'he sigut conscient. Sí. Aina, i ja no tornarem a recuperar?
1: No, però seguiré ben atenta al programa. Vinga. Des de l'altra banda de la finestra, diguéssim.
0: Molt bé.
1: I l'Estela ho farà superbé també.
0: Doncs vinga, Aina Barbany, moltíssimes gràcies, companya de Cardedeu, Ràdio Televisió, que aquests dies has estat amb nosaltres proposant-nos temes del dia. Fes al revés, ara envia'ns tu comentaris i àudios,
1: d'acord? Exacte, jo us enviaré àudios i seguiré ben atenta. Gràcies a vosaltres, a tot l'equip, i una abraçada molt forta a tots els oients també.
0: Una abraçada, Aina, moltíssimes gràcies. I dilluns connectem amb l'Estela i amb més temes del dia i amb més propostes i més continguts. 3 minutets i seran les 11. Passeu molt bon cap de setmana. L'últim alè per resistir i una cançó.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Continguts en xarxa.
5: Entre les estrenes de la setmana destaca El final de Oak Street, una proposta de ciència-ficció dirigida pel reconegut director David Robert Mitchell. També arriba Palestina 36, un drama històric ambientat durant la revolta palestina de 1936 contra el domini colonial britànic. I Chema de la Peña estrena Días de Agosto, un conte d'estiu protagonitzat per Maggie Cibantos.
6: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
7: ¿Qué extraña luz?
6: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
5: El final de Oak Street segueix una família que després d'un misteriós fenomen còsmic veu com el seu barri és arrencat del món quotidià i transportat a un entorn i una època completament desconeguts i infestats de criatures prehistòriques. Per tal de sobreviure, els protagonistes hauran de mantenir-se units. Amb Anne Hathaway i Ewan McGregor de protagonistes, el film també es podrà veure en sales IMAX.
8: ¿Por qué vas tantas veces a Jerusalén?
9: Porque allí tengo un buen empleo. Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
5: A Palestina 36, la cineasta Maggie Jassy ens mostra les aldees palestines de 1936 rebel·lant-se contra el colonialisme britànic. El jove Yusuf dubta entre protegir la vida que coneix o unir-se a aquells que ho arrisquen tot per la llibertat del seu poble. La pel·lícula destaca especialment pel seu repartiment, amb noms destacats com el de Jeremy Irons o l'actriu i directora Hiam Abbas.
10: Después nos bañamos.
5: El film Días de Agosto, de Chema de la Peña, és un thriller espanyol ambientat durant unes vacances d'estiu que es compliquen quan apareixen secrets familiars i relacions inesperades. Amb les Canàries com a escenari, Días de Agosto no és només una pel·lícula sobre el que deixem enrere, sinó sobre tot allò que, malgrat el temps, encara ens continua perseguint.
11: Hola!
7: ¿Dónde quieres? ¿Estás montando una película tú sola?
11: Mónica.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local. Són les 11.
2: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
3: Notícies Badalona.
4: Bon dia, Badalona. Els parla Alexis. Hola. L'Ajuntament de la ciutat s'ha compromès a reforçar la presència policial al carrer Doctor Robert després de l'incendi que un veí va causar presumptament la matinada del 5 al 6 d'agost a l'edifici del número 65. El regidor de Seguretat, Juan Manuel Ruiz, ha mantingut una reunió amb el veïnat aquest dijous a la tarda, on els ha informat que la investigació continua a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Des de la regidoria de Seguretat asseguren que hi haurà més patrullatge policial a la zona davant la preocupació que han mostrat els veïns perquè l'individu torni a l'habitatge. Recordem que els habitants dels immobles ja alertaven des de feia temps de problemes de convivència amb aquesta persona, sota la qual han interposat diverses denúncies. Lamenten que continuï en llibertat i és que són molts els veïns que afirmen haver-lo vist passejant pel barri en els últims dies. Per això asseguren que viuen amb por i preocupació. Escoltem a la Mari, que és una de les veïnes afectades.
5: Los vecinos cada noche en el balcón, a ver si sienten un ruidito, a ver si está en la puerta. Sienten el camión de la basura, ya estás, a ver si es... Y eso es diario, así no se puede de vivir. Ahora el miedo es porque vuelva aquí, que meta una botella de gasolina, que explotemos otra vez, porque él no amenazaba día sí, día no, de que explotaría el bloque. Y efectivamente el bloque no ha sido una colilla, ¿eh? Ha explotado el bloque. Yo estoy viva de milagro. Seguro que si me están llorando en el cementerio, pues a lo mejor sí que lo hubieran encerrado.
4: Recordem que l'incendi va calcinar completament l'habitatge de l'individu al primer pis i també va provocar afectacions al bloc adjacent, el número 67. La Guàrdia Urbana ha detingut a Sant Roc un jove de 23 anys que acumulava 34 detencions prèvies, acusat d'un robatori amb força a l'interior d'un vehicle. Els fets van passar la matinada de dimecres a dijous al carrer de Jumilla, quan els agents van localitzar el sospitós després que presumptament trenqués la finestra d'un cotxe i en sostregués diversos objectes. Durant l'actuació, l'home es va resistir activament a la detenció i va causar lesions lleus a un dels agents. A més, els policies van localitzar un segon vehicle que també presentava desperfectes. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana també va detenir un testimoni dels fets, ja que tenia pendent una ordre de crida i cerca. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 22 consultes a la Regió Metropolitana Nord en relació amb l'eclipsi d'aquest dimecres. En el conjunt de Catalunya, 109 persones han estat ateses per incidents relacionats amb el fenomen astronòmic. Els experts remarquen que durant els pròxims dies poden aparèixer afeccions que no es perceben de forma immediata. Per això, si alguna persona comença a tenir símptomes als ulls o nota alguna molèstia, ha de consultar un professional tan aviat com es pugui. Gin està a mala vida i el DJ Pepe Reis posaran ritme a la festa major d'agost d'avui, que comença a Badalona i s'allargarà tot el cap de setmana, 3 dies on tampoc faltaran els tradicionals actes de la cultura popular i propostes familiars. El repic de vigília a l'església de Santa Maria, avui a les 6 de la tarda, donarà tret d'inici a la festa major juntament amb la tronada, una traca de 500 metres que a les 8 del vespre recorrerà els carrers de la Costa i de Sant Anastasi i unirà la plaça de la Constitució amb la plaça de la Vila. A continuació, les Colles de Cultura Popular faran el ball a plaça i una cercavila per diferents carrers. A les 10 de la nit, el Castell de Focs il·luminarà el cel de Badalona, la platja dels Pescadors i un quart d'hora després, la festa està garantida a la Rambla, on Mala Vida amenitzarà la nit a ritme de pop-rock. Finalitzat el concert, el DJ Pepe Reis farà ballar els assistents. Ja demà, a les 7 de la tarda, a la Rambla, es farà una ballada de sardanes amb la Cobla Sabadell i a les 10 de la nit el tradicional bany de bèsties a la platja dels Pescadors. I a partir de 11:45, Ginestà presentarà a la Rambla el seu nou àlbum. El Badalona s'enfrontarà demà dissabte a les 7 de la tarda contra l'Espanyol B en un partit amistós. Fa prop de 3 setmanes que els escapulats han començat la pretemporada i l'equip ja ha anat agafant rodatge. L'enfrontament contra un rival de categoria superior servirà per anar ajustant les noves dinàmiques. A menys d'un mes pel començament de Lliga, el Badalona segueix disputant amistosos per arribar el més rodat possible a l'inici de la competició. El conjunt badaloní s'ha entrenat a Búfala per posar-se a to de cara al partit que demà, com diem, jugarà contra l'Espanyol B, que és equip de segona federació. En l'entrenament, els jugadors han realitzat exercicis per tal de millorar les jugades en atac i defensa i després han practicat l'ha pres posant-s'ho a prova en situacions de perill. Al marge del grup s'ha entrenat Eric Iglesias, que ha realitzat exercicis sense pilota.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
3: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
6: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
2: Ràdio Ciutat de Badalona.
8: 20 anys del Víctimes al telèfon.
9: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
10: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
11: No, no.
10: Disculpe.
11: No.
10: Si necesita
11: ayuda. Que no.
10: Disculpe, no le he entendido.
11: A ver, ayuda, ayuda.
10: Disculpe, no, sigo sin entender.
11: Ay, por favor.
12: ¿Qué nivel de radio?
11: Operador.
12: ¿Qué nivel de radio?
10: Disculpe por la confusión.
11: Sí.
10: Gracias.
13: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
8: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Avui també parlem de crisi.
3: Sí, d'entrada, de seguida parlem de crisi, aquesta paraula que tant ens agrada, amb una notícia que publica el Què, però avui comencem amb l'edició local del diari El Punt.
2: Ah.
3: Titular: les goteres creen problemes en alguns comerços del màgic Badalona. Comencem bé.
2: Sí.
3: Comença bé aquest assoliment, com tot el que es fa a Badalona.
2: No, home, no.
3: Com gairebé tot el que es
2: fa. No, és que és nou.
3: Aviam, tu trobes normal?
2: Si és nou, doncs això passa, no?
3: Espereu-vos les obres al metro, que encara no s'han acabat. Què pot passar? Diu que una botiga de videojocs ha de tancar a causa de la pluja que va inundar el magatzem. Es veu que els comerços situats sota l'estructura d'aquesta pilota tan maca...
2: Sí.
3: Molt maca, però amb goteres, pilota de bàsquet del centre comercial Màgic Badalona ha resultat afectat per la pluja d'aquests darrers dies. Alguns dels comerços van tenir goteres i van optar per col·locar galledes i cartrons per evitar possibles tolls d'aigua. Una de les botigues més afectades, dedicada a la venda de videojocs, va haver de tancar, ja que el magatzem estava inundat, segons publica el diari El Punt.
2: Va fer aigües.
3: És més, segons el diari encara es desconeix quan podran tornar a obrir.
2: Déu-n'hi-do, eh?
3: És un desastre, això, eh?
2: I això que és nou,
3: segons
2: eh?
3: Els botiguers, els responsables del manteniment instal·laran safates al sostre de manera provisional fins que s'hi puguin fer obres. A veure...
2: No ho he entès. Safates,
3: safates a què? De parellets que els hi ha sobrat?
2: Dels canapés que van sobrar de la inauguració?
3: Segons les mateixes fonts, serà a la primavera. Què vol dir? Que fins a la primavera han d'aguantar cada vegada que plou. Demà es veu i avui plourà una altra vegada.
2: Tota la setmana, un altre cop.
3: Bé, escolta, veurem què passa al Màgic Badalona. Tenim d'altres temes al dia. I avui, el que, atenció, jo m'he quedat astorat.
2: Per què?
3: Titular: la cena d'empresa de Navidad se quedarà en una copa de cava. Mientras que el año pasado los restaurantes ya acumulaban numerosas reservas por esas fechas, en este apenas hay peticiones de mesa. Diu que la crisi harà més austera la celebració de les fiestes. Què et sembla?
2: Saps que dona molta mala sort sentir Nadales quan encara no és Nadal?
3: Però ja és Nadal. Al Corte Inglés ja hi han posat tots els ornaments nadalencs.
2: I al Carrefour, també.
3: Però hi ha un tema que a mi m'ha interessat més en aquest article d'una plana sencera avui del Què, que parla ja de Nadal. Diu: unes fiestes de todo a 100. Diu que si vols acurar casa teva amb motius nadalencs... Això ho publica avui, eh? Dimarts 4 de novembre.
2: Sí, sí, sí.
3: El Què, eh? Una pàgina sencera i titular de portada.
2: Falta dos mesos.
3: Sí, diu: si quieres decorar tu casa amb motius nadalencs, ho dèiem, sense gastar-te una fortuna, la millor opció són els todo a 100 i els comerços xinos. Això publica el Què.
2: El Què decideix que pot decidir per
3: sí,
2: nosaltres,
3: diuen,
2: no?
3: Que venen, per exemple, caixes a boles, eh? Per l'arbre Nadal, per menys d'un euro. I figures per al pessebre per poc de més de 2 euros.
2: Home, doncs ens ho haurem de pensar, això.
3: El qui entrevista en aquest cas la Chi Wan Ji, dependenta d'un bazar xinès. Diu: este año vendemos los adornos de Navidad más baratos porque hay crisis. Vols dir que això és veritat?
2: No ho sé, però segur que tu ho penses comprovar, no?
3: Anem a comprovar-ho, per això truquem a diversos bazars xinos de Barcelona.
2: Ja hi som. Cada setmana toca fer aquesta ronda, t'agrada.
3: Aviam si tenen els ornaments de Nadal més barats o no, que altres anys.
2: Molt bé, no serà fàcil.
3: Comencem en aquest cas amb Dagua Cheng, la botiga conegudíssima de Badalona, Dagua Cheng. Hola, buenos días.
4: Hola, buenos días.
3: He llamado al bazar chino.
4: ¿Sí?
3: ¿Sí o no?
4: Al almacén chino, aquí.
3: Sí, aquí. Una pregunta, ¿tenéis productos de Navidad?
4: Sí, para la luz.
3: Bueno, árboles, bolas...
4: Árboles no hay, solo luz.
3: ¿Solo luz?
4: Sí.
3: O sea, ¿luces de Navidad tenéis?
4: Luz de Navidad, sí.
3: Una pregunta, ¿son más baratas que otros años?
4: Igual, precio, igual.
3: Igual.
2: Igual, ¿eh?
3: Pero una pregunta...
4: No más baja, pero igual.
3: Igual. O sea, que por la crisis no la habéis puesto más barato.
4: No. Crisis y... Porque ahora tarifa para cambiar...
2: ¿Qué digo?
4: Euro a, y dinero de China.
2: ¿Qué digo?
4: Ahora cambia mucho. No se puede bajar.
3: Ya. ¿De qué colores tenéis las luces de Navidad?
2: ¿Pero tú las antes?
4: De Navidad. Tuvo... por ejemplo, tubo de Navidad.
3: Sí.
2: ¿Cómo?
4: Multicolor.
3: Multicolor.
4: Blanco.
2: Blanco. Sí.
4: Rojo.
2: Rojo. Sí.
4: Amarillo.
2: Amarillo.
4: Azul.
2: Azul.
3: Sí.
4: Sí. Cinco color.
3: ¿Y qué precio tiene?
4: Por ejemplo, 6 metros.
3: Sí.
4: 6 euros.
3: 6 metros, 6 euros.
2: Un metro para euro.
3: Pero una cosa, ¿esto es bueno o no? A ver si se me va a quemar la casa.
4: ¿Qué?
3: ¿Que esto es bueno o no?
4: Este es bueno. Este todo se puede hacer factura. No preocupe.
3: Vale.
4: Ya, este todo de buena calidad.
3: Todo de buena calidad,
4: ¿eh? De malo. Yo no hace negocio de malo.
2: No, bueno, vale. Bonito y barato.
3: ¿Y tendrás árboles de Navidad?
4: ¿Qué?
3: Árboles.
4: Árboles. No hace ese negocio.
3: Solo luces.
4: Solo luces.
3: Vale.
4: Árboles, tú mejor busca otro sitio, porque este cosa es muy grande. Y transporte de China a España necesita pagar mucho dinero.
3: Vale, perfecto. Gracias por todo.
4: De nada.
3: Adiós.
2: Bé, encara ens hem pogut entendre,
3: sí.
2: No?
3: De moment eren llums a Nadal. Anem a una altra,
2: sí.
3: Oriental, Sui Shan.
2: Per exemple, no?
3: Per exemple. Es diu així, eh?
2: Sí?
3: Tot sona a Badalona, eh?
2: Oriental Sui Shan. Home, tens per triar, eh? A la nostra ciutat.
3: Aquesta música és...
2: El camino que lleva Belén.
3: Ah.
2: És una versió desviada.
3: Hola, buenos días. Hola?
1: Quería.
3: Hola, buenos días. He llamado al bazar.
1: Sí.
3: Hola, una pregunta. ¿Tenéis productos de Navidad?
1: Esto la chica no está aquí.
2: ¿Cómo?
1: No sabemos. Nosotros no sabemos.
3: Navidad, si tenéis cosas de Navidad.
1: Sí, ahora no sabemos. El jefe no está aquí.
3: Ya, pero una pregunta. Si tenéis árboles de Navidad. Navidad, dulce Navidad.
1: Sí, poco más tarde. No sabemos.
2: No sabe.
3: Vale, de acuerdo, gracias.
2: Si no está al cap, no
3: lo sabe.
2: Leyes al cap.
3: Anem a l'última, va. Xian Mei Shen.
2: Sí.
3: Que sí o així? Sí,
2: tu t'inventes.
3: A veure, Xian Mei Shen.
2: Xian Mei Shen. Molt bé, com Santi Mai Fren, quasi.
3: Sí. Truca'm a l'última ja, perquè ja estic cansat, eh?
2: No et canses mai de fer això.
3: Per què?
2: T'agrada interactuar amb altres
3: cultures.
2: Una cosa,
3: nosaltres hem de buscar l'altre punt de vista de l'actualitat.
2: Ja, però un punt de vista que s'entengui quan parlen.
3: Clar, però si, per exemple, aquest any... Els basars xinos, per la crisi, ofereixen productes de Nadal més barats, això interessa a la gent.
2: No, això està clar.
3: Això interessa.
2: De moment et dic que no, eh?
3: De moment diuen que no, que igual que altres anys. Bé, de moment, només el de Wanchen.
2: Sí, però...
3: Ens ha dit que les luces eren lo mismo.
2: Ja saps que la nostra enquesta sempre és representativa.
3: Sempre. I aquí què? No agafen el telèfon. Ja directament...
2: No, potser l'han tancat ja.
3: Re.
2: No hi ha re.
3: Re. Escolta una cosa, aquesta mateixa notícia del que diu que la cistella de Nadal, el lot de Nadal, vindrà amb menys productes i més barat. Això vol dir que es veu que els empresaris aquest any no estan per gastar-se amb lots de Nadal. Per exemple, segons el que Faustino Muñoz, director del Colmado Quílez de Barcelona, diu que per aquestes altures de l'any, altres anys ja hi havia més demandes, i aquest any no tantes. I hi ha una altra cosa interessant. Hi ha una empresa que es diu Deli Shop,
2: sí,
3: que es dedica sobretot a fer lots de Nadal, a fer cistelles, i aquesta any presenta una novetat. Cistelles temàtiques. Per exemple, amb bons esmorzars, o sigui, una cistella que només hi ha esmorzars, o d'altres que només hi ha cervesa. Què et sembla, això?
2: És més barat, però més original, no?
3: Anem a trucar, aviam si hi ha alguna cosa original, ràpidament, que
2: el
3: ens
2: Deli,
3: puguin dir.
2: Deli Shop.
3: Deli Shop. Ja sembla Nadal, eh?
2: Caminito de Belén.
3: Ja sembla Nadal, tu.
2: Ole, ole, ole.
5: Deli Shop Eixample, buenos días.
3: Hola, bon dia.
5: Bon dia.
3: He trucat a Deli Shop.
5: Ah, sí?
3: Hola, una pregunta.
5: Digue'm.
3: Volia saber si feu cistelles a Nadal.
5: Sí, les fem. Pots veure alguns exemples a la pàgina web?
3: Ja, només una pregunta. Sí, teniu cistelles temàtiques, o sigui, cistelles diferents?
5: Es poden fer, sí, sí, sí.
3: Per exemple, alguna idea?
5: A veure, podríem fer uns cistelles de cerveses del món,
3: sí,
5: d'olis del món,
3: olis,
5: fer una cistella amb productes típics d'algun país, saps? Coses així.
3: Ja, llavors, i d'alcohol, per exemple?
5: D'alcohol, bueno, de vins del món, podríem fer-ho, de caves i de xampans,
3: també.
5: Llavors, llavors seria, bueno, venir-te a la tenda...
3: Escolta, no t'escolto perquè la música la tens molt alta, eh?
5: Ja ho sento, és que l'hem de tenir així.
3: Ja.
5: Ara, ara em sents millor?
3: I escolta, com aguantes això tot el dia?
5: Mira, com puc...
3: Però quin tipus de música, què és això, la música?
6: Com foxtrot, una cosa així.
3: És horrorós, eh?
6: Foxtrot. Ja, ja l'he baixat una miqueta.
3: Vale, vale, perquè és horror... És que sentia més la música que tu.
5: Doncs mira, ja està.
3: Ja.
5: Llavors, el que podríem fer és que et vinguis un dia a la tenda,
3: sí,
5: et veus una miqueta tot el que tenim, a partir d'aquí fem un em dius un pressupost que tens,
3: sí,
5: per cistella...
3: Ui, aquest quan... any hi ha crisi, eh? Ja t'ho dic
5: ara. Ja, ja, ja, ja m'imagino.
3: Aquest any hi ha crisi.
5: Doncs a partir d'aquest pressupost que tu em passis i del producte que vols, podem idear una cistella.
3: Una cosa barateta, què?
5: No ho sé, això ho hauríem de mirar.
3: Val, doncs, mirar. Escolta,
5: primer
3: ja vindré...
5: Primer has de veure el producte, primer has de veure preus. I a partir d'aquí em dius, mira, doncs jo em vull gastar tant per cistella i són tantes cistelles.
3: Ja.
5: A partir d'un número determinat de cistelles i segons el dia que me les, facis, que me les encarreguis, podem fer algun tipus de descompte.
3: Perfecte, escolta, doncs ja vindré, perfecte.
5: Vale, saps l'adreça?
3: Sí, estàs aquí, hi ha tres direccions,
5: exacte,
3: crec, no?
5: Exacte, sí. Bueno,
3: a l'illa...
5: A mi m'has trucat al carrer Mallorca.
3: Ah, al carrer Mallorca. Exacte. I una travessera, no, també?
5: Exacte, també.
3: Val, perfecte, gràcies.
5: Vinga, tu.
3: Adéu. Escolta, hi ha crisi, ja ho veus, eh?
2: Sí.
3: I la música? Jo... Què ho tenia?
2: Sí, sí. Jo vull una cistella temàtica d'escopinyes.
3: D'escopinyes?
2: De diferents marques.
3: Doncs ves a Can Dani, eh? A Vilassar.
2: Per exemple.
3: Que són boníssimes, eh?
2: Són molt
3: productes
2: bones.
3: Sani.
2: Molt bones.
3: Va, escolta, anem a altres temes al dia. Anem fins al 20 minuts i deixem ja la música de Nadal, que sí, ja l'haurem de suportar més endavant.
2: Que dóna'm la sort.
3: Avui parlant d'una notícia tràgica.
2: Oi.
3: Molt tràgica. Ens arriba des del Zoo de Madrid... Una baralla que hi ha hagut, una tigresa que ha matat una altra al Zoo de Madrid.
2: Què dius ara? Paqui, toca algú trist.
3: No. Va, em pensava que li deies Paqui.
2: No, a la Paqui, la del piano.
3: No.
2: Ara.
3: Es deia Trini.
2: Sí. La tigresa es deia Trini?
3: Sí, sí.
2: Com la nostra oient?
3: Sí. És el que publica avui al 20 minuts, eh? I va ferir de mort a Blanca. Blanca. Trini es va barallar amb la Blanca... durant una baralla per la jerarquia. Segons el seu, es tracta d'un fet fortuït, però és que això va passar davant de desenes de visitants.
2: Qui diu,
3: i sobretot nens.
2: Oh,
3: quin escàndol, tu.
2: Quina violència.
3: Baralla, en aquest cas, el zoo. Es veu que la violència que era mateix als carrers del nostre país es trasllada al zoo.
7: Hola, buenos días.
2: Hola. Era la tigresa.
3: Anem a trucar, si et sembla, al Zoo de Madrid, que ens expliquin més dades sobre aquesta notícia.
2: Sí, vinga.
3: Que ens ha deixat un mal sabor
2: estic
3: de boca.
2: Estic molt trist. Mira la Paqui com toca de trista.
3: Ai, per favor.
2: Mira, el tigre.
3: Això és un tigre?
2: Sóc directe. Sóc directe del zoo.
3: Segons el 20 minuts, fuimos a llamar a algún cuidador, però tardaron demasiado en llegar. Ho explica una nena de 10 anys.
2: La nena de 10 anys explica això?
3: Los niños empezaron a llorar.
2: Ay, ay.
3: Se publica el 20 minutos, ¿eh? La gente gritaba.
2: Ay.
3: Y algunos fuimos a llamar a algún cuidador. Pero tardaron mucho. Tràgica la notícia que publica avui el 20 minutos.
2: No, no podem fer broma, ¿eh? Perquè hi ha hagut una víctima mortal.
3: Amb una tigresa.
2: Una tigresa. I amb això no podem fer broma. La Blanca, no? És que ha mort?
3: Sí, sí, sí. De fet, jo crec que el Zoo de Madrid estan de dol i per això no ens agafen el telèfon.
2: Dia de dol.
3: Dia de dol a Madrid.
8: Hola, Trini, què tal? ¿Quieres hacer alguna consulta?
2: Dia de dol.
3: Bueno, què?
2: Jo estic a punt de posar a plorar, si no canviem de música.
3: L'hem de mantenir.
2: L'hem de mantenir.
3: Fins que s'acabi...
2: Però és que la Paqui...
3: Què passa aquí?
2: Ui, ara s'ha enfadat.
3: Anem a trucar una altra vegada al Zoo de Madrid. Com és possible que no ens agafin el telèfon?
2: Ara canviem de melodia. Si només et dos la Trini. Ai, la Trini, la Paqui.
3: A veure, per favor.
2: Només et dos melodies.
3: La tigresa de Madrid, o sigui, Trini, que va ferir de mort a Blanca, eh?
2: Sí.
3: No canviem aquí els noms.
2: No canviem cap nom.
3: Que tu ets especialista. Ui, que ens han penjat.
2: Ens han penjat ara?
3: O s'ha tallat la comunicació, en aquest cas.
2: Tercer intent.
3: I últim, va, si no, canviem de tema.
2: Apreta rellamada.
3: A veure.
2: És que, clar, amb aquesta violència...
3: Tot estraciada. Re,
2: no hi ha sort.
3: No hi ha sort.
2: El tigre es va menjar les línies de
3: telèfon. Escolta, buscarem més dades sobre aquest tema.
2: Sobre la Trinitat
3: Blanca. Va, canviant de tema, i atenció, parlem d'un bolet gegant. Aquí parlem de tot, eh?
2: Sí, anem de la tragèdia als bolets.
3: Avui ens arriba la notícia pública en diferents diaris. Hans Beirat, un empresari jubilat de Puerto de la Cruz, a Tenerife, ha trobat a la muntanya de l'illa un exemplar del bolet Boletus edulis, també conegut com a cep, d'una mida descomunal, ja que pesa 1,750 kg.
2: Déu-n'hi-do.
3: Té un diàmetre de 38 centímetres.
2: És reial?
3: Segons el seu descobridor, es tracta d'un exemplar únic al món, ja que, a més, el cep és molt apreciat en la gastronomia i es paguen autèntics dinerals per aquesta classe de bolets.
2: I un bolet tan gran, com és que no l'havien vist abans?
3: Per què? Això ho va trobar a la muntanya.
2: Ja, però devia estar molt amagat, perquè ningú el veiés i era tan gran.
3: Però vés a saber on.
2: Es diu 38 centímetres, eh?
3: Sí, és el que posa, eh?
2: És una exageració, això, eh?
3: I feia 1,750 kg, o sigui, gairebé 2 quilos, eh?
2: Sí, sí,
3: 2 quilos un bolet. Beirat, que es diu així la persona que ho ha trobat, ha expressat la intenció de portar aquest bolet a la Universitat de la Laguna perquè puguin conservar-la en exposició.
2: Ah, que a sobre no se'l menja.
3: Ah. Home, és que diu, vaig anar a veure de què es tractava. O sigui, quan va trobar, buscava castanyes. Aquest home buscava castanyes.
2: Sí.
3: I es veu que va veure un bolet molt gran a uns 200 metres a la castanyeda on estava. Diu que vaig anar a veure de què es tractava i la meva gran sorpresa va ser trobar aquest bolet que sembla de llibre Guinness.
2: I se'l van portar, o no?
3: I se'l van portar. Amb l'ajuda d'un camió es van... No, això ho dic jo, eh?
2: I d'una grua.
3: Sí, sí, es van portar. Jo... Però la meva pregunta és, el clima canari també surten bolets?
2: Jo pensava que necessitava un clima més fred, més humit.
3: Jo pensava que necessitàvem més humit i més fresqueta, no?
2: Sí.
3: Però és que no, clar, depèn d'on de l'illa. També és veritat que Santa Cruz de Tenerife... Hi ha el Teide i hi ha zones molt fredes.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Va, anem acabant, si et sembla, i et porto algunes altres notícies al dia. Som-hi. Avui, atenció, vull comentar notícia portada del Mundo Deportivo.
2: Ah, és nou, aquest?
3: Sí, és un diari que no m'interessa per res, però que avui l'he destacat.
2: Ah, per què?
3: Titular, Código Pep. Avui publica en exclusiva al Mundo Deportivo les multes de Pep Guardiola que castiguen els jugadors per manca de puntualitat.
2: Ah, ell castiga, eh? Sí. Multes a jugadors.
3: Diu el Mundo Deportivo que els jugadors han de pagar 6.000 euros, atenció, si arriben un minut tard a l'inici de l'entrenament.
2: Un minut tard?
3: És el que publica llegar un minuto tarde a l'inici de l'entrenamiento, 6.000 euros.
2: Un milió de pessetes.
3: És millor encara no contestar el telèfon de casa passant la mitjanit. 2.000 euros de multa. És real, això, eh?
2: És real.
3: I es veu que tu entres a dins de la notícia que publica la primera plana, es veu que fan trucades a l'atzar.
2: Ah, per comprovar...
3: A partir de la mitjanit... A veure, senyor Guardiola...
2: Per comprovar si estan dormint.
3: Si estan a casa o no, truquen a casa. No al mòbil, no.
2: A casa.
3: Al fix. Aviam si estan o no estan a casa dormint. Si no es troben, 2.000 euros al canto.
2: Jo en conec uns que es diuen Cracòvia, que d'això en faran, vaja, un filó interminable.
3: I l'última dada, 500 euros, res, 500 euros, per no començar tots plegats l'esmorzar previ. Si no arriben tots junts a l'esmorzar, multa al canto de 500 euros.
2: Home, hem de dir que 500 euros per un jugador del Barça ve a ser un euro per nosaltres.
3: Res, 50 cèntims.
2: O 50 cèntims.
3: Segons el Mundo Deportivo, aquests diners aniran destinats a una finalitat benèfica i servirà també per pagar sopars.
2: Sopars? El sopar de Nadal el pagaran els jugadors?
3: Això és el que posa el Mundo Deportivo. Yeah. Exclusiva. M'he quedat assurat amb aquesta notícia, eh?
2: No, és per
3: jo crec
2: quedar,
3: que la millor és 2.000 euros per no contestar una trucada nocturna.
2: Això no té nom.
3: Però qui ho fa, aquestes trucades?
2: El Guardiola mateix, si posa.
3: El Guardiola.
2: Clar.
3: Sí, sí.
2: Diu,
3: si alguien no coge el teléfono en su casa de madrugada, más vale que tenga una buena excusa, porque si no, su salida le va a salir más cara de lo que pensaba. 2.000 euros al canto.
2: I tinc entès que hi ha una multa de 3.000 euros si no se saben l'estaca?
3: El què, el què?
2: Una multa de 3.000 euros si no se saben l'estaca?
3: No posa, ah, no, això no posa.
2: Això ho tenia entès, eh?
3: Sí, sí.
2: Els hi farà cita també, doncs, és de Martí, Miquel Martí Pol, també diuen.
3: Sí, sí. Té la marinera, tu.
2: Té la marinera.
3: Van com un pal, aquests jugadors, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Són, bueno, és, home, és estricte, que sí. estricte.
2: A gran sou, gran responsabilitat.
3: Sí, sí. Això també és veritat. Així van guanyant. De moment li està sortint bé, en Guardiola.
2: I tant, i tant. I el sopar que es farà gratis.
3: També, també.
2: I tant.
3: Bé, marxo. Demà hi torno. Més notícies. Ens queda un tema pendent d'ahir, però jo avanço que el farem demà, l'enquesta sobre el paper del lavabo, que no ens ho hem deixat.
2: Veritat.
3: Que demà trucarem Lorenzo perquè recordeu que hi havia, segons un estudi de Renova, un 8% de les cases espanyoles no utilitzen mai paper del lavabo.
2: Mm.
3: Això és una dada important, eh?
2: Sí, sí, sí. Hello.
0: Víctimes al telèfon.
9: Qui diga?
0: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
9: Ràdio Z.
10: No, no, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
10: No, no, de Badalona.
11: És la ràdio de Badalona.
0: Vint anys del Víctimes al telèfon.
12: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
3: Està Antonio.
13: Està. Què li queries?
3: De Ràdio Badalona, la Mas Mona.
0: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
14: He llamat al telechorro.
15: Sí, però no.
12: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
16: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que imposible, ya estoy cansada de atender.
0: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
17: Manténgase a la espera,
3: gracias. Sí, sí,
17: gracias.
3: Aquí estoy.
12: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno,

0: Tant de tot.
1: Que no ens agafa el Metodio.
0: Avui que toca la Silvia Tarragona?
1: No ho sé. El Bassas no, perquè el tenen a Califòrnia.
0: Però segur que hi connecten, oi?
1: Escolta, Metodio no ens agafa. I Metodio acabem ja aquest carrusel d'Obama amb el darrer. Mariano Obama.
0: Mariano Obama.
1: Viu a Tona. Tona és comarca d'Osona. No hauria sigut mai, no?
0: I tant, ho estava a punt de dir.
1: Anem a Mariano Obama, que viu al carrer Major de Tona. Aquest m'ha agradat, eh?
0: Mariano Obama.
1: Mariano. Mariano Obama. És una barreja, eh?
0: Tona, bonica població.
1: Tona. Tona és molt maco.
0: Sí. Ràdio Tona, molt famosa.
1: Sí. El Letona, també.
0: Sí, sí, sí. El Mercatona, també.
1: Sí. El Diatona. Mm. El carrer Tona.
0: Sí.
1: El Campo Tona.
0: Sí, sí. Hi ha molts.
1: El Capravo Tona.
0: Sí, sí.
1: Va, prou. Va, no. Jo crec que aquest espai amb escreix, eh? Hem cobert l'expedient.
0: Sí, sí, sí.
1: Hem analitzat des d'un altre punt de vista les eleccions americanes.
0: Com ningú ha fet, segurament.
1: Què et sembla?
0: M'he quedat astorat.
1: De ben a prop. No som una ràdio local?
0: Sí.
1: Doncs de ben a prop hem buscat els Obama.
0: Sí, sí, sí.
1: Hem
0: sí.
1: buscat McCain, eh?
0: Però que consti.
1: No, que consti.
0: Que no ens estem mullant.
1: Que consti, però, bueno, ara ja ens podem mullar perquè ha guanyat l'Obama. Però, bueno, que consti que no hi ha cap.
0: No hi ha cap.
1: Ni a Badalona ni a la resta de la demarcació.
0: Mm.
1: Va, anem a d'altres temes al dia, sí. Et sembla? Sí, deixem ja les eleccions americanes, que potser els oients diuen aquests també n'estan parlant, eh?
0: Prou.
1: Parlem d'un altre tema i parlem de salut, en aquest cas.
0: Ens han deixat fins al final.
1: Ja. Yeah.
0: Amb el que ens agrada cantar.
1: Bé, escolta una cosa. Parlem avui de sanitat i de noves tecnologies, en aquest cas. I parlem de la TDT. Atenció, que ho escolti, en aquest cas, el gerent de Badalona Comunicació, aquesta notícia.
0: Acord obert.
1: Atenció, titular del 20 minutos. Els murcians,
0: sí.
1: No els marcians, sinó la gent de Múrcia.
0: Sí, que hermosa eres.
1: Pot demanar a partir d'ara hora al metge a través de la TDT. Què et sembla això? És un escàndol.
0: És aquesta interactivitat, no?, que ven la TDT.
1: Es veu que tens que posar un canal, que és el canal 7, que jo sí. No sabia que es diu Canal Autonómico 7 Región de Murcia.
0: Sí.
1: Tu poses aquest canal, apretes el botó rojo.
0: Mm.
1: I demanes torn al
0: això
1: mitjà.
0: Això està molt bé, eh?
1: Sí, sí.
0: Això és fantàstic.
1: Escolta una cosa, això està molt bé, eh? Molt això, bé. A veure si Tele Badalona, Televisió Badalona...
0: Amb l'Hospital Municipal.
1: Aviam que... si... estaria molt bé, poca broma, eh?
0: Que no, que estaria molt
1: que
0: bé.
1: Que ho escoltin els dirigents. Això és una... D'entrada, t'assegura audiència.
0: Sí, i tant. I en un futur potser podem fer denúncies a la policia, també.
1: L'únic que has de tenir, això sí, un descodificador interactiu MHP.
0: Ah, t'has de comprar una maquineta.
1: Bueno, costa al voltant de 100 euros.
0: Ah, barat.
1: Bueno, els que són normals, que valen? 40, 30, 50...
0: O 20, jo crec que per 20 ja en tens un.
1: Però aquest val 100. 100 euros, eh? Es veu que la iniciativa és pionera a l'estat espanyol i s'ha aprovat en centres de gent gran de, atenció, Alcantarilla... Molina i Múrcia. Alcantarilla, eh? Això que ara es vol estendre al reste dels centres de la regió de Múrcia.
0: Mm.
1: Anem a trucar, si et sembla, al canal?
0: Sí, i tant.
1: Aviam com va això. Canal Autonómico 7, Región de Múrcia. Jo no sabia ni que hi havia aquest canal.
0: Home, sí, que tu el veus per la TDT o per no sé
1: no,
0: per
1: on. No, jo veig Aragón Televisió.
0: Múrcia no surt?
1: Múrcia no surt, no. Aragón Televisió, la Televisió Basca, la Canal 9, que és fantàstic.
2: La Televisió Región de Murcia, dígame.
1: Hola, buenos días.
2: Buenos días.
1: Hola, buenos días. Mira, te llamo a ver si me puedes dar información sobre el tema de pedir hora al médico.
2: No, esto no es el mutuo amor, ¿eh? Esto es la televisión. Falla un número.
0: ¿Cómo?
2: En vez de ser 44, no, es 40.
1: No. He llamado a 7 Región de Murcia.
2: Sí.
1: Bueno, es que yo te llamo porque he visto en el periódico que a través de la TDT... Se puede pedir cita previa al médico.
2: Sí, pero eso es como si fuese, ¿qué voy a decir yo? Saldrá un número.
1: Bueno, es que yo lo tengo.
2: Sí.
1: He puesto el canal 7, he apretado el botón rojo.
2: Sí.
1: Y no va el tema.
2: Bueno, porque está ahora mismo la centralita está colapsada.
1: Pero esto, ¿cómo va?
2: No, yo es la primera vez que lo oigo, ¿eh?
1: Ah, y o sea, eso no me puedes pasar con alguien.
2: Esto es novedad. Y no
1: es novedad.
2: ¿Eh?
1: Es novedad.
2: Es novedad. Es,
1: ah, vale.
2: Está ahora mismo en novedad. Porque yo ahora mismo te digo que no sé ni cómo va.
1: No va.
2: que no

0: sé ni cómo va eso. No, es que no lo sé, no lo he usado todavía.
1: Ya. ¿Pero esto hay alguien que me pueda informar?
0: Bueno, alguien que le pueda informar. Por claro, llamando al teléfono ese, el 374000.
1: ¿37? 4000. ¿Y quién hay?
0: Bueno, es centralita y dices tú que le ponga algún responsable de algo de eso, porque es que no sé con quién ponerle.
1: Vale, porque no hay
0: ya un departamento. Ya pediría aquí información, que me la den a ver qué puede hacer.
1: Vale, pero esto va o irá, supongo, ¿eh?
0: Yo creo que ya va porque está anunciado y cuando se anuncia es porque ya va.
1: Ya va, pero a usted no le va.
0: Ahora mismo, un momentico.
1: Vale.
2: Paco.
3: Un momentico,
1: A ver.
0: El modelo que sale ahí para pedir cita al médico por TDT, eso como... Que me están preguntando, yo no sé cómo va.
3: Home, sense
0: Sí, sí, dice que la... Ah, ¿necesita un aparato?
3: Tot en directe. Diu que necessites un aparell.
1: Bueno, però això ja ho sé.
3: Sí, però tu potser ja el tens.
0: Caballero.
1: Sí, dígame, perdone. Dígame.
0: Creo que dice que necesita un aparato.
1: ¿Aparato?
0: Como un descodificador o algo de eso.
1: Pero eso ya lo tengo.
0: ¿Lo tiene?
1: Sí. Lo compré el otro día en los chinos.
0: Tiene que llevar MHP.
1: ¿Cómo?
0: MHP.
1: A ver, que lo apunto.
0: M
1: de Madrid.
0: De Madrid.
1: M
0: H
1: H de Huelva.
0: Sí, y P de Pedro.
1: Y P de Pedro. Mm. ¿Y eso dónde lo pone?
0: Bueno, lo pone en el mismo programa que nosotros estamos lanzando.
3: ¿Qué programa?
0: Y lo venden, bueno, lo venden.
1: ¿Dónde lo venden? ¿Aquí en Murcia dónde
0: claro,
1: lo puedo encontrar?
0: Supongo que lo vendan ya en los mismos chinos o en cualquier establecimiento de electrónica, vale unos 100 euros me están diciendo.
1: Sí. ¡Qué caro!
0: Claro, sí, te digo que como es novedad.
1: Es novedad.
0: Es novedad.
1: Bueno, pues ya lo compraré.
0: Muy bien.
1: Gracias, caballero.
0: Hasta luego, buen día. Hasta
1: luego. Ah, va, plaza.
3: M'he quedat astorat. Que també no tenia ni idea de res. I ens convida a comprar-lo al xino.
1: Al xino.
3: Al xino, MHP.
1: Escolta, això...
3: Són autèntics a Murcia, home.
1: Això a Televisió Badalona, aviam si agafa la iniciativa de Telemurcia,
3: I tant, i tant.
1: I pots demanar hora...
3: Sí.
1: Jo què sé.
3: A l'hospital.
1: Al doctor Monés, a...
3: Home, justament aquest doctor no ho veig clar. No?
1: Bé, anem a d'altres temes al dia. Va, som-hi. Anem.
3: Sí.
1: Parlem de cotxes. Bueno, no sé si aquest tema t'agradarà més que l'altre.
3: A veure, em fas patir.
1: Titular del 20 Minutos, Gallardón, l'alcalde de Madrid i l'alcalde de Leganés es passegen amb els cotxes oficials més cars de la regió de Madrid.
3: Ja hi tornem, amb els cotxes.
1: Es veu que el madrileny ha pagat, bueno, paga, 500, o paguen els ciutadans de Madrid, paga, atenció, 591.000 euros.
3: És una...
1: Ho has sentit bé, això? Sí, això ho publica el 20 Minutos, eh? I el de Leganés, 81.000 euros.
3: Però que té un Ferrari.
1: Diu que pocs compren el cotxe, la majoria ho lloguen i surt més car.
3: Hmm.
1: En aquest cas, li han preguntat a Esperanza Aguirre, al 20 Minutos, i diu que ha ocultat el preu del seu cotxe per motius de seguretat.
3: Hmm.
1: Llavors han fet un rànquing.
3: Sí.
1: L'alcalde de Madrid té un Audi A8.
3: Sí.
1: Val? Llavors, hi ha, digue'm altres poblacions, per exemple, de Madrid. Móstoles. Quema el vi. I el vino de Móstoles és boníssim,
3: Sí.
1: L'alcalde porta un Peugeot 607.
3: Déu-n'hi-do.
1: 40.000 euros. Fuenlabrada, Peugeot 607. 38.800 euros.
3: Hmm.
1: Leganés. L'alcalde porta un Citroën C6. 81.000 euros per 4 anys.
3: Mm.
1: Getafe.
3: Sí.
1: Un Audi A8.
3: Perquè diguem
1: que... 80.000 euros.
3: Hi ha una relació entre governar una ciutat i portar un cotxe gran.
1: Alcobendas. Audi A6.
3: Per què no van anunciar Panda?
1: Però en canvi 54.816 euros.
3: Mm.
1: I aquí s'acaba.
3: Entenc que vols, en vols més encara.
1: Anem a trucar, per exemple, algun ajuntament català.
3: Sí.
1: Et sembla?
3: Sí.
1: A veure, aviam què ens diuen.
3: Que no ens diran res.
1: Ajuntament de Mataró, va.
3: De Mataró.
1: Anem a preguntar si l'alcalde té cotxe oficial i quin model és. Ens ho diran o no? Tu
3: jo
1: creus?
3: Crec que no.
1: Per què?
3: Perquè aquesta informació mai és agradable de donar.
1: Aviam què passa.
3: Tot i que hauria de ser informació pública, no?
1: Mm.
3: I de fet segurament ho és.
1: No he trobat el telèfon de l'Ajuntament de Badalona, El passarem per llarg.
3: Que no l'has trobat?
1: No l'he trobat.
3: És que...
1: Ajuntament de Mataró.
2: Ajuntament de Mataró, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí? Mira, trucava per fer-vos una pregunta, aviam si això és possible.
2: Digui'm.
1: Volia saber si l'alcalde, el senyor Barón, sí, té cotxe oficial.
2: Doncs a veure un moment que li passaré a la seva secretària.
1: Perfecte.
2: Digui'm el seu nom.
1: Jo, Carles.
2: Carles, què més? O d'on truca?
1: No, no, és un particular.
2: A veure un
1: moment. És curiositat.
2: Un moment, sisplau.
3: Mira Mataró com moderns.
1: A veure, deu ser Mataró Ràdio?
3: Seria possible?
1: Pot ser, eh? Que maca, la cançó.
3: Sí, quina és aquesta? La Noa?
1: Sí.
3: Sembla, eh?
1: És una versió.
3: Sí.
1: Minutos musicales.
3: Mataró Ràdio, gran ràdio, eh?
1: Sí, per ser nova, sí.
4: Que li diguin?
1: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
1: Mira, trucava aviam si podria satisfer la meva curiositat.
4: Sí.
1: Volia saber si l'alcalde té cotxe oficial.
4: I això per què ho vols saber?
1: Bueno, perquè avui he vist una notícia als diaris que parlen dels cotxes oficials, dels alcaldes, i volia saber si el de Mataró en tenia.
4: A veure, jo... qui, el seu nom, sisplau?
1: Jo, Carles.
4: A veure, un momentet, això.
1: No és tan fàcil, eh?
3: No ens ho diran, ho saps, oi?
1: Però, escolta, això hauria de ser una informació pública.
3: I ho és.
1: Dic jo.
4: Perdona, és que havia una altra trucada.
3: Ah.
1: Digue'm, digue'm.
4: Com has dit que et deies?
1: Carles.
4: Carles, bueno, a veure, jo això és que...
1: És una informació privada, no, suposo?
4: Ja, a veure, és que jo, com comprendràs, no puc anar dient...
1: Bueno, en teoria sí, perquè això és públic.
4: Bueno, però a veure, jo si cas ho consultaré, però és que m'hauries de dir més el teu nom...
1: No, mira, t'explico simplement, curiositat. Avui, al 20 minuts, publica una notícia de diferents alcaldes i el que els ha costat el cotxe oficial. I jo volia saber si el de Mataró tenia o no, simplement.
4: Bueno, pues, el teu telèfon és aquest que apareix en...
1: Sí.
4: El 93-465-19...
1: Sí,
4: sí. Vale.
1: És el de la feina, sí.
4: Vale, molt bé, pues jo et trucaria a dir alguna cosa.
1: Perfecte, gràcies.
4: Vale, adéu.
1: No ens ho han volgut dir.
3: I no ens ho diran, no trucaran. No trucaran.
1: Acabem?
3: Sí.
1: Però si et sembla, anem a trucar a l'Ajuntament de Matadepera.
3: Ah. Matadepera.
1: Tindrà cotxe oficial alcalde o alcaldessa, no recordo ara. Crec que alcaldessa, crec.
3: Matadepera, no ho sé.
1: És fort, que no ens ho vulguin dir.
3: És fort, és fort. Però clar, com la premsa apareix en aquestes notícies, no agrada.
5: Va bé, digui'm.
1: Hola, on he trucat?
5: Sí?
1: Hola.
5: Sí?
1: Hola, digui'm. Hola, m'escolta?
5: Hola.
1: Hola. On he trucat?
5: On has trucat?
1: Sí.
5: A la Nova.
1: A on?
5: Nova.
1: Ai, no he trucat a l'Ajuntament de Matadepera.
5: Ajuntament de Pera no, no és aquí.
1: Ah.
5: No, aquí és la Manualitat Nova.
1: Com?
5: Copisteria Nova.
1: Ah, no, jo trucava a l'Ajuntament.
5: L'Ajuntament truques tu?
1: Sí.
5: Pues vale, no, és aquí, eh?
1: Ah, doncs a Telefònica m'han donat aquest telèfon.
5: A Telefònica t'han donat aquest telèfon de l'Ajuntament de Matadepera?
1: Sí.
5: Pues no que tens que parlar amb ells?
1: Sí.
5: No és res de plànols ni res?
1: No, de plànols. No, jo volia saber, vostè potser ho sap, l'alcalde o l'alcaldessa té cotxe oficial?
5: Si té què?
1: Cotxe oficial.
5: Ai, no sé, no t'ho puc dir. No sé, no t'ho puc dir.
3: Ara s'ha posat trista.
5: No. Doncs aquí t'han orientat malament, eh? Perquè aquest número no és de l'Ajuntament.
1: Val, bon, doncs res, ja buscaré el telèfon.
5: Val.
1: Gràcies.
5: Molt adéu. Bé,
1: escolta, adéu. Ho deixem aquí.
3: Ho deixem aquí. Doncs seguirem investigant.
1: Ja ho has vist.
3: Seguirem investigant.
1: Ja ho has vist, que tema complicat, eh?
3: Sí. Estarà molt bé que truqui l'Ajuntament de Mataró i responguem. Radio Ciutat de Badalona, diguin.
1: Sí.
3: Estarà molt bé. Hello. Víctimes al telèfon.
6: Qui diga?
7: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
8: Ràdio Z.
9: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
8: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
9: No, de Badalona.
10: És la ràdio de Badalona.
7: Vint anys del Víctimes al telèfon.
11: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
12: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
1: No, no.
12: Disculpe.
1: No.
12: Si necesita
1: ayuda. Que no.
12: Disculpe, no le he entendido.
1: A ver, ayuda, ayuda.
12: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
1: Ay, por favor.
3: ¿Quién nivel de radio?
1: ¡Operador!
3: ¿Quién nivel de radio?
12: Disculpe por la confusión.
1: Sí.
12: Gracias.
6: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
13: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
11: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Són les 12.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. Els parla Alexis O. L'Ajuntament de la ciutat s'ha compromès a reforçar la presència policial al carrer Doctor Robert després de l'incendi que un veí va causar presumptament la matinada del 5 al 6 d'agost a l'edifici del número 65. El regidor de Seguretat, Juan Manuel Ruiz, ha mantingut una reunió amb el veïnat ahir a la tarda on els ha informat que la investigació continua a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Des del consistori també han transmès als veïns la necessitat de contactar amb un advocat per a demanar una ordre d'allunyament. Tant els habitants de l'edifici com l'Associació de Veïns de Bufalà han valorat positivament la trobada amb el regidor. Ara esperen que amb les següents passes la justícia determini que aquesta persona no pot apropar-se a la zona. Escoltem la presidència de l'Associació Veïnal de Bufalà, l'Al Olgado.
4: S'han ofert voluntaris a ajudar en el que puguin, no? O sigui, entenc que per això estan. I bueno, jo és que crec que hem d'esperar que la investigació acabi i a veure què passa. I entre tots doncs, fer un ull, no? I estar alertes, perquè també a l'agost ja sabem, no? que les coses van lentament. Des de l'associació, doncs, evidentment, estem preocupadis i lamentem moltíssim el que ha passat, no? I les morts dels animals i tots els veïns que han estat afectats.
3: L'incendi va calcinar completament l'habitatge de l'individu al primer pis i també va provocar afectacions al bloc adjacent. A més, va obligar a mobilitzar 8 dotacions dels bombers i 3 ambulàncies del SEM. 7 persones van ser ateses, de les quals 2 van haver de ser traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. La Guàrdia Urbana ha detingut a Sant Roc un jove de 23 anys que acumulava 34 detencions prèvies, acusat d'un robatori amb força a l'interior d'un vehicle. Els fets van passar la matinada de dimecres a dijous al carrer de Jumilla, quan els agents van localitzar el sospitós després que presumptament trenqués la finestra d'un cotxe i en sostregués diversos objectes. Durant l'actuació, l'home es va resistir activament a la detenció i va causar lesions lleus a un dels agents. A més, els policies van localitzar un segon vehicle que també presentava desperfectes. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana de Badalona també va detenir un testimoni dels fets, ja que tenia pendent una ordre de crida i cerca. Més de 100.000 persones ja han participat en els diversos actes programats en el marc del Congrés Mundial d'Arquitectes. L'esdeveniment es va inaugurar el passat 28 de juny a les Tres Xemeneies de Sant Adrià amb una exposició que abordava temes com l'emergència climàtica o la crisi de l'habitatge. Tot i això, la seu principal és Badalona, on des d'aleshores s'han dut a terme més de 900 activitats. Fins a aquest moment, més de 80.000 persones han col·laborat en alguna de les iniciatives i 11.000 alumnes s'han sumat a les accions educatives. A més, es calcula que uns 10.000 visitants provinents de més de 130 països han assistit al Congrés. Ginestà, Mala Vida i el DJ Pepe Reis posen ritme a la Festa Major de Badalona que comença avui i s'allargarà tot el cap de setmana. 3 dies on tampoc faltaran els tradicionals actes de cultura popular i propostes familiars. Avui, a les 10 de la nit, el Castell de Focs il·luminarà el cel de la ciutat a la Platja dels Pescadors i un quart d'hora després la festa està garantida a la Rambla on Mala Vida amenitzarà la nit a ritme de pop-rock. Finalitzat el concert, el DJ Pepe Reis farà ballar els assistents i demà, dissabte, a les 10 serà el tor del tradicional bany de bèsties a la Platja dels Pescadors. I a partir de 11:45, Ginestà presentarà a la Rambla el seu nou àlbum. Els gegants de Badalona, Ferrer de Gualbes i el Lionó de Sant Climent actuaran per darrera vegada aquest vespre a la cercavila de vigília abans de ser restaurats. Continuen així el procés de restauració que han fet altres figures de la colla com l'Anastasi i la Maria, o Henry Pal i la Brunella de Mar. L'objectiu és fer-los ballar de nou les festes de maig de l'any vinent i que siguin tan fidels com sigui possible a com eren originàriament. Ens ho explica Gorka Sol, de la colla Gegantes de Badalona.
5: Intentarem recuperar elements perduts, veurem què podem fer amb les mans perquè s'assemblin al màxim possible aquelles mans originals del 1971 i intentarem doncs, que tota aquesta estètica valenciana no torni a lluir en aquest gegant.
3: I el Badalona s'enfrontarà demà dissabte a les 7 de la tarda contra l'Espanyol B en un partit amistós. Fa prop de 3 setmanes que els escapulats han començat la pretemporada i l'equip ja ha anat agafant rodatge.
6: Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes de marques professionals líders, us ofereix l'estat de les platges.
3: Uneix a la bandera verda totes les platges de Badalona. Hi ha mar plana, no hi ha presència de meduses, la qualitat de l'aigua és molt bona amb una temperatura de 29 graus.
7: Un futur millor no es construeix només des de grans despatxos.
0: Milers de professionals ho fan cada dia amb cada reforma eficient. Quan instal·len solucions d'aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament o finestres de PVC que fan més confortables els nostres habitatges. A Obramat t'oferim solucions professionals al millor preu. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
3: 30 graus de temperatura a Badalona.
2: Oh, ya sabes.
7: Funky Drugs Radio.
8: ¿Lo has escuchado?
9: No.
8: Dime.
9: ¿No?
8: ¿No? Ven.
10: Funky Radio Show.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Alex Isó. Identificats a Catalunya tres contactes estrets d'un cas d'antivirus dels Andes que s'ha trobat a Galícia. Un d'ells a Badalona i els altres dos a Barcelona. El Departament de Salut apunta que es troben asimptomàtiques i en aïllament aquestes persones, en aïllament domiciliari preventiu, després que els testos PCR en mostres de sang i orina analitzades pel Centre Nacional de Microbiologia hagin donat negatiu. A més d'aquests tres casos, també s'està fent seguiment de quatre contactes més a Galícia, Madrid i Castella i Lleó, tots ells sense símptomes i amb analítiques negatives. El pacient de Galícia amb antivirus és un jove que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid abans d'arribar a França, on va presentar simptomatologia i es va desplaçar a terres gallegues. Les darreres proves del 7 d'agost han estat negatives i ja no té capacitat de transmissió. L'Ajuntament de Badalona s'ha compromès a reforçar la presència policial al carrer Doctor Robert després de l'incendi que un veí va causar presumptament la matinada del 5 al 6 d'agost a l'edifici del número 65. El regidor de Seguretat, Juan Manuel Ruiz, ha mantingut una reunió amb el veïnat aquest dijous a la tarda, on els ha informat que la investigació continua a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Des de la regidoria de Seguretat asseguren que hi haurà més patrullatge policial a la zona davant la preocupació que han mostrat els veïns perquè l'individu torni a l'habitatge. Escoltem a la Mari, una de las veïnes afectadas.
4: Los vecinos cada noche en el balcón, a ver si sienten un ruidito, a ver si está en la puerta. Sienten el camión de la basura, ya estás, a ver si es. Y eso es diario, así no se puede vivir. Ahora el miedo es porque vuelva aquí, que meta una botella de gasolina, que explotemos otra vez, porque él no amenazaba día sí, día no, de que explotaría el bloque. Y efectivamente el bloque no ha sido una colilla, ¿eh? Ha explotado el bloque. Yo estoy viva de milagro. Seguro que si me están llorando en el cementerio, pues a lo mejor sí que lo hubieran venido, lo hubieran encerrado.
3: Des del consistori també han transmès als veïns la necessitat de contactar amb un advocat per a demanar una ordre d'allunyament. La Guàrdia Urbana de Badalona ha detingut a Sant Roc un jove de 23 anys que acumulava 34 detencions prèvies acusat d'un robatori amb força a l'interior d'un vehicle. Els fets van passar la matinada de dimecres a dijous al carrer de Jumilla, quan els agents van localitzar el sospitós després que presumptament trenqués la finestra d'un cotxe i en sostregués diversos objectes. Durant l'actuació, l'home es va resistir activament a la detenció i va causar lesions lleus a un dels agents. A més, els policies van localitzar un segon vehicle que també presentava desperfectes. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana també va detenir un testimoni dels fets, ja que tenia pendent una ordre de crida i cerca. Ginestà, Mala Vida i el DJ Pepe Reis posaran ritme a la Festa Major d'agost de Badalona, que comença avui i s'allargarà tot el cap de setmana. Tres dies on tampoc faltaran els tradicionals actes de cultura popular i propostes familiars. El repic de vigília a l'església de Santa Maria avui a les 6 de la tarda donarà tret d'inici a la Festa Major. A les 10 de la nit, el castell de focs il·luminarà el cel de la ciutat a la platja dels Pescadors i un quart d'hora després, la festa està garantida a la Rambla, on Mala Vida amenitzarà la nit a ritme de pop rock.
5: Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes de marques professionals líders, patrocina la informació esportiva.
3: El Badalona s'enfrontarà demà dissabte a les 7 de la tarda contra l'Espanyol B en un partit amistós. Fa prop de 3 setmanes que els escapulats han començat la pretemporada i l'equip ja ha anat agafant rodatge. L'enfrontament contra un rival de categoria superior servirà per anar ajustant les noves dinàmiques. A menys d'un mes, pel començament de Lliga, el Badalona segueix disputant amistosos per arribar el més rodat possible a l'inici de la competició. El conjunt badaloní s'ha entrenat a Bufalà per posar-se a to de cara al partit que demà jugarà contra l'Espanyol B, equip de segona federació. L'entrenament, els jugadors han realitzat exercicis per tal de millorar les jugades en atac i defensa i després han practicat la pres, posant-ho a prova en situacions de perill. Al marge del grup s'ha entrenat Eric Iglesias, que ha realitzat exercicis sense pilota. Després d'una actuació notable al torneig històric, on van arribar a la final, els escapulats van enfrontar-se al Al-Ahli en un amistós el passat dimecres. Contra l'equip egipci, considerat com un dels millors conjunts d'Àfrica, els de Geni San Pietro van perdre per 0-3, però van competir molt bé, sobretot els primers 45 minuts, on el bloc titular va estar jugant.
6: Un futur millor no es construeix només des de grans despatxos. Milers de professionals ho fan cada dia amb cada reforma eficient. Quan instal·len solucions d'aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament o finestres de PVC que fan més confortables els nostres habitatges. A Obramat t'oferim solucions professionals al millor preu. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
3: 34 graus de temperatura a Badalona.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Allau de reaccions a favor i en contra la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear d'Almaraz fins al 2030. L'executiu diu que ha pres la decisió pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna i manté la resta de tancaments per al 2035 i que afectaran Vandellòs i Ascó. Els seus alcaldes celebren l'anunci i creuen que obre la porta a l'allargament també de l'activitat de les catalanes. Escolteu Assumpció Castellví i Miquel Àngel Ribas.
2: Contents? El tema de l'allargament de la nuclear d'Almaraz és un efecte, resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir les energies renovables.
3: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí.
0: Per contra, des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun s'ha mostrat molt crític amb l'anunci del govern espanyol.
4: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
0: És divendres 14 d'agost de 2026. Tenim més titulars activats als plans Inuncat i Infocat. Arnau Vidal.
5: Tot plegat per un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
6: Déu-n'hi-do com apreten les temperatures a aquestes hores de la jornada, i és que a les 12 del migdia ja tenien valors per sobre dels 38 graus a punts com Vallirana, Torroja del Priorat o Alcanós. No només en aquest sector de Ponint també les temperatures són elevades, sinó que també l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central, Catalunya central, també a la Vall de l'Ebre i, a més, a les valls del Pirineu, la calor està sent molt intensa. Estem seguint també l'evolució de les nuvolades que es deixen veure en aquestes hores de la jornada, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Esperem ruixats aquesta tarda en aquest sector, acabaran afectant també punts de la Catalunya central i a les darreres hores aquests ruixats també apareixeran a la zona de la Franja de Ponent. Haurem d'estar molt pendents perquè tots aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i descarregar amb molta intensitat.
0: Més coses, baixen els visitants a l'interior de Catalunya.
5: Des dels sectors turístics del Ripollès i Osona asseguren que han notat una davallada de l'arribada de turistes en el que portem d'estiu. Per contra, des del Maresme, el sector a Calella fa un balanç excel·lent.
0: Sistema pioner a Catalunya per fer salvaments aquàtics.
5: El tenen els bombers de Barcelona i n'han fet 8 des de la passada tardor. Es tracta de 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat permet millorar el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua.
0: I Ceuta en alerta per la possible arribada de més migrants.
5: El Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera i el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils per fer front a una nova crida aquest cap de setmana.
0: I en cultura, a Barcelona avui arrenquen les populars festes de Gràcia.
5: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. El pregoner serà el periodista Vicenç San Clemente.
0: Esports, Joel Gomis. Continuen els rumors i els intents del Barça masculí de futbol d'acabar de perfilar la plantilla abans de començar la Lliga.
7: El club ha tancat la venda de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros i amb aquests diners confia poder tancar l'arribada de Rodri. Un Barça que ja treballa en una nova opció per la davantera si no pot incorporar Julián Álvarez. Deco s'ha fixat en el jugador de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez.
0: El control de son Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet, passen 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest divendres. El govern espanyol que ha autoritzat l'ampliació de la vida útil de la central nuclear d'Almaraz a Càceres fins al 2030, tal com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear.
5: Una petició que havien sol·licitat el passat mes de novembre les propietàries de la central, que són Iberdrola, Endesa i Naturgy. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per a l'any 2030. 2035 i que afectaran les d'Escó i Vandellós.
0: De la reacció no s'han fet esperar. Els alcaldes d'Escó i de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. Les seves reaccions les han recollit els nostres companys de 21 Ràdio, Sílvia Alarcón, i de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
8: L'alcalde d'Escó, Miquel Àngel Ribes, ha celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la nuclear d'Almaraz fins al juny de 2030. L'alcalde considera que aquesta decisió aplana el camí a que es prengui una de similar a les centrals d'Escó i Vandellós. Ribes ha afegit que si les centrals nuclears són segures, no hi ha cap raó perquè no s'allargui la seva activitat.
3: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per a Escó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
8: El calendari actual preveu el tancament d'Escó 1 l'octubre del 2030, d'Escó 2 l'octubre de 2032 i Vandellós 2 al febrer de 2035.
9: L'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, ha celebrat l'anunci del govern espanyol sobre la pròrroga d'explotació de la planta nuclear d'Almaraz. Així, tal com ha publicat el Boletín Oficial de l'Estado aquest divendres 14 d'agost, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha autoritzat l'operació de la planta extremenya fins al 8 de juny del 2030, 3 anys més de la seva vigència prevista. Escoltem Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant.
2: L'allargament de la nuclear d'Almaraz és una efecte que jo diria que és resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir o no dependre només de les energies renovables.
9: L'allargament de la vida útil de la central d'Almaraz podria variar el calendari de tancament de les plantes catalanes com la de Vandellós 2 i Escó 2, previst pel 2035, o la d'Escó 1 per al 2032. L'Associació de Municipis d'Energies Nuclears, l'AMAC, també ha celebrat la continuïtat d'Almaraz i ha destacat el treball i compromís de moltes persones i institucions que han defensat aquesta pròrroga durant els darrers anys.
0: I Foment del Treball ha reclamat ja al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals nuclears catalanes.
5: La patronal celebra la mesura perquè és un pas en la bona direcció.
0: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
4: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I, en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
0: I els ecologistes en acció afirmen que la pròrroga d'Almaraz no té per què alterar el tancament previst de la resta de centrals.
5: L'entitat considera positiu que, tot i aquesta decisió, el govern estatal s'hagi reafirmat en el compliment del calendari pactat.
0: I parlant d'energia, Brunyola és un dels municipis que podria quedar més afectat pel pla per a la implantació de les renovables al Pla Ter. L'Ajuntament denuncia una afectació del 60% a la visió de la Selva. Paula Fernández.
10: Brunyola és el municipi de la Selva més afectat pel nou pla d'energies renovables de la Generalitat. El Pla Ter podria afectar més del 60% del terme municipal i l'Ajuntament denuncia que el pla posa en risc el model agrícola i territorial del poble. L'alcalde de Brunyola, Roger Puigdevall, reclama que es retiri aquesta planificació.
11: En el seu dia, ja fa molts anys, doncs, es va apostar per un model de municipi molt concret, amb una economia basada en l'activitat agrícola, i el problema, doncs, és que ara veiem que tot això ho podem enviar a les escombraries si realment s'aprova aquest pla tal com el tenen plantejat. En el cas de Brunyola, doncs, com comentàvem abans, són 90 megawatts, que és una quantitat que, si ho compares amb el consum real del municipi d'avui, és més de 9 vegades el que està consumint actualment el municipi, per tant ho trobem completament desproporcionat.
10: Brunyola no és l'únic municipi de la Selva que s'ha posicionat contra el Pla Ter. També ho han fet Anglès, Amer, Bonmatí, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Vidreres i Riudellots de la Selva. Però arreu del territori català, el govern ja ha rebut més de 12.000 al·legacions al pla.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i en punt, un quart de 3 de la tarda. Us ho dèiem en titulars. Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya, tot i que avui tocarà sostre, i per ruixats de tarda molt intensos i que aniran guanyant terreny els propers dies.
5: Una combinació que pot complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost.
0: Doncs a l'espera del que pugui passar, els bombers de la Garrotxa, per exemple, fan un balanç positiu del que va d'estiu. Expliquen que tot i les ventades que van deixar molts arbres caiguts fa uns mesos, l'estat dels boscos garrotxins no suposa un perill extrem. A hores d'ara, Olot FM, Roger Isern.
12: El perill zero d'incendi mai existeix, especialment encara menys en èpoques on els termòmetres no baixen dels 30 graus durant el dia, però tampoc vol dir que no es pugui estar tranquil durant mesos on es veuen incendis en molts punts d'Espanya i d'arreu del món. En el cas de la Garrotxa, segons expliquen des del cos de bombers, la situació a la comarca és bona, tenint en compte la gran extensió de massa forestal que hi ha. Segons bombers, el que més preocupa és que el bosc estigui tocat, però alhora veuen que la situació a dia d'avui és positiva pel que fa a perill d'incendi. Ho ha detallat el cap de bombers del Parc d'Olot, Josep Ferrés.
13: Tampoc estem tan malament. O sigui, el que són les obagues, de moment les tenim ben conservades, amb humitat i està estudiat i de moment anem bé. Les zones de soleil, sí. Les zones de soleil pot ser que tinguem, doncs, o que ens esperem que per un llamp, aquell incendi que ha aparegut a la nit, pues durant no el veiem a la nit i durant el dia veiem una columna i que quan arribem allà, aquell incendi que abans potser cremaria, m'ho invento, 30-40 metres quadrats, doncs ara ens cremi una o dues hectàrees.
12: No tots els boscos de la Garrotxa, evidentment, són iguals ni tampoc compten amb el mateix tipus d'arbres. De moment, i en el que portem d'estiu, a la Garrotxa no s'ha produït cap incendi destacable. Des del cos de bombers fan una crida a la importància de la prevenció i de cuidar l'espai natural per evitar mals majors.
0: Tot plegat en un cap de setmana de plena activitat turística, tot i que Vic, per exemple, ha notat una davallada dels visitants aquest estiu, al 9FM, Ona Fàbrega.
14: Vic manté l'activitat turística durant els mesos d'estiu i rep visitants principalment de França, però també dels Estats Units, Bèlgica i altres punts d'Europa. Una part d'aquests turistes no passa per l'oficina de turisme, però sí que visita la ciutat, especialment els que s'allotgen en cases de turisme rural de la comarca. En dades, un 30% menys d'aquests turistes no hi passa. Sentim a la primera tinenta d'alcaldia, Bet Piella.
15: Ens sembla que deu ser potser per les temperatures, això entenc que les altres oficines de turisme del país ho han notat també.
14: Pel que fa a l'agost, l'Ajuntament preveu que l'afluència sigui similar o lleugerament inferior a la de juliol, tot i que les dades definitives no es coneixeran fins a finals de setembre. El consistori destaca més que cada vegada més comerços i establiments mantenen l'activitat durant l'agost per donar servei als visitants. L'aposta de Vic, doncs, és consolidar un turisme de qualitat especialment vinculat a la cultura i al patrimoni.
0: I la calor al turisme o la gestió del Mercadal del Comte Guifré són algunes de les possibles raons que poden explicar el descens del turisme que han detectat també en aquest cas a Ripoll aquest estiu. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
16: El turisme ha disminuït aquest estiu a Ripoll. Aquesta és la sensació de l'oficina de turisme en comparació als últims anys, que ha detectat un descens del públic en general i una anomalia. Hi ha hagut més estrangers a l'agost que no pas al juliol, quan normalment sempre ha estat al revés. Un cop constatada la disminució de visitants, cal esbrinar les causes. Els tècnics no ho tenen massa clar, però factors com la calor o l'economia poden jugar un paper important. Enguany, un altre punt que ha jugat en contra del turisme és el Mercadal del Comte Guifré, que s'ha anunciat en poc marge i no ha estat tan multitudinari com en anteriors edicions. Parla Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
17: No tenim massa clar què pot haver estat passant, a part de el que seria la calor, eh? Però també podria ser un factor, per exemple, aquest any teníem el Mercadal, per exemple, que entre que ha fet mal temps al final de, bueno, l'últim dia, el fet de que també hem anat una mica massa tard a donar una mica la informació de totes les activitats, etcètera, etcètera, suposem que aquests dies ha anat una mica més fluixet també en aquest aspecte.
16: Des de l'oficina de turisme no són massa optimistes per la segona quinzena d'agost, perquè asseguren que sempre es nota una baixada de visitants. De la mateixa manera, el setembre encara s'accentua més aquest descens, amb l'inici de les escoles i la desaparició del turisme familiar català.
0: Sembla, doncs, que menys turistes a l'interior, però no a la costa. Les primeres setmanes d'agost confirmen les bones previsions del sector a Calella, per exemple, que espera que l'ocupació es quedi molt a prop del ple aquest agost. Ràdio Calella, Dolors Lirull.
18: El sector turístic de Calella al Maresme afronta la recta final de l'estiu amb bones perspectives. L'associació turística preveu que l'ocupació hotelera fregui el 100% aquest agost i confia igual als resultats de l'any passat. Les primeres setmanes del mes han mantingut el ritme de reserves, tot i que el sector admet que habitualment baixen durant els últims dies. Sònia Hernández és la presidenta.
19: Fregant el 100% d'ocupació en general. Les tres primeres molt bones, la última sempre tendeix a baixar una miqueta. Les sensacions que tenim en aquest moment i que es van arreglant quasi bé cada dia, és que serà un mes força bo.
18: El turisme familiar continua sent majoritari, especialment entre els visitants dels mercats de proximitat, com el català, l'espanyol i el francès. Els grups de joves representen al voltant del 30% de la clientela i, segons l'entitat, combinen l'oci amb les activitats culturals i d'entreteniment. És per això que Hernández defensa que aquest perfil no s'ha d'associar necessàriament amb conductes incíviques. Assegura que és un mercat que també té pes en altres destinacions de la costa catalana, com Lloret o Santa Susana.
0: Gairebé en punt, un quart de tres, i us ho destacaven també en titulars, els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té, des de la tardor, 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Marc Dalmau, bon dia.
20: Bon dia. Es tracta d'un salvavides autopropulsat que es controla amb un comandament. Quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers de Barcelona el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Això escurça força el temps de reacció i ajuda a evitar riscos. Ho explica Sergi Soutor, responsable de salvament marítim dels bombers de Barcelona.
21: El dispositiu té una força d'arrossegament de 240 quilos, que és habitual. Paddle surf, dia de vent, que no pot tornar.
20: Un cop la víctima s'agafa el salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o bé directament a la platja, tot plegat des de terra i amb el joystick.
21: A complir les mancances que teníem fins ara, que és el rescat a vista de camió que està fent la prevenció, doncs poder actuar. Al final treure'ns també un risc com a equip de bombers i bomberes, que és el dels dies de mala mar, els dels dies de zones on potser l'embarcació no hi pot accedir ben bé, doncs aconseguim una arribada d'uns 500-800 metres amb aquest dispositiu.
20: A Catalunya aquest aparell només el tenen els bombers de Barcelona, que el van adquirir la tardor passada. Fins al 31 de juliol han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i 3 embarcacions. A la costa de la ciutat, a més del servei a l'estiu dels socorristes, hi ha també durant tot l'any els bombers de Barcelona.
0: I pel que fa a les conseqüències visuals de l'eclipsi, us hem de dir que continua el reguitzell de visites per problemes als ulls.
5: Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses ja supera la xifra de 500 i segurament seguirà creixent.
0: I molt pendents, un dia més de la crisi a Ceuta. I és que el Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva.
5: De la seva banda, el govern espanyol, que ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils a la ciutat, centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels menors.
0: I atenció, Rodalies informa que la circulació de trens està interrompuda entre Sant Andreu, a Barcelona i Granollers Centre a causa d'un atropellament.
5: La situació afecta les línies R11 i R2 Nord, i inicialment s'havia cobert amb circulació per via única entre les dues estacions, amb avís que els trens podien romandre més temps aturats del que és habitual. Finalment, però, s'ha establert un servei alternatiu per carretera, amb autocar en parades intermèdies per cobrir el trajecte.
0: I Renfe programa des d'avui autobusos entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de la línia R3.
5: Segons ha informat la companyia en un comunicat, des d'aquest divendres hi haurà desplaçaments per carretera que conviuran amb el tren, i ha justificat la mesura per garantir la mobilitat dels viatgers en aquest tram, mentre es mantenen les afectacions per les incidències registrades els últims dies i minimitzar-ne l'impacte.
0: Coses, 12 minuts i 2:45. Una enquesta sobre seguretat, civisme i presència policial efectuada per la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa ha fet palès els principals malestars de la ciutadania del municipi. Canal T, Martí Carot.
22: La Federació de Veïns ha recollit 1.600 respostes i prop de 700 comentaris i ha detectat que el malestar ciutadà està més relacionat amb l'incivisme quotidià que amb la inseguretat. Els robatoris i les baralles també preocupen, però els veïns assenyalen sobretot aquelles conductes que afecten el dia a dia i la convivència als carrers. Tula Llorac és la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa.
23: Si mirem civisme versus seguretat, els resultats denoten que la major insatisfacció està envers l'incivisme,
3: que no pas cap a la seguretat directa. A la gent li preocupen els robatoris i les baralles, sí, evidentment li preocupen, però el que realment desgasta el dia a dia dels veïns són els sorolls, la brutícia, la falta de respecte per l'espai públic i l'ús dels patinets, que és un comentari molt generalitzat. L'incivisme quotidià és el principal fons de malestar al barri.
22: Pel que fa a la percepció sobre la policia, els ciutadans valoren prou bé la resposta policial quan intervenen, però reclamen més presència als carrers, patrullatge a peu i una policia de barri que actuï de manera preventiva. Les conclusions de l'enquesta ja s'han traslladat a una reunió amb l'Ajuntament, delegació del govern i cossos policials, i s'ha acordat que la prioritat d'actuació serà el centre i el nucli històric.
0: I moment ara per la cultura. Per l'inici, aquest mateix divendres, aquesta tarda, de les Festes de Gràcia.
5: Se celebraran fins al dia 21, amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Escolteu en declaracions a la xarxa la Laia i l'Aina, que són membres de la Comissió de Festes del carrer Tordera i del carrer Fraternitat de Dalt, respectivament.
6: Treballem molt, correm molt, nervis, ens ho passem bé, fem el carrer nostre, però bueno, avui a l'últim dia anem una mica ja amb les forces baixes i amb empentes i rodolons, però ho aconseguirem.
7: A veure, ho portem malament, però sortirà el que sortirà. Vull dir, al final és una nit que no es dorm i arribarem on arribarem. Tot el que havíem plantejat estarà, simplement que potser hi ha coses acabades més a correcuita.
5: El pregoner de les festes serà el periodista Vicenç San Clemente.
0: Pregó aquesta tarda a partir de les 7 i la seguretat és un dels aspectes prioritaris durant la festa major, especialment en els actes amb més afluència i ús de pirotècnia.
5: Amb els carrers ja preparats per a la celebració, els serveis d'emergència han intensificat les tasques de prevenció al barri.
0: És una crònica del nostre company Marc Pijuan. Marc, bon dia.
23: Bon dia, Jordi. En concret, els bombers de Barcelona recorren els carrers de Gràcia amb l'objectiu de comprovar que davant d'una emergència hi puguin actuar amb garanties. Revisen els accessos, l'espai disponible per als vehicles d'emergència i la seguretat dels elements decoratius. També comproven el cabal i la pressió dels hidrants. Ho explica Gerard Prades, cap d'unitat dels bombers de Barcelona.
24: Tasques de prevenció operativa, de coneixement del territori, per verificar, doncs, per una banda, l'accessibilitat, que aquests carrers que queden interromputs per els guarniments, doncs, conèixer les rutes alternatives per accedir a qualsevol punt del barri. I, en segon lloc, també la comprovació de tots els hidrants que trobem a la zona, perquè estiguin operatius en cas de que siguin necessaris en cas d'una emergència.
23: Aquestes inspeccions continuaran els pròxims dies i coincidint amb els actes més multitudinaris, com les matinades de foc, la cercavila i els correfocs, els bombers desplegaran també un dispositiu preventiu especial.
0: I més festes majors a Badalona, tot a punt per a l'inici de la festa major d'estiu, que arrenca aquesta tarda amb el repic de vigília a l'església de Santa Maria. La cita tindrà activitats per a tots els gustos. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol.
25: Els actes comencen avui a les 8 del vespre amb la tronada a la plaça de la Vila, el Ballar Plaça i la Cercavila. A la nit, a partir de les 10, el Castell de Focs il·luminarà el cel de Badalona i tot seguit el grup Mala Vida oferirà un concert a la Rambla. Després de la mitjanit, el DJ Pepe Reis continuarà la festa. Els actes d'avui a la plaça de la Vila, però, no comptaran amb pregó per tercer any consecutiu, una qüestió que la Comissió de Festes de Badalona critica. Precisament la comissió també té una sèrie d'actes preparats per aquest cap de setmana. S'iniciaran aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 12 del migdia amb un vermut musical i un dinar. Tot i això, les novetats principals són la baixada d'andròmines flotants i el torneig popular de Tacatà, que es faran alhora, diumenge, a partir de les 4 de la tarda. La primera serà una cursa contrarrellotge on els participants competiran per tal de completar un recorregut amb embarcacions fetes per ells mateixos. Les inscripcions han superat les previsions previstes.
0: I arribarem als esports amb dues propostes musicals.
26: A mi no em tos ni Déu, el canto, les pastilles en tenen al tanto, si floten en pau...
0: Per començar, els 31 FAM actuen avui al Festival de Cap Roig.
26: Són les 7 i se'ns fa tard, és amb tu estarem bé. Tothom de festa que em vella jet lag.
5: El sextet de joves catalans de música urbana serà el protagonista d'aquest divendres al certamen que se celebra a Calella de Palafrugell. Portantes mamamos.
0: Todas las mamamos. I Rigoberta Bandini farà parada, en aquest cas, a Sant Feliu de Guíxols.

0: En Catalana farà un repàs a la seva trajectòria en una actuació que tindrà lloc al Guíxols Arena del Festival de la Porta Ferrada.
1: Doncs amb Rigoberta Bandini arribem als esports. Esports, 7 minuts i 2 quarts de 3, que ens porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. Diversos noms sobre la taula i diverses carpetes per tancar el Barça masculí.
2: Bon dia, Jordi. Divendres de rumors i espera a Can Barça amb les tres carpetes que hi ha sobre la taula. Ferran Torres, Julián Álvarez i Rodri. Ens en porta l'última hora el company Jordi Cervantes.
3: Diversos mitjans donen per fet el traspàs de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros, un moviment que s'ha de confirmar durant el cap de setmana. En el cas de Julián Álvarez, el Barça continua treballant per incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid. Algunes fonts diuen que l'entitat blaugrana s'ha interessat en Luis Suárez, de l'Sporting de Portugal, per si l'afer Julián no es desencalla. En el cas de Rodri, el Manchester City hauria rebutjat una segona oferta del Barça de 55 milions fixos i 10 de variables. Des d'Anglaterra asseguren que el City no el vendrà per menys de 70 entre fixos i variables.
2: Un Barça que no debutarà a la Lliga fins diumenge vinent, 23 d'agost, al camp de l'Elx. Però aquest cap de setmana arrenca la primera divisió amb l'Espanyol, enfrontant-se al Llevant diumenge a les 7 de la tarda. Els de Manolo González volen iniciar el curs amb una victòria a l'RCD Stadium, on l'any passat van tenir una mitjana de 28.699 espectadors per partit, unes xifres que van situar els pericos en novena posició de la classificació d'assistència. Més amunt hi trobem el Barça 5è, 45.990 espectadors per partit, tot i jugar els dos primers duels al Johan Cruyff i amb un Camp Nou sense el 100% d'aforament disponible. En penúltima posició hi trobem el Girona amb 11.957 espectadors per duel. Precisament els gironins inicien la segona divisió aquest diumenge contra el Leganés, mentre que el Sabadell ho farà dilluns al Molinón contra l'Sporting de Gijón. Els arlequinats esperen fer de la nova Creu Alta un fortí per assolir la permanència a la categoria de plata. L'any passat van tenir una mitjana d'assistència de 5.809 espectadors a la primera federació, una xifra que volen superar. I pel que fa als amistosos, ahir el Nàstic va perdre el trofeu Ciutat de Tarragona contra l'Osca a la tanda de penals després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 2. Laia Tian, Tarragona Ràdio.
4: El Nàstic va perdre el domini del partit després del gol visitant a la primera meitat. A la represa amb el 0 al marcador, l'equip va anar més i va capgirar el resultat. Finalment, pocs minuts després, el conjunt aragonès va empatar el marcador i als penals el Huesca es va emportar el partit. Xisco Campos, entrenador del Nàstic, es mostra satisfet amb la resposta del seu equip davant un rival de nivell.
5: Crec que s'ha vist un equip valent, incòmode, i tant en pilota com a nivell de recuperar camp rival hem estat bé.
4: El pròxim test serà dissabte a València a partir de les 8 del vespre contra el Mestalla de la segona federació.
2: I acabem amb un darrer apunt, Jordi, perquè diumenge a la tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més. A 6:45 de la tarda, l'Europa femení jugarà contra l'EM. I a les 9 de la nit, l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
1: Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem en punt a 3:45 de la tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Sabies que...
10: El teu cervell pot saber quan has comès un error abans que tu mateix en siguis conscient. Quan fas una acció molt ràpida, com prem-ne una tecla equivocada o dir una paraula incorrecta, el cervell genera gairebé instantàniament un petit senyal elèctric anomenat Error Related Negativity. Aquest senyal es produeix aproximadament entre 50 i 100 mil·lisegons després de l'error, molt abans que la persona sigui conscient que s'ha equivocat. Els neurocientífics han detectat aquest fenomen utilitzant encefalogrames, que registren l'activitat elèctrica del cervell. L'ERN s'origina principalment a una regió anomenada còrtex cingulat anterior, implicada en el control de les accions, la presa de decisions i la detecció de conflictes. El més sorprenent és que aquest mecanisme funciona de manera automàtica. El cervell compara constantment el que esperava que passés amb el que realment ha passat. Si detecta una diferència, activa immediatament un avís intern, fins i tot abans que la nostra consciència hagi tingut temps d'adonar-se'n. Gràcies a aquest sistema, podem corregir molts errors gairebé de manera instintiva. Per exemple, quan escrivim una lletra incorrecta i la corregim abans fins i tot d'haver acabat la paraula.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sabies que...
2: La radioactivitat sembla una cosa que només podem experimentar quan estem en centrals nuclears, però hi ha moltes coses que ens envolten que la produeixen. Els plàtans contenen una quantitat de potassi 40, que és radioactiu, suficient perquè algunes vegades grans carregaments disparin els detectors de radiació dels ports. Els científics nuclears fins i tot han creat una mitjana informal de la radioactivitat quotidiana anomenada dosi equivalent a un plàtan. Però caldria menjar 20 milions de plàtans per induir un síndrome d'irradiació i 80 per morir segur.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Molt bon dia, són 2:15.
5: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
4: Allau de reaccions a favor i en contra la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear d'Almaraz fins al 2030. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna i manté la resta de tancaments per al 2035 i que afectaran Vandellós i Escó. Els seus alcaldes celebren l'anunci i creuen que obre la porta a l'allargament de l'activitat de les catalanes. Escolteu Assumpció Castellví i Miquel Àngel Ribas.
6: Contents? El tema de l'allargament de la nuclear d'Almaraz és un efecte, resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir les energies renovables.
7: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí.
4: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre Ernest Urtasun s'ha mostrat molt crític amb l'anunci del govern espanyol.
8: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears, i en segon lloc ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
4: És divendres 14 d'agost de 2026. Tenim més titulars activats als plans Inuncat i Infocat. Arnau Vidal.
9: Tot plegat per un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada a gairebé tot Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos.
4: Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
10: Déu-n'hi-do com apreten les temperatures a aquestes hores de la jornada, i és que a les 12 del migdia ja tenien valors per sobre dels 38 graus a punts com Vallirana, Torroja del Priorat o Alcanós. No només en aquest sector de Ponint també les temperatures són elevades, sinó que també l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central, Catalunya central, també a la Vall de l'Ebre i a més a les valls del Pirineu, la calor està sent molt intensa. Estem seguint també l'evolució de les nuvolades que es deixen veure en aquestes hores de la jornada, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Pirineu. Esperem ruixats aquesta tarda en aquest sector, acabaran afectant també punts de la Catalunya central, i a les darreres hores aquests ruixats també apareixeran a la zona de la Franja de Ponent. Haurem d'estar molt pendents perquè tots aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i descarregar amb molta intensitat.
4: Més coses, baixen els visitants a l'interior de Catalunya.
9: Des dels sectors turístics del Ripollès i Osona asseguren que han notat una davallada en l'arribada de turistes en el que portem d'estiu. Per contra, des del Maresme, el sector a Calella fa un balanç excel·lent.
4: I sistema pioner a Catalunya per fer salvaments aquàtics.
9: El tenen els bombers de Barcelona i n'han fet 8 des de la passada tardor. Es tracta de 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat permet millorar el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua.
4: Ceuta en alerta per la possible arribada de més migrants.
9: El Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera, i el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils per fer front a una nova crida aquest cap de setmana.
4: Cultura a Barcelona arrenca en aquesta tarda les festes de Gràcia.
9: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. El pregoner serà el periodista Vicenç Sant Clemente.
4: Esports, Joan Gomis, continuen els rumors i els intents del Barça masculí de futbol d'acabar de perfilar la plantilla abans de començar la Lliga.
1: El club ha tancat la venda de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros i amb aquests diners confia a poder tancar l'arribada de Rodri. Un Barça que ja treballa en una nova opció per la davantera si no pot incorporar Julián Álvarez. Deco s'ha fixat en el jugador de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez.
4: El control de sol, nostre company Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet, passen 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: És la nostra portada d'aquest divendres. El govern espanyol que ha autoritzat allargar l'activitat de la central d'Almarat fins al 2030, com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear.
9: Una petició que havien sol·licitat el passat mes de novembre les propietàries de la central, que són Iberdrola, Endesa i Naturgy. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per a l'any 2035 i que afectaran les d'Escó i Vandellós.
4: Doncs en el capítol de reaccions, els alcaldes d'Escó i Vandellós ja s'han posicionat i celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. Són dos cròniques dels nostres companys de 21 Ràdio, la Sílvia Larcón, i de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
11: L'alcalde d'Escó, Miquel Àngel Ribes, ha celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la nuclear d'Almaraz fins al juny de 2030. L'alcalde considera que aquesta decisió aplana el camí a que es prengui una de similar a les centrals d'Escó i Vandellós. Ribes ha afegit que si les centrals nuclears són segures, no hi ha cap raó perquè no s'allargui la seva activitat.
7: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per a Escó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
11: El calendari actual preveu el tancament d'Escó 1 l'octubre del 2030, d'Escó 2 l'octubre de 2032 i Vandellós 2 al febrer de 2035.
12: L'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, ha celebrat l'anunci del govern espanyol sobre la pròrroga d'explotació de la planta nuclear d'Almaraz. Així, tal com ha publicat el Boletín Oficial de l'Estat aquest divendres 14 d'agost, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Reto Demogràfic ha autoritzat l'operació de la planta extremenya fins al 8 de juny del 2030, 3 anys més de la seva vigència prevista. Escoltem Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant.
6: L'allargament de la nuclear d'Almaraz és un efecte que jo diria que és resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir o no dependre només de les energies renovables.
12: L'allargament de la vida útil de la central d'Almaraz podria variar el calendari de tancament de les plantes catalanes com la de Vandellós 2 i Escó 2, previst pel 2035, o la d'Escó 1 per al 2032. L'Associació de Municipis Energies Nuclears, l'AMAC, també ha celebrat la continuïtat d'Almaraz i ha destacat el treball i compromís de moltes persones i institucions que han defensat aquesta pròrroga durant els darrers anys.
4: Doncs Foment del Treball ja ha reclamat al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals nuclears catalanes.
9: La patronal celebra la mesura perquè és un pas en la bona direcció.
4: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
8: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I, en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
4: I Ecologistes en Acció afirma que la pròrroga d'Almaraz no té per què alterar el tancament previst de la resta de centrals.
9: L'entitat considera positiu que, tot i aquesta decisió, el govern estatal s'hagi reafirmat en el compliment del calendari pactat.
4: I parlant d'energia, en aquest cas de renovables, Brunyola és un dels municipis que podria quedar més afectat pel pla per a la implantació de les renovables al Plàter. L'Ajuntament denuncia una afectació del 60% de la visió de la Selva. Paula Fernández.
13: Brunyola és el municipi de la Selva més afectat pel nou pla d'energies renovables de la Generalitat. El Plàter podria afectar més del 60% del terme municipal i l'Ajuntament denuncia que el pla posa en risc el model agrícola i territorial del poble. L'alcalde de Brunyola, Roger Puigdevall, reclama que es retiri aquesta planificació.
14: En el seu dia, ja fa molts anys, doncs es va apostar per un model de municipi molt concret, amb una economia basada en l'activitat agrícola, i el problema doncs, és que ara veiem que tot això ho podem enviar a les escombraries si realment s'aprova aquest pla tal com el tenen plantejat. En el cas de Brunyola, doncs, com comentàvem abans, són 90 megawatts, que és una quantitat que, si ho compares amb el consum real del municipi d'avui, és més de 9 vegades el que està consumint actualment el municipi, per tant, ho trobem completament desproporcionat.
13: Brunyola no és l'únic municipi de la Selva que s'ha posicionat contra el Pla Ter. També ho han fet Anglès, Amer, Bonmatí, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Vidreres i Riudellots de la Selva. Però arreu del territori català, el govern ja ha rebut més de 12.000 al·legacions al pla.
5: Notícies en xarxa.
4: 6 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. Més coses, us ho diem en titulars. Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis. En un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya, tot i que avui tocarà sostre, i per ruixats de tarda molt intensos sí que aniran guanyant terreny els propers dies.
9: Una combinació que pot complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost.
4: Doncs tot plegat, com dèiem, en un cap de setmana de plena activitat turística, tot i que Vic, per exemple, ha notat, diuen, una davallada dels visitants aquest estiu, el nou FM, Ona Fàbrega.
15: Vic manté l'activitat turística durant els mesos d'estiu i rep visitants principalment de França, però també dels Estats Units, Bèlgica i altres punts d'Europa. Una part d'aquests turistes no passa per l'oficina de turisme, però sí que visita la ciutat, especialment els que s'allotgen en cases de turisme rural de la comarca. En dades, un 30% menys d'aquests turistes no hi passa. Sentim a la primera tinenta d'alcaldia, Bet Piella.
16: Ens sembla que deu ser potser per les temperatures, això entenc que les altres oficines de turisme del país ho han notat també.
15: Pel que fa a l'agost, l'Ajuntament preveu que l'afluència sigui similar o lleugerament inferior a la de juliol, tot i que les dades definitives no es coneixeran fins a finals de setembre. El consistori destaca més que cada vegada més comerços i establiments mantenen l'activitat durant l'agost per donar servei als visitants. L'aposta de Vic, doncs, és consolidar un turisme de qualitat especialment vinculat a la cultura i al patrimoni.
4: I la calor, la gestió del Mercadal del Comte Guifré són algunes de les possibles raons que poden explicar el descens del turisme que han detectat també, en aquest cas, a Ripoll aquest estiu. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
17: El turisme ha disminuït aquest estiu a Ripoll. Aquesta és la sensació de l'oficina de turisme en comparació als últims anys, que ha detectat un descens del públic en general i una anomalia. Hi ha hagut més estrangers a l'agost que no pas al juliol, quan normalment sempre ha estat al revés. Un cop constatada la disminució de visitants, cal esbrinar les causes. Els tècnics no ho tenen massa clar, però factors com la calor o l'economia poden jugar un paper important. Enguany, un altre punt que ha jugat en contra del turisme és el Mercadal del Comte Guifré, que s'ha anunciat en poc marge i no ha estat tan multitudinari com en anteriors edicions. Parla Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
18: No tenim massa clar què pot haver estat passant, a part de el que seria la calor, eh? Però també podria ser un factor, per exemple, aquest any teníem el Mercadal, per exemple, que entre que ha fet mal temps al final de... Bueno, l'últim dia. El fet de que també hem anat una mica massa tard a donar una mica la informació de totes les activitats, etc. Suposem que aquests dies han anat una mica més fluixet també en aquest aspecte.
17: Des de l'oficina de turisme no són massa optimistes per la segona quinzena d'agost, perquè asseguren que sempre es nota una baixada de visitants. De la mateixa manera, al setembre encara s'accentua més aquest descens, amb l'inici de les escoles i la desaparició del turisme familiar català.
4: 3 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda, i a la Garrotxa, Santa Pau impulsa noves activitats turístiques per conèixer la vila medieval a partir d'un joc de pistes. Olot FM, Natàlia Moreno.
19: L'Oficina de Turisme de Santa Pau ha posat en marxa aquest estiu dues noves activitats familiars. Una aposta per atraure famílies interessades a descobrir el patrimoni, la història i la cultura de Santa Pau i de la comarca, però fent-ho d'una manera més participativa i adaptada als més petits. Sandra Picard, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Santa Pau, explica que l'objectiu és oferir a les famílies una manera diferent de conèixer la vila.
20: Aquest estiu hem creat dues activitats noves des de l'Oficina de Turisme. Una activitat que és un joc de pistes per conèixer la vila medieval de Santa Pau, i després també hem creat un geocaching per conèixer diferents punts del municipi de Santa Pau.
19: Aquest dimarts s'ha fet la segona sessió del Petit Quadern d'en Pau, un joc de pistes guiat en què els participants es converteixen en petits exploradors i han d'ajudar en Pau a recuperar els seus records mentre resolen diferents enigmes. L'altra proposta és el geocaching, que, a diferència del joc de pistes, és lliure i gratuït.
20: El geocaching sí que és una activitat que s'ha de fer de manera autoguiada, per tant es pot fer quan es vulgui. El que han de fer és bàsicament descarregar-se una aplicació que és gratuïta i poden fer l'activitat doncs, quan els hi vagi bé, vaja. Sí, sí. I el joc de pistes guiat sí que el fem doncs, aquests dimarts del mes d'agost i el primer dimarts de setembre.
19: Aquestes dues propostes se sumen a les activitats que l'Oficina de Turisme ja ofereix durant tot l'any per descobrir el poble d'una manera diferent, com la motxilla de la Blanca o l'Escape Santa Pau, a més de les visites guiades habituals dels dissabtes.
4: Més turistes, doncs, sembla a l'interior, però no a la costa. Les primeres setmanes d'agost confirmen les bones previsions dels sectors, si més no a Calella, que espera que l'ocupació es quedi molt a prop del ple.

0: Presenten al voltant del 30% de la clientela i, segons l'entitat, combinen l'oci amb les activitats culturals i d'entreteniment. És per això que Hernández defensa que aquest perfil no s'ha d'associar necessàriament amb conductes incíviques. Assegura que és un mercat que també té pes en altres destinacions de la costa catalana, com Lloret o Santa Susana.
1: Gairebé en punt, 3:45 de la tarda, i encara parlant de turisme, viatjar sol pot ser una bona opció per a qui pateix soledat no volguda, segons els experts. Ràdio Municipal de Terrassa, Toni Bernabé.
2: Moltes persones esperen amb ganes que arribin les vacances i alguns els passa tot el contrari, segons la psicòloga Mercè Moran.
3: Quan surten del seu dia a dia, de la seva rutina, es troba que se sent sol, amb que els altres no estan sols, amb que els altres tenen amics, família, coses a fer, viatges...
2: És la tan temible soledat no desitjada. I l'ansietat s'agreuja quan augmenta el temps lliure.
3: Que mirin de construir unes vacances, uns dies que estiguin una mica planificades, a on pots anar, amb qui pots estar, encara que sigui una estona, no? I centrar-se molt en les possibilitats.
2: De possibilitats n'hi ha algunes al mercat. Les agències de viatges, per exemple, ofereixen tot un seguit de propostes. Ens ho explica Pura Vallverdú, de AG Viatges.
4: Allà es poden afegir més persones i llavors doncs, es troben ja en un grupet.
2: Una manera de viatjar sol, però en grup.
1: I us ho diem en titulars també. Els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té des de la tardor 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Marc Dalmau, bon dia.
5: Bon dia. Es tracta d'un salvavides autopropulsat que es controla amb un comandament. Quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers de Barcelona el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Això escurça força el temps de reacció i ajuda a evitar riscos. Ho explica Sergi Soutor, responsable de salvament marítim dels bombers de Barcelona.
6: El dispositiu té una força d'arrossegament de 240 quilos, que és habitual. Paddle surf, dia de vent, que no pot tornar.
5: Un cop la víctima s'agafa el salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o bé directament a la platja, tot plegat des de terra i amb el joystick.
6: A complir les mancances que teníem fins ara, que és el rescat a vista de camió que està fent la prevenció, doncs poder actuar. Al final treure'ns també un risc com a equip de bombers i bomberes, que és el dels dies de mala mar, els dels dies de zones on potser l'embarcació no hi pot accedir ben bé, doncs aconseguim una arribada d'uns 500-800 metres amb aquest dispositiu.
5: A Catalunya aquest aparell només el tenen els bombers de Barcelona, que el van adquirir la tardor passada. Fins al 31 de juliol han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i 3 embarcacions. A la costa de la ciutat, a més del servei a l'estiu dels socorristes, hi ha també durant tot l'any els bombers de Barcelona.
1: I pel que fa a les conseqüències visuals de l'eclipsi, us hem de dir que continua el reguitzell de visites per problemes als ulls.
7: Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses supera ja la xifra de 500 i segurament seguirà creixent.
1: I molt pendents un dia més de la crisi a Ceuta. I és que el Marroc ha desplegat centenars de policies i també militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva.
7: De la seva banda, el govern espanyol, que ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils de la ciutat, centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels menors.
1: I Rodalies informa que la circulació de trens està interrompuda entre Sant Andreu, Barcelona i Granollers Centre a causa d'un atropellament.
7: La situació afecta les línies R11 i R2 Nord i inicialment s'havia cobert amb circulació per via única entre les dues estacions, amb avís que els trens podien romandre més temps aturats del que és habitual. Finalment, però, s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autocar amb parades intermèdies per cobrir el trajecte.
1: Coses ens situem ara a Mataró, on les obres de millora al clavegueram al camí del mig han posat al descobert un tram de la via Augusta de 2.000 anys d'història. Mataró Ràdio, Judit Vallès.
8: El tram localitzat conserva dos murs de grans blocs de granit que delimitaven la calçada per la banda de mar i de muntanya. Un dels elements més singulars són les marques de les roderes dels carros visibles sobre el paviment a conseqüència del seu ús continuat. Les troballes han estat tapades i preservades. La regidora de Cultura de Mataró, Heidi Pérez, explica què passarà ara amb aquestes restes.
9: Les troballes, el que s'ha fet és recollir tota la, o sigui, documentar-les de la manera que

0: Des de la Generalitat ens han dit que s'havia de portar a terme, passaran a estudi, a les mostres que s'han recollit. Realment no s'han trobat restes que siguin museïtzables ni que tinguin un valor artístic determinat. Senzillament, la importància és precisament confirmar que efectivament, tal i com ja passa a Vilassar, que hi havia un tros de Via Augusta que passava per allà, que es va descobrir abans que a Mataró, a Mataró també hi passava.
1: Ara el camí del mig ja torna a estar reobert al trànsit després d'acabar les obres que s'han allargat un any, quan inicialment estaven previstes per 6 mesos.
2: 10 minuts i arribem a les 3 i l'artista Lili Brick pinta un mural per commemorar els 50 anys de l'associació Talma de Juneda, Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
3: Aquest 2026 és l'any de celebració a 5 dècades de treball comunitari d'una associació molt important per la societat de la demarcació de Lleida com és Talma. Una fita molt important que es mereix una celebració a l'alçada. Durant l'any han estat fent diverses activitats i aquesta de molt visual, perquè no hi ha millor manera per transmetre els valors de l'entitat a través de l'art. Parlem de la diversitat de col·lectius, la inclusió social i comunitària i el vincle de Talma amb les Garrigues. Tot plegat amb un artista de luxe que també juga a casa. En parla la mateixa Lili Brick.
4: Veurem tres persones que són de diferent edat i es nota que l'adulta, la persona adulta, està acompanyant, està instruint, està ensenyant i està obrint un camí. I els tres fan algo tan senzill com bufar una dent de lleó. Aquesta floreta que de manera universal tots hem tingut a les mans i que els nens bufen i demanen un desig. Llavors jo considero que és algo molt innocent però que està ple de simbolisme i d'informació que nosaltres podem sentir com a nostra.
3: El mural s'inaugurarà el 19 d'aquest mes i el dia 26 de setembre Talma ha programat una gran festa.
2: I moment ara per la cultura. I per l'inici, aquest divendres mateix, aquesta mateixa tarda, de les festes de Gràcia a Barcelona.
5: Se celebraran fins al dia 21, amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Escolteu en declaracions a la xarxa la Laia i l'Aina, que són membres de la Comissió de Festes del carrer Tordera i del carrer Fraternitat de Dalt, respectivament.
6: Treballem molt, correm molt, nervis, ens ho passem bé, fem el carrer nostre, però bueno, avui a l'últim dia anem una mica ja amb les forces baixes i amb empentes i rodolons, però ho aconseguirem.
7: A veure, ho portem malament, però sortirà el que sortirà. Vull dir, al final és una nit que no es dorm i arribarem on arribarem. Tot el que havíem plantejat estarà. Simplement que potser hi ha coses acabades més a correcuita.
2: La seguretat és un dels aspectes prioritaris durant la festa, especialment en els actes amb més afluència i ús de pirotècnia. Marc Pijuan, bon dia.
8: Bon dia, Jordi. En concret, els bombers de Barcelona recorren els carrers de Gràcia amb l'objectiu de comprovar que davant d'una emergència hi puguin actuar amb garanties. Revisen els accessos, l'espai disponible per als vehicles d'emergència i la seguretat dels elements decoratius. També comproven el cabal i la pressió dels hidrants. Ho explica Gerard Prades, cap d'unitat dels bombers de Barcelona.
9: Tasques de prevenció operativa, de coneixement del territori, per verificar, per una banda, l'accessibilitat, que aquests carrers que queden interromputs per els guarniments, conèixer les rutes alternatives per accedir a qualsevol punt del barri. I en segon lloc, també la comprovació de tots els hidrants que trobem a la zona, perquè estiguin operatius en cas de que siguin necessaris en cas d'una emergència.
8: Aquestes inspeccions continuaran els pròxims dies i coincidint amb els actes més multitudinaris, com les matinades de foc, la cercavila i els correfocs, els bombers desplegaran també un dispositiu preventiu especial.
10: A mi no em tos ni Déu, el canto, les pastilles en tenen al tanto.
2: Arribarem als esports amb música per començar els 31 FAM actuant avui al Festival de Cap Roig.
5: El sextet de joves catalans de música urbana serà el protagonista d'aquest divendres al certamen que se celebra a Calella de Palafrugell.
2: I Ricoberta Bandini farà parada a Sant Feliu de Guíxols.
5: La cantant catalana farà un repàs a la seva trajectòria en una actuació que tindrà lloc al Guíxols Arena del Festival de la Porta Ferrada.
2: Sis minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment pels esports. Que ens porta el nostre company Joel Gómez. Bon dia, Joel. Diversos noms sobre la taula i diverses carpetes per tancar el Barça masculí de futbol.
11: Bon dia, Jordi. Divendres de rumors i espera Can Barça amb les tres carpetes que hi ha sobre la taula. Ferran Torres, Julián Álvarez i Rodri. Ens en porta l'última hora el company Jordi Cervantes.
12: Diversos mitjans donen per fet el traspàs de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros, un moviment que s'ha de confirmar durant el cap de setmana. En el cas de Julián Álvarez, el Barça continua treballant per incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid. Algunes fonts diuen que l'entitat blaugrana s'ha interessat en Luis Suárez, de l'Sporting de Portugal, per si l'afer Julián no es desencalla. En el cas de Rodri, el Manchester City hauria rebutjat una segona oferta del Barça de 55 milions fixos i 10 de variables. Des d'Anglaterra asseguren que el City no el vendrà per menys de 70 entre fixos i variables.
11: A la segona federació, el Reus ha incorporat el davanter sub-23 Elia Càmara, que podria debutar en l'amistós que jugaran els rojinegres contra l'Atlètic Saguntí avui a 8:15 del vespre. Sandra Simón, la nova ràdio de Reus.
13: El club ha fet oficial la incorporació d'Elia Càmara, un davanter guineà de 21 anys que arriba per aportar potència i gol al projecte de segona federació. Càmara arriba com a agent lliure procedent de l'Atlètic Lleida, on la temporada passada ja va competir a la quarta categoria del futbol estatal, disputant 27 partits i anotant 3 gols. Aquesta tarda, a 8:15, el Reus Futbol Club Redis disputa el seu primer partit de pretemporada a l'estadi municipal contra l'Atlético Saguntino, oferint als seguidors la primera oportunitat de veure en directe l'evolució del bloc roig i negre abans de l'inici de la Lliga.
11: En vol el Barça viatja cap a Alemanya, on aquest cap de setmana disputarà la Premier Cup, un torneig amistós que l'enfrontarà al Norton Lingen en les semifinals i en funció de si guanya o si perd, jugarà contra el Fuchsia de Berlín o el PSG. Escoltem el capità blaugrana, Timothy Enguessan.
14: Vamos a también preparar la temporada, rodear un poco las jugadas y sé que los otros equipos, perdón, ya han empezado antes, pero no pasa nada. Nosotros, a lo nuestro, tenemos que volver a jugar bien y estar bien.
11: La catalana Jael Bestué va acabar en setena posició en la final dels 200 metres de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, una posició que ja va aconseguir a Roma l'any 2024. I acabem amb un darrer apunt en futbol, Jordi, perquè diumenge a la tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
2: Doncs gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns. Fins aleshores, molt bona tarda i una excel·lent cap de setmana.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Continguts en xarxa.
17: Entre les estrenes de la setmana destaca El final de Oak Street, una proposta de ciència-ficció dirigida pel reconegut director David Robert Mitchell. També arriba Palestina 36, un drama històric ambientat durant la revolta palestina de 1936 contra el domini colonial britànic. I Chema de la Peña estrena Días de Agosto, un conte d'estiu protagonitzat per Maggie Cibantos.
18: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
19: ¿Qué extraña luz?
18: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
17: El final de Oak Street segueix una família que després d'un misteriós fenomen còsmic veu com el seu barri és arrencat del món quotidià i transportat a un entorn i una època completament desconeguts i infestats de criatures prehistòriques. Per tal de sobreviure, els protagonistes hauran de mantenir-se units. Amanda Hathaway i Ewan McGregor de protagonistes, el film també es podrà veure en sales IMAX.
20: ¿Por qué vas tantas veces a Jerusalén?
21: Porque allí tengo un buen empleo. Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
17: A Palestina 36, la cineasta Maggie Jassy ens mostra les aldees palestines de 1936 rebel·lant-se contra el colonialisme britànic. El jove Yusuf dubta entre protegir la vida que coneix o unir-se a aquells que ho arrisquen tot per la llibertat del seu poble. La pel·lícula destaca especialment pel seu repartiment, amb noms destacats com el de Jeremy Irons o l'actriu i directora Hiam Abbas.
22: Después nos bañamos.
17: El film Días de Agosto, de Chema de la Peña, és un thriller espanyol ambientat durant unes vacances d'estiu que es compliquen quan apareixen secrets familiars i relacions inesperades. Amb les Canàries com a escenari, Días de Agosto no és només una pel·lícula sobre el que deixem enrere, sinó sobre tot allò que, malgrat el temps, encara ens continua perseguint.
23: Hola.
24: ¿Cuánto quieres? ¿Estás montando una película tú sola?
0: Mónica.
1: ¿Qué estás haciendo, Juan?

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local. Són les 3.
2: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
3: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
4: És divendres 14 d'agost de 2026. Els parla Àlex Isó. Identificats a Catalunya, tres contactes estrets d'un cas d'antivirus dels Andes que s'ha trobat a Galícia, un d'ells a Badalona i els altres dos a Barcelona. El Departament de Salut apunta que aquestes persones es troben asimptomàtiques i en aïllament domiciliari preventiu després que els tests PCR en mostres de sang i orina analitzades pel Centre Nacional de Microbiologia hagin donat negatiu. A més d'aquests tres casos, també s'està fent seguiment de quatre contactes més a Galícia, Madrid i Castella i Lleó, tots ells sense símptomes i amb analítiques negatives. La Guàrdia Urbana ha detingut a Sant Roc un jove de 23 anys que acumulava 34 detencions prèvies, acusat d'un robatori amb força a l'interior d'un vehicle. Els fets van passar la matinada de dimecres a dijous al carrer Jumilla, quan els agents van localitzar el sospitós després que presumptament trenqués la finestra d'un cotxe i en sostregués diversos objectes. Durant l'actuació, l'home es va resistir activament a la detenció i va causar lesions lleus a un dels agents. A més, els policies van localitzar un segon vehicle que també presentava desperfectes. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana també va detenir un testimoni dels fets, ja que tenia pendent una ordre de crida i cerca. Tot a punt per l'inici de la Festa Major de Badalona, que arrenca aquesta tarda a partir de les 6 amb el repic de vigília a l'Església de Santa Maria. La cita tindrà activitats per tots els gustos, com el tradicional castell de focs, els concerts de Malavida aquesta nit o Ginestà demà dissabte. Les novetats principals d'enguany són la baixada d'andròmines flotants, que es farà diumenge a partir de les 4 de la tarda a la platja d'en Pont d'en Botifarreta. Serà una cursa a contrarrellotge on els participants competiran per a completar un recorregut amb embarcacions fetes per ells mateixos. Les inscripcions han superat les previsions previstes. En esports, el Badalona s'enfrontarà demà dissabte a les 7 de la tarda contra l'Espanyol B en un partit amistós. Fa prop de 3 setmanes que els escapulats han començat la pretemporada i l'equip ja ha anat agafant rodatge. L'enfrontament contra un rival de categoria superior servirà per anar ajustant les noves dinàmiques. I aquest cap de setmana a Badalona es preveu un temps estable i calorós. Dissabte i diumenge dominarà el cel assolellat o poc ennuvolat amb temperatures al voltant dels 33 graus de màxima i nits tropicals amb mínimes d'entre 25 i 26 graus. No s'esperen precipitacions destacables.
3: Infopodcast Badalona.
5: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa. Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Ruta 66.
7: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66 i ja van 17 anys al teu costat en unes 60 emissores de parla catalana. Una setmana més et portem novetats discogràfiques i un cop d'ull al passat amb els èxits de la història de la nostra música. Rep una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Si ja esteu preparats, comencem amb noves propostes d'artistes de renom. Vinga, comencem!
8: Ruta 66, el més nou, novetats discogràfiques.

0: Des de Detroit, Michigan, ens arriba el 19è àlbum d'estudi de Susi 4, Freedom. La baixista i cantant segueix en forma i ho demostra amb noves composicions, com la que hem escoltat que dona títol al disc. En una altra es fa acompanyar d'un gran mite vivent, Alice Cooper, en aquesta, Kick Out the Jam.
1: Kick out the jams, motherfucker! Susi!

Free Falling és una cançó original de Tom Petty de l'any 89. I aquesta és la versió del britànic Chris Norman, antic vocalista dels Smokey, que va continuar als anys 80 en solitari. Lifelines és el seu nou àlbum de versions, on inclou cançons molt conegudes, com aquesta del 61 dels Everly Brothers, titulada Crying in the Rain.

Only Time We Tell, original del 82 de la banda de rock progressiu Asia. Després de molts anys, tornen a la càrrega amb un disc en directe, Live in England. 12 temes històrics, sobretot del seu àlbum de debut. Només queda un únic membre fundador, el teclista Geoff Downes. Anem per una altra d'Alsàcia, una del 84, The Heat Goes On.

Arkansas Math és el nou single de la cantautora Ashley McBride, un homenatge a les arrels de l'artista, el seu estat i la seva nova vida sense drogues. Ara ens anem a Tennessee amb un rapper, rocker i country, Jelly Roll, amb un altre homenatge, en aquest cas a la seva dona. L'acompanya en els moments més difícils. La cançó porta per títol Thorns.

Dust in the Battle és una cançó original de l'any 95 de David Lee Murphy. Aquest 2026 la rescata Jason Aldean, a duet amb el seu creador. Més novetats country. Marlboro Man és l'avançament en format de single del proper àlbum d'estudi de tres nois d'Arizona, els anomenats Midland, una de les bandes americanes més en forma en aquest moment.

disc l'any 86, és a dir, d'això fa 40 anys. Curiosament, Jon Bon Jovi va col·laborar als coros. Aquestes 10 cançons de glam metal i hard rock estan íntegrament composades pel líder Tom Kiefer. I aquest track, un dels més coneguts, Shake Me.

366 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'avui. Ens acomiadem amb un altre aniversari. Parlem del debut discogràfic dels Poison. Al capdavant de la banda de glam metal, Bret Michaels. Ara fa 40 anys començava amb la seva carrera amb cançons com Thal Dicty to Me, que tancarà el nostre espai radiofònic. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. Identificats a Catalunya 3 contactes estrets d'un cas d'antivirus als Andes que s'ha trobat a Galícia, un d'ells a Badalona i els altres 2 a Barcelona. El Departament de Salut apunta que es troben asimptomàtiques i en aïllament domiciliari preventiu després que els tests PCR amb mostres de sang i orina analitzades pel Centre Nacional de Microbiologia hagin donat negatiu. A més d'aquests 3 casos, també s'està fent seguiment de 4 contactes més, tots ells sense símptomes i amb analítiques negatives. El pacient de Galícia amb antivirus és un jove que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i a Madrid abans d'arribar a França, on va presentar sintomatologia i es va desplaçar a terres gallegues. Les darreres proves, el 7 d'agost, han estat negatives i ja no té capacitat de transmissió. Des de Salut remarquen que el risc de contagi d'antivirus per a la població en general és extremadament baix. I el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 22 consultes a la Regió Metropolitana Nord en relació amb l'eclipsi d'aquest dimecres. En el conjunt de Catalunya, 109 persones han estat ateses per incidents relacionats amb el fenomen astronòmic. Entre elles, 10 persones van requerir la mobilització d'ambulàncies, 6 van ser traslladades a centres sanitaris, dels quals una han estat crítica amb traumatisme, una han estat greu, 3 han estat menys greu i una han estat lleu. La resta van ser atesos de forma telefònica. Del total de consultes, 37 van ser per afectacions oftalmològiques. I tot a punt per a l'inici de la Festa Major d'estiu, que arrenca aquesta tarda a partir de les 6 amb el repic de vigília a l'església de Santa Maria la Cita. Tindrà activitats per tots els gustos, com el tradicional castell de focs, concerts com els d'aquesta nit del grup Mala Vida, també dinars populars i, com a novetat, una baixada d'andròmines flotants a la platja del pont de Botifarreta. Els actes comencen avui amb el repic de campanes i a partir de les 8 del vespre la tronada a la plaça de la Vila, el Vall de la Plaça i la cercavila de vigília. La nit, a partir de les 10, el castell de focs il·luminarà el cel de Badalona i tot seguit el grup Mala Vida oferirà un concert al passeig de la Rambla. Els actes d'avui a la plaça de la Vila no comptaran amb el pregó per tercer any consecutiu, una qüestió que la Comissió de Festes de Badalona critica. Precisament, la comissió també tindrà una sèrie d'actes preparats per aquest cap de setmana. La principal novetat, una cursa d'andròmines. Les inscripcions han superat totes les expectatives. Escoltem la Marc Casas, membre de la Comissió de Festes.
4: Sempre el primer any pensàvem que no hi hauria massa gent, però tenim 20 andròmines apuntades, que són una barbaritat de gent.
5: Volíem aprofitar i fer alguna cosa que s'escapés del mag com festiu de festa nocturn. I llavors vam pensar com de fer altres activitats. Vam pensar de fer una baixada d'andròmines normal, com al carrer, que ens feia patir una miqueta, com que pogués haver accidents i de més. I, bueno, sent a Badalona tenim el mar aquí mateix, doncs vam pensar que seria xulíssim.
3: I en esports, el Badalona s'enfrontarà demà dissabte a les 7 de la tarda contra l'Espanyol B en un partit amistós. Fa prop de 3 setmanes que els escapulats han començat la pretemporada i l'equip ja ha anat agafant rodatge. L'enfrontament contra el rival de categoria superior servirà per anar ajustant les noves dinàmiques. A menys d'un mes del començament de la Lliga, el Badalona segueix disputant amistosos per arribar el més rodat possible a l'inici de la competició. El conjunt badaloní s'ha entrenat a bufalar per posar-se a to de cara al partit que demà jugarà contra l'Espanyol B, equip de segona federació. En l'entrenament, els jugadors han realitzat exercicis per millorar les jugades en atac i defensa i després han practicat l'après, provant-ho a prova en situacions de partit. Al marge del grup s'ha entrenat Enrique Iglesias, que ha realitzat exercicis sense pilota.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: D'un estiu al mercat, viure desconnectat.
8: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

0: immortalitzat aquesta cançó, ja veieu, amb les veus de Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. El que passa és que aquest tema, que popularment coneixem com You Say Tomato, en realitat es diu Let's Call the Whole Thing Off, que ve a ser una, la traducció vindria a ser com, en plan, deixem-ho estar, eh? És igual, no passa res, deixem-ho estar. I és un tema que van escriure George Ira Gershwin, grans compositors, en fi, de música dels anys 30-40, i la van fer com a banda sonora, va ser el 37, això, la van fer com a banda sonora, cançó principal de la pel·lícula Shall We Dance, una cançó en què hi havia un número molt xulo de patins, de claquer en patins, eh? Amb Fred Astaire, bé, més que claquer no eren patins, era un número de patinatge amb Fred Astaire i Ginger Rogers, i de fet, doncs, tenim una versió també cantada per ells dos. Però potser la que ha passat més a la posteritat, la que ens ve més al cap, no?, és aquesta en què Louis Armstrong i Ella Fitzgerald, doncs, feien aquest duet fantàstic, aquesta combinació de veus. Tot plegat per dir-vos que és difícil triar entre si dir tomato o tomato, potser o potato, o si dir gazpacho o salmorejo. I és que de tomàquets va el programa d'avui. Aina Barbany, Cardedeu TV. Bon dia, Ràdio Televisió. Dic TV, no, Ràdio Televisió, si no, no estaríem aquí. Hola, Aina, què tal?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Doncs mira, hi ha una mica de divendres, ja patinant, eh? Mai millor dit, sí, com l'escena sí, aquesta sí. De la pel·lícula, patinant, perquè ja és com que ja no podem... No, no tenim encara una mica de ressaca post-eclipsi a Cardedeu?
1: Sí, una miqueta, sí. El que passa és que ja et dic, aquí ja comença sí. La festa major.
0: Ah, clar. Bueno,
1: I la gent ja està a tope. De fet, avui, em sembla, ja hem començat a rebre àudios per al tema del dia, que és gazpacho i salmorejo. Quin preferiu, no? El gran dilema de l'estiu.
0: El gran dilema.
1: Sí. I tenim algun àudio ja que bueno, se sent una mica d'ambient festiu. És a dir, jo crec que
0: ens han enviat... Escoltem ja àudios ara, sí.
1: Si no, després.
0: Vinga, no, sí, em sembla bé, sí? Si ens posem a to. I tant.
1: Doncs mira, és la Maria de Cardedeu, que fa uns dies estava fent el Camino de Santiago, doncs avui la tenim a les matinades de la Festa Major d'aquí, de Cardedeu.
2: Bon dia des de les matinades de Cardedeu, plena Festa Major, bon dia obert per vacances.
0: Bon dia,
2: Maria. Gazpacho, 100% gazpacho, el salmorejo després es repeteix tota la tarda, és horrible.
1: Bueno, doncs tenim aquesta primera resposta, que gazpacho.
0: Molt bé. Aina, una cosa, les matinades a quina hora són i en què consisteixen?
1: Doncs mira, si no vaig malament...
0: Més o menys, eh? Vull dir, és aviat.
1: Comença a les 7. Mm. Llavors, consisteix en que el poble acompanya els músics a tocar música pels carrers. I com que els músics toquen música, els veïns els hi posen a esmorzar. Llavors, què passa? Que el poble segueix els músics i igual que mengen els músics, menja el poble, sabeu? Llavors és com que van passant per les cases i els veïns donen menjar principalment a la gent que toca música, però també
0: pot ser que si sobra,
1: doncs...
0: Tot el seguici. Però escolta, baixen en plan de tenir un menjar o han de pujar a cases?
1: No, baixen menjar. Hi ha molts veïns que s'organitzen, per exemple, hi ha un carrer que treu taules i llavors, doncs...
0: Deixen allà tot el menjar perquè vagin picant.
1: Exacte, llavors és una cosa molt clàssica, molt mítica d'aquí. Jo he de confessar que bueno, ho he intentat més d'un any i he arribat just a l'inici de les matinades i de cop ja m'he quedat que no podia més i he tornat cap a casa. És a dir, que mai he aconseguit fer-les.
0: Jo per mi, clar, perquè és una prova de resistència, gairebé. Jo per mi que això li passa a molta gent, Aina, si vas de festa, no? És el que tenen les matinades.
1: Exacte, pot molt passar. Bé. Però bueno, ja veieu que la Maria, fer el Camino, està allà.
0: És que ella va preparar-se el Camino per poder ara fer les matinades. El Camino era no res.
1: Això mateix. Sí.
0: Vinga, doncs el debat està sobre la taula. Gazpacho, salmorejo o, jo vaig dir ahir, ajo blanco, que també té els seus... També és fresquet i té els seus... Bueno, no sé si molta gent li agrada per aquí l'ajo blanco, però hi ha llocs d'Espanya que sí que se'n mengen més. No sé, a veure què es diuen.
1: Que ens ho facin arribar a través d'Instagram i, si no, al nostre WhatsApp, vale, que el número de telèfon és 696-164-665.
0: Va, repetim-ho, sí, perquè això del WhatsApp, com que l'hem d'incentivar? Què més? A veure,
1: 696-164-665.
0: Vinga.
1: D'acord? Podeu enviar notes d'àudio allà i us les posarem en la propera connexió que fem.
0: Queda dit, queda explicat, ja sabeu que a les 10 escoltarem els vostres missatges. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
3: Cobert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sí, ja veieu, l'Obert per vacances avui ve vermellet i és que parlarem molt del tomaca. Aquí diem tomaca, ja sé que en altres llocs dieu tomàquet o altres històries, com allò, com el que ens deien la Ela i el Lluís, però no, aquí diem tomaca i així ho direm durant tot el matí, però sentirem diverses maneres de dir-ho perquè, de fet, ens arribarà un reportatge a vora les 10 que ens han portat els companys de Sant Cugat sobre una varietat, una de les moltes varietats autòctones i amb denominació d'origen que tenim a Tarragona, a Catalunya, perdoneu, que és el tomàquet mandó. Es conrea a Collserola, el tomàquet mandó, i bueno, jo tinc curiositat per saber si és apte per amanir, per fregar, per fer gazpacho o salmorejo. Ens ho explicaran en un reportatge, com dèiem, dels companys de Sant Cugat. No serà l'única població o zona que visitarem. A més, físicament, avui marxem cap a Arenys, perquè allà estan de festes, festes de Sant Roc. Aquí a Tarragona són festes d'un barri, però allà són tota una festassa. També visitarem a Premià, de la mà del Manel Ferrer, l'arxiu. L'arxiu de Premià, com sabrem, vaja, quins documents guarda i com els distribueix i també com en fa promoció, com en fa divulgació, que per això estan els arxius, no només per conservar, també per divulgar tot el patrimoni que tenen. I avui us convidem a fer un parell d'excursions. Mira, una visita, una guia ràpida per diferents pobles de Catalunya que ens diuen que no ens els podem deixar de visitar abans de que s'acabi l'estiu. Sabrem quins són. I per altra banda, en la ruta de muntanya, avui ve una mica especial. Us proposem una ruta de muntanya, però subterrània. I és que anirem a les coves de l'Espluga per conèixer el passat prehistòric d'aquesta zona. Què m'he descuidat? Doncs bé, que posarem a punt el nostre català, revisarem una miqueta aquelles paraules que no diem bé o que manllevem d'altres llengües i no caldria, i sobretot també la primera entrevista arribarà en forma d'informació pràctica. Per tots aquells que comenceu vacances, avui és a 14, per tant aquest cap de setmana és com el trencament del mes d'agost, no? Hi ha persones que comencen, tornen i marxen, pels que feu bàsicament una quinzena de vacances. Bé, no sé com us ho munteu, però sí que és veritat que el dia 1 d'agost i el dia 15 d'agost són moments de molt de trànsit a les carreteres. Per això volem quatre consells per saber que tenim el cotxe, el nostre vehicle, a punt per poder viatjar. Avui visitarem un mecànic. Són a grans atrets i espero no haver-me deixat res els continguts de l'Obert per vacances avui, que comença, com és habitual, amb la ronda d'actualitat.
3: Obert per vacances.
0: Comencem amb la primera connexió des de Girona FM. Saludem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
0: Esteu bé?
4: Sí, com sempre.
0: Sí. Bueno, la primera notícia que ens portes és sobre seguretat ciutadana, crec, Lloret de Mar, que detecta 10 multireincidents, 260 detencions, i diu que es presentarà com a acusació. Estem parlant de casos de furts.
4: L'objectiu, expliquen des de l'Ajuntament de Lloret, és aconseguir més condemnes contra els lladres multireincidents i que alhora serveixi com una forma de dissuasió i evitar més furts. A més, el fet de personar-se en els procediments judicials amb furts assenyalen des de Lloret de Mar que respon a la necessitat de portar elements de valor dels quals només disposa l'administració local. Adrià Lamelas és l'alcalde de Lloret.
5: A partir d'ara, Lloret de Mar ens personarem com a acusació particular contra els delinqüents multireincidents que operen a Lloret de Mar, per justícia i per dignitat, perquè no podem permetre que a Lloret doncs, hi hagi persones que com per exemple que hi ha 10 persones que aglutinen 260 delictes. Això no té cabuda, no ho podem permetre, ni Lloret de Mar ni cap altre municipi, i per tant el meu deure com a alcalde és buscar tots els mecanismes, totes les eines i totes les opcions que tingui per garantir que aquestes persones, doncs, per desgràcia, hagin d'estar on estan o no han d'estar, que és a la presó o on pertoc.
4: En aquesta mesura, l'Ajuntament creu que servirà per mantenir viva l'acusació i el procediment en defensa de l'interès general, amb independència de si la víctima és persona o no. Així s'evitarà la impunitat per incompareixença de la víctima i es podran activar les resolucions cautelars d'allunyament i d'ingrés a la presó.
0: I a Llançà han detingut una dona per generar un incendi forestal de 1.200 metres quadrats.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 56 anys. Ho van fer a la Jonquera per uns fets que remunten al 2 d'agost a un quart de 5 de la tarda quan es va generar un incendi en una zona boscosa del Cap Ras. Els Mossos i els agents rurals van comprovar que les flames havien començat a prop d'una zona on hi havia una dona acampada i per això van iniciar una investigació conjunta. Finalment van determinar que l'incendi s'havia produït després que algú fes foc per coure menjar. A partir d'aquí van començar a treballar per saber la identitat de la persona que acampava a la zona.
0: Mor ofegat un home de 70 68 anys mentre es banyava a la platja Gran de Palamós.
4: El telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís ahir cap a 3:15 del matí, alertant que una persona es trobava malament mentre era a l'aigua i el van haver de treure i portar-lo a la sorra per intentar reanimar-lo. Segons va informar Protecció Civil, el sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar dues ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra també van activar 3 dotacions i la comitiva judicial va fer aixecament del cadàver. Amb aquesta víctima ja són 19 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya de bany.
0: Doncs moltes gràcies per la informació que ens arriba des de Girona. Pau Villafañe, una abraçada i un molt bon cap de setmana, company.
4: Bon cap de setmana.
0: Saludem ara tot seguit la Tina Forès des de Cugat. Tina, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Mira, amb una primera notícia que ens parla de tecnologia, la IA dispara la demanda de centres de dades i posa a prova la xarxa elèctrica.
6: El sector considera que Barcelona reuneix les condicions per consolidar-se com un dels principals hubs del sud d'Europa, però alerta que el principal obstacle per al seu desenvolupament és la disponibilitat d'energia. El catedràtic del Departament d'Enginyeria de la Universitat Pompeu Fabra, Vladimir Estivill, assegura que aquest nou escenari planteja un dilema moral, o sobirania digital, o impacte mediambiental.
7: Tens un dilema moral, un dilema ètic, de... posem aquestes centres de dades, garantiem la sobirania d'aquestes dades, o ens quedem una miqueta enrere i amb risco, vols posar la millor tecnologia que dona el millor servei, però hem de ser conscients que aquesta tecnologia té uns certs impactes ecològics.
6: Paral·lelament, entitats ecologistes avisen que l'elevat consum elèctric d'aquestes instal·lacions pot comprometre altres usos industrials i denuncien el risc d'una gentrificació energètica. Mentre aquest debat continua obert, el govern ha decidit apostar pels centres de dades com una infraestructura estratègica per al desenvolupament de la intel·ligència artificial i la sobirania digital, i ja ha identificat 26 projectes potencials per impulsar Catalunya.
0: Molt bé, per altra banda, també hem de lamentar un altre mort per ofegament, en aquest cas el d'una dona de 84 anys, ha passat en una piscina de Castelldefels.
6: Sí, exacte, es tracta de l'onzena víctima mortal en piscines catalanes, és a l'inici de la campanya de bany, que va començar el passat 15 de juny. L'avís al telèfon d'emergència 112 el van rebre a les 3 del migdia d'ahir per informar d'aquest incident. Malgrat les maniobres de reanimació, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Des de l'inici de la campanya, una trentena de persones també han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
0: I una darrera notícia que ens du encara a fer balanç d'una manera doncs, sanitària de l'eclipsi, i és que prop de 450 urgències oftalmològiques han tingut lloc en 2 dies, tot coincidint, com dèiem, amb aquest episodi de l'eclipsi.
6: Gran part de les persones que van acudir a urgències per afeccions als ulls ho van fer el mateix dimecres, amb 239 urgències hospitalàries i 165 als CAPs. Les consultes per afeccions als ulls van augmentar, però tan sols van suposar entre un 2% i un 3% del total de l'activitat d'urgències hospitalàries. Alhora, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 115 trucades i 109 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi solar. 10 d'aquests van requerir la mobilització d'ambulàncies.
0: Tina Forès, des de Cugat Mèdia. Moltes, moltes gràcies i bon cap de setmana.
6: Igualment, Núria, que vagi bé.
0: I ara marxem cap a Terres de Ponent. Arnau Vilà, Emun, bon dia.
8: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, no sé cap al Pirineu, eh?
8: Doncs no, sobretot aquest cap de setmana.
0: Sí? Mira, us dic el titular, diu: el Pirineu de Lleida frega el ple aquest mes d'agost, especialment durant aquestes 2 setmanes centrals. Suposo que busquem fresqueta. Com ho tenim, això?
8: Sí, perquè el Arnau. Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu superar els 48.000 visitants entre avui, divendres i diumenge, amb una ocupació hotelera d'entre el 90 i el 100%. Els càmpings i bungalows arriben al 95%, mentre que el turisme rural registra una mitjana del 85%, amb comarques com els Pallars, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Solsonès i l'Aran al complet. Les altes temperatures han disparat també les activitats d'aigua, amb més d'un 80% dels serveis de rafting, caiac, piragüisme i barranquisme ja contractats. La majoria de visitants són catalans, tot i que creix l'arribada de turistes francesos, belgues i neerlandesos.
0: Així estan les coses al Pirineu. Ara ens posem més seriosos per explicar-vos que la Policia Nacional ha detingut almenys 33 persones en un operatiu contra una presumpta xarxa de tràfic de persones amb finalitats laborals, tot plegat vinculat a la campanya de la fruita.
8: La majoria dels arrestos s'han fet en una central fructícola de Soses, al Segrià, on els agents haurien localitzat treballadors sense documentació que presumptament haurien treballat utilitzant la identitat d'altres persones. Els empleats haurien estat contractats a través de filials i empreses de treball temporal i l'operació ara continua oberta i la brigada d'estrangeria investiga les persones que presumptament haurien reclutat els treballadors i n'haurien gestionat l'arribada a les empreses del sector.
0: També ens arriben els primers balanços sanitaris des de Lleida. Els serveis sanitaris han atès a Lleida més d'una vintena de persones per molèsties oculars després de l'eclipsi.
8: Sí, també tenim dades a la demarcació de Lleida i en total 13 van acudir als serveis públics d'urgències, 5 d'elles a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i 8 als centres d'atenció primària. En cap dels casos, però, s'han detectat cremades de retina. Les afectacions principals han estat molèsties, sensació de coïssor o l'empitjorament de patologies oculars prèvies. També s'han atès 3 persones per lesions lleus, principalment per caigudes en el moment de l'eclipse.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Arnau Vilà, des d'Emunt. Moltíssimes gràcies, companya, bon cap de setmana.
8: A tu, Núria, igualment.
0: Abraçada.
8: Adéu.
0: Vinga, va, que ara tornem cap a casa i ho fem amb el Pep Sunyer un dia més. Pep, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
0: Mira, si veniu a Tarragona ens veureu que ja tenim el programa oficial de les festes de Sant Magí, que de fet ja han arrencat i estan en marxa i aquest cap de setmana serà potent. Acabem de passar les de Sant Roc, però encara tenim, no?, a nivell de titulars i del que parla la gent, aquella ressaca de l'eclipsi. Més de 27.000 persones i, si ara ens parlaven de repercussions oftalmològiques, aquí a Tarragona la repercussió més directa de l'eclipsi va ser el caos monumental, el caos ferroviari que vam tenir a l'estat de trens. Com ho tenim, el tema?
9: Doncs mira, d'entrada, l'alcalde de Tarragona lamenta aquesta manca de previsió davant d'una imatge que diu contrasta molt amb el que es va viure aquí a la ciutat. Rubén Viñuales afirma que el que va passar a l'estació de Tarragona, de Renfe, va provocar una imatge que no és admissible. Exigeix explicacions i reclama una solució immediata al preu que sigui. Es va saber, de fet, la petició de la plataforma Dignitat a les Vies. La seva portaveu, recordem, reclamava en aquest mateix programa un cop de puny sobre la taula per part dels alcaldes del territori. Per cert, que el sector turístic de Tarragona desconeix l'impacte de l'eclipsi en les reserves, per on celebra la projecció. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona valora en positiu l'experiència que ha suposat un espectacle, diuen, gratuït pels clients i una eina de promoció i projecció pel territori. I al conjunt del territori, Núria, és notícia que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant descarta tirar endavant el projecte per fer un centre per tractar el càncer amb protons.
0: Això es va presentar ja, no?, el 2021, recordo?
9: Sí, sí, el 21, i preveia, de fet, una inversió important, de 134 milions d'euros que es podria dur a terme un cop s'hagués desmantellat definitivament l'antiga central nuclear de Vandellòs 1, tancada des de l'any 1989.
0: Pare, que ja sota que és divendres i anem espitosos i anem amb una mica de marge. Va, tornem a Tarragona, va, parlem de festes.
9: Doncs mira, festes, apunteu, Sant Roc encara continua, arrencava sí. I continua, el Cos del Bou, van començar ahir, s'allarguen fins diumenge, les festes de Ferran, Bona Vista i Sant Magí. De fet, els portals de l'aigua arriben diumenge a Núria a les fonts de la Brufaganya.
0: A veure, això dels portals de l'aigua, perquè tu i jo ho sabem molt bé, però expliquem ràpidament a la gent, Sant Magí té una ermita, el que diuen Sant Magí lluny.
9: Apuntius a la fonts de la Brufaganya.
0: I allà hi ha unes fonts i hi ha tot un seguit de gent que va amb carros i caminant i van, agafen aigua, cantis d'aigua i els baixen caminant, fan tot el camí.
9: Amb les portadores de l'aigua de Sant Magí, l'aigua miraculosa,
0: És aigua miraculosa.
9: És aigua miraculosa.
0: I tal.
9: Diumenge fan missa a les fonts i l'endemà, doncs, a 20 hores, a 7 de matí, fan el primer tram del recorregut entre les fonts de la Brufaganya i faran nit a Bràfim i l'endemà dimarts, 3:15 de matí, una part del recorregut, unes 120 persones, i arribaran, doncs, a Tarragona per fer l'entrada triomfal a la tarda de dimarts.
0: Doncs tu hi aniràs, no?, a fer aquest recorregut d'anar a buscar l'aigua. El Pep està beneït per això, perquè cada any agafa l'aigua, la porta, es banya amb l'aigua, no?, és una cosa així com molt beneïda. Doncs connectarem amb tu el dimarts quan esteu de camí, sí? Que és tota una experiència. Escolta, i a nivell musical, de festetes, que tenim?
9: Doncs mira, una bona recomanació per demà dissabte al Capsa Music Festival, que arriba al Camp de Mart, i amb Chloe Riembau, que és la guanyadora del Zona 9 d'última edició i que serà, de fet, l'encarregada d'obrir tot un seguit de concerts, Camp de Mart dissabte.
0: L'Associació de Músics, que també participen molt activament a Lo Grande amb aquest festival al Camp de Mar. Perfecte, Pep Sunyer, moltíssimes gràcies.
9: Fins ara.
0: Tanquem ronda d'actualitat i entrem a la primera entrevista.
3: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista de la jornada ens la porta a Ràdio Rubí i té molt a veure amb aquest cap de setmana, un cap de setmana de molta mobilitat, segona quinzena d'agost. Possiblement molts de vosaltres us desplaçareu per carretera, però es preveu que milers de persones ho facin d'aquesta setmana, o bé per tornar de vacances, bé per anar-hi, o bé per simplement fer una escapada de cap de setmana, doncs això, a mitjans d'agost. Volem saber com preparar el cotxe abans de sortir, què hem de tenir en compte per no tenir un ensurt, una mala experiència, doncs això, a mitja de la carretera, no? Especialment amb aquestes calors, que si se't para el cotxe allà al mig ja em diràs què fas. Saludem doncs la nostra companya, la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: T'imagines que vas per carretera i se't queda clavat el cotxe per autopista?
1: Bueno, això ja ha passat a molta gent, a mi m'ha passat.
0: A tu t'ha passat? I què? I era estiu i plena calor i tot plegat, o no?
1: Bueno, en el meu cas era una peça que es va sortir de lloc i amb una mica de celo i habilitat...
0: En sèrio?
1: Ho vam solucionar.
0: Vale, primera recomanació, porteu sempre la cinta adhesiva al cotxe, no?
1: Bueno, però primer que parli el mecànic, que és l'especialista, i jo, perquè sóc una apanyada de la vida.
0: Vinga, preguntem-li doncs al convidat.
1: Sí, doncs avui tenim amb nosaltres a Juan Manuel Trancoso, el propietari de Taller Jomà. Bon dia, Juan Manuel.
2: Bon dia. Hola, bon dia.
1: Hola, explica'ns una mica. Hola. Arriba aquest cap de setmana d'agost i hi haurà molts desplaçaments. Què hauríem de revisar el cotxe abans de sortir?
2: Bueno, hi ha quatre punts molt importants. Un és l'aigua del motor, l'oli del motor, la roda, la pressió de l'aire. Això és una de les més importants de les peces que s'han de mirar.
1: I quins són els errors més habituals que cometem abans de fer un viatge llarg?
2: Pues això, de no revisar el cotxe. S'ha de portar al taller perquè facin una mica de post a punt abans de sortir.
1: I...
2: aquest tema, no?
1: Sí?
2: Els olis, els filtres, les rodes, les patilles de tren... Tot això s'ha de portar amb molt de compte que estigui bé abans d'agafar el cotxe. Fer-lo portar amb un taller que t'ho mirin.
1: I què pot passar si no fem aquestes revisions? Quins problemes ens poden donar a la carretera?
2: Bueno, per exemple, les rodes, si estan en mal estat, es poden punxar, es poden explotar i quedar-te tirada. I provocar un accident, també, clar. I la roda és una part molt important del cotxe. El freno... I llavors el nivell d'oli, aigua, el llum, si has d'anar a la nit, procurar que estiguin bé, que no tinguem tant llum fosa, són parts molt importants del cotxe per revisar.
1: I ara també...
2: L'ideal és portar-lo amb un taller. L'ideal és portar-lo al taller de confiança i que t'ho mirin abans de sortir de viatge.
1: I ara trobem temperatures molt, molt altes i amb busos. El cotxe pateix més i les rodes, el fred, tot això?
2: Sí, sí, clar, i tant, i tant. Per exemple, aquestes calors que fan que pugi la temperatura i que el cotxe es fa i no té un adequat manteniment del que és el circuit de l'aigua. Això és molt important, sí, amb aquesta calor. I les rodes també, és una part molt important de l'hora de viatjar, que estiguin bé de pressió d'aire... i ve de desgast, que hi ha gent que van al cotxe i no miren les rodes i poden estar gastades i tindre un problema. No? Sí, sí.
1: I així en resum, quins són els components que més hem de vigilar amb la calor? O sigui, quins són els que més són afectats per la calor?
2: Bueno, la calor no és un punt molt d'allò, però que abans de sortir de viatge, el que diem, portar-lo a un taller és el millor, un taller de confiança, un concessionari que et facin una mica de revisió. I, bueno, i també agafar, i si no, agafar i mirar la pressió de roda, obrir el capó, mirar l'aigua, mirar l'oli i els nivells que estiguin bé. És el més important.
0: De tota manera, intervinc, perquè, clar, la pressió, o sigui, l'aigua, l'oli, tot això, doncs, en un pim-pam s'arregla, s'anivella i tal, però, per exemple, les rodes, o sigui, hem de ser una mica vius de no portar-lo el dia abans de marxar de vacances, ni tan sols dos dies abans, no? Això s'ha de fer en previsió, perquè si trobem algun problema, alguna peça que s'hagi de canviar, o les mateixes rodes, que estan excessivament desgastades, clar, això té un procés, això tard, de veritat. Fem tard o acostumem a fer-ho en previsió? Quina és la vostra experiència?
2: No, no. Normalment la gent va sí. a l'últim moment.
0: Ah, que sí?
2: Ens trobem això, que arriba la gent que han de marxar i que li mirem el cotxe. Llavors és el que tu estàs dient. A vegades dius, hòstia, pues si tens un amortiguador que està malament o tens una d'allò i s'ha de demanar el recanvi, i triga. Portar-lo, si has de, una setmana o dues abans de sortir de viatge, fer la revisió. És l'ideal, eh?
0: Una setmana o dues,
2: no
0: perquè...
2: No l'últim dia.
0: I al final, si s'ha de canviar alguna peça que no està prou bé i tal, la gent que acostuma, i no tenen temps, què acostumen a fer? És que, clar, te pot tirar les vacances en l'aire. O igualment, mira, doncs, dius, tanca'm el capó i jo ja tiraré i a veure fins on arribo.
2: I tiro a l'aventura, no?
0: Sí. Això passa, no?
2: Sí, hi ha gent de tot. Hi ha, i tant, que passa, i tant. Hi ha gent que arriba no, i has de canviar el pneumàtic, has de fer... Jo, oh, bueno, ja ho faré quan vingui i marxen. I clar, això per provocar un accident.
0: Perquè, clar, a vegades ens... Clar,
2: és que... de tot el color.
0: I a vegades...
2: Ens de tot el color.
0: Passa això, que no només has de pensar en la teva seguretat, sinó també en no provocar un accident. De tota manera, ara per vacances, com que no agafem carretera moltes vegades i tenim més consciència de preparació, però de fet el cotxe s'ha de mantenir durant tot l'any, no? Cada quan s'hauria de revisar tots aquests paràmetres bàsics?
2: Vale, ja el cotxe et diu, normalment, quan fem una revisió, posem a zero els comptadors i quan ja marca la llumeta o la clau allà al comptador, ja t'està dient que has de fer la revisió. Vull dir, ja posem el comptador en zero i ja... I ja. Normalment són 10-15 mil quilòmetres els canvis d'oli i rodes no té previst un d'allò, és més que anar mirant-lo.
0: Un consell molt important és que jo crec que tots hauríem de saber és quines eines hem de tenir bàsiques al maleter per poder parar el cop si tenim algun problema. Ara la Mariona, que és molt apanyada, diu, jo portava cinta adhesiva, però jo crec que això és el de menys. Quines eines hauríem de tenir? Mariona, pren nota.
1: Prenc nota.
2: Jo soc partidari... Sí. De quan tenim una avaria o alguna cosa, mirar de buscar un lloc que no fem nosa, d'aparcar el cotxe i trucar a la grua, trucar a l'assistència. És l'ideal, eh? Perquè a vegades és l'ideal, trucar a l'assistència i portar-lo al taller.
0: De fet, això avui dia...
2: Portar els triàngulos, la llum del Galibor i trucar a l'assistència. És el millor, eh?
0: De fet, amb els cotxes d'avui dia ja és així, no? Perquè abans sí que els cotxes tenien un punt més, més accessible, però és que avui dia està tot com molt blindat, no? I ja ha de ser un especialista qui s'ho miri. És de difícil accés, allò d'obrir el capó i veure el què, doncs a poca cosa veuràs ja, no?
2: Correcto, correcto. Ara tot va així bé per ordenador, mirar la varia que està, per poder mirar què és, ara no és com abans, ha canviat molt.
0: I quins apanyos podem fer? Hi ha algun consell per parar el cop, jo què sé, per si no podem parar o tenim a X metres un taller i intentem arribar-hi? Per exemple, solucions d'aquestes de MacGyver que dic jo sempre, que és, doncs, no sé, en vez del refrigerant, tirar aigua en el circuit. Això, invents, no n'hi ha cap, allò, per parar el cop, no?
2: No, jo a mi em truquen clients...
0: Sí.
2: Escolta, que m'ha quedat tirat, que em surt el llum de l'oli, que em surt el llum de l'aigua. Dic, pareu, en un lloc que no feu nosa, poseu les senyals d'avaria, triàngulos, i truqueu a la grua. És el millor perquè sí.
1: I t'anava a preguntar, si passa això, ens quedem tirats a la carretera i fa molta calor... Hi ha gent que potser està seduïda per la idea de quedar-se dins del cotxe amb l'aire posat. Què hauríem de fer realment per evitar pues, situacions de perill o empitjorar l'estat del cotxe?
2: Sí, és el que diem. Mirar de buscar un lloc que el cotxe no faci nosa i marcar-lo bé que els que venen no tinguin perill i de tindre un accident. I de vegades busca una ombra o algo que podem estar-hi fins que arriba la grua, que no hi ha una altra.
1: Sí, no podem esperar dins del cotxe.
2: Les assients... Sí, també. Però si té una avaria que està calenta o que li falta, doncs el cotxe farà parar i posar-lo. Millor buscar una ombra, un lloc que estigui a prop del cotxe i que no fem nosa.
0: I en un embús? Ara m'heu fet pensar en aquestes situacions en què hi ha un embús, no? I estem parats molta estona, perquè el cotxe no pateixi. És complicat. Però perquè no pateixi, parem motor, el mantenim engegat? Què fem?
2: No, és que si et dona una avaria de d'excés de temperatura, de falta d'oli o alguna cosa, s'ha de mirar de parar el cotxe, perquè si no et carregues tot el motor. Llavors, buscar el lloc més aviat que puguem deixar el cotxe estacionat o a la cuneta i senyalitzar-lo bé i trucar assistència.
1: I...
2: és el que s'ha de fer, perquè un altre no hi ha.
1: I si hem preparat el cotxe, estem a punt d'enfrontar un viatge, bueno, d'aquests fins a Madrid o fins a París, què és millor pel cotxe? Fer-lo tot seguit o anar fent parades freqüents?
2: Fer parada. Pel cotxe i per tu, per la persona. Fer parada. Clar, dos, tres duretes de conduir, parar, fer un cafè, estirar el peu, deixar refredar una mica el cotxe i continuar. És l'ideal. Jo trobo una burrada aquesta gent que agafen el cotxe i fiquen 8 hores de viatge. Primer que agafes cansanci, que et podes fer un cabell, podes tenir un problema, i el cotxe tampoc li va bé. L'ideal és fer 2-3 horetes i parar, fer un cafè, tirar peu, donar aigua, i de veritat retornar al viatge. Fa com molt, però jo penso que és el millor.
0: Hem estat parlant tota l'estona de cotxes, però hi ha altres vehicles que també entren en joc, que també entren a la carretera, bàsicament les motos, eh? Alguna consideració especial a tenir en compte pel que fa a les motos? A mi em van dir una vegada, diu, els propietaris de motos acostumen a cuidar-les molt bé, acostumen a cuidar-les millor que els propietaris de cotxes, perquè, bueno, és una cosa com a més efectiva, la relació que tens amb una moto. Diu, i no tenen tants problemes per això, perquè ja fan el manteniment durant tot l'any. Estaries d'acord?
2: Sí, clar. Bueno, jo el tema de motos no ho toquem, eh? Nosaltres ens dediquem només a la mecànica. Però sí, clar, la moto també és un vehicle que s'ha de portar al dia. I sí, el que tu dius, la gent que fa moto, el motero, segur en tindrà el dia de fer. Són gent més d'allò, més conscients amb la mecànica. Sí. Mm-hmm.
1: I ja per acabar, així, en resum, si només haguessis de donar 3 consells per la gent que comença ara un viatge de carretera per celebrar, doncs, les vacances que els hi queden, quins 3 consells així ràpids donaries?
2: Bueno, el primer li diria que portés el cotxe a revisar, de cara a mirar nivells o canviar olis i revisar. Revisada en general, rodes, motor, nivell, oli, pressió de rodes, mirar frenos, mirar llums. Vull dir, fer una revisió general i ja està. No, el tema ja pot anar tranquil.
0: Això serveix igualment, eh? Per ara m'he fet pensar per aquells cotxes que lloguem. Cotxes de lloguer, anem a un lloc, no? Lloguem un cotxe per moure'ns. Hi ha llocs en què pots confiar, hi ha llocs en què t'entreguen un cotxe que en principi, vist des de fora, dius, mare de Déu, què m'han donat aquí? També hauríem de mirar aquestes coses abans d'acceptar-lo? Hi ha algun consell de...
2: Bueno, no... El cotxe de lloguer és una altra història, perquè si et quedes tirat has de tocar la casa i ja s'espavilen. Normalment aquests cotxes també el fan revisar, eh? Per això, el cotxe que el tenen de rent i miren ells, que el fan portar a l'atenció. Suposo que estan bastant al dia, aquest cotxe.
0: Important tenir el telèfon, el número del teu mecànic de confiança, Amat, trobo, no? El número de la grua.
2: I assistència.
0: L'assistència.
2: A la grua, correcte. Això que sembla que d'allò, però és molt important perquè et treuen d'un problema de que estiguis tirat en un lloc i assistència et venen a recollir de seguida i et posen un cotxe de substitució. És el més important, eh?
1: Doncs... sí. Juan Manuel, doncs moltíssimes gràcies per respondre les nostres preguntes i fer del nostre estim una mica més segur. I, bueno, esperem que tothom que ho hagi escoltat els ajudi a tenir aquest quilometratge de cotxe de forma més còmoda i segura pel cotxe i per un mateix, no, Núria?
0: Sí, gràcies, Juan Manuel Trancoso. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: A vosaltres.
0: Avui hem tingut un... Moltes gràcies. Avui hem tingut un mecànic, per donar-nos quatre consells. Mariona, ja veus que més important que la cinta adhesiva és més aviat tenir el mòbil. Si tu tens el mòbil carregat i amb possibilitat de trucar, i cobertura i possibilitat de trucar a l'assistència, ja està, no cal que et preocupis massa més.
1: Per la pròxima ja m'asseguraré de portar el mòbil amb tota la bateria.
0: Molt bé, i una ampolla d'aigua, perquè clar... Hem parlat del cotxe, però nosaltres també ens hem de cuidar una miqueta si ens quedem enganxats a la carretera. Déu-n'hi-do. Mariona Jerez, moltíssimes gràcies, companya, des de Ràdio Rubí. Una abraçada.
1: Gràcies a tu, Núria. Adéu.
0: Adéu, adéu. I ara seguim endavant i vinga, és aquell moment en què fem autoreflexió, ens fustiguem una mica, i jo molt, la veritat, perquè ens n'adonarem de lo malament que tractem la llengua catalana. És un podcast que ens arriba des de la nova ràdio de Reus, que ens porten el David Fernández i la seva filòloga de confiança, l'Agnès. Tenen unes converses d'estiu molt, molt xules, però unes converses que ens fan envermellir, que ens fan adonar que a vegades no cuidem massa el nostre català. És moment de despertar la llengua.
3: Escolta, Agnès, a lo millor hauríem de començar a encendre el foc, que després se'ns farà tard i això de la barbacoa se'ns farà etern, eh?
4: David, jo començaria canviant una altra cosa.
3: Va, estic preparat. Què hem de canviar?
4: Aquest, a lo millor, en català, hauria de ser potser.
3: És veritat. Potser ja hauríem de començar, doncs.
4: Això mateix, així m'agrada.
3: Bueno, doncs vaig a buscar el carbó.
4: Ja hi som, David, ja hi som.
3: Ara què?
4: Recorda que aquest bueno no és correcte. Si ja has dit doncs, directament es pot eliminar i ja està.
3: Doncs vaig a buscar el carbó.
4: Perfecte, ara sí.
3: Per si acas, però, agafaré una altra bossa, eh?
4: Per si de cas, David.
3: No em deixes passar ni una, Agnès.
4: És que dius barbarismes a carretades, David.
3: I encara no hem començat a fer el foc, imagina't.
4: Però almenys...
3: Has dit almenys?
4: Sí, és clar. Com ho diries tu?
3: Per lo menys?
4: No, home, no.
3: Doncs mira, apunten una de nova, ja en porto quatre.
4: I això que la carn encara és a la nevera.
3: Què t'ha semblat la pel·lícula?
4: M'ha agradat molt.
3: A mi també.
4: Sobretot al final, no trobes?
3: No m'esperava aquell gir així, de repent.
4: De cop, David, de cop.
3: Ostres.
4: També pots dir de sobte, si vols.
3: Doncs de cop no m'ho esperava.
4: Molt bé.
3: A veure si encara acabaré parlant millor que tu, eh?
4: Ai, David, no corris tant.
3: Home, per lo menys ja no dic vale.
4: Això és veritat, però se t'ha escapat un per lo menys, que ha de ser com a mínim.
3: Ai, sí, però quasi que tampoc dic bueno, eh?
4: Ja t'ha sortit un quasi.
3: Aquest també està malament.
4: No, quasi és correcte. T'ho deia com a compliment.
3: Ah, molt bé, així m'agrada.
4: Però també tenim gairebé.
3: Veus? M'agrada quan no tot és blanc o negre.
4: La llengua és plena de matisos.
3: Doncs això encara la fa més interessant. A veure si aquest prestatge, i no estanteria, queda dret.
4: Segur que sí, David, però les dues són correctes.
3: Ah, sí? Tant prestatge com estanteria?
4: Sí, sí. Actualment les dues s'han donat com a correctes.
3: Doncs intentaré posar-ho bé, però si no queda bé, no importa.
4: No passa res. No sempre cal traduir literalment del castellà.
3: És que no importa, em surt molt. No és correcte?
4: Home, més que res és que no passa res, és ben nostre.
3: Doncs no passa res.
4: Això mateix.
3: A lo millor fins i tot quedarà recte.
4: Potser.
3: Ai.
4: Ja ho sabies.
3: Sí, però havia de provar si estaves atenta.
4: I jo havia de demostrar que sí.
3: Tingues cuidado, que aquest gos es tira molt.
4: Ves en compte, David.
3: Ai,
4: ves en compte.
3: És veritat.
4: Tenir cuidado, les coses com

0: però d'altra banda també vas millorant.
1: Ja no dic a lo millor.
0: Exacte. Vas progressant.
1: A poc a poc.
0: Bé, poc a poc, no. Més aviat, a poc, però segur que això ja és important.
1: Fa estona que busco i no trobo les claus. Estic segur que eren damunt de la taula.
0: Segur, David?
1: Sí, si no les trobo m'agafarà un bon susto.
0: Un ensurt.
1: Ai, és veritat.
0: Els sustos els deixem pel castellà.
1: Doncs m'enduré un bon ensurt si m'apareixen.
0: Has mirat dins la jaqueta?
1: Ui, tenia raó. Eren aquí.
0: Ho veus?
1: Al final, l'únic ensurt ha estat el meu.
2: L'Agnès i el David amb aquestes converses d'estiu tan fresquetes per despertar el nostre català. El que fem ara és, abans de tancar l'hora, marxar cap a Arenys de Mar.
3: Ja, ho has explicat molt bé, eh? Aquí...
2: Ara sí, presentem bé l'entrevista, i és que aquest cap de setmana serà un dels més intensos Arenys de Mar. Al Maresme, el dia 16, és Sant Roc i allà s'hi celebra el Vot de Vila. Té tres actes molt destacats dins del calendari festiu. El primer, avui mateix, una cercavila nocturna amb gegants, que a més una cercavila que està d'aniversari. Ara ens ho explicaran millor, eh? Mira, ja de fet podem connectar perfectament amb el nostre company d'Arenys de Mar, amb l'Oriol. Oriol Colomer, sí, ets tu, no, Oriol? Explica. Bon dia.
3: Doncs sí, efectivament, sí. Núria, mira, ho has explicat molt bé, eh? Aquí, a Arenys de Mar, diguem-ne que hi ha tres actes molt destacats en aquestes festes de Sant Roc, que són aquest cap de setmana, avui mateix comencen, divendres, també dissabte i diumenge, i entre aquests tres actes, doncs, són la cercavila nocturna de gegants, també la commemoració de l'arribada de la pesta a Santa Maria d'Arenys, i la festa dels massips del dia 16, dia de Sant Roc. Doncs avui parlarem de la primera d'aquestes tres activitats, diguem-ne, tan importants en aquesta celebració del Sant Roc a Arenys de Mar, que és aquesta cercavila nocturna de gegants. Per això tenim aquí a l'estudi, aquí a Radio Arenys, amb nosaltres l'Oriol Colomer, que és un dels caps de colla de l'entitat. Oriol, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Bé, tenim avui mateix aquesta cercavila nocturna, i el primer que anem de dir és que estem d'aniversari, 30 anys, 3 dècades organitzant aquesta cercavila nocturna. Déu-n'hi-do, aviat és dit.
4: Sí, exacte, 30 anys. Mira, volia justament aclarir això, perquè ens hem trobat gent que deia és la trentena, però clar, realment no és la trentena, no?, perquè hi ha hagut el Covid pel mig.
3: Clar.
4: Però sí que fa exactament 30 anys. També hi havia gent que ens hem trobat que feien 30 anys els gegants. No, que quedi clar que és que fa 30 anys de la primera cercavila nocturna que es va fer a Quirenys.
3: Déu-n'hi-do, vau ser pioners amb aquesta modalitat, amb aquest format de cercaviles nocturnes. Ara, poc o molt, la majoria de municipis tenen un dia o altre que surten els gegants al carrer de nit amb xaranga, però això és una idea que, doncs, va sortir aquí, a Arenys.
4: Sí, no, clar, suposo que al final, no, és un acte que atrau molta gent, sobretot públic jove, que és el que normalment es busca, no, en temes de cultura popular, no, intentar atraure els joves, i clar, suposo que al veure que el format funciona, doncs al final tothom ho adapta evidentment a la seva manera i en el nivell que pot, però sí, la veritat és que sí, va començar aquí i sembla que funciona.
3: I tant. Situem una mica els nostres oients, gent que no sigui d'Arenys, que ens escolta. Què és aquesta cercavila nocturna de gegants? Si algú no l'ha vist mai, què és exactament aquesta cercavila de nit?
4: Doncs bé, bàsicament és això, no? El que dius, una cercavila que comença quan ja és fosc. Normalment les cercaviles es fan al matí o a la tarda. Llavors aquí el que fem és canviar alguns elements tradicionals per altres elements diferents, no?, que no es veuen normalment. Per exemple, el que és la música. De dia normalment sortim amb gralles, aquí sortim amb xarangues, no?, que fan més festa, és més animat. També es busca sobretot jugar amb temes d'il·luminació, aprofitant que és de nit, i també amb decoració, confeti, petards, tot tipus d'elements que, doncs, que al final ho fan més festiu, no?, del que seria una cercavila normal.
3: Sí, sí, sens dubte, tot això li dona aquest aire especial, eh? No és només sortir amb gegants de nit acompanyats d'una xaranga, sinó que això sí que hi ha moltes poblacions que ho fan. Diguem-ne que tot aquest muntatge que hi ha darrere de crear decoració, de crear, doncs, ambientació, tirar confetis, és a dir, diferents elements, hi ha molts municipis on es fan nocturnes que això no es fa, però aquí a Arenys sí, això és imprescindible.
4: Sí, exacte, és al final... No ens interessa només el fet de sortir de nit, sinó el fet de crear un ambient, una festa, no? I creiem que això

0: ha calat molt entre la gent d'aquí Arenys, tothom s'ho espera, tothom busca això, i a més ens agrada molt muntar-ho. Per tant, creiem que el més especial no és el fet de sortir de nit, que també, sinó és el fet de tot aquest muntatge que fem.
1: Parlem d'aquest muntatge de cara a aquest any, Oriol, parlem d'aquesta nocturna que tindrem avui mateix, aquest vespre. Una nocturna que hem llegit que va inspirada en l'art, en la pintura, en els pintors. Explica'ns-ho, això.
0: Sí, bueno, cada any es busca al final alguna temàtica, no? Ja que hem de fer decoració, hem de muntar coses, doncs almenys cinta que tingui algun sentit. I aquest any va sortir una mica algo, perquè al final busquem coses que es puguin entendre, no? I va sortir el tema dels colors. I veureu que cada tram del recorregut, no?, pues està decorat o està il·luminat amb un color específic. Per exemple, un carrer està de color verd, un carrer està d'un altre color, tant el que fa la llum com les decoracions. I sí, és això que dius, no? Una mica la idea era buscar algú amb l'art, amb la pintura, però a l'hora de plasmar-ho, no, al final el que fa lo fàcil és això, els colors.
1: I tant, home, sens dubte, sí. pot ser espectacular aquest recorregut de diferents colors. Clar, imaginàvem els gegants com a pintors, com a artistes, no sé si portaran algun element decoratiu que els assimili a això, si es pot dir alguna cosa en aquest sentit, o tot això és secret i fins aquest vespre no ho veurem.
0: Mira, és de les poques coses que encara mantenim en secret.
1: Poques, eh?
0: Sí,
1: doncs perquè mantenim. Ja... Sí, perquè Déu-n'hi-do, imagino que tota aquesta feinada, que al final es van filtrant coses, no? Es van sabent, perquè Déu-n'hi-do, la feinada de muntar una certa avió, no sé quant de temps us porta.
0: Clar, nosaltres comencem a quedar per organitzar-ho tot, temes més tècnics, no?, de quins grups volem contractar, etcètera, doncs potser el gener ja, no?, per anar avançant feina. Però clar, evidentment són els últims dos mesos, sobretot dos mesos, que ens hem de quedar molt més sovint, no?, perquè ja fer temes més, jo que sé, tallers per muntar les decoracions, per concretar més què posem a cada tram, què posem inclús a quins balcons van cada cosa, perquè, clar, al final les nostres reunions últimament són anar fent el recorregut i anar dient: en aquest balcó hem de posar això, anem a veure qui viu aquí.
1: Clar.
0: I bàsicament consisteixen en això.
1: Clar, no, això és important, la col·laboració ciutadana, en el sentit d'això, de dir: mira, aquí ens agradaria posar això, confeti, globus, etcètera, hem de pujar en aquest balcó, necessites que la gent que viu en aquella casa, doncs, estigui predisposada a ajudar i a col·laborar.
0: No, totalment, vull dir, és que si no, no ho podríem fer tal com ho fem ara. Ara mateix depenem d'això, perquè no hi ha infraestructures físiques on podem nosaltres muntar coses. Necessitem les cases de la gent per realment poder tenir-hi accés i poder realitzar el que necessitem, no? Des de penjar llums, a tirar confeti, tirar pilotes, el que sigui. Sí.
1: I, a més, unes cases que normalment no poden ser sempre les mateixes, perquè una de les coses que també canvieu és el recorregut, és el punt de sortida, els carrers per on es passa. Aquest any, sembla que sortiu des de la plaça de les Olles. Explica'ns una mica com va tot plegat.
0: De fet, va bé ara aclarir-ho, perquè molta gent diu: ostres, on està la plaça de les Olles, no?
1: Sí, no? Google Maps, em sembla que l'hem fet saber més d'un per dir exactament a veure d'on surten...
0: És la plaça que queda al Rial Pau Costa, una mica més a prop més amunt del Bon Preu, diria que és.
1: Sí?
0: Doncs hi ha una petita plaça. A la plaça en si és petita, però els carrers al voltant són amples, i això ens permet, doncs, tenir un inici espaiat, perquè sempre sabem que s'acumula molta gent, i creiem que allà és un bon lloc per sortir. Diríem que ja vam sortir fa bastants anys, ens van comentar.
1: Pot ser.
0: Però bueno, sortim d'allà, baixem pel Rial Pau Costa i girem pel carrer de la Perera, que realment, per als que vulguin buscar de fora, és el carrer de Bisbe Català, diria.
1: Sí,
0: perquè, clar, sí. Els d'Aquirenys el coneixen diferent.
1: Sí, exacte. Aquirenys és el carrer de la Perera, però oficialment té aquest nom.
0: Llavors sortim a la Riera i pugem pel Rial Sa Clavella fins al carrer de Bonaire.
1: Sí.
0: Un cop al carrer Bonaire, tornem a tirar avall cap al carrer Andreu Gurí, fins a la Riera un altre cop, i llavors tornem a pujar fins davant del mercat. També un altre cop un final ample,
1: sí,
0: perquè sembla que s'acumula molta gent, si es tiren petards, etc.
1: Que això també és una de les qüestions que heu anat incorporant en els darrers anys, eh? Aquesta combinació de no passar només per carrers estrets i petits, que va arribar un moment doncs, en què ja no s'hi cabia, potser als inicis, sí, evidentment, si hi ha menys gent, doncs pots anar passant per carrers estrets, que té arenys, que en té molts, amb pujades, que sempre ho fan espectacular, però va arribar un moment en què calia fer aquesta combinació de no perdre l'essència, de passar en alguns moments també per carrers estrets i petits que donen aquesta màgia, però també un espai ample doncs, on sortir, on arribar, sobretot, i que la gent ho pugui veure com és la Riera sense cap gran aglomeració.
0: Sí, exacte. De fet, aquest any, realment, la majoria de carrers que no són la Riera o que no són l'inici al final sí que són una mica estrets, i a veure què tal, no?, perquè també està una mica així, però també és veritat que tots tenen carrers annexes que sempre va bé per si et vols posicionar, no? Dics, bueno, doncs veig al principi, després me'n vaig al carrer tal per veure com passen, no?, en comptes d'anar-ho seguint tota l'estona, que potser pot ser agobiant, no?, per certes persones o per nens petits, per gent gran. També és un dels motius pels quals anunciem el recorregut, que fins fa 3 o 4 anys no ho fèiem i era sorpresa. Però clar, llavors tothom s'acumulava allà i era anar seguint. En canvi, ara jo creiem que és més segur, sobretot per tema de seguretat és més segur.
1: Si saps per on van, et pots planificar. O sigui, els estàs seguint i dius, ara massa gent, surts per algun carrer d'aquests perpendiculars o així, que puguis agafar una cantonada i més tranquil. Et pots planificar, que això sempre és important. Sí. Doncs tindrem avui aquesta cercavila nocturna de gegants, però que també, de fa uns anys, no és només aquesta cercavila. Diguem-ne que tot plegat comença amb un sopar.
0: Exacte.
1: Això també és important, que ho hem de dir. Com anirà això?
0: Doncs com cada any fem una botifarrada, bueno, com cada any des que hem començat, que fa 3 anys, diria, l'organitzem juntament amb el Casal Norai, aquí estem molt agraïts que ens ajudin, la veritat, perquè nosaltres, la Colla Gegantera, no podem organitzar-ho tot nosaltres sols. Llavors, el sopar es farà al pàrquing que hi ha al costat de l'antic escorxador, que és just allà a l'inici. Doncs allà hi haurà la barra per poder intercanviar el tiquet o per agafar el menjar. I just allà davant del carrer hi haurà unes taules. Llavors, aquest any hem incorporat la venda online, que creiem que és més fàcil, no?, per la gent que ve de fora, sobretot, perquè hi ha molta gent que ve de fora, o per no haver d'anar a un lloc concret, perquè si estem de vacances, el que sigui.
2: Doncs, Déu-n'hi-do, no sé per què totes les entrevistes han d'acabar parlant de menjar, que a mi a les 10 del matí ja m'agafa com a moltes ganes. Moltíssimes gràcies, doncs, per aquesta entrevista sobre les festes de Sant Roc a Arenys de Mar, especialment sobre aquesta primera cita que tenim avui, que és la cursa amb participació gegantera, la cursa nocturna dels gegants d'Arenys de Mar. Gràcies, company Oriol Colomer, de Ràdio Arenys. Una abraçada forta i bon cap de setmana. Segur que tindran molt bon cap de setmana a Arenys, perquè estan de festa major, com a totes les altres poblacions que s'esteu escoltant i que també, d'una manera o altra, la feu grossa. És que, clar, demà és dia 15. És que és una data molt, molt, molt significativa i molt important al calendari festiu català. Nosaltres ho deixem aquí. De moment tanquem la primera hora de l'Obert per vacances, però a partir de les 10 i 3, més continguts.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. L'Ajuntament s'ha compromès a reforçar la presència policial al carrer Doctor Robert després de l'incendi que un veí va causar presumptament la matinada del 5 al 6 d'agost a l'edifici del número 65. El regidor de Seguretat, Juan Manuel Ruiz, ha mantingut una reunió amb el veïnat aquest dijous a la tarda, on els ha informat que la investigació continua a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Des de la regidoria de Seguretat asseguren que hi haurà més patrullatge policial a la zona davant la preocupació que han mostrat els veïns perquè l'individu torni a l'habitatge. Recordem que els habitants dels immobles ja alertaven des de feia temps de problemes de convivència amb aquesta persona, sota la qual havien interposat diverses denúncies. Des del consistori també han transmès als veïns la necessitat de contactar amb un advocat per demanar un ordre d'allunyament. Tant els habitants de l'edifici com l'associació de veïns de Bufalà han valorat positivament la trobada amb el regidor. Escoltem el Olgado des de la presidència de l'associació veïnal de Bufalà.
4: S'han ofert voluntaris a ajudar en el que puguin, no? O sigui, entenc que per això estan. I bueno, jo és que crec que hem d'esperar que la investigació acabi i a veure què passa. I entre tots, doncs, fer un ull, no? I estar alertes, perquè també a l'agost ja sabem, no? que les coses van lentament. Des de l'associació, doncs, evidentment, estem preocupadis i lamentem moltíssim el que ha passat, no? I les morts dels animals i tots els veïns que han estat afectats.
3: La Guàrdia Urbana ha detingut a Sant Roc un jove de 23 anys que acumulava 34 detencions prèvies acusat d'un robatori amb força a l'interior d'un vehicle. Els fets van passar la matinada de dimecres a dijous al carrer Jumilla, quan els agents van localitzar un sospitós després que presumptament trenqués la finestra d'un cotxe i en sostregués diversos objectes. Durant l'actuació, l'home es va resistir activament a la detenció i va causar lesions lleus a un dels agents. A més, els policies van localitzar un segon vehicle que també presentava desperfectes. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana també va detenir un testimoni dels fets, ja que tenia pendent un ordre de crida i cerca. La festa major ja ha arrencat i aquest vespre els gegants de Badalona, Ferrer de Gualbes i el Leonor de Sant Climent actuaran per darrera vegada al Cercavila de Vigília abans de ser restaurats. Continuen així el procés de restauració que han fet altres figures de la colla com l'Anastasi i la Maria o en Ripall i la Brunella de Mar. L'objectiu és fer-los ballar de nou les festes de maig de l'any vinent i que siguin tan fidels com sigui possible a com eren originàriament. En Ferrer de Gualbes i la Leonor de Sant Climent, els gegants de València, van ser encarregats per l'Ajuntament de Badalona un taller valencià el 1971, en un moment en què la ciutat havia deixat de tenir gegants. Es van construir amb la mateixa tècnica de les falles i amb el pas del temps es van trencar. El 1991 es van fer unes rèpliques que són les que veiem actuar actualment en les festes de maig i a la festa major. Amb la restauració s'intentarà recuperar elements perduts i que siguin pràcticament iguals a les figures originals. Ens ho explica el Gorka Sol, membre de la colla geganters de Badalona.
5: Intentarem recuperar elements perduts, veurem què podem fer amb les mans perquè s'assemblin al màxim possible aquelles mans originals del 1971 i intentarem, doncs, que tota aquesta estètica valenciana, no, torni a lluir en aquests gegants, el tipus de pintura, com que conservem els caps originals, intentarem extreure'n els pigments de pintura exacta per poder retornar a reproduir sobre les figures i així donar-los, doncs, una màxima similitud al que eren originalment.
3: I en esports, el Club Joventut Badalona ha arribat a un acord per incorporar la moçambiquenya Xanaia Pinto per a la propera temporada de la Lliga Femenina Challenge. L'Ale fa 1 m amb 82 cm d'alçada i el Quinta Dos Lombos va fer 13,3 punts per partit i un 16,8 de valoració. Per cert, que avui han començat a realitzar les proves mèdiques a l'Hospital Quirón Salut de Badalona els diferents jugadors de la penya. El primer en fer-ho ha estat l'últim fitxatge del club, Bugui Ellis.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: D'un estiu mercat, viure desconnectat.
7: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

0: Doncs sembla més aviat rock balcànic que música balcànica, eh? Aquesta combinació, almenys amb aquest tema que ens ofereixen els doctor Prats. Música festiva, en tot cas, que ens trien des de Ràdio Televisió Cardedeu per il·lustrar el tema del dia. Aina Barbany, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Nyami, nyami. Ara et vindria bé, home, ja he fet el cafè amb llet, això ja està cobert, ja ho tenim fet. Però ara sí. Un gotet, no?, de gazpacho, salmorejo. Bé, tu, Aina, ja ens vas dir ahir que vas confessar que no. Ni una cosa ni l'altra.
1: No, a mi no m'agrada gaire.
0: Però per la tomaca o què?
1: Mira, no, no sé, és que crec que li tinc una mica de trauma, perquè quan era petita a casa meva sempre
0: vas caure feien... dintre d'un pot de gazpacho, com
1: sí,
0: l'Obèlix.
1: Sí, sempre era com el got de gazpacho que... Ostres. Us l'heu de veure, no? I a mi no m'agradava gens i pues ara encara li tinc més coseta.
0: Home,
1: no sé.
0: Li vau fer avorrir a l'Aina, pobra.
1: Sí,
0: fer
1: sí.
0: I ara quan vols menjar una cosa fresqueta així d'estiu, pim-pam, beguda, què fas?
1: Mm. Mira, doncs la veritat és que el que més m'agrada és aigua freda. O sigui,
0: ja. Yeah.
1: Sí, sí, sí. I si no, de menjar, doncs mira, un bon gelat. Mai diré
0: mira,
1: que no.
0: Mira, digue-li tonta, molt bé, molt bé. Jo gazpacho no, jo directament al gelat. Perfecte.
1: Ah, exacte, me'n vaig als postres directament i ja
0: molt
1: està.
0: Bé. Bueno, que també hi ha gelat de tomaca, eh?
1: Ah, també? Ah, què mira. Dius ara?
0: I tant, gelat de tomaca. Home, ostres. No és dels típics que s'acostumen a posar amb el, no, amb el cono i o la, no és dels
1: la
0: típics
1: tarrina.
0: Que la tarrina, però sí. Que s'acostuma a fer per acompanyar plats. Plats salats, sí, sí, sí.
1: Doncs no ho sabia,
0: mira,
1: mira
0: si ens ho voleu recomanar. Escolta, què diuen els oients? A veure, gazpacho i salmorejo, que bàsicament canvia la textura, no? O sigui, algun ingredient deu canviar, però la textura, no que el salmorejo és com a més...
1: Més dens.
0: Més dens, ara ho has dit.
1: Sí, sí, sí, sí, és així. Sí, sí. Doncs mira, Núria, de moment tenim a la Júlia, no sé si recordes l'altre dia, bueno, de fet ahir, la Júlia i en Marc.
0: Ah, aquella parella que no estaven d'acord en res.
1: Doncs, exacte, doncs avui només tenim a la Júlia, perquè en Marc doncs, no sé on és, però bueno, ens ha enviat un àudio, així que l'escoltem, si et sembla.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, Júlia.
2: Jo, entre gazpacho i salmorejo, sincerament em quedo amb el salmorejo perquè és com un àpat més complet, però en canvi és més habitual al meu dia a dia el gazpacho. I és que a casa meva sempre hem fet molt de gazpacho. De fet, la meva iaia explica que quan era petita el detestava perquè com que no hi havia mini pimer, la seva àvia ho feia amb un bol i com si fos un morter i quedava molt, molt grumós. Llavors, a casa meva sempre hem begut moltíssim gazpacho i jo en bec molt, però m'agrada més el salmorejo. I això és la meva opinió.
0: Bé. Pues gràcies, Júlia, molt bé, molt bé.
1: Quina clar. Feina de la seva àvia.
0: Sí, sí. Mira, per el que veig, el gazpacho porta alguna verdura més. Per exemple, porta cogombra i pebrot. Cogombra i pebrot, que el salmorejo no, però el salmorejo porta pa. Que és allò que deia que potser li dona aquella densitat, no?
1: Sí, és possible que sigui això. Mm-hmm. Sí, sí, sí.
0: Què més, què més? La Júlia ho tenia clar, però ella diu, bueno, més d'una cosa que de l'altra, una cosa és el que menjo i l'altra el que m'agrada més, no? Molt bé.
1: Ah, exacte, sí. Tenim també l'Eric i la Natàlia de Tarragona, que ens diuen el següent.
3: Hola, sóc l'Eric Granado de Tarragona.
0: Hola, Eric.
3: A mi m'agrada molt el gazpacho, a mi m'agrada molt, que està molt bo, que és un dels meus menjars preferits, bueno, beguda per mi, i però el del iaio, que ja és una mica menjar, que me'l menjo amb ou dur, està molt més bo que el comprat que tinc, vale? Adeu.
0: Adeu, Eric.
4: Jo sóc la Natàlia Segura i jo estic d'acord amb l'Eric. El gazpacho porta molt més verdures, hortalisses, porta pa, porta tomàquet, porta pebrot, porta cogombra.
0: Ah, mira.
4: El salmorejo és tomàquet amb pa triturat. No té cap gràcia. Vinga, bon estiu.
0: Bon estiu. Gràcies. Mira, aquí ja apuntem coses, que el gazpacho, jo no sé si amb el salmorejo també es fa, però hi ha el gazpacho que normalment es posa amb dauets de verdures, no?
1: Sí.
0: I amb ou dur, deia l'Eric. Ah, mola molt. Doncs,
1: sí, sí, mira, sí, veus, un altre ingredient.
0: En un sol plat ja ho tens tot una mica, ja tens tot el dinar fet i entra ràpid.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Què més, què més?
1: Tenim la Martina de Puigcerdà que ens diu això.
5: Bon dia, jo prefereixo el gazpacho. Al final crec que la textura és una cosa que li dono molta importància, el que és l'alimentació, els productes, i el gazpacho ho trobo més líquid, més fresc, i el salmorejo sí que és veritat que ho trobo més dens i hi ha una textura més semblant a el que és una crema o un puré, i personalment a mi aquestes textures no m'acaben de fer el pes.
1: Bueno,
0: una qüestió de textura, això està clàssic. És veritat que el gazpacho no, te'l pots tant posar en plat com beure-te'l amb un got. I sí, el salmorejo és més de cullera.
1: Exacte, mira, el gazpacho me'l posaven en un got.
0: Ai, pobra, tens un trauma.
1: Amb canyeta,
0: amb canyeta o sense canyeta?
1: Sense canyeta. No, home, com no. Si fos aigua, però sense ser aigua.
0: Has de treure't els traumes, eh? Jo et convido que quan acabis programa ho provis una miqueta.
1: Potser sí, potser li he de donar una altra oportunitat. He de dir, Núria, que jo pensava... Hi ha coses, no, que agraden molt a la gent, com ara l'horxata...
0: Ai, tant.
1: I aquestes coses, sí. Jo no sóc gens fan. Mira, et diré una altra cosa, no sóc gens fan de la sopa.
0: I ara...
1: Vale? I la gent em mira molt malament quan dic que no m'agrada la sopa.
0: Està bé perquè t'està servint de teràpia. A l'Obert per Vacances, Aina, te n'estàs adonant de coses...
1: Sí.
0: Que no és normal, No t'agrada la sopa a l'hivern? Bueno, a l'estiu
1: no,
0: és difícil.
1: Ni a l'estiu,
0: però...
1: o sigui, no m'agrada la sopa en general. I la gent em mira molt malament. I podria ser el cas de... Ara, no? El del gazpacho o el salmorejo, que tampoc m'agrada. Però llavors rebem àudios com el de la Dolors d'Arbúcies i ja em sento una mica millor.
6: Vinga. Ho sento moltíssim, però no m'agrada ni el gazpacho ni el salmorejo. El gazpacho un dia el vaig provar i el vinagre i la combinació no. I el salmorejo tampoc. Ho sento moltíssim, però no m'agrada ni l'altre.
0: No ho sentis.
1: Dolors, jo t'entenc.
0: No passa res. De tota manera, no teniu problema en menjar una tomaca amanida, no? Una tomaca
1: no,
0: talladeta,
1: si és
0: amanida,
1: que és
0: dolceta.
1: Més bé al contrari. M'encanta el tomàquet, veus? Però doncs ja el gazpacho i el salmorejo és com que se'n fa una mica de bola. No,
0: també
1: no
0: us puc. Dic una cosa, ara dèiem el vinagre i tal. Clar, la gràcia de facis gazpacho o salmorejo, la gràcia és que hi ha d'haver tomàquet, sí o sí, i a partir d'aquí tu poses el que tinguis i el que vulguis.
1: Clar.
0: Que dius, tinc cogombres, venga, saco. Que no tinc pebrot, és igual.
1: Clar.
0: Que només tinc verd, vale. Només vermell, bé.
1: Sí. Vas fent.
0: Que tens.
1: I ja està.
0: Sí. Sí, és així. Doncs bé, l'important és el tomàquet, però ha de ser bo, no? Ha
1: clar.
0: De ser dolç, ha de ser sucós...
1: Ha de ser un tomàquet com Déu mana, clar. I tant.
0: I després sembla que perquè no et queden aquells grumolls típics de la pell i tot plegat, s'ha de passar per un color d'oxino, que diuen, un d'aquests finets.
1: Sí.
0: Té feina, sí. No és tan fàcil fer gazpacho a casa.
1: És complicat.
0: Tu recordes la teva àvia si li quedava la cuina tota amb esquitxos de tomàquet? Te'n recordes d'això? No.
1: La veritat és que no ho recordo, però sí que ha de ser complicat, eh?
0: Més que complicat, brut. No? Després vas a netejar tot, però bueno.
1: Sí, és el dolent de la cuina, no? A mi m'agrada molt cuinar, però el que ve després, que és netejar-ho tot, ja fa una mica més demanda.
0: Jo crec que aquí no hi hauria discussió, no caldria que féssim una enquesta perquè tothom diria el mateix, m'assembla a mi.
1: Em sembla que sí.
0: Tenim algun comentari més? Aina,
1: mira,
0: ho deixem
1: tenim
0: aquí? Digues.
1: Un últim de la Inés, que ens diu això.
7: Bon dia. Jo prefereixo gazpacho en comptes de salmorejo. No em desagrada el salmorejo, sí que és veritat que potser pues, estic molt més acostumada al gazpacho perquè bàsicament a casa és el que s'ha pres sempre o el que sempre s'ha comprat. I sí que és veritat que també pues, el gazpacho, no sé, sempre ho he relacionat més com l'estiu, més fresc.
0: Clar.
7: El salmorejo també sento que és com més dens i tampoc sento que tingui com tant sabor com el gazpacho.
1: Bueno, coincideix amb molta gent així. Sí,
0: però fixa't les barreges que fa la gent, perquè l'Eric, per exemple, ara estic mirant i és habitual que el salmorejo vagi acompanyat d'ou dur picat i de trossets de pernil salat.
1: Sí.
0: I en canvi l'Eric em deia que això de l'ou dur, sí, però que no amb el salmorejo, amb el gazpacho. Vull dir que al final ho barregem tot.
1: Al final cadascú s'ho adapta com vol i ja està.
0: I l'ajo blanco, ningú ha dit res de l'ajo blanco, eh?
1: No, ningú ha dit res.
0: Bé,
1: ostres.
0: Aquí potser no hi ha tanta tradició. Crec que la base són les ametlles. Les ametlles crues i això li dona aquest puntet blanc i tal.
1: Bé, de totes maneres, a veure que encara poden seguir enviant àudios i si tenim temps al final del programa, doncs els posem.
0: Doncs vinga, a partir d'ara és de l'ajo blanco. Em falta algun input, alguna valoració d'aquest menjar també fresquet de cara a l'estiu.
1: I tant.
0: Molt bé. Aina, tornem a connectar encara que sigui ràpidament abans de tancar el programa, abans de les 11, d'acord?
1: Perfecte, Núria, fins ara.
0: Una abraçada. Bé, Aina, no sé si encara hi ets, però també el repte seria si ara mateix, agafes un bric de gazpacho, no et dic que el facis tu, que això és més difícil, que no tenim temps, però i el proves i abans de les 11 ens dius què tal, si t'has sentat bé o no.
1: És complicat, eh?
0: Ai, tens por de no tenir programa.
1: Em vindria més de gust un segon cafè.
0: Vinga, va, doncs també. Gràcies, bonica, fins ara.
1: Fins ara, una abraçada.
0: dèiem que feu el que feu, les barreges que feu, sigui gazpacho, sigui salmorejo, el tomàquet és imprescindible. És que és el kit de la qüestió. Si és un tomàquet d'aquells madurs, dolcets, sucosos, a més que us dona com a molt de líquid, no? Després hi podeu posar, fins i tot, que d'això no n'hem parlat i també ens ho podeu dir. Hi ha gent que fa sopa de meló, hi ha gent que al gazpacho li posa síndria també perquè li acaba de rodonir el vermell i li dona una frescor encara més aiquosa. Però vaja, si teniu un bon tomàquet, poca cosa més necessiteu. I on tenen molt, molt bon tomàquet és a Collserola. Allà es conrea el tomàquet mandó. Però això ens ho explica millor el Pau Vázquez, el company de Cugat Media.
8: Doncs és un miracle, o sigui, fins ara no havíem trobat cap cultiu que la gent apreciés tant, diguéssim, ja que amb la globalitat de fruita i verdura que arriba de tot el món, doncs costa distingir-se i fer algo únic com s'ha fet.
9: Un miracle. Així defineix Pol Domènech el que ha passat amb el tomàquet mandó. Ell és productor de Can Domènech, una finca de Collserola, on fa anys que intenten mantenir viva l'activitat agrícola. I no és habitual que un tomàquet es converteixi en un símbol local. Però el mandó ho ha aconseguit. Té una fira pròpia, ha entrat a les cartes dels restaurants i cada vegada és més conegut entre els consumidors de Sant Cugat.
8: Crec que el 2008 vam començar a fer proves. I des de llavors, doncs, cada any una mica més.
9: El mandó és una varietat tradicional de Collserola. El nom prové de la masia de Can Mandó, on se'n van conservar les llavors durant generacions. És un tomàquet gros, carnós, de pell fina i d'un color entre vermell i ataronjat. Recuperar la llavor, però, només era el primer pas. Calia comprovar si es podia cultivar de manera estable i, sobretot, si podia donar una sortida econòmica a la pagesia.
8: És un gust de tomàquet d'abans, no? I la gràcia de produir-lo aquí a Collserola és que el collim al matí i a la tarda es consumeix, no? Llavors partim d'una genètica antiga amb una part de gust molt bona i sumat a que no passa per càmera. Llavors això fa que al final sigui molt bo quan arriba el client.
9: Del camp al plat en qüestió d'hores. Aquesta és una de les claus. La pell fina fa que sigui un tomàquet delicat, poc amic de les cambres frigorífiques i dels viatges llargs. Això, que pot semblar una feblesa comercial, és també el seu principal valor. Es pot collir madur i consumir molt a prop d'on ha crescut. Però arribar fins aquí ha requerit anys de proves, cultius que no han funcionat, inversió i molta perseverança.
8: La clau són moltes, eh? És haver estat 15 anys buscant tots els cultius i amb molts que s'han perdut pel camí, però aquest ha aguantat. I també agricultura de muntanya, agricultura professional, i hi ha molt esforç al darrere que ara està començant a donar resultats.
9: Recuperar una varietat i conservar-ne la llavor és una cosa. Convertir-la en un producte viable és més difícil. S'ha de produir en prou quantitat, cal trobar punts de venda i restaurants, i hi ha d'haver consumidors disposats a escollir-la davant de tomàquets més barats o fàcils de trobar. Íñigo Jauregui, de Rabassaires, explica que durant anys molts pagesos no ho veien clar.
10: Sí que és cert que durant molt de temps molts pagesos eren reacis, perquè és un tomàquet que no és ni productiu, té un preu molt elevat, és difícil de comercialitzar. El món del tomàquet és un món molt ampli, a l'estiu hi ha tomàquet de tots els colors i de tots els tipus i de tot arreu del país. Però jo crec que la fermesa, una mica la perseverança, ha fet que sigui un fet. I ara el tomàquet mandó, com a mínim a nivell local, a aquesta part de Sant Cugat i del Vallès, és un fet.
9: El mandó competeix en un mercat que acostuma a premiar l'abundància, la resistència i la facilitat de transport. Ell ofereix gairebé el contrari: menys rendiment, una temporada curta i molta delicadesa. Per això la diferència no la marca només el gust, sinó tot el que hi ha al darrere. El projecte ha crescut perquè productors, administracions, restauradors i consumidors han començat a treballar en la mateixa direcció.
11: O sigui, jo crec que la, o sigui, la clau una és l'aposta de la pagesia pel tomàquet. És a dir, que la pagesia s'hagi associat, s'hagi unit i, hagi, i cregui en que hi ha un producte que és clau, que és estrella, que es pot conrear i que pot apropar a la ciutadania i apostin pel mandor, això crec que és clau. I després és clau també que l'administració, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Cugat, també el Parc de Collserola, el Consorci, apostin per apropar aquest producte que uneix a la pagesia als ciutadans del municipi.
9: La història del mandó també serveix per reconnectar Sant Cugat amb el seu passat agrícola. Abans de convertir-se en una ciutat residencial, universitària i empresarial, bona part del municipi vivia de la terra. Encara en queden masies, camps, vinyes i projectes que intenten fer viable la pagesia, a tocar d'una de les zones més urbanitzades del país. Bernat Picornell, tinent d'Alcaldia de Comerç i Dinamització de la Ciutat, ho planteja també com una recuperació de la memòria local.
12: Pot semblar que el tomàquet mandó sigui només un tomàquet que et menges, que compres, que menges i ja està, no? I el projecte del tomàquet mandó va molt més enllà. Va molt més enllà en diferents sentits. Primer, en el sentit històric de Sant Cugat, no? Tornar a reviure, no?, aquells anys en què Sant Cugat, doncs, ens dedicàvem, doncs, a la pagesia, i ho feien, doncs, molts veïns i veïnes de la ciutat. I, per tant, des de la perspectiva històrica, és una bona notícia que això funcioni i funcioni molt bé.
9: Però recuperar camps no és només una qüestió de memòria. Una terra treballada crea espais oberts dins el bosc i ajuda a trencar la continuïtat de la massa forestal. No substitueix la gestió forestal ni les franges de protecció, però contribueix a formar un paisatge més divers i més resistent davant dels incendis.
12: També per una qüestió mediambiental. En un context d'emergència climàtica, d'incendis, d'aquesta, no?, por que tenim, doncs, un gran incendi forestal a Collserola, tenir cada cop més explotacions agràries, doncs, que treballin la terra, doncs, és fonamental. Aquests dies ho estem veient amb molts incendis, no?, que els bombers demanen als pagesos, doncs, que llaurin els camps, no? Doncs, nosaltres estem convençuts que quantes més explotacions agràries hi hagi a Sant Cugat, doncs, millor ens anirà, més protegits estarem des de la ciutat.
9: L'èxit ja es pot mesurar en quilos. Aquesta temporada els productors preveuen arribar a unes 8 tones de mandó sempre que el temps respecti la collita. I durant l'estiu, prop d'una vintena de restaurants de Sant Cugat l'han incorporat als seus plats. Per a Linino Jauji, comprar-ne no és només triar una varietat de tomàquet, és decidir quin paisatge i quin model de producció es vol sostenir.
11: I després, compromís per part de la ciutadania, és a dir, la ciutadania saber que quan vas a una botiga i tens al davant diferents tomàquets o diferents orígens i hi ha el mandó, entendre que el valor del mandó va molt més enllà d'un tomàquet, és un tomàquet, però és territori, és proximitat, és prevenció d'incendis, és Collserola, és casa, i jo crec que això és un valor que no té preu, evidentment, però és que, a més, estàs pagant per un producte que té una qualitat excepcional.
9: I si tot això acaba al plat, la pregunta és inevitable. Com ens hem de menjar un mandó? El cuiner Manel Guirado defensa que amb un producte així no cal complicar-se gaire.
13: D'entrada és un tomàquet, jo us diria, molt de menjar cru, diguem-ne, amanit. És molt carnós, és molt alhora suau, diguem-ne. Vull dir, és dolç, és aromàtic, però no és agressiu. Amb la qual cosa d'entrada us diria simplement amanit, amb una mica de sal, un bon oli i una mica de fabra, tallat a trossos mal tallat, o si voleu, a làmines fines estil carpaccio, com us doni la gana.
9: I si és massa madur, per tallar-lo encara pot acabar en un gazpacho o un salmorejo. En tots els casos, la pell fina que en dificulta el transport és la mateixa que permet que maduri a la planta i arribi a taula en el seu millor moment.
13: Clar, aquí l'Iñigo explicava que el handicap que té és que és un tomàquet que viatja malament, perquè en seguida, al tenir la pell molt fina, es podreix, però per mi és un valor positiu. És a dir, el fet que no pugui viatjar permet que és un tomàquet que maduri a la planta. Això sempre és molt millor que si madura fora de la planta, amb la qual cosa estem consumint un producte de proximitat, tot allò que implica, però que a més sempre serà més bo que qualsevol tomàquet de característiques similars però que vingui de molts quilòmetres, que per força segur que cullo una mica abans.
9: El 6 de setembre, el Mandó tornarà a ser protagonista a la 5a Fira i Mercat Agrícola de Collserola, a la plaça de Barcelona de Sant Cugat. Però la seva història no s'explica només en una fira. Comença amb una llavor conservada durant generacions. Continua amb més de 15 anys de proves i necessita pagesos, cuiners i consumidors per mantenir-se viva. Potser el miracle de què parlava el Pol no és tan misteriós. És un tomàquet collit al matí, que al vespre encara té gust de casa.
0: Imagina't si és fàcil i si és difícil de trobar això avui en dia. Una petita joia que surt de la terra de Collserola. Moltíssimes gràcies, Pau Vázquez, company de Cugat Mèdia, per aquest reportatge que ens ha fet venir gana i també, mira, una mica de llàgrimes als ulls perquè trobo que és entranyable, no?, un producte de l'horta que ens vincula tant a la terra. Vinga, seguim endavant. A mi em ve de gust ara, com sempre, amb aquesta hora, avui una miqueta més tard, marxar a Premià. Avui us parlem des de Premià de fotografies, de documents, d'històries que ens ajuden a entendre el passat d'aquesta població de Premià de Mar. Avui ens acostem a la feina que fa l'Arxiu Municipal i una de les persones que fa més anys que en té cura. Ara ens la presenta el Manel Ferrer de Premià Mèdia. Manel, bon dia.
14: Bon dia, com estàs? Doncs sí, una persona que en té moltíssima cura des de fa molts anys i, a més, Núria, estem gairebé porta a porta amb la ràdio, amb l'Arxiu Municipal.
0: Ostres,
14: i avui
0: veïns.
14: Havíem de fer aquesta parada. Som veïns de porta. I avui us volem presentar l'Àngels Costa, ella és l'arxivera municipal de Premià de Mar i amb ella ens repassarem una mica què fa un arxiu, què fa una arxivera i també doncs, com ha estat el seu pas dins d'aquest arxiu, perquè en uns mesos, l'Àngels, bon dia Àngels, com estàs?
15: Molt bon dia.
14: Tens previst jubilar-te, per tant, hi ha com la llum al final del camí aquest laboral, eh?
15: Sí, encara queden uns mesos, però, bueno, queda a partir un any una mica menys.
14: Escolta, anem al principi de tot. Com arribes tu a l'arxiu de Premià de Mar? Perquè ja fa molts anys aquesta relació que tens amb l'arxiu de Premià de Mar. Com va començar tot plegat?
15: Doncs és una relació que va començar l'any 2003, al febrer. Jo no havia vingut mai a Premià, només hi passava amb el tren, perquè sóc de la comarca i sabia que hi havia aquest poble. Però bé, vaig veure una convocatòria al DOC i bé, m'hi vaig presentar.
14: Molt bé. I d'aquell dia fins al dia d'avui, quina valoració en fas a totes les coses que heu fet? Perquè després en parlarem, l'arxiu ha canviat també de lloc. Però quina valoració en fas de tota aquesta trajectòria des de l'any 2003?
15: Doncs que com a arxivera podríem dir que he fet de tot. Tot el que es pot trobar un arxiver en la seva trajectòria com a professional, crec que m'ha tocat fer tot. I encara veig que encara en queda alguna cosa i estic descobrint noves maneres de fer. Però bé, crec que he passat per tot. Per tot.
14: Perquè ara molta gent ens estarà escoltant i dirà, escolta, què fa un arxiu o què fa una arxivera doncs en un lloc com aquest a Premià de Mar? Explica'ns una mica quines són les funcions o què hi pot trobar la gent a un arxiu com aquest.
15: Bé, doncs en principi l'arxivera el que fa amb un ajuntament com Premià de Mar, que té cap a 30.000 habitants ja, el que fa en principi és, com t'ho diria, gestionar els documents, tot el cicle de vida dels documents. Des de que s'ingressen a l'arxiu, en qualsevol sopar i en qualsevol format. Tots els documents que genera l'Ajuntament, tots, és a dir, els arxius administratius, van a parar a l'arxiu municipal. I aquesta és la funció principal. Diguem-ne que seria gestionar tot aquest volum, tots aquests documents que neixen, que es creen en el registre i a les oficines municipals fins que es tanquen els procediments administratius i els registres i ningú sap on van els documents, van a l'arxiu.
14: I van a l'arxiu, eh? Sí. Escolta'm, amb això que ens explicaves, i abans estàvem parlant fora de micro, teniu comptats quants arxius actualment o quants documents teniu ara mateix en aquest espai?
15: Doncs en aquest espai no sabem exactament la quantitat, però 8.000 i pico de caixes segur. N'hi caben més de 10.000. Encara ens queda una mica d'espai, Però bé, degut a les circumstàncies que ens hem trobat pel canvi d'edifici, doncs, i les noves infraestructures, doncs bé, ens hem vist obligats a deixar uns espais lliures per poder seleccionar per insuficiències d'àrees de treball, etc., i de recursos, documentació que no podem absorbir ara mateix, que necessitem espai d'emmagatzematge per poder ingressar adequadament o bé seleccionar o avaluar i tractar adequadament aquesta documentació per a ser ingressada o bé eliminada. Això és un dels problemes que tenim ara actualment, que en som plenament conscients, i des de que estem aquí a l'arxiu nou, diguem-ho així, estic parlant des del juny o juliol del 2023, estem treballant en aquesta direcció per absorbir, no?, tot aquest volum documental que la majoria, jo crec que cap, s'ha de conservar permanentment, però que ja expressament ja no vam traslladar aquí per la insuficiència d'instal·lacions. És a dir, llavors tenim aquest problema d'infraestructures, però crec que amb l'Ajuntament, nosaltres com a arxiu estem treballant en aquesta direcció, hem traslladat molta documentació que ja no s'ha ingressat físicament, sinó que ja s'ha passat a l'eliminació o se n'ha conservat una part, és a dir, fem la tria i eliminació dels documents, i per tant el mostreig dels documents que ens interessa complementar perquè l'arxiu no perdi la informació bàsica i essencial. I bé, això és el que estem fent. Encara ens queda molta cosa per fer, i tenim ara, doncs, que estem en contacte amb la secretària general, que és la meva cap, i amb la gerència, per trobar una manera més ràpida per poder buidar aquests edificis que són realment, que no toca tenir arxius, però que els hi tenim perquè no sabem on posar-los. Però, de fet, no es poden llançar així alegrement, perquè s'han d'arxivar i tractar d'acord amb la normativa que dictamina la Generalitat de Catalunya.
14: Això és importantíssim. De fet, Núria, que bé que ens vindria un àngels a la nostra vida, perquè nosaltres tenim, clar, tres calaixos a casa i tenim un enredo de papers tremendo. Imagina't aquests milers de capses que té l'Àngels aquí, no, Núria? No sé si tens alguna pregunta per l'Àngels.
0: Sí, sí, justament, se m'acudia que un dels requisits que ha de tenir un lloc així és l'espai. L'espai deu ser, clar, segons ens explicava l'Àngels, una necessitat imperiosa, però també quina és la qualitat que ha de tenir una bona arxiver o arxivera? L'ordre, Àngels, seria això?
15: Sí, clar, l'ordre, i ser molt sistemàtic i molt planificador.
0: I respectuós, i tenim una mena, amb tot això.
15: Molt, molt. Sí. És un respecte terrible, el que tenim.
0: Sí.
15: Molt, molt.
0: A mi saps
15: què passa? La documentació ens fa molt, molt de respecte, però no li tenim por,
0: Això és important.
15: No, cap ni una.
0: A mi em passa que guardo coses, guardo papers perquè li tinc... Sí, dic, no m'atreveixo a llançar-ho per si de cas, però clar, jo no tinc el segon pas, que és l'ordre. Ja que ho guardes, ordena-ho, no? En el vostre cas hi ha un protocol, a més, molt estricte, no?, que ja marca la Generalitat, un protocol.
15: Molt, molt, molt, molt. I això és difícil per nosaltres, perquè en general, les administracions, ningú hi pensa, en això. Entens? No és que no ho valorin, és que no hi pensen, la gent no hi pensa. La gent no sap que darrere un cable elèctric hi ha un expedient. Ja. I tu dius, bueno, hi ha un butlletí d'instal·lació elèctrica, entens? I dius, bueno, i aquest butlletí me'l puc llançar o no? Depèn d'on estigui col·locat, depèn de moltes coses. I tu has de saber això. Això ho dona molt experiència. Això, d'entrada, és una feina que jo no ho sé com ho faran els joves d'ara, però jo crec que ens necessiten per poder explicar-los tot aquest mamotreto que suposa el llegir els documents i saber la inversa, la directa i la passiva i la perifràstica, no? És a dir, la informació és tota la mateixa. D'aquest arxiu te'n vas a l'arxiu, per exemple, d'arquitectes, del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, no? I dius, bueno, aquí tinc els... Què faig amb els expedients d'obres? Jo els tinc que guardar, i són els projectes de llicències. Però és que ells els llencen. Entens?
14: Mm. És important això perquè jo crec que aquestes capacitats que ens expliquen avui l'Àngels, Núria, sí, els joves els hem de tenir cada cop més presents, perquè cada cop tenim pisos més petits, per tant, menys lloc per guardar coses. Per tant, les coses que guardem han de ser especialment importants, Núria.
0: Passa que també hi ha molta digitalització, eh? També es deu trobar l'Àngels amb molt de document digitalitzat, que això també ocupa espai, doncs, a... virtual, però que també sí, és molt, és el que ens passa per traspolar-ho, el que ens passa a nosaltres quan fem fotografies, que en vez de fer-ne 10, en fem 20, perquè és igual, mm, perquè allà estan i no les esborrem. Doncs amb els documents sí, digitals deu passar una mica això, no? Que hi ha molt de volum.
15: Passa el mateix, passa el mateix, i però les normes són les mateixes, val, entens? Vull dir, nosaltres ja produïm electrònicament, i digitalitzem documents, clar, que tenim autèntics aquí a l'Ajuntament, perquè són els actes de fe d'un acte administratiu o d'un fet que ha passat en el moment. I aquests documents s'han de guardar com, bueno, i són els que el secretari vol per poder certificar. D'acord? Llavors, és clar, això tu ho pots duplicar si és tan important. Clar. Per exemple, les actes municipals són la Bíblia de l'Ajuntament. Mm. Són la Bíblia, no, bueno, són sagrades. És allà on és la vida de l'Ajuntament, és tot.
14: De fet, amb això, i no podem, no se'ns pot acabar el temps sense preguntar-li a l'Àngels una mica quines són les joies a la corona d'aquest arxiu. Quins són aquests documents, em deies abans, hi ha molts, però una mica què és el que podríem destacar d'aquest arxiu?
15: Bueno, aquí som un arxiu municipal i, per tant, tenim de tot. Tenim, bàsicament, és el fons municipal, des de que es va constituir com a ajuntament el 1836 fins a l'actualitat, fins al dia d'ahir, que ens van portar coses. Uh-huh. Val? Les transferències també seran digitals i també haurem de gestionar l'arxiu digital, que amb això també hi estem ficats. Uh-huh. D'acord? Després també tenim els documents que són emblemàtics o més, però en tenim moltíssims, perquè, com hem dit, tenim documents del segle XIX, de principis del XX, tenim algunes de la postguerra, tenim documents de la transició democràtica, uh-huh, i dels últims, de l'últim, que és per mi, doncs, el més, el que seria com més reclamat, no, uh-huh, per la ciutadania, com a patrimoni. I després també tenim els documents que ens ingressa la gent del poble, perquè no perdeu de vista que l'Ajuntament promociona la protecció del patrimoni, clar, documental, i nosaltres, com a arxivers, hem de facilitar aquesta feina.
14: Doncs això és importantíssim. Se'ns acaba el temps, Àngels, però tornarem un altre dia a veure. Ja veus que la ràdio va molt ràpid i l'Obert per Vacances, doncs, ha de continuar. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquesta estona.
15: D'acord. Molt bé, tenim, gràcies, molts documents, si voleu, on podeu filmar algun.
14: Exacte, i podeu venir també a veure-ho, lògicament, amb hores concertades, però podeu venir a veure aquest arxiu, també. Núria, ja ho veu, se t'acomoden els plans per fer a Premià de Mar quan vinguis.
0: Molt bé, m'agrada perquè l'Àngels té un altre ritme del que portem tu i jo, Manel, tu i jo, sí, anem a casa d'edat, i l'Àngels és com a... Tranquil.
14: Clar,
0: clar que sí, com ha de ser.
14: Pausa, responsabilitat, i nosaltres som uns kamikazes, Núria.
0: Nosaltres ho trencaríem tot. Ara em passo un paper i el trenco. Molt bé.
14: Exacte.
0: Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Molt bon cap de setmana,
14: bé,
0: company.
14: Igualment. Adeu.
0: El que fem nosaltres ara és seguir endavant i em ve de gust una passejada per la muntanya. El podcast de muntanya avui ve especial perquè, en vez de fer-lo per sobre la muntanya, el farem sota terra, a les Coves de l'Espluga, també anomenades la Nevera de Catalunya. És un racó idíl·lic per visitar durant els mesos d'estiu, no només per la fresqueta que hi fa, sinó també per tot el que ens pot arribar a fer entendre el nostre passat. Un viatge al passat, de fet, a la prehistòria. Des de l'Espluga FM Ràdio, l'acompanya Laia Molner, ens du de la maneta per l'interior d'una de les coves del conglomerat més gran de tota Europa, les Coves de l'Espluga.
1: Avui no anem a la muntanya com a tal, sinó que anem sota de la muntanya. Estar fresquets en un lloc que per l'estiu crec que és una molt bona aposta, i ho fem molt ben acompanyats perquè és moment de conèixer tot el que amaguen les coves de l'Espluga de Francolí. Xavi Lozano, guia de l'Espluga, bon dia, Xavi.
16: Hola, què tal, Laia? Bon
1: Hola,
16: dia.
1: Comencem aquesta aventura amb tu i és una aventura fresqueta, no?, per l'estiu.
16: Sí, de fet, el que visitarem és el que està considerat, de fet, en alguns titulars, en alguns reportatges surt així, com la nevera de Catalunya, perquè en ple mes d'agost, a 33-35 graus a l'exterior, i a dins d'aquest lloc on ara entrarem, estarem a 15 graus de temperatura, amb un 90% d'humitat. Per tant, és un lloc fresquíssim.
17: Quin lloc és aquest? On estem?
16: A les coves de l'Espluga de Francolí, una de les cavitats de roca de conglomerat més llargues del món.
17: Anem a entrar, si et sembla, perquè la porta ja impressiona, és una porta de ferro gran,
16: sí,
17: pesada.
16: I tant, obrirem aquesta porta de ferro que tapa l'accés al que és una de les coves de l'Espluga. El poble té tres cavitats diferents que formen part d'un mateix sistema de coves, un sistema horitzontal, és un sistema que transcorre per la plana de la Conca de Barberà, al peu de les muntanyes de Prades, en què es forma una gran canonada subterrània, un conducte subterrani que comença als peus del barranc de Castellfollit, que està a uns 6-7 quilòmetres d'on ara ens trobem, i que arriba fins aquí, al poble de l'Espluga, en un sistema de coves que passen per sota les cases i els carrers d'aquest poble per on transcorre un riu subterrani, que va ser el que va crear aquesta gran cavitat.
17: Mm-hmm. Només entrar ja a la frescor, com dèiem, és més que notable, aquí s'està molt bé, i deies, aquest gran sistema de coves, nosaltres aquí podem veure una petita mostra que ja és molt gran, però hi ha una gran part que encara no s'ha pogut explorar.
16: No, de les coves de l'Espluga s'han explorat pràcticament 3.600 metres de galeries, totes a la zona suburbana. S'ha aconseguit recórrer un conjunt de conductes del riu subterrani, tant la part seca, per on ja no passa el riu des del final de l'última glaciació, des de l'últim canvi climàtic, fa uns 10.000 anys en què es va començar el clima actual, el clima mediterrani, el riu va deixar d'utilitzar part de les galeries, que són les que ara es poden visitar en una ruta turística convencional que es fa durant tot l'any i que permet descobrir, doncs, l'encant d'aquesta cavitat i també l'ocupació que han fet els éssers humans. Però també hi ha una gran part de les galeries que són les que encara estan ocupades pel riu subterrani, doncs que amaguen moltes sorpreses, perquè només s'han pogut explorar fins a l'altura d'un sifó, un segon sifó, que és una part de la cavitat que està per sota del nivell de l'aigua, està submergida, per tant està completament inundada, i aquesta part només es pot creuar amb equip de submarinisme.
17: Més endavant parlarem d'aquesta part que dius tu, aquàtica, no? També ho parlarem amb un altre professional, perquè aquí ens podem vindre a mullar.
16: També es pot visitar, sí.
17: Exacte, però primer de tot i ens centrem una mica en la història, no? Perquè com deies, són unes coves molt grans, molt còmodes per venir a poblar, crec jo, i això té datat de fa molts milers d'anys.
16: Sí, aquesta cavitat es va formar fa milions d'anys. Primer de tot es va formar una gran roca de conglomerat, després el riu la va perforar, i aquest riu a poc també va anar acumulant el fang i els sediments que van taponar una part d'aquesta cavitat. Els humans la van començar a utilitzar sobretot des de l'arribada de l'Homo sapiens aquí a les nostres terres. L'Homo sapiens va arribar a la península Ibèrica fa uns 40.000 anys, procedent d'Àfrica, i va començar a poblar aquest territori que estava gelat, glaçat, era l'última glaciació, el Paleolític Superior, i per tant aquí es va trobar amb uns homínids que ja hi vivien, que eren els homes del Neandertal, que probablement van passar per aquestes coves, però ells aquí no hi van deixar evidències, perquè aquestes coves estaven completament plenes d'aigua. On som ara nosaltres, Laia, era un riu subterrani de banda a banda i, per tant, era una cova no habitable. Però amb l'última glaciació el riu va anar perdent cabal i els Homo sapiens ja sí que van trobar lloc per habitar en aquestes coves, principalment per refugiar-se, però aquest no és l'ús més important que es va fer d'aquesta cavitat durant la prehistòria.
17: Mm-hmm. I quin és l'ús més important?
16: Doncs principalment és l'ús com a lloc de culte, com a santuari, com un espai sagrat, que ho va ser durant pràcticament 35.000 anys. I aquesta és la gran meravella d'aquest conjunt de coves, perquè han estat considerades un espai sagrat durant pràcticament tota la prehistòria, pels Homo sapiens, fins a l'arribada dels ibers. Per tant, estem parlant d'uns quants milers d'anys d'usos pràcticament continuats d'aquestes coves, com un lloc on s'hi celebraven diferents tipologies de rituals. Aquests eren els primers coneixements que es tenien des de les primeres excavacions d'aquesta cova, però ara fa 6 anys es va fer el més gran descobriment, que va deixar clar que aquesta cavitat ja era un lloc sagrat des de l'arribada de l'Homo sapiens. Des de fa almenys 37.000 anys, que és la data en què s'ha pogut doncs, datar el conjunt de gravats paleolítics més antics que es van descobrir aquí en aquesta cova l'any 2019.
17: Va ser un moment històric descobrir aquests gravats, gravats a més que estan datats com molt importants per ser gravat en si.
16: Sí, estem parlant d'un conjunt de gravats de diferents mil·lennis, la majoria pertanyen a l'època del Magdalenià o al premagdalenià, és a dir, fa uns 10.000, 15.000, 20.000 anys, i estem parlant d'un conjunt de dibuixos, la majoria abstractes, també alguns animals, i dibuixos molt antics que es van gravar en aquestes parets, com us he dit, fins fa doncs, 37.000 anys. Per tant, estem parlant de la mostra d'art més antiga localitzada a Catalunya i també doncs, el que es coneix com la província paleolítica mediterrània, tot el llevant de la península ibèrica. És peculiar perquè aquí no hi ha pintures, tots són gravats i amb una única finalitat. Escrivien aquests detalls simbòlics, aquests dibuixos dirigits a la divinitat, a la Mare Terra, i els escrivien en un lloc on no calia que hi accedís ningú.
17: Mm-hmm. És, per desgràcia, un conjunt que encara no podem veure, que esperem no, que en un futur proper pugui estar de cara al públic, però està en una zona complicada. Xavier, moltes gràcies per tot això. Et deixarem de la mà, agafarem de la mà l'Arnau per mullar-nos una mica. Moltes gràcies.
16: Cap dins a l'aigua, doncs. Que vagi bé, gràcies a vosaltres.
17: Doncs ara seguim amb l'Arnau Bosch, responsable de Gorka Ventura, per mullar-nos una mica els peus, però hem de fer una mica un pas enrere perquè ens hem de preparar. Bon dia, Arnau.
18: Bon dia, què tal?
17: Ens hem de preparar, no per anar...

0: ho pot fer tothom, primer de tot?
1: Sí, a veure, realment no està recomanat per gent amb claustrofòbia, vale? Ja que la part aquesta de la cova, de la Ruta Aventura, és més estreta que la part del museu, i normalment ho recomanem a partir dels 7-8 anys.
0: Mm-hmm. Tenim un primer tram, només començar, que és el que ens imaginem quan anem, no, a fer aquest tipus d'activitat.
1: Sí, exacte.
0: Molt estret.
1: Exacte. Només començar ja veiem que la cova cada cop es fa més estreta, fins a arribar a un pas de gatera, que són més o menys uns 30 metres, en els quals l'alçada màxima és d'un metre 15 a metre 20.
0: Però després la cosa canvia, vull dir, s'obre la cova de nou.
1: Correcte, un cop arribem al curs aquàtic, a partir d'aquí ja pràcticament podem anar de peu en tot moment i trobem que la cova és bastant més ampla.
0: Que som dins, tanquem els frontals i què?
1: No veiem res,
0: res,
1: absolutament res. Justament és una cosa que fem nosaltres dintre, que és el fet de descobrir la foscor absoluta. És a dir, estem durant un minutet aproximadament que tanquem tots els llums i llavors vivim una miqueta l'experiència d'estar dintre una cova i escoltar doncs, el seu moviment.
0: Doncs Arnau, moltes gràcies. Ara sortirem, ens secarem una mica, però ja ben refrescats.
1: I tant, ara s'agraeix.
0: I ara hem sortit fora, però hem tornat a entrar perquè tornem a estar molt fresquets amb una altra cova molt petiteta que justament és on es fa un dels tallers, que és el taller de prehistòria. Ho fem acompanyats de la Chantal Puig, membre de Drac Actiu, encarregats dels tallers. Bon dia, Chantal.
2: Hola, bon dia, Laia.
0: Bon dia, aquí també s'està molt bé ara per l'estiu. Quins són els tallers que feu?
2: Doncs mira, aquí a la cova s'ofereixen normalment dos tallers. Un és el taller que diem de prehistòria, que és el que fem en aquesta cova, la cova del Castell, que és un taller en el que expliquem una miqueta com es vivia durant el neolític i el paleolític. Aleshores es fa una cabana paleolítica amb uns pals i unes pells, que es fa, aquesta part és la que es fa fora, i aquí dintre doncs, ensenyem als nens el tema de la il·luminació, com s'utilitzava el foc a dins de les coves, i aleshores parlem del que tenim aquí, a Muntanyes de Prades i a les coves de l'Espluga en concret, que és el tema de l'art. Fan una lloseta de pedra que per una banda fan una pintura com les que tenim aquí a Muntanyes de Prades i per l'altra banda fan un gravat com els que tenim aquí a les coves.
0: I en teniu un altre taller.
2: Sí, després hi ha el taller d'excavació arqueològica, que és el que es fa a les cabanes que hi ha a la sortida de la visita, els que heu vist abans a la recepció, com si diguéssim, i en una d'aquelles cabanes, la més gran de totes, hi ha un jaciment simulat. O sigui, no és un jaciment arqueològic de veritat, però sí que hi ha una zona preparada on hi ha objectes enterrats, i aleshores el que fem és explicar la feina dels arqueòlegs i les arqueòlogues, i aleshores els nens el que fan és, per grups, doncs intentar desenterrar enterrar restes que puguin haver-hi allí enterrades.
0: I Chantal, per acabar, hi ha alguna anècdota que recordis, algun moment així especial en aquests tallers?
2: Bueno, anècdotes n'hi ha moltíssimes, pensa que fa 20 anys que fem aquests tallers, o sigui, en tenim moltes, però bueno, així com a part curiosa, a la part de l'art d'aquí de la prehistòria, potser et diria el que més em va sorprendre una vegada va ser un nen que a la part de la pintura va pintar tota la llosa, i quan li vaig preguntar què representava, doncs em va dir que era la cova, a dins, la cova, que no es veu res i està tot fosc. Em va semblar molt graciós.
0: Chantal, moltíssimes gràcies. Acabem amb tu tota aquesta ruta que hem passat per tot tipus de fases, no? Dins de les coves i recomanant totes aquestes activitats ara a l'estiu també són una molt bona opció.
2: Sí, perquè més aquí dins és com dius tu, estem fresquets i la calor de fora s'aguanta molt millor.
0: Moltes gràcies.
2: A vosaltres.

Nosaltres el que fem és agrair moltíssim als companys de l'Espluga, de Ràdio L'Espluga, per aquest reportatge que ens ha dut no a dalt de la muntanya, sinó per dintre la muntanya a visitar un dels llocs més espectaculars, fresquets i, en fi, amb més història que tenim aquí a prop del territori, les Coves de l'Espluga. Vinga, va, que després d'aquesta passejadeta, d'aquesta proposta de pla pel cap de setmana, el que fem és buscar-ne d'altres i arriba l'agenda d'activitats.

0: Activitats per un cap de setmana intenset. És 15 d'agost, recordo. Moltes poblacions estan de festa major, no podem passar per totes, però mira, ens en fa una selecció la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia,
0: Núria.
1: Vinga,
0: ho hem reduït a 3, això et deu haver costat, eh?
1: Sí. Dia, vull dir, avui només he portat una festa major. La setmana que ve ja sí que venim plens.
0: Vinga, tu mateixa. Escolta, comencem parlant de màgia, d'un festival de màgia relativament jove, tercera edició del Creixell Màgic.

0: Sí, tenim el caixell màgic aquí a Caixell, com bé deies, que avui i fins aquest diumenge 16 se celebra aquest festival, que és internacional i que és un punt de trobada pels amants de la màgia, amb propostes que hi ha espectacles, com per exemple el campió mundial de mentalisme Javier Botia, que fa un espectacle, també tallers pels més petits i un mercat amb material del món màgic per comprar-hi cartes, el típic set de màgia borràs que dic jo.
1: Oh, això mola molt, que vagi acompanyat del festival d'un mercat per comprar, perquè sí que hi ha botigues especialitzades, però normalment a les nostres poblacions no n'hi ha, ja te n'has de desplaçar a Barcelona i així.
0: Sí, jo quan ho vaig veure vaig dir, ostres, mira, que xulo que a la gent que li agrada podrà anar a renovar les seves cartes i les seves coses sense moure's gaire lluny. I bé, clar, el mercat i els tallers són gratuïts, mentre que els espectacles, doncs hi ha alguns que són de pagament i alguns que són gratuïts.
1: Molt bé, doncs això passarà a Creixell, tercera edició del Creixell Màgic, des d'avui divendres i fins a aquest diumenge, un cap de setmana intenset. I música, molta música.
0: Sí, tenim... Només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al bar. Aquests són Ginestar, els germans Serrasoles.
1: Es nota, de seguida que els sents ja dius Ginestar.
0: Correcte.
1: Donant una marca
0: doncs,
1: molt clara.
0: Aquests germans són els encarregats de donar el concert de Festa Major de Badalona, que d'avui fins diumenge se celebra coincidint amb la festivitat de l'Assumpció de la Mare de Déu i Sant Roc, que són els copatrons de la ciutat. I bé, doncs, Ginestar va presentar el seu nou àlbum i això serà demà a 12:15 de la nit al passeig de la Rambla. A part del concert de Ginestar, doncs, hi ha altres activitats com una catifa de flors dintre de l'església, menjars populars habituals, cercaviles, matinades... Una miqueta el que s'ha parlat aquest dematí a les primeres hores.
1: Sí. Doncs Badalona, que també està de festa major, l'Assumpció d'elles i Sant Roc també, eh?
0: Sí, vull dir, que tots som una miqueta iguals i diferents al mateix temps.
1: Bé, 15 d'agost.
0: Ja. És el que té,
1: és el que té 15 d'agost. Ginestar, que seran protagonistes d'aquesta festa major de Badalona, plena d'actes. I ara, per canviar de tipus de música, jazz. Lídia, em portes molta música avui, eh? Això mola molt. Està molt xulo.
0: Per donar-li una miqueta
1: de color.
0: De exacte. Doncs bé, sí, a tots els diumenges d'agost, fins al 23, que serà la setmana vinent, Olot té un cicle de concerts i hem volgut destacar el d'aquest diumenge a 6:45 de la tarda, que és precisament un concert de jazz del Punx Trio i Samuel Marte. Punx Trio és un trio, com diu el propi nom, d'artistes que toquen un jazz molt concret que es diu jazz manouche, que és un jazz que la traducció seria jazz gitano, és una cosa així
1: qual,
0: com a...
1: Sí, així. Tal qual, sí.
0: I també hi ha Samuel Marce, que és un trombonista de França. I bé, és un format que el trio habitual se li afegeix a aquest trombonista per portar doncs, aquest tipus de jazz i també un altre tipus de jazz que es diu hard bop. Jo
1: aquest ja sí que no el controlo.
0: Desconeguda. Jo no sabia que hi havia subgèneres dintre del jazz, però bueno, desconeixement meu, no passa res, sóc bastant inculta en aquest sentit.
1: Bueno, però això fem el programa.
0: Per això
1: l'agenda i tot el programa, que jo estic descobrint un munt de coses xules també.
0: Doncs això, i el concert es farà al Parc Nou de la capital de la Garrotxa, d'Olot.
1: Que xulo, doncs un parc fantàstic, el Parc d'Olot, estic veient imatges i és una meravella. Jo crec que la tardor fins i tot ha de guanyar molt més, però bé, de moment tenim el que tenim aquest diumenge a 6:45, el concert de jazz amb Punx Trio i aquest músic també francès. Moltes gràcies, Lídia. Acabem així amb tu. Moltes gràcies.
0: Bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. Doncs jo crec que queda explicat, que no fem el programa per vosaltres, amb tots els respectes el fem. 70 ràdios de Catalunya fem el programa per nosaltres, per aprendre una mica les unes de les altres i saber tot el que passa a tot Catalunya. Jo estic adonant que he de viatjar molt quan acabem programa, quan acabem temporada, me faré un fart de viatjar i conèixer totes les emissores amb qui hem estat contactant aquests dies. I segur que passo per Cardedeu. Aina, vindré. Vinc a veure-us, eh?
2: Si us plau, Núria, aquí t'esperarem, eh?
1: O baixeu vosaltres també a Tarragona.
2: També, també.
1: Això és un momentet, que feu la bici i cap aquí. Aina, ens queda res, un parell de minuts. No sé si tenim algun altre comentari sobre gazpacho o salmorejo, que és el tema del dia.
2: Sí, via Instagram, la Pilar i la Núria ens han dit que gazpacho, sense cap mena de dubte.
1: Guanya, guanya el gazpacho.
2: Sí, i després tenim un últim missatge que és especial i ara us explicaré per què. Anem a escoltar-lo, és l'Estela.
3: Molt bon dia, Obert, per vacances. Doncs, entre aquestes dues grans opcions, jo escolliria el salmorejo, però un salmorejo molt especial, que és el que fa la meva sogra. És un plat que no pot faltar a l'estiu i per mi, sincerament, me'l podria menjar durant tot l'any. Vull dir, soc addicta al salmorejo.
2: Tenim varietat.
1: Tupers, aquests tupers, que ja esteu tardant en fer-nos arribar. Que rolin
2: sí, els tupers. Sí, sí.
1: Ja està.
2: I Núria, per què deia que aquesta última nota era especial? Doncs mireu, es tracta de l'Estela i és la persona que estarà a Cardedeu la setmana vinent, Anna. Perquè jo avui ja tanco per vacances.
1: És veritat, Aina, sí, m'ho han xivat i no n'he sigut conscient. Sí, sí, sí. Aina, ja no et tornarem a recuperar?
2: No, però seguiré ben atenta al programa. Vinga. Des de l'altra banda de la finestra, diguéssim.
1: Molt bé.
2: I l'Estela ho farà superbé també.
1: Doncs vinga, Aina Barbany, moltíssimes gràcies, companya de Cardedeu Ràdio Televisió, que aquests dies has estat amb nosaltres proposant-nos temes del dia. Fes-ho a l'altre, fes-ho al revés. Ara envia'ns tu comentaris i àudios,
2: d'acord? Exacte.
1: Vale?
2: Jo us enviaré àudios i seguiré ben atenta. Gràcies a vosaltres, a tot l'equip.
1: Molt bé.
2: I una abraçada molt forta a tots els oients també.
1: Una abraçada, Aina. Moltíssimes gràcies. I dilluns connectem amb l'Estela i amb més temes del dia i amb més propostes i més continguts. 3 minutets i seran les 11. Passeu molt bon cap de setmana.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. Identificats a Catalunya tres contactes estrets d'un cas d'antivirus dels Andes que s'ha trobat a Galícia, un d'ells a Badalona i els altres dos a Barcelona. El Departament de Salut apunta que es troben asimptomàtiques i en aïllament domiciliari preventiu després que els tests PCR amb mostres de sang i orina analitzades pel Centre Nacional de Microbiologia hagin donat negatiu. A més d'aquests tres casos, també s'està fent seguiment de quatre contactes més, tots ells sense símptomes i amb analítiques negatives. El pacient de Galícia amb antivirus és un jove que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i a Madrid abans d'arribar a França, on va presentar sintomatologia i es va desplaçar a terres gallegues. Les darreres proves, el 7 d'agost, han estat negatives i ja no té capacitat de transmissió. Des de Salut remarquen que el risc de contagi d'antivirus per a la població en general és extremadament baix. I el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 22 consultes a la Regió Metropolitana Nord en relació amb l'eclipsi d'aquest dimecres. En el conjunt de Catalunya, 109 persones han estat ateses per incidents relacionats amb el fenomen astronòmic. Entre elles, 10 persones van requerir la mobilització d'ambulàncies, 6 van ser traslladades a centres sanitaris, dels quals una han estat crítica amb traumatisme, una han estat greu, 3 han estat menys greu i una han estat lleu. La resta van ser atesos de forma telefònica. Del total de consultes, 37 van ser per afectacions oftalmològiques. I tot a punt per a l'inici de la Festa Major d'estiu, que arrenca aquesta tarda a partir de les 6 amb el repic de vigília a l'església de Santa Maria la Cita. Tindrà activitats per tots els gustos, com el tradicional castell de focs, concerts com els d'aquesta nit del grup Mala Vida, també dinars populars i, com a novetat, una baixada d'andròmines flotants a la platja del pont de Botifarreta. Els actes comencen avui amb el repic de campanes i a partir de les 8 del vespre la tronada a la plaça de la Vila, el Vall de la Plaça i la cercavila de vigília. La nit, a partir de les 10, el castell de focs il·luminarà el cel de Badalona i tot seguit el grup Mala Vida oferirà un concert al passeig de la Rambla. Els actes d'avui a la plaça de la Vila no comptaran amb el pregó per tercer any consecutiu, una qüestió que la Comissió de Festes de Badalona critica. Precisament, la comissió també tindrà una sèrie d'actes preparats per aquest cap de setmana. La principal novetat, una cursa d'andròmines. Les inscripcions han superat totes les expectatives. Escoltem la Marc Casas, membre de la Comissió de Festes.
4: Sempre el primer any pensàvem que no hi hauria massa gent, però tenim 20 andròmines apuntades, que són una barbaritat de gent.
5: Volíem aprofitar i fer alguna cosa que s'escapés del mag com festiu, de festa, nocturn. I llavors vam pensar com de fer altres activitats. Vam pensar de fer una baixada d'andròmines normal, com al carrer, que ens feia patir una miqueta, com que pogués haver-hi accidents i de més. I, bueno, sent a Badalona tenim el mar aquí mateix, doncs vam pensar que seria xulíssim.
3: I en esports, el Badalona s'enfrontarà demà dissabte a les 7 de la tarda contra l'Espanyol B en un partit amistós. Fa prop de 3 setmanes que els escapulats han començat la pretemporada i l'equip ja ha anat agafant rodatge. L'enfrontament contra el rival de categoria superior servirà per anar ajustant les noves dinàmiques. A menys d'un mes del començament de la Lliga, el Badalona segueix disputant amistosos per arribar el més rodat possible a l'inici de la competició. El conjunt badaloní s'ha entrenat a Bufalà per posar-se a to de cara al partit que demà jugarà contra l'Espanyol B, equip de segona federació. En l'entrenament, els jugadors han realitzat exercicis per millorar les jugades en atac i defensa i després han practicat la pres, provant-ho a prova en situacions de partit. Al marge del grup s'ha entrenat Enric Iglesias, que ha realitzat exercicis sense pilota.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: El millor del Badalona matí.
8: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
7: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona matí, edició d'estiu.
0: I estàvem escoltant fa un moment el president de la Generalitat, Salvador Illa, responent d'aquesta manera al líder de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, en un debat sobre immigració. Posava com a exemple d'integració a qui avui és el nostre convidat al Mirador, l'Ahmed Mansour. Ell va arribar a Catalunya després d'un procés migratori molt complicat, travessant diversos països africans. Ara ens ho explicarà, també en parlarem. I va estudiar 2 anys a l'Institut Barres i Ones de Badalona. Per tant, coneix la ciutat i el territori. El seu somni era poder estudiar com ho fan els blancs. Ahmed, què tal? Molt bon dia.
9: Molt bon dia, Núria.
0: Escoltàvem Salvador Illa, et va rebre el mateix president de la Generalitat. Què et va dir i de què vau parlar en aquell moment? Com ho recordes?
9: Jo recordo aquell moment com a únic i és un moment que el president em va donar un encoratge i no, el motiu per continuar el fet de que m'agradava estudiar, llavors, clar, va ser un moment tu a tu on ell m'explicava, no?, certes situacions i jo també explicava les meves i era una animació i també fer-me saber que podrà inspirar altres persones amb la que he aconsegut.
0: Doncs amb aquest exemple, amb aquesta inspiració, no?, que deia el mateix Mansour i també el president, nosaltres arrenquem avui al Mirador, però ja sabeu que aquest espai sempre ens agrada acompanyar-lo de música que inspira en certa manera, que agrada o que ens diu alguna cosa dels nostres convidats, i avui l'Ahmed ens proposava aquest tema. Pelele.

0: és un tema de Morat, no? No sé si hem de la Fuente en aquest cas. Molt inspirat també com a música d'extra radi, no? Per què aquest tema?
1: Perquè quan estàvem al centre i quan jo estudiava, diguem-ne, no, la llengua castellana i catalana...
0: Al centre de tutelats?
1: Sí, al centre de menors. Clar, sempre, no, estava rellent de persones que tot eren menors. Llavors, clar, escoltàvem aquesta música i per mi estudiava les lletres, no, per poder millorar com parlo l'idioma, no, tot això. Llavors, clar, per mi estudiava les lletres d'algunes cançons i llavors aquesta és la que em vaig quedar. I a més també és una música que jo com a coordinador d'un espai de persones amb discapacitat, cada vegada que ficava aquesta música se recordava els nens de mi i llavors clar, per mi era important, no?
0: Perquè t'associaven, no, amb aquesta cançó. Fa 8 anys que ets a Catalunya, és així, 8 anys?
1: Sí.
0: Vas marxar de casa de Ghana per estudiar, dius.
1: Sí.
0: Explica'ns com era el teu dia a dia a Ghana, no? D'on ets de Ghana? Ghana és un país molt gran, no?
1: Sí, jo soc d'un poble de Ghana que es diu Kumasi, i dintre d'aquest poble, doncs, el nostre dia a dia era, doncs, aixecar-se al matí, entre setmana, vas a l'escola, i per la tarda fas futbol amb amics i tal, per la nit dutxes i normal, no? I clar, arribava un moment que econòmicament els meus pares no podien pagar els meus estudis a Ghana i no podrà entrar a l'escola per poder estudiar, perquè allí pagues uns diners per poder estudiar durant un semestre. Llavors, clar, arribava un moment que la meva família no podia pagar i això em va fer fora de l'escola. I arrel d'això, doncs, veia com que els meus germans també estaven a casa i no fèiem res. Llavors, clar, vaig sortir de casa per poder, doncs, intentar ajudar els meus pares perquè els meus germans, almenys, que puguin estudiar.
0: Era difícil estudiar, Ghana, dius, per les condicions econòmiques també de la família. I buscar una feina, també?
1: Sí, buscar una feina també és molt difícil. I llavors, clar, són feines, això de netejar cotxes, ajudar les persones a pujar les seves maletes als camions i coses així.
0: Clar, feines, diguéssim, de poc valor afegit, no? I tu aspiraves, doncs, a aquesta formació. Jo abans deia, volies estudiar com ho fan els blancs. És així? Com pensaves que estudiem els blancs?
1: Sí, perquè quan érem petit, sempre, no?, cada estiu venia gent de fora que ens venien, ens impactaven amb uns cursos perquè feien voluntariat i tal. Però, clar, mai havíem imaginat, no?, perquè sempre venien amb una intel·ligència, amb uns instruments digitals i coses així que de fet no ho teníem a casa ni a l'escola. Llavors, clar, per mi era com que aquestes persones...
0: Amb tauletes, amb ordinadors, no?
1: Sí, aquestes persones són intel·ligents que nosaltres, sí, sí.
0: I com ha estat la teva experiència una mica? Com arribes a Catalunya a través de, doncs, d'un procés que abans ja deia que complicat, travessant molts països, no? Com va ser la teva sortida? O com és, com són les possibilitats de sortida d'una persona com tu a Ghana cap a Europa?
1: Sí, bueno, amb 16 anys, arrel d'amics que vaig trobar al capital de Ghana, que em van explicar la situació de que, mira, aquí al carrer no tens més possibilitat. Però si marxéssim un dia a Europa, podràs aconseguir el teu somni. Però clar, Europa no es defineix per Espanya ni per res. Em van dir Europa i jo geogràficament no ho tenia molt clar.
0: A on d'Europa?
1: A on d'Europa. Llavors m'ho explicaven com si fos un trajecte molt curt, sense saber que em va costar dues vegades, no?, a poder sobreviure a aquesta situació. Llavors va ser travessar Ghana...
0: A peu, parlem de peu.
1: En bus. Puges en bus des del capital i vas al nord de Ghana i creuràs la frontera del nord de Ghana cap a Burkina Faso. Llavors a Burkina Faso, per poder creure algunes fronteres, has de pagar a altres persones per poder continuar el viatge. Llavors, clar, jo vaig quedar-me com 3 mesos a Burkina Faso perquè no tenia els recursos suficients per poder pagar el viatge.
0: Aquestes persones són màfies?
1: Sí.
0: Que es dediquen també a aquesta recaptació de
1: diners? Sí, perquè fan
0: diners,
1: tràfic de persones i et fan arribar el destí que vols anar, no? Llavors, clar, jo a mi m'han ensenyat que quan tens el diner, doncs contacta amb aquesta persona i ell te farà no sé què. I llavors em van fer com una documentació per creure les fronteres. Però,
0: i mentrestant busca feines per aconseguir aquests diners,
1: sí,
0: entenc.
1: Sí, sí, treballava a Burkina Faso fent el mateix. Tu omples, doncs, sacs de cebes, de tobacs i coses així i dorms a la mateixa estació per poder, doncs, sobreviure, no?, i establir per poder pagar aquesta gent.
0: De Burkina Faso,
1: A Mali. I des de Mali, doncs, a Algèria. Algèria, doncs, em va costar la meva vida.
0: En quin sentit?
1: A punt de morir. Estava, diguem-ne, en coma. Una família em va acollir pel carrer.
0: Al desert?
1: No, no, a la ciutat, a l'Algers. Estava allà una cantó del carrer i estava ja inconscient, diguem-ne, no? Uh-huh. I aquesta, jo vaig aixecar-me, que estava dintre d'un hospital que m'havia fet una operació perquè tenia apendicitis.
0: Apendicitis.
1: Sí.
0: Tot aquest periple que dura?
1: Va durar
0: fins arribar a Algèria.
1: Fins arribar a Algèria ja va ser com uns 6 mesos.
0: 6 mesos. Mm. I tens contacte durant aquest temps amb la teva família?
1: No. Va ser un viatge sense avisar.
0: Sense avisar. Vas sí. marxar sense acomiadar-te.
1: Sí. Sí, vaig ja...
0: Perquè tenies por que et diguessin que no marxessis.
1: Sí, perquè ja estava al capital, la meva mare no l'agradava, uh-huh. que tan petit que estàs allà, ja, tot i que ja no em podia donar, doncs tampoc l'agradava que jo estic fora.
0: Ets l'únic dels teus germans que ha marxat?
1: Sí.
0: Ets el gran?
1: No, sóc el tercer, sí.
0: El tercer, l'aventurer.
1: Sí.
0: No? Deuen pensar. I d'Algèria, com arribes fins a Espanya?
1: L'Algèria, doncs aquesta família em van ajudar, i em van ajudar a travessar a la frontera de Marroc per poder entrar. Llavors jo estava a Fas. Des de Fas és quan estava treballant en un forner, com és això, del, uh-huh. de
0: un, en un obrador,
1: sí,
0: no? De...
1: que intentava ajudar, i llavors em pagaven uns diners. Llavors amb aquests diners la família em deia que he d'estalviar i que algun dia aquesta persona m'ajudaria a creure el mar Mediterrani.
0: En pastera.
1: Sí, en pastera. Però realment no sabia
0: les què condicions.
1: Vol dir creure el mar Mediterrani. Fins al dia que estava ahí a punt de pujar a la pastera i no tenia
0: saps
1: ni
0: 5
1: minuts. No, no sabia nedar ni res. I no tenia ni 5 minuts per pensar si ho faig o no, perquè estava fugint de la policia. I al mateix moment és com que si puges o no puges. Fugint de la policia, perquè si t'arresten, doncs et tornen cap a gana. Uh-huh. I clar, en 5 minuts he de decidir. Llavors vaig pujar sense saber realment la situació, no? Uh-huh. Que... I amb la pastera, doncs, vam arribar a algunes platges de Les Palmes. Uh-huh. I doncs, a Les Palmes, el típic era, doncs, corre per la teva vida, perquè si t'agafen aquí ja et tornen un altre cop.
0: Et tornen a deportar.
1: Llavors sempre ha segut al port de deportació. Uh-huh. I doncs a Les Palmes és quan vaig acudir a una mesquita buscant ajuda, no?, per menjar, per dinar, per fer tot, uh-huh. per netejar-me una mica. I llavors a la mesquita és quan em van intentar explicar que si ets menor, tens una protecció legal que podràs estar dintre del país durant un temps, aconseguir el teu somni i poder fer el que t'has de fer. Però, clar, has de justificar que ets menor...
0: Amb tu tenies passaport. 16.
1: Sí.
0: I no tenies documentació.
1: No tenia el passaport ni res.
0: I com ho vas aconseguir?
1: Llavors, clar, van trucar a l'ambaixada de Ghana per poder fer-me el passaport. Mm. I llavors l'ambaixada de Ghana va dir que arribaran un dia a Almeria per fer els passaports als nens i nenes que estan allí a Almeria sense passaport. Llavors, clar... No sabia que no estava dintre d'Espanya encara, sinó que em van dir que he d'agafar un avió per poder venir allí, però clar, sense el passaport i la residència no podia. Llavors vaig poder agafar un ferri amb una documentació en fals i per creure, per pujar
0: a
1: la ferri.
0: Per arribar a Almeria.
1: Sí, Almeria.
0: Mm-hmm. I després allà imagino que aquesta redistribució que es va anar fent pel territori espanyol, no?, de
1: sí.
0: menors no tutelats...
1: No, a Almeria no em van fer el passaport al moment. Va trigar bastant, com 3 mesos, uh-huh. i tampoc m'arribava. Llavors feia la meva vida a aquest poble que es diu Roquetes de Mar. Era recollir frutes, treballava, dormia al carrer, era estiu, estava tranquil, però clar, estava amb unes ganes de rebre el meu passaport, però no arribava mai. Llavors un dia un nen em va dir que, ei, a Barcelona hi ha més cursos, si vaig podràs estar a un centre menor perquè aquí no hi ha res. I el fet que ell m'ho explicava, perquè ell ha estat un centre de menors, uh-huh. i ha aconseguit el seu passaport i avui treballa.
0: I llavors, això et va portar cap a Barcelona.
1: Sí, ell m'ho va explicar que he d'agafar un bus per venir cap a Barcelona.
0: Molt bé. Aquí a Barcelona sí que vas poder entrar en un centre de menors i estudiar com estudiem els blancs.
1: Sí.
0: Què dius tu? Només una pregunta, perquè molta gent dirà, i per què tot aquest periple, no? Vull dir, és impossible sortir de Ghana amb un visat?
1: Sí, és molt difícil. És molt difícil. Fins avui, doncs, amb els meus germans ja és molt difícil portar-los aquí.
0: Molt bé. Com va ser el dia que et plantes en un centre menor, que tens un àpat, que tens un llit i que tens un centre d'estudis, com és el Barres i Ones a Badalona, on anar a estudiar i on formar-te, no?
1: Sí, és a dir, el primer dia, al centre de menors, la vida em va tornar a somriure i vaig estar en una part calent, com has dit, i amb amics o persones que trobava que estaven en la mateixa situació, que també han fet els seus viatges, i llavors, clar, cadascú tenia la seva pròpia història, no? I per mi va ser també el primer moment de poder trucar a la meva família des del centre a explicar que el meu està viu, perquè ja ha fet ja 8 mesos, un any i mig, sense contacte, no? Llavors, clar, va ser un moment molt, per mi, molt complicada, i psicològicament, me recordo aquell moment, doncs, clar, la meva mare, que no vam poder ni conversar, sí, perquè estava plorant, perquè no sabia que sí que sóc jo de veritat, no? Llavors havia una...
0: No sabia que eres viu.
1: Sí.
0: No, ni tan
1: perquè sols. M'ho explicava que m'havia fet el funeral, de que hagués mort.
0: I havien fet un funeral.
1: Sí. I llavors, clar, per mi era com que no, mama, encara estic aquí, i ara sí que està en un centre on puc fer la meva vida.
0: Què et diuen ara els teus pares? D'això han passat, què, 3 anys, aproximadament?
1: No, va passar ja un any i mig, quan estava allà en el centre, és quan va fer la primera trucada. La primera trucada no va sortir res, estàvem plorant tot, i a la segona és quan em van explicar que... li van explicar que ja estic aquí, ja estic en un centre, que tot
0: que
1: està bé.
0: Que estàs estudiant.
1: Sí, que començaré a estudiar, perquè encara no havia començat. Llavors, clar, la meva educadora en aquell moment, que és la que m'acompanyava, que es diu l'Irene Tobar, va fer un pla d'estudis. I el pla d'estudis, perquè ella sabia la meva història, que jo volia estudiar. Mm-hmm. I el pla d'estudis, doncs, primer, necessitas l'idioma, que és el castellà i català, per poder entrar en un curs formal, com a PFI o com a un grau mig.
0: Tens un català perfecte.
1: Sí, ha sigut àngel de feina. Sí, al començament va estar difícil perquè sempre pensava en anglès i però després, quan ella em deia, no, has de canviar el xip, has de sempre pensar en català i
0: ara ho fas.
1: Sí. Mm-hmm. Oh. I de fet, doncs, ella amb el pla d'estudis vaig començar a estudiar la llengua catalana i castellà des de zero, mm-hmm, amb famílies que m'acompanyaven, m'ensenyaven lletres des del centre, i després amb el consorci. I 8 mesos després és quan li va dir que a Irene he d'apuntar a fer un curs que poder treure un títol de la llengua per poder entrar a fer un PFI.
0: Uh-huh. I quin PFI vas fer?
1: Vaig fer un PFI d'informàtica.
0: Informàtica.
1: Sí.
0: I ara estàs treballant?
1: Com a informàtica.
0: A on?
1: A una empresa americà que es diu NSR. I llavors a NSR és una empresa que dona serveis a, diguem-ne, a món de retail, per exemple, no? Jo ara estic al compte de Bonpreu. Uh-huh. Llavors a Bonpreu li donem suport a les eines que dona a NSR.
0: I continues formant-te?
1: Sí.
0: Sí? En quin àmbit?
1: Ara estic
0: en informàtica, també?
1: Sí, ara estic cursant l'enginyeria informàtica a la UOC i ho compagino amb la feina.
0: Una carrera universitària,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Qui t'ho hagués dit quan estaves al poble de Gana? T'ho haguessis cregut?
1: No.
0: No?
1: No.
0: I
1: no,
0: la família
1: no.
0: Què et diu ara?
1: Jo crec que la meva mare està molt orgullosa que tot la que ella lluitava perquè podem estudiar, avui he pogut fer, tot la que m'ha costat moltíssim, he pogut fer i està molt contenta de que he pogut fer alguna cosa que ella somniava, no?
0: Uh-huh. Sí. Els teus germans et veuen com a referent? Els agradaria venir a Europa, també?
1: Sí. De fet, quan jo veia la importància de tornar a estar a una aula...
0: Però tu vols que vinguin els teus germans com
1: sí.
0: Vas venir tu?
1: No. A ningú.
0: Perquè t'ha jugat la vida.
1: Ningú d'Àfrica o ningú de qualsevol país que ha de tornar a fer aquest viatge que he fet, ningú. Això no és recomanable per res. I per això l'he explicat sempre als meus germans que... l'única eina que li podran tornar la dignitat i fer-li possible venir aquí és a estudiar. I si estudien, podran doncs, optar per unes beques o per estudis per poder venir aquí.
0: O sigui, tu ara estàs ajudant econòmicament als teus germans perquè puguin estudiar allà?
1: Sí, de fet, el meu germà petit ha acabat la carrera, ha fet un grau de ciències ambientals a Ghana I jo crec que no tenim cap motiu per fer aquest viatge que he fet.
0: Molt bé. Els ensenyes català?
1: Ara estic intentant, doncs, establir llaços entre Catalunya i Ghana perquè, doncs, aquestes oportunitats també arribin als joves com jo.
0: A través d'alguna ONG?
1: Sí, a través d'una ONG que estem creant actualment, sí.
0: Molt bé. Doncs ha estat un plaer conèixer-te, Ahmed. Espero que continuïs. No sé si tens pensat tornar a Ghana, si has pogut tornar a Ghana després
1: sí,
0: de la teva...
1: Sí, 6 anys després vaig tornar a Ghana.
0: Vas tornar? Sí.
1: Vaig tornar a Ghana.
0: I com va ser aquest retrobament?
1: Per mi va ser increïble. Quan la meva mare pujava dintre la meva habitació per assegurar que sí que Ahmed està viu, aquestes abraçades, aquest apat típic de Ghana, a sentir que estic arrel dels meus germans després de 6 anys d'estudis, d'obstacles que m'ha trobat per carrer a mi. Jo crec que han estat molt content, la meva iaia, que també no, m'explicava que em trobaran a faltar a casa.
0: Ara tens passaport i pots anar i venir.
1: No, tinc la residència actual.
0: Quan t'ho permet la feina.
1: Sí, i de fet aquest Nadal vaig estar ahí una altra vegada a Ghana i vaig poder gaudir els meus amics, germans i la família un altre cop.
0: Sí, molt bé. Aquí animes potser doncs, a seguir aquestes passes, però no amb aquests viatges que suposen doncs, la pèrdua de vida de moltes persones. Eh?
1: Sí, fins i tot les que han arribat, no? També, les que estan aquí, que podran doncs, canviar el xip i creure la importància, no? O el poder de l'educació, que perquè molt sovint arribem aquí i veiem que no podem fer res, no? I llavors assolim feines que pensem que no podem arribar. Llavors jo sempre he pensat això, que les que estan aquí també, doncs podem mirar l'altra banda d'educar-se, de formar-se, d'integrar-se.
0: No només estudiar com a blancs, sinó també treballar com els blancs.
1: Correcte.
0: Doncs Ahmed Mansour, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Tanquem aquest mirador amb música, tal com el començàvem, amb música que ell mateix també ens proposava. No sé si vols presentar tu aquest tema musical i ens expliques per què l'has triat.
1: Sí, es diu Xatabale i és una música que quan estava al centre, quan estava al carrer, ho escoltava moltíssim perquè em donava una força que algun dia doncs, la vida em tornarà a somriure.
0: Doncs moltíssimes gràcies, que vagi bé.
1: A tu, Núria.

0: Quin bon rotllo que dona aquesta música, eh? Avui ens acompanya el seu autor, ell és en Guillem Bautista, que ve per presentar-nos el seu nou disc, No està mal, és el seu tercer disc d'estudi, el podreu escoltar i gaudir tots els temes que s'inclouen, de fet, i tots aquells que tingueu entrades, entre d'altres, pel Festival Esfrenes de Girona, pel dia 28 de març. Guillem, què tal?
1: Bon dia, Núria, com
0: esteu? És que no està mal, és que està molt bé.
1: Que guai, gràcies. Estic content.
0: Sona molt bé, content, no?, de l'acollida d'aquests nous temes musicals que ara fa pocs dies veien la llum.
1: Totalment,
0: sí?
1: Totalment.
0: Quin ha estat una mica el feedback, no?, de fans, de crítica musical?
1: Doncs he rebut, la veritat, que molts missatges de moltes persones que també esperaven el disc. L'hem estat treballant durant un any i mig i la veritat és que l'acollida està sent molt bona. Vull dir, a nivell de missatges, números, concerts, vull dir, molt content en aquest sentit. Molt content, realment no.
0: Aquest,
1: no m'ho crec gaire.
0: Aquest tema amb el que hem arrencat, no?, és La vida va bé, és una mica més intimista, podríem dir,
1: correcte,
0: no?, d'aquest sí, és el més intimista, però alhora també optimista, no?
1: 100%. Li dedico una mica a totes les persones que em donen energia, que són els meus amics, la meva família, la meva parella, tota aquesta gent que m'alegra una mica al matí i de sobte pues, estic content. L'he escrit una mica pensant en aquesta gent.
0: Molt bé. Com has treballat i amb quin equip aquest nou disc?
1: Doncs mira, els temes els faig jo a casa, els composo i els produeixo i després els hem enviat a Medusa, un estudi de Barcelona, amb el Roger Rodés, que ell és productor, i el Roger m'ha fotut una mica de canya, saps? M'ha dit com, bueno, aquí potser es graven la veu i estaves molt adormit pel matí i potser podries regravar-la i fer-ho una mica millor, no? I en general una mica aquesta ha sigut la dinàmica i després també a nivell de composició m'ha ajudat molt Mamaduixa, que treballem junts i som molt amics, llavors a nivell de composició de lletres, d'entendre'm una mica, aviam què jo volia explicar i després donar-li una volta perquè potser s'entengués més, ha estat aquest el procés.
0: Ja vas estrenar, de fet, alguns temes del disc al mes de gener a la sala Helio Gabal, no? Ens fem una miqueta d'idea de com va ser també aquell concert.
1: Uau, brutal.
0: De fet, amb aquest tema, de festa en festa, ja ho vas començar a petar, eh? I va ser també, diguéssim, un revulsiu, no?, segurament, pel que fa a la teva trajectòria musical.
1: Sí, de sobte molta gent ens va conèixer i va ser per aquesta cançó, va sonar molt a les ràdios, vam estar, doncs, al mes de novembre o al mes de desembre, van ser doncs, la segona o la tercera cançó més radiada de tota Catalunya i ens va escriure molta gent, també s'inclou dins del disc i al final sí que ha sigut una mica un petit trampolí. I a partir d'aquí, doncs, l'acollida de les noves cançons també està tenint una rebuda com molt més alta del que ens esperàvem i bueno, molt contents. Vull dir, crec que la feina que hem fet ha estat molt bé i que s'està veient reflectit.
0: Com definiries aquest disc? Què ens expliques? Què ens has volgut explicar amb aquests sistemes musicals?
1: Jo crec que és una mica despreocupat i desenfadat, una mica com sóc jo, explicar una mica el meu últim any i mig, dos anys de vida a nivell personal, a nivell laboral, a nivell del que està passant també socialment al meu entorn, també a la ciutat de Badalona, i llavors ho he com transmès a través de les cançons, que és com a mi m'agrada explicar les coses. Al final crec que amb la música puc arribar molt més enllà del que puc fer, doncs, amb les paraules o amb altres tipus d'art i ho aprofito per comunicar-ho.
0: S'inclouen 6 cançons. Diries que són molt diferents entre elles?
1: No molt. Crec que totes neixen del mateix lloc. Òbviament no del mateix Guillem, vull dir, jo també com canvio bastant i tinc muntanyes russes emocionals, llavors depèn de com m'enganxi, doncs surt algú com més intimista i potser inclús més trist, com algú més optimista i com un de festa en festa, no? Però bueno, sí que a nivell d'estètica, doncs sí que he jugat una mica amb els sons, sobretot tot avança, potser és una miqueta més diferent, però la resta crec que tot segueix com un mateix camí.
0: No sé si t'han dit, tens un mal dia, et poses la música d'en Guillem Bautista i te l'arregla.
1: No ho sé, això algun comentari així rebut, però bueno, sí, jo me la poso a vegades, vull dir, potser és lleig, però al final sóc la persona que més escolta les seves cançons perquè al final doncs, les faig jo i intento cuidar cada detall que m'agradi i em representi. Llavors sí que hi ha moltes cançons que me les poso pel matí i m'ajuden a despertar-me.
0: Molt bé. Escoltàvem aquest La vida va bé. Hem fet un petit tastet també de l'actuació a l'Helio Gabal amb aquest de festa en festa, no?, que tant es va popularitzar. També seguim fent aquest tast del disc. Comencem amb No està mal, per exemple, que és la cançó que li dona el nom.
1: El nom, sí. Només cal

0: què ens mostres aquest Guillem, que potser es vol mostrar més desenfadat, més despreocupat, però que vaja, que tothom té les seves dèries, també
1: 100%,
0: el cap.
1: 100%, vull dir, jo m'atrapo molt, no tinc com moltes coses segures dins del meu cap, vull dir, sempre dubto de tot, sempre que escollo una opció penso en l'altra que no he escollit, i a vegades és com, bueno, vull deixar tot això aparcat i gaudir una mica, no? I llavors la cançó parla una mica d'això.
0: D'acceptar allò que fem, no?
1: Correcte.
0: També, i de donar-li el valor que té, no? De fet, aquesta cançó, alguns dels temes ja tenen videoclip, no? Aquesta n'és una. Tot passa dins d'un vagó del metro.
1: Correcte.
0: Per què?
1: Bueno, ens donava...
0: I parles d'aquest scroll, no? També en la lletra, que,
1: sí,
0: que és el que fem quan anem en metro.
1: Correcte.
0: Moltes vegades, no? En lloc de mirar els altres, de parlar, de llegir, del que sigui.
1: Correcte. Jo sempre havia anat amb tren i des de que no va bé, que ja és des de que vaig néixer, jo crec, doncs sí que agafo el metro diàriament. I bueno, m'inspira molt també com veure tota la gent i pensar en mi, i és un trajecte pues, que aprofito per estudiar o per llegir partitures, o si no, pues, em poso a escriure lletres. I crec que va ser una bona idea com agafar... Ho vam fer des de Badalona, Pompeu Fabra fins a Pep Ventura, i res, vam gravar el videoclip allà també perquè la lletra la vaig escriure allà, bàsicament.
0: Tu passes bé?
1: M'ho passo molt bé. Estic molt content, Núria, la veritat.
0: Això es nota. Llegim a la web del Festival Estrenes, i abans deia que el dia 28 de març...
1: Correcte, dissabte.
0: Actues, aquest dissabte, que et descriuen com, i cito textualment, un dels nous talents de l'escena musical del país que ha captivat a tothom amb la seva sensibilitat musical i la seva proposta artística. Déu-n'hi-do, t'hi sents identificat?
1: Bueno, fa molt bé aquesta gent a l'hora de col·locar-te i de voler-te vendre. Vull dir, no sé, jo no em descriuria així perquè al final són paraules molt grans, no? I hi ha moltíssims i moltíssimes artistes increïbles en aquest país que admiro molt i doncs estem començant i a poc, no? Però bé, molt content també doncs, de que em vegin així, i jo encantat d'anar i farem un concert increïble. Hem assajat moltíssim i tenim moltes ganes de presentar l'EP.
0: Què és el que més costa, no? Això, d'estar aquí, d'intentar-se fer un lloc...
1: Jo crec que és l'energia, mantenir l'energia per poder-ho fer tot, i després també que són moltes coses diferents. I al final vols fer-ho molt bé... I tot costa molt, és a dir, com si vols assajar, doncs has de pagar molts diners, has de, perquè un concert et surti rentable també has d'aconseguir, bueno, doncs, treballar d'altres coses per poder invertir en el projecte, i després al final és com estudiar molt, és temps perdut en aquest sentit, que no estàs com generant, no t'estan pagant per assajar ni per estudiar, no? Llavors tot això és el que més es complica a l'hora de crear una carrera, que al final tu no pots viure de l'aire i has d'omplir la nevera, llavors totes aquestes hores que tu imparteixes les has de compensar d'un altre lloc, llavors són 3 o 4 o 5 feines diferents que fas en un mateix dia per poder arribar aquí, però al final és un privilegi viure de la música, ho estem intentant, ho farem, no se m'acaba l'energia a l'hora de deixar-ho, saps?
0: És
1: no
0: tinc una carrera
1: energia.
0: De fons, eh?
1: Sí, totalment, és com un atleta o així.
0: Fusiones la cançó d'autor, l'indi, el pop, no? Què t'aporten aquests registres? Per quins sons et mous i et sents més còmode?
1: A mi m'agrada molt la fusta. Jo toco el violoncel des de petit, també la guitarra, el piano, les percussions, llavors tots aquests sons m'agraden molt, i després sí que potser doncs, els poso a l'ordinador i els començo a destruir, els trinxo i acaben sortint coses com més electròniques.
0: I les lletres, com les treballes?
1: És una bona pregunta. Ara, sobretot, estic treballant molt en les lletres, perquè sempre havia sigut bastant escriptura automàtica, rotllo com el que em surt i em sona bé, ho col·loco, i ara sí que li estic donant com una volta més perquè bueno, la gent ho pugui entendre una miqueta més, s'ho pugui fer més seu, no? I sense deixar d'explicar el que jo realment vull explicar. Llavors, bueno, és com tinc un drive i vaig canviant paraules a diari, l'obro més que el WhatsApp segurament, i estic allà tot el dia donant-li voltes. I m'agrada, li estic trobant el punt, em relaxa bastant.
0: Per fer aquest nou disc has comptat amb la col·laboració de diferents productors i artistes. Abans n'has citat alguns, no? Molts músics, com per exemple Miquel Lafria, Mamaduixa, abans ho deies, no? Que sou amics, col·laboreu, i amb ell doncs, també és un dels artistes que participa en aquest altre tema que trobareu en aquest disc, No està mal, es diu Virgínia.

0: tema, com dèiem, has col·laborat precisament amb en Bruno de Fabrizis, no? Conegut com a Mamaduixa. Com has de treballar plegats?
1: Molt bé. Ens portem molt bé. Jo estic a la seva banda, també. Hem preparat el directe amb l'Scott i hem fet el seu nou disc, que va sortir la setmana passada, Tothom té raó. També des d'aquí convido a que l'escolteu. Ha sigut increïble fer-lo. I al final ens veiem pràcticament cada dia. Treballem molt junts, compartim discogràfica i som molt amics. Llavors ha sigut com... Bueno, amb el Bruno potser tenim 12 o 13 cançons, de moment hem tret aquesta i ja veurem cap on va tot, però ens agrada molt, estic molt content realment, o sigui, és increïble treballar amb ell, amb l'Scott i amb l'Abel, amb el seu equip, i bé, molt bé, el que deia, aquest dissabte toquem al Festival Estrenes i després marxaré de Girona i aniré a la Telecogresca perquè també presentem el directe amb Mamaduixa, llavors serà un dia intens. El dissabte hauré de dormir molt divendres, però bueno, amb moltes ganes. Vull dir, ens ho passem molt bé, la veritat és una sort.
0: I diumenge prepara't per veure també el teu perfil d'Instagram amb totes tots els comentaris, no?, d'aquesta gent que haurà gaudit també d'aquestes actuacions.
1: Sí, bé.
0: Ets un artista, Guillem, polifacètic, ja que a part de cantar molt i molt bé, no?, també toques diferents instruments, la guitarra, el piano, el violoncel, abans ho deies, no? Et dediques des de molt jove a la música? T'has format des de molt petit?
1: Des de molt petit, aquí al Conservatori de Badalona, de la ciutat.
0: Abans parlàvem precisament amb en Pep Borràs dels 45 anys del Conservatori.
1: Brutal, sí, l'he vist, quan entrava l'he vist sortir el Pep. Increïble, o sigui, realment des de molt petit vaig començar amb el violoncel, després ja doncs, vaig entrar a l'Esplai, aquí al Xirosplai de Badalona, llavors vam començar a tocar la guitarra, el piano sempre m'havia com agradat i sempre ha estat present la música a casa, llavors vaig fer la carrera i també vaig veure com que tot el que feia de diferents bandes era exactament el mateix, que era llenguatge musical i vaig fer una feina com d'unir una mica totes les coses i a partir d'aquí també com em vaig envalentonar a poder compartir i començar a compartir les cançons que jo escrivia des de petit.
0: Per on rodaran ara aquests temes del nou disc? Tens moltes actuacions a la vista, ens deies Telecogresca, estrenes, i aquí a la ciutat què?
1: Aquí a la ciutat segurament tocarem al festival, o sigui, a les festes de maig de Badalona. Segurament farem el Racó Íntim, ho hem d'acabar de confirmar, ens faria moltíssima il·lusió vindre aquí a casa, i després també tenim l'antiga fàbrica Estrella d'Am a l'abril, i algun concert més que ja anunciarem, però bueno, molt contents la veritat, amb la rebuda de les cançons m'encanten, o sigui, realment estic molt content d'haver-les publicat perquè em representen molt, m'agraden molt i crec que és el més important al final.
0: Doncs així són en Guillem Bautista, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: A vosaltres.
0: I molt d'èxit, que vagi bé.
1: Moltes gràcies, Núria.

0: I esperança amb aquest tot anirà bé és el que necessitàvem ara fa 6 anys en plena primera onada de la pandèmia, i per això avui arrenquem aquest espai fent memòria i fent també doncs, una crida a aquest optimisme que ens ve donat per aquesta frase que ens vam fer tots nostra: tot anirà bé. Sílvia Llamas, què tal? Bon dia.
1: Bon dia de nou, Núria. Doncs sí, avui volem fer aquest repàs perquè el mes de març va ser el mes en què va esclatar la crisi del coronavirus al nostre país, i aquesta cançó d'en Joan Dausà doncs, per molts es va convertir en un himne, i si més no aquells que no la recorden com una cançó relacionada amb el coronavirus sí que ho és aquest lema de tot anirà bé, que sí que sempre anava acompanyat d'un arc de Sant Martí. Molta gent el va fer servir doncs, per animar-se en aquests moments més baixos de
0: i per de pandèmia. Decorar balcons, terrasses de cases, finestres, i era un missatge una mica compartit també.
1: Doncs sí, fem un repàs una mica de com va anar tot plegat. L'any 2020 és sinònim de coronavirus. Ara fa 6 anys, a finals del mes de gener, es donava a conèixer el primer cas positiu a Espanya, i va ser a Badalona el primer cas de...
0: La primera mort.
1: La primera mort de Covid al nostre, a Catalunya, perdó, va ser a Catalunya la primera mort de Covid. Va ser el 6 de març quan es va conèixer aquesta primera mort. Era una dona de 87 anys que patia patologies prèvies i que va morir a l'Hospital Germans Trias i Pujol. D'aquesta manera ho explicava en roda de premsa Anna Carrera, servei d'urgències, cap del servei d'urgències de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
2: I tenim el test del coronavirus i va sortir positiu. L'evolució de la malalta no ha sigut bona, i avui exactament a un quart de quatre doncs s'ha mort.
0: De fet, semblava una crònica d'una mort anunciada, perquè ja feia setmanes que el virus havia arribat també a la península Itàlica, a Itàlia, aquí rebíem totes les informacions, i de fet ja feia mesos que havia sortit de Wuhan, també la Xina, on les afectacions eren doncs, molt quantioses, també tant com ho acabarien sent aquí a casa nostra.
1: Sí, havia d'arribar i va acabar arribant aquest mes de març de 2020. En poques hores, doncs, el nombre de contagis a Catalunya augmentava, i un dels espais on va arribar de seguida el coronavirus va ser a les escoles. A Badalona, l'escola Feliu i Bagués va ser una de les primeres catalanes que va tancar després de confinar 17 mestres a causa del contacte amb un positiu, això que es feia al principi, que molts ja ni ens en recordem. Va tancar un 12 de març, però el tancament de totes les escoles seria imminent, perquè a partir del dia 13 i durant 14 dies en un principi, les escoles no obririen les portes.
3: El tancament ens sembla bé, perquè tot és pel benestar dels nens i pel benestar global, perquè afecta a tothom. T'entenc que hi ha mares que treballen i que és un problema.
4: Pues me parece muy bien la previsión. Yo creo que ha tardado mucho. Se debería de haber hecho antes.
5: El tema de tancar l'escola crec que es deuria haver pres abans, perquè són el primer, per mi, crec que són el primer focus de contagi, perquè ajuda molt nen de molts llocs i és fàcil que es propagui més ràpidament.
0: I de fet ja no van tornar a obrir fins al pròxim curs, no?
1: No van obrir. Molts pensaven que sí que seria qüestió de 15 dies, però realment doncs no. Ara en perspectiva sí que ho veiem clar, que no havien de tornar a obrir. Alguns centres educatius van començar a fer classes telemàtiques de la millor manera possible, podríem dir. Tothom va intentar fer-ho. No va ser fàcil. I després del tancament de les escoles doncs l'Ajuntament va comparèixer per primera vegada. Era el govern de l'expastor que anunciava mesures excepcionals, es restringia l'accés als parcs, s'iniciava el teletreball entre els funcionaris i, sobretot, es demanava a la ciutadania baixar el ritme per contenir la pandèmia.
6: Sobretodo, quiero enviar un mensaje de tranquilidad y pedir a los vecinos y vecinas de Badalona responsabilidad y disciplina respecto a las medidas de distanciamiento social para frenar el avance del coronavirus cuanto antes.
1: Ara que escoltem l'Àlex Pastor, en aquesta època de Covid, doncs no se'ns passa per alt, eh? Va ser doncs un daltabaix del govern de l'Àlex Pastor, perquè precisament doncs durant el confinament
0: acabaria sent detingut per saltar-se el confinament l'alcalde de Badalona, no? I això va generar també una polèmica doncs força important, tot i que després també es va parlar dels problemes també de salut que tenia l'alcalde en aquella
1: Correcte,
0: època.
1: Però sí que és veritat que a partir d'aquí doncs va haver-hi doncs un canvi de govern a la nostra ciutat i va ser un cop fort pel govern del Partit dels Socialistes, que va acabar suspenent la militància al que va ser l'alcalde Àlex Pastor. Més enllà d'aquest episodi, va ser el dissabte 14 de març quan el president del govern espanyol va decretar l'estat d'alarma. La situació sanitària es començava a descontrolar i Pedro Sánchez prenia el control de les comunitats autònomes per frenar la pandèmia. Es limitaven els moviments dels ciutadans, només es podia sortir al carrer per comprar productes de primera necessitat per anar a treballar o també per un motiu de força major. Els establiments que quedaven oberts doncs eren els de primera necessitat, que anotaven l'allau de compres.
0: Se'n recordes,

0: gran, llavors tenen preferència davant de tothom.
1: Quan ens arribaran mascaretes? Fins al mes d'abril no ens arriben. Ens ho hem d'agafar molt en sèrio, respectar les normes d'higiene i tot el que ens estan manant les autoritats. Sobretot quedar-nos a casa, només sortir quan sigui realment necessari.
2: Escoltàvem la responsable d'un supermercat i també la d'una farmàcia d'aquí de Badalona.
3: Sembla mentida, aquella realitat.
2: Sí, sí,
3: que
2: sí.
3: Em sembla que ens estiguem teletransportant, però en el temps i damunt. Però és, això va passar.
2: Sí, sí, és proper, però a la vegada sembla que fes mil anys, no?, que va passar tot això. Va ser aquell mateix cap de setmana, quan es va decretar l'estat d'alarma, doncs que va començar aquesta iniciativa de fer uns aplaudiments dedicats al personal al sanitari. Era a les 8 del vespre, la gent sortia al balcó per agrair la tasca dels professionals que feien front a les conseqüències del virus, i més o menys sonava així a molts balcons de la nostra ciutat. La gent s'agrupava, aplaudia, i també en molts llocs, en molts indrets d'Espanya, van estar cantant cançons com aquesta.
3: Al final, en certa manera, ser conscient de que de la manera en què estaves tu, la teva família, estaven moltes altres, generava una certa empatia en un moment de molta incertesa, de no saber què passaria, no? I de, doncs, també posar en valor la feina de totes aquelles persones que tenien, doncs, això, una tasca considerada essencial i que sortien al carrer, no?
2: Sí, i aquesta cançó, precisament, que escoltem, és una nova versió que es va fer l'any 2020 de la cançó del duo Dinàmic de 1988, i va ressorgir, doncs, amb el confinament, i aquesta també manera de col·laborar de molts artistes que feien cançons online i col·laboracions, i aquí vam escoltar, doncs, a molts artistes del nostre país que van col·laborar en aquesta cançó que també es va convertir en un himne.
3: En aquella època vam arribar a normalitzar, no?, la presència als televisors de casa de tres persones que cada dia sortien, no sé si era pels vols, a les 10:30, 11 del matí, a fer una roda de premsa.
2: Sí, correcte. Durant molts i molts dies l'actualitat de la Covid passava per aquesta persona en concret.
4: Todavía están aumentando los casos cada día. Eso no indica que vayamos mal, eso indica...
2: Aquesta veu, Núria.
4: Probablemente...
3: Aquesta veu em resulta molt familiar, perquè com a periodistes nosaltres fèiem molt seguiment també, doncs, de totes aquestes informacions, que al final era actualització, Actualització de víctimes mortals, d'hospitalitzacions, d'aquests pics, no?, que aquí també vam estar seguint setmanes a setmanes, doncs, aquests excels que publicava el Departament de Salut també, de la xifra d'ingressos hospitalitzats, altes també en els centres, doncs, de salut del país, també de Catalunya, també l'Hospital Germans Trias i Pujol i a l'Hospital Municipal de Badalona, no? I aquest era en Fernando Simón, que era el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, que amb la seva certa parsimònia, no?, ens també...
2: Tranquilitzava una mica, no?
3: Sí, ens calmava davant d'una situació que algunes famílies, com no, vivien dins la tragèdia,
2: Va ser entre els mesos de març i abril que el nombre de contagis setmanal, doncs, superava els 10.000. Els hospitals començaven a patir situacions crítiques per falta de material, i a Badalona, per exemple, l'Institut Woodman i el Rafael Hoteles, ara el Badalona Tower, es van convertir en espais de suport pels germans Trias. Durant el pic de la primera onada de la pandèmia, l'augment d'ingressos posava els professionals sanitaris contra les cordes. Les proves per confirmar el virus escassejaven i el nombre de respiradors eren insuficients. Així ho explicava el doctor Dávalos, gerent de l'Hospital Germans Trias i Pujol en aquella època.
5: Pràcticament ha esgotat tots els equipaments que tenia. Hem utilitzat tots els que estaven al nostre abast, molts que ens han deixat entitats privades o clíniques privades, però se'ns han acabat. I en aquest moment ens queden respiradors probablement per pocs dies.
3: De fet, aquesta setmana parlàvem aquí al Badalona Matí amb el doctor Roger Paredes, també, que era una de les persones, no?, que també feia portaveu en aquell moment, responsable de malalties infeccioses a l'Hospital Germans Trias i Pujol, de la situació, i ell recordava com A correcuita va ser necessari fins i tot trinxar, deia, la biblioteca de l'hospital, perquè faltaven llits, faltaven espais, i per tant no van dubtar a recompondre's una mica amb allò que tenien. Recordem que també, per exemple, l'Hospital Germans Trias i Pujol...

0: va créixer, en mòduls, fins i tot prefabricats, no?, en aquells primers mesos de pandèmia, per donar cabuda a la quantitat de llits que era necessari, no?, posar en marxa també, perquè moltes de les persones que patien el coronavirus aleshores era una malaltia molt més letal i virulenta que no pas ara, quan, diguéssim, la immunitat, no?, generalitzada, doncs, ha anat a l'alça, però en aquell moment no era així, i ell recordava també, doncs, aquesta realitat, no?, que escassejaven, com ara escoltàvem el doctor d'Avalos, respiradors, però també llits, mascaretes, fàrmacs que no sabien quins utilitzar, no?
1: Aquestes declaracions es contraposen una mica al que dèiem abans d'en Fernando Simón, que et calmava una mica quan escoltaves els professionals sanitaris, la situació que estaven, doncs, tornaves a posar-te alerta de...
0: Suposo que tot estava estudiat, no?
1: Que això és greu el que està passant, et feia prendre una mica consciència, no? Aquesta situació sanitària, doncs, desplegava més una allau de solidaritat a tota la ciutat, respiradors, mascaretes i tot tipus de material que la ciutadania aconseguia organitzant-se, doncs es distribuïa per a aquells que ho necessitaven. Es feia a través del que vam conèixer com a xarxa solidària de Badalona, que englobava un gran nombre de voluntaris i entitats. Però tot i les restriccions, doncs l'increment d'espais sanitaris no hi havia prou i calia aturar tot el país. El president del govern demanava una parada de totes les activitats amb l'arribada de la Setmana Santa. Només podrien anar a treballar els serveis essencials. Així ho comunicava Pedro Sánchez.
2: Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas, como hacen durante el fin de semana. Para ello, aprobaremos un permiso retribuido recuperable que se aplicará a todos los trabajadores de todas las actividades no esenciales.
1: Aquesta paràlisi es va allargar en diverses pròrrogues. Aquí sí que eren aquelles imatges que veiem de carrers totalment buits perquè només anaven a treballar aquells serveis essencials i pràcticament tothom es quedava a casa. Les restriccions aquí sí que ja van fer el seu efecte i les setmanes, doncs, anaven passant i s'aconseguia doblegar una mica la corba de contagis. Les xifres baixaven i també la d'ingressats a les UCIs, i el govern decidia, doncs, iniciar la desescalada. Els primers que podien sortir al carrer van ser els nens, i després es permetria sortir a fer esport i passejar, això sí, amb uns horaris fixats. Així
0: I
1: ho explicaven.
0: No? Primer un quilòmetre, després no podia sortir al teu terme municipal.
1: Correcte, així ho vivien alguns nens i esportistes de la nostra ciutat.
3: Llevamos 40 días encerrados en casa y también era hora de salir ya.
4: A mí me agrada bastante estar a casa y no me ha afectado nada, pero ha sido una mica complicada al principio.
5: Lo que más caca me da es que no puedo ver a mis amigas, ni abrazarlas ni nada, porque yo ya llevo no sé cuántos días en casa metida y estoy haciendo videollamadas a todas horas.
6: Estic opositant, estic tot el dia a casa estudiant i sortir a fer esport o anar al gimnàs és com una mica la desconnexió del dia i no poder-ho fer, pues al final era molt cansat i molt pesat.
7: Iba a dormir tarde y ahora todo lo contrario, me voy a dormir temprano y me levanto temprano para aprovechar el tiempo que se puede salir.
0: De fet, els efectes, no?, de tot aquest període de confinament van ser molt importants. Ens vam perdre moltes coses i aquí va perdre gent que va morir en solitari, no? Mm. Hi ha d'altres, doncs, que van donar a llum en solitari, també és el teu cas, sí, no, Sílvia? Que abans deies, jo estava de baixa de maternitat, doncs bé, tenies la teva petitona també en aquella època de pandèmia, i això, doncs, també feia que les persones afrontessin aquell moment de manera molt diferent, no?
1: Sí, sí, sí, és el que parlàvem abans, i amb aquestes declaracions també ho veiem molta gent, doncs, va prioritzar fer esport a la seva vida. Potser mai havien sortit a córrer, però en aquells moments s'agafaven això per poder sortir al carrer en aquell horari d'esportistes. Altres vam cuinar tot tipus de dolços, com dèiem abans.
0: Hi havia tothom. Qui treia a passejar el seu gos, el de la veïna,
1: sí,
0: i el de
1: correcte.
0: Comerç al costat.
1: Tothom volia tenir animals de companyia.
0: O a llançar
1: també
0: les escombraries tres vegades al dia, eh? I avui en dia, doncs, ens barallem per veure qui surt al carrer.
1: Sí, sí, sí, situacions realment esperpèntiques. En el món de la cultura, doncs, el confinament va servir als artistes per reinventar-se. Es van fer concerts per streaming, també noves composicions o col·laboracions entre cantants, com veiem abans amb aquest Resistiré, doncs, que van ajudar el sector cultural en un temps difícil. Algun d'aquests temes, doncs, es van convertir en tot un himne en la lluita contra el coronavirus.

0: Que bonica aquesta cançó, Núria. Molt. És molt bonica, és una cançó de Miqui Núñez que es diu Escriurem, i que no sé si ho sabies, però no es va fer expressament pel coronavirus, tot i que encaixa perfectament. És veritat que Miqui Núñez la va fer prèviament per la seva marxa de l'Acadèmia d'Operació Triunfo i dedicada als seus companys d'Operació Triunfo, però es va convertir en la banda sonora de la campanya Jo em corono, de la Fundació Lluita contra la Sida de Badalona, la fundació que després, precisament per la Covid, va canviar el seu nom i es va acabar dient la Fundació de Lluita contra les Infeccions, per englobar també altres tipus com la Covid, no? Tots els beneficis d'aquesta cançó doncs es van anar a parar directament a la fundació, que encara a dia d'avui treballa per estudiar la Covid persistent també, com vèiem l'altre dia amb en Roger Paredes, i molta feina que encara s'ha de fer doncs per acabar d'esbrinar, no?, tots els detalls d'aquest Covid, d'aquesta Covid-19 que tant ens va sorprendre l'any 2020.
1: Doncs amb aquest tema musical nosaltres tanquem aquest rècord que volíem fer també aquí al Badalona Matí en referència a aquests 6 anys ja de coronavirus, i com dèiem al principi, doncs escriurem que tot anirà bé. Ajuntant aquestes dues cançons que avui doncs ens han acompanyat en aquest espai. Gràcies, Sílvia.
0: Fins ara.

0: Són les 7.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. L'Ajuntament s'ha compromès a reforçar la presència policial al carrer Doctor Robert després de l'incendi que un veí va causar presumptament la matinada del 5 al 6 d'agost a l'edifici del número 65. El regidor de Seguretat, Juan Manuel Ruiz, ha mantingut una reunió amb el veïnat aquest dijous a la tarda, on els ha informat que la investigació continua a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Des de la regidoria de Seguretat asseguren que hi haurà més patrullatge policial a la zona davant la preocupació que han mostrat els veïns perquè l'individu torni a l'habitatge. Recordem que els habitants dels immobles ja alertaven des de feia temps de problemes de convivència amb aquesta persona, sota la qual havien interposat diverses denúncies. Des del consistori també han transmès als veïns la necessitat de contactar amb un advocat per demanar un ordre d'allunyament. Tant els habitants de l'edifici com l'associació de veïns de Bufalà han valorat positivament la trobada amb el regidor. Escoltem el Olgado des de la presidència de l'associació veïnal de Bufalà.
4: S'han ofert voluntaris a ajudar en el que puguin, no? O sigui, entenc que per això estan. I bueno, jo és que crec que hem d'esperar que la investigació acabi i a veure què passa. I entre tots, doncs, fer un ull, no? I estar alertes, perquè també a l'agost ja sabem, no? que les coses van lentament. Des de l'associació, doncs, evidentment, estem preocupadis i lamentem moltíssim el que ha passat, no? I les morts dels animals i tots els veïns que han estat afectats.
3: La Guàrdia Urbana ha detingut a Sant Roc un jove de 23 anys que acumulava 34 detencions prèvies, acusat d'un robatori amb força a l'interior d'un vehicle. Els fets van passar la matinada de dimecres a dijous al carrer Jumilla, quan els agents van localitzar un sospitós després que presumptament trenqués la finestra d'un cotxe i en sostregués diversos objectes. Durant l'actuació, l'home es va resistir activament a la detenció i va causar lesions lleus a un dels agents. A més, els policies van localitzar un segon vehicle que també presentava desperfectes. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana també va detenir un testimoni dels fets, ja que tenia pendent un ordre de crida i cerca. La festa major ja ha arrencat i aquest vespre els gegants de Badalona, Ferrer de Gualbes i el Leonor de Sant Climent actuaran per darrera vegada al Cercavila de Vigília abans de ser restaurats. Continuen així el procés de restauració que han fet altres figures de la colla com l'Anastasi i la Maria o en Ripall i la Brunella de Mar. L'objectiu és fer-los ballar de nou les festes de maig de l'any vinent i que siguin tan fidels com sigui possible a com eren originàriament. En Ferrer de Gualbes i la Leonor de Sant Climent, els gegants de València, van ser encarregats per l'Ajuntament de Badalona un taller valencià el 1971, en un moment en què la ciutat havia deixat de tenir gegants. Es van construir amb la mateixa tècnica de les falles i amb el pas del temps es van trencar. El 1991 es van fer unes rèpliques que són les que veiem actuar actualment en les festes de maig i a la festa major. Amb la restauració s'intentarà recuperar elements perduts i que siguin pràcticament iguals a les figures originals. Ens ho explica el Gorka Sol, membre de la colla geganters de Badalona.
5: Intentarem recuperar elements perduts, veurem què podem fer amb les mans perquè s'assemblin al màxim possible aquelles mans originals del 1971 i intentarem, doncs, que tota aquesta estètica valenciana, no, torni a lluir en aquests gegants, el tipus de pintura, com que conservem els caps originals, intentarem extreure'n els pigments de pintura exacta per poder retornar a reproduir sobre les figures i així donar-los, doncs, una màxima similitud al que eren originalment.
3: I en esports, el Club Joventut Badalona ha arribat a un acord per incorporar la moçambiquenya Xanaia Pinto per a la propera temporada de la Lliga Femenina Challenge. L'Ale fa 1 m/82 cm d'alçada i el Quinta Dos Lombos va fer 13,3 punts per partit i un 16,8 de valoració. Per cert, que avui han començat a realitzar les proves mèdiques a l'Hospital Quirón Salut de Badalona els diferents jugadors de la penya. El primer en fer-ho ha estat l'últim fitxatge del club, Bugui Ellis.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Vint anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
8: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
9: No, no.
8: Disculpe.
9: No.
8: Necesita
9: que no.
8: Disculpe, no le he entendido.
9: A ver, ayuda.
8: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
9: Ay, por favor.
10: ¿Quién nivel de radio?
9: ¡Operador!
10: ¿Quién nivel
8: de radio? Disculpe por la confusión.
9: Sí. Sí.
8: Gracias.
11: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
6: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
7: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Avui també parlem de crisi.
3: Sí, d'entrada, de seguida parlem de crisi, aquesta paraula que tant ens agrada, amb una notícia que publica el Què, però avui comencem amb l'edició local del diari El Punt.
2: Ah.
3: Titular: les goteres creen problemes en alguns comerços del màgic Badalona. Comencem bé.
2: Sí.
3: Comença bé aquest assoliment, com tot el que es fa a Badalona.
2: No, home, no.
3: Com gairebé tot el que es
2: fa. No, és que és nou.
3: Aviam, tu trobes normal?
2: Si és nou, doncs això passa, no?
3: Espereu-vos les obres al metro, que encara no s'han acabat. Què pot passar? Diu que una botiga de videojocs ha de tancar a causa de la pluja que va inundar el magatzem. Es veu que els comerços situats sota l'estructura d'aquesta pilota tan maca...
2: Sí.
3: Molt maca, però amb goteres, pilota de bàsquet del centre comercial Màgic Badalona ha resultat afectat per la pluja d'aquests darrers dies. Alguns dels comerços van tenir goteres i van optar per col·locar galledes i cartrons per evitar possibles tolls d'aigua. Una de les botigues més afectades, dedicada a la venda de videojocs, va haver de tancar, ja que el magatzem estava inundat, segons publica el diari El Punt.
2: Va fer aigües.
3: És més, segons el diari encara es desconeix quan podran tornar a obrir.
2: Déu-n'hi-do, eh?
3: És un desastre, això, eh?
2: I això que és nou,
3: segons
2: eh?
3: Els botiguers, els responsables del manteniment instal·laran safates al sostre de manera provisional fins que s'hi puguin fer obres. A veure...
2: No ho he entès. Safates,
3: safates a què? De parellets que els hi ha sobrat?
2: Dels canapés que van sobrar de la inauguració?
3: Segons les mateixes fonts, serà a la primavera. Què vol dir? Que fins a la primavera hem d'aguantar cada vegada que plou. Demà es veu i avui plourà una altra vegada.
2: Tota la setmana, un altre cop.
3: Bé, escolta, veurem què passa al Màgic Badalona. Tenim d'altres temes al dia. I avui, el que, atenció, jo m'he quedat astorat.
2: Per què?
3: Titular: la cena d'empresa de Navidad se quedarà en una copa de cava. Mientras que el año pasado los restaurantes ya acumulaban numerosas reservas por esas fechas, en este apenas hay peticiones de mesa. Diu que la crisi hará más austera la celebración de las fiestas. Què et sembla?
2: Saps que dona molta mala sort sentir Nadales quan encara no és Nadal?
3: Però ja és Nadal. Al Corte Inglés ja hi han posat tots els ornaments nadalencs.
2: I al Carrefour, també.
3: Però hi ha un tema que a mi m'ha interessat més en aquest article d'una plana sencera avui del Què, que parla ja de Nadal. Diu: unas fiestas de todo a 100. Diu que si vols acurar casa teva amb motius nadalencs... Això ho publica avui, eh? Dimarts 4 de novembre.
2: Sí, sí, sí.
3: El Què, eh? Una pàgina sencera i titular de portada.
2: Falta dos mesos.
3: Sí, diu: si quieres decorar tu casa amb motius nadalencs, ho dèiem, sense gastar-te una fortuna, la millor opció són els todo a 100 i els comerços xinos. Això publica el Què.
2: El Què decideix que pot decidir per
3: sí,
2: nosaltres,
3: diuen,
2: no?
3: Que venen, per exemple, caixes a boles, eh? Per l'arbre Nadal, per menys d'un euro. I figures per al pessebre per poc de més de 2 euros.
2: Home, doncs ens ho haurem de pensar, això.
3: El que hi ha entrevista en aquest cas la Chi Wan Ji, dependenta d'un bazar xinès. Diu: este año vendemos los adornos de Navidad más baratos porque hay crisis. Vols dir que això és veritat?
2: No sé, però segur que tu ho penses comprovar, no?
3: Anem a comprovar-ho, per això truquem a diversos bazars xinos de Barcelona.
2: Ja hi som. Cada setmana toca fer aquesta ronda, t'agrada.
3: Aviam si tenen els ornaments de Nadal més barats o no, que altres anys.
2: Molt bé, no serà fàcil.
3: Comencem en aquest cas amb Dagua Cheng, la botiga conegudíssima de Badalona, Dagua Cheng. Hola, buenos días.
4: Hola, buenos días.
3: He llamado al bazar chino.
4: ¿Ah?
3: ¿Sí? ¿Sí o no?
4: Al almacén chino, aquí.
3: Sí, aquí. Una pregunta, ¿tenéis productos de Navidad?
4: Sí, para la luz.
3: Bueno, árboles, bolas...
4: Árboles no hay, solo luz.
3: ¿Solo luz?
4: Sí.
3: O sea, ¿luces de Navidad tenéis?
4: Luz de Navidad, sí.
3: Una pregunta, ¿son más baratas que otros años?
4: Igual, precio, igual.
3: Igual.
2: Igual, ¿eh?
3: Pero una pregunta...
4: No más baja, pero igual.
3: Igual. O sea, que por la crisis no lo habéis puesto más barato.
4: No. Crisis y... Porque ahora... tarifa para cambiar...
2: ¿Qué digo?
4: Euro a, y dinero de China...
2: ¿Qué digo?
4: Ahora cambia mucho. No se puede bajar.
3: Ya. ¿De qué colores tenéis las luces de Navidad?
2: ¿Pero tú las antes?
4: De Navidad. Tuvo... por ejemplo, tubo de Navidad.
3: Sí.
2: ¿Cómo?
4: Multicolor.
3: Multicolor.
4: Blanco.
2: Blanco. Sí.
4: Rojo.
2: Rojo.
3: Sí.
4: Amarillo.
2: Amarillo.
4: Azul.
2: Azul.
3: Sí.
4: Sí. Cinco color.
3: ¿Y qué precio tiene?
4: Por ejemplo, 6 metros.
3: Sí.
4: 6 euros.
3: 6 metros, 6 euros.
2: Un metro para euro.
3: Pero una cosa, ¿esto es bueno o no? A ver si se me va a quemar la casa.
4: ¿Qué?
3: ¿Que esto es bueno o no?
4: Este es bueno, este todo se puede hacer factura, no preocupe.
3: Vale.
4: Este todo de buena calidad.
3: Todo de buena calidad,
4: ¿eh? De malo, yo no hace negocio de malo.
2: No, bueno, vale. Bonito y barato.
3: ¿Y tendrás árboles de Navidad?
4: ¿Qué?
3: Árboles.
4: Árboles, no hace ese negocio.
3: Solo luces.
4: Solo luces.
3: Vale.
4: Árboles, tú mejor busca otro sitio, porque este cosa es muy grande. Y transporte de China a España necesita pagar mucho dinero.
3: Vale, perfecto. Gracias por todo.
4: De nada.
3: Adiós.
2: Bé, encara ens hem pogut entendre,
3: sí.
2: No?
3: De moment eren llums a Nadal. Anem a una altra,
2: sí.
3: Oriental, Sui Shan.
2: Per exemple, no?
3: Per exemple. Es veu així, eh?
2: Sí?
3: Tot sona a Badalona, eh?
2: Oriental Sui Shan. Home, tens per triar, eh? A la nostra ciutat.
3: Aquesta música és...
2: El camino que lleva Belén.
3: Ah.
2: És una versió desviada.
3: Hola, buenos días. Hola?
1: Quería.
3: Hola, buenos días. He llamado al bazar.
1: Sí.
3: Hola, una pregunta. ¿Tenéis productos de Navidad?
1: Esto la chica no está aquí.
2: ¿Cómo?
1: No sabemos. Nosotros no sabemos.
3: Navidad, si tenéis cosas de Navidad.
1: Sí, ahora no sabemos. El jefe no está aquí.
3: Pero una pregunta. Si tenéis árboles de Navidad. Navidad, dulce Navidad.
1: Sí, poco más tarde. No sabemos.
2: No sabe.
3: Vale, de acuerdo, gracias.
2: Si no está al cap, no
3: lo sabe.
2: No llegues al cap.
3: Anem a l'última, va. Xian Mei Shen.
2: Sí.
3: Que sí o així? Sí,
2: tu t'inventes.
3: A veure, Xian Mei Shen.
2: Xian Mei Shen. Molt bé, com Santi Mai Fren, quasi.
3: Sí. Truca'm a l'última ja, perquè ja estic cansat, eh?
2: No et canses mai de fer això.
3: Per què?
2: T'agrada interactuar amb altres
3: cultures. Una cosa, nosaltres hem de buscar l'altre punt de vista de l'actualitat.
2: Ja, però un punt de vista que s'entengui quan parlen.
3: Clar, però si, per exemple, aquest any... Els bazars xinos, per la crisi, ofereixen productes de Nadal més barats, això interessa a la gent.
2: No, això està clar.
3: Això interessa.
2: De moment et dic que no, eh?
3: De moment diuen que no, que igual que altres anys. Bé, de moment, només el de Wansen.
2: Sí, però...
3: Ens ha dit que les luces eren lo mismo.
2: Ja saps que la nostra enquesta sempre és representativa.
3: Sempre. I aquí què? No agafen el telèfon. Ja directament...
2: No, potser l'han tancat ja.
3: Re.
2: No hi ha re.
3: Re. Escolta una cosa, aquesta mateixa notícia del que diu que la cistella de Nadal, el lot de Nadal, vindrà amb menys productes i més barat. Això vol dir que es veu que els empresaris aquest any no estan per gastar-se amb lots de Nadal. Per exemple, segons el que Faustino Muñoz, director del Colmado Quílez de Barcelona, diu que per aquestes altures de l'any, altres anys ja hi havia més demandes, i aquest any no tantes. I hi ha una altra cosa interessant. Hi ha una empresa que es diu Deli Shop,
2: sí,
3: que es dedica sobretot a fer lots de Nadal, a fer cistelles, i aquesta any presenta una novetat. Cistelles temàtiques. Per exemple, amb bons esmorzars, o sigui, una cistella que només hi ha esmorzars, o d'altres que només hi ha cervesa. Què et sembla, això?
2: És més barat, però més original, no?
3: Anem a trucar, aviam si hi ha alguna cosa original, ràpidament, que
2: el
3: ens
2: Deli,
3: puguin dir.
2: Deli Shop.
3: Deli Shop. Ja sembla Nadal, eh?
2: Caminito de Belén.
3: Ja sembla Nadal, tu.
2: Ole, ole, ole.
5: Deli Shop Eixample, buenos días.
3: Hola, bon dia.
5: Bon dia.
3: He trucat a Deli Shop.
5: Ah, sí?
3: Hola, una pregunta. Volia saber si feu cistelles a Nadal.
5: Sí, si les fem. Pots veure alguns exemples a la pàgina web?
3: Ja, només una pregunta. Sí, teniu cistelles temàtiques, o sigui, cistelles diferents?
5: Es poden fer, sí, sí, sí.
3: Per exemple, alguna idea?
5: A veure, podríem fer uns cistelles de cerveses del món,
3: sí,
5: d'olis del món, fer
3: olis,
5: una cistella amb productes típics d'algun país, saps? Coses així.
3: Ja, llavors, i d'alcohol, per exemple?
5: D'alcohol, bueno, de vins del món, podríem fer-ho. De caves i de xampans,
3: també.
5: Llavors, llavors seria, bueno, venir-te a la tenda...
3: Escolta, no t'escolto perquè la música la tens molt alta,
5: Ja ho sento, és que l'hem de tenir així.
3: Ja.
5: Ara em sents millor?
3: I escolta, com aguantes això tot el dia?
5: Mira, com puc.
3: Però quin tipus de música, què és això, la música?
5: Com foxtrot, una cosa així.
3: És horrorós, eh?
2: Foxtrot.
5: Ja l'he baixat una miqueta.
3: Vale, vale, perquè és horrorós. És que sentia més la música que tu.
5: Doncs mira, ja està.
3: Ja.
5: Llavors, el que podríem fer és que et vinguis un dia a la tenda,
3: sí,
5: et veus una miqueta tot el que tenim, a partir d'aquí fem un em dius un pressupost que tens,
3: sí,
5: per cistella...
3: Ui, aquest any hi ha crisi, ja t'ho dic
5: ara. Ja m'imagino.
3: Aquest any hi ha crisi.
5: Doncs a partir d'aquest pressupost que tu em passis i del producte que vols, podem idear una cistella.
3: Una cosa barateta, què?
5: No ho sé, això ho hauríem de mirar.
3: Val, doncs, de mirar. Escolta,
5: primer
3: ja vindré...
5: Primer has de veure el producte, primer has de veure preus. I a partir d'aquí em dius, mira, doncs jo em vull gastar tant per cistella i són tantes cistelles.
3: Ja.
5: A partir d'un número determinat de cistelles i segons el dia que me les, facis, que me les encarreguis, podem fer algun tipus de descompte.
3: Perfecte, escolta, doncs ja vindré, perfecte.
5: Vale, saps l'adreça?
3: Sí, estàs aquí, hi ha tres direccions,
5: exacte,
3: crec, no?
5: Exacte, sí. Bueno,
3: a l'Illa...
5: A mi m'has trucat al carrer Mallorca.
3: Ah, al carrer Mallorca. I una altra travessera, no, també?
5: Exacte, també.
3: Val, perfecte, gràcies.
5: Vinga, tu.
3: Adéu. Escolta, hi ha crisi, ja ho veus,
2: Sí.
3: I la música? Jo... Què ho tenia?
2: Sí, sí. Jo vull una cistella temàtica d'escopinyes.
3: D'escopinyes?
2: De diferents marques.
3: Doncs ves a Can Dani, a Vilassar.
2: Per exemple.
3: Que són boníssimes,
2: Són molt
3: productes
2: bones.
3: Sani.
2: Molt bones.
3: Va, escolta, anem a altres temes al dia. Anem fins al 20 minuts i deixem ja la música de Nadal, que sí, ja l'haurem de suportar més endavant.
2: Que dóna'm la sort.
3: Avui parlant d'una notícia tràgica.
2: Oi.
3: Molt tràgica. Ens arriba des del Zoo de Madrid... Una baralla que hi ha hagut, una tigresa que ha matat una altra al Zoo de Madrid.
2: Què dius ara? Paqui, toca algú trist.
3: No. Va, em pensava que li deies Paqui.
2: No, a la Paqui, la del piano.
3: No.
2: Ara.
3: Es deia Trini.
2: Sí. La tigresa es deia Trini?
3: Sí, sí.
2: Com la nostra oient?
3: Sí. És el que publica avui al 20 minuts, eh? I va ferir de mort a Blanca. Trini es va barallar amb la Blanca... durant una baralla per la jerarquia. Segons el seu, es tracta d'un fet fortuït, però és que això va passar davant de desenes de visitants.
2: Qui dius,
3: i sobretot nens.
2: Oh,
3: quin escàndol, tu.
2: Quina violència.
3: Baralla, en aquest cas, el zoo. Es veu que la violència que era mateix als carrers del nostre país es trasllada al zoo.
6: Hola, buenos días.
2: Era la tigresa.
3: Anem a trucar, si et sembla, al Zoo de Madrid, que ens expliquin més dades sobre aquesta notícia.
2: Sí, vinga.
3: Que ens ha deixat un mal sabor
2: estic
3: de boca.
2: Estic molt trist. Mira la Paqui com toca de trista.
3: Ai, per favor.
2: Mira, el tigre.
3: Això és un tigre?
2: Sóc directe. Sóc directe del zoo.
3: Segons el 20 minuts, fuimos a llamar a algún cuidador, pero tardaron demasiado en llegar. Ho explica una nena de 10 anys.
2: La nena de 10 anys explica això?
3: Los niños empezaron a llorar.
2: Ay, ay.
3: Se publica el 20 minutos, ¿eh? La gente gritaba.
2: Ay.
3: Y algunos fuimos a llamar a algún cuidador. Pero tardaron mucho. Tràgica la notícia que publica avui el 20 minutos.
2: No, no podem fer broma, ¿eh? Perquè hi ha hagut una víctima mortal.
3: Amb una tigresa.
2: Una tigresa. I amb això no podem fer broma. La Blanca, no? És que ha mort?
3: Sí, sí, sí. De fet, jo crec que el Zoo de Madrid estan de dol i per això no ens agafen el telèfon.
2: Dia de dol.
3: Dia de dol a Madrid.
7: Hola, Trini, què tal? ¿Quieres hacer alguna consulta?
2: Dia de dol.
3: Bueno, què?
2: Jo estic a punt de posar a plorar, si no canviem de música.
3: L'hem de mantenir.
2: L'hem de mantenir.
3: Fins que s'acabi...
2: Però és que la Paqui...
3: Què passa aquí?
2: Ui, ara s'ha enfadat.
3: Anem a trucar una altra vegada al Zoo de Madrid. Com és possible que no ens agafin el telèfon?
2: Ara canviem de melodia. Si només et dos la Trini. Ai, la Trini, la Paqui.
3: A veure, per favor.
2: Només et dos melodies.
3: La tigresa de Madrid, o sigui, Trini, que va ferir de mort a Blanca, eh?
2: Sí.
3: No canviem aquí els noms.
2: No ha canviat cap nom.
3: Que tu ets especialista. Ui, que ens han penjat.
2: Ens han penjat ara?
3: O s'ha tallat la comunicació, en aquest cas.
2: Tercer intent.
3: I últim, va, si no, canviem de tema.
2: Apreta rellamada.
3: A veure.
2: És que, clar, amb aquesta violència...
3: Tot estraciada. Re,
2: ni de sort.
3: Ni de sort.
2: El tigre es va menjar les línies de telèfon.
3: Escolta, buscaré més dades sobre aquest tema.
2: Sobre la Trini.
3: Va, canviant de tema, i atenció, parlem d'un bolet gegant. Aquí parlem de tot, eh?
2: Sí, anem de la tragèdia als bolets.
3: Avui ens arriba la notícia pública en diferents diaris. Hans Beirat, un empresari jubilat de Puerto de la Cruz, a Tenerife, ha trobat a la muntanya de l'illa un exemplar del bolet Boletus edulis, també conegut com a cep, d'una mida descomunal, ja que pesa 1,750 kg.
2: Déu-n'hi-do.
3: Té un diàmetre de 38 centímetres.
2: És reial?
3: Segons el seu descobridor, es tracta d'un exemplar únic al món, ja que, a més, el cep és molt apreciat en la gastronomia i es paguen autèntics dinerals per aquesta classe de bolets.
2: I un bolet tan gran, com és que no l'havien vist abans?
3: Per què? Per això ho va trobar a la muntanya.
2: Ja, però devia estar molt amagat, perquè ningú el veiés i era tan gran.
3: Però vés a saber on.
2: Es diu 38 centímetres, eh?
3: Sí, és el que posa, eh?
2: És una exageració, això, eh?
3: I feia 1,750 kg, o sigui, gairebé 2 quilos, eh?
2: Sí, sí,
3: 2 quilos un bolet. Beirat, que es diu així la persona que ho ha trobat, ha expressat la intenció de portar aquest bolet a la Universitat de La Laguna perquè puguin conservar-la en exposició.
2: Ah, que a sobre no se'l menja.
3: Home, és que diu, vaig anar a veure de què es tractava. O sigui, quan va trobar, buscava castanyes. Aquest home buscava castanyes.
2: Sí.
3: I es veu que va veure un bolet molt gran a uns 200 metres de la castanyeda on estava. Diu que vaig anar a veure de què es tractava i la meva gran sorpresa va ser trobar aquest bolet que sembla de llibre Guinness.
2: I se'l van portar, o no?
3: I se'l van portar. Amb l'ajuda d'un camió es van... No, això ho dic jo, eh?
2: I d'una grua.
3: Sí, sí, es van portar. Jo... Però la meva pregunta és, el clima canari també surten bolets?
2: Jo pensava que necessitava un clima més fred, més humit.
3: Jo pensava que necessitava més humit i més fresqueta, no?
2: Sí.
3: Però és el que no, clar, depèn d'on de l'illa. També és veritat que Santa Cruz de Tenerife i el Teide hi ha zones molt fredes.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Va, anem acabant, si et sembla, i aporto algunes altres notícies al dia. Som-hi. Avui, atenció, vull comentar notícia portada del Mundo Deportivo.
2: Ah, és nou, aquest?
3: Sí, és un diari que no m'interessa per res, però que avui l'he destacat.
2: Ah, per què?
3: Titular, Código Pep. Avui publica en exclusiva el Mundo Deportivo les multes de Pep Guardiola que castiguen els jugadors per manca de puntualitat.
2: Ah, ell castiga, sí. Multes a jugadors.
3: Diu el Mundo Deportivo que els jugadors han de pagar 6.000 euros, atenció, si arriben un minut tard a l'inici de l'entrenament.
2: Un minut tard?
3: És el que publica llegar un minuto tarde a l'inici de l'entrenamiento, 6.000 euros.
2: Un milió de pessetes.
3: És millor encara no contestar el telèfon de casa passant la mitjanit. 2.000 euros a multa. És real, això, eh?
2: És real.
3: I es veu que tu entres a dins de la notícia que publica la primera plana, es veu que fan trucades a l'atzar.
2: Ah, per comprovar...
3: A partir de la mitjanit... A veure, senyor Guardiola...
2: Per comprovar si estan dormint.
3: Si estan a casa o no, truquen a casa. No al mòbil, no.
2: A casa.
3: Al fix. Aviam si estan o no estan a casa dormint. Si no es troben, 2.000 euros al canto.
2: Jo en conec uns que es diuen Cracòvia, que d'això en faran, vaja, un filó interminable.
3: I l'última dada, 500 euros, res, 500 euros, per no començar tots plegats l'esmorzar previ. Si no arriben tots junts a l'esmorzar, multa al canto de 500 euros.
2: Home, hem de dir que 500 euros per un jugador del Barça ve a ser un euro per nosaltres.
3: Res, 50 cèntims.
2: O 50 cèntims.
3: Segons el Mundo Deportivo, aquests diners aniran destinats a una finalitat benèfica i servirà també per pagar sopars.
2: Sopars? El sopar de Nadal el pagaran els jugadors?
3: Això és el que posa el Mundo Deportivo. Nah. Exclusiva. M'he quedat assurat amb aquesta notícia, eh?
2: No, és per
3: jo crec quedar, que la millor és 2.000 euros per no contestar una trucada nocturna.
2: Això no té nom.
3: Però qui ho fa, aquestes trucades?
2: A Guardiola mateix, si
3: a
2: posa.
3: A Guardiola.
2: Clar.
3: Sí, sí.
2: Quan s'avorreix. Diu,
3: si alguien no coge el teléfono en su casa de madrugada, más vale que tenga una buena excusa, porque si no, su salida li va a salir más cara de lo que pensaba. 2.000 euros al canto.
2: I tinc entès que hi ha una multa de 3.000 euros si no se saben l'estaca?
3: El què?
2: Una multa de 3.000 euros si no se sap
3: això
2: a
3: l'estaca. Això no posa, això no posa.
2: Això ho tenia entès, eh?
3: Sí, sí.
2: Els hi farà cita també, doncs, és de Martí, Miquel Martí Pol, també diuen.
3: Sí, sí. Té la marinera, tu.
2: Mm, té la marinera.
3: Van com un pal, aquests jugadors, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Són, bueno, és, home, és estricte, que sí. estricte.
2: A gran sou, gran responsabilitat.
3: Sí, sí. Això també és veritat. Així van guanyant. De moment li està sortint bé, en Guardiola.
2: I tant, i tant. I el sopar que es farà gratis.
3: També, també.
2: I tant.
3: Bé, marxo. Demà hi torno amb més notícies. Ens queda un tema pendent d'ahir, però jo avanço que el farem demà, l'enquesta sobre el paper del lavabo, que no ens ho hem deixat.
2: Veritat.
3: Que demà trucarem Lorenzo perquè recordeu que hi havia, segons un estudi de Renova, un 8% de les cases espanyoles no utilitzen mai paper del lavabo.
2: Mm.
3: Això és una dada important, eh?
2: Sí, sí, sí.
8: Hello. Víctimes al telèfon.
9: Qui diga?
8: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
9: Ràdio Z.
10: No, no, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
10: No, no, de Badalona.
11: És la ràdio de Badalona.
8: Vint anys del Víctimes al telèfon.
12: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
3: Està Antonio.
13: Està, què li queries?
3: De Ràdio Badalona, la més mona.
8: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
14: He llamat al telechorro.
15: Sí, però no.
12: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
16: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
8: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
17: Manténgase a l'espera, gràcies.
3: Sí, sí, aquí estoy.
12: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
18: Bueno, porque...

0: Anem.
1: Sí.
0: Parlem de cotxes. Bueno, no sé si aquest tema t'agradarà més que l'altre.
1: A veure, em fas patir.
0: Titular del 20 minutos, Gallardón, l'alcalde de Madrid i l'alcalde de Leganés es passegen amb els cotxes oficials més cars de la regió de Madrid.
1: Ja hi tornem, amb els cotxes.
0: Es veu que el madrileny ha pagat, bueno, paga, 500, o paguen els ciutadans de Madrid, paga, atenció, 591.000 euros.
1: És una...
0: Ho has sentit bé, això? Sí, això ho publica el 20 minutos, eh? I el de Leganés, 81.000 euros.
1: Però que té un Ferrari.
0: Diu que pocs compren el cotxe, la majoria ho lloguen i surt més car.
1: Hmm.
0: En aquest cas, li han preguntat a Esperanza Aguirre, al 20 minutos, i diu que ha ocultat el preu del seu cotxe per motius de seguretat.
1: Hmm.
0: Llavors han fet un rànquing.
1: Sí.
0: L'alcalde de Madrid té un Audi A8.
1: Sí.
0: Val? Llavors, hi ha, digue'm altres poblacions, per exemple, de Madrid. Móstoles.
1: Móstoles.
0: Móstoles, que ma, el vi... I el vino de Móstoles és boníssim, eh?
1: Sí.
0: L'alcalde porta un Peugeot 607.
1: Déu-n'hi-do.
0: 40.000 euros. Fuenlabrada, Peugeot 607, 38.800 euros.
1: Mm.
0: Leganés, l'alcalde porta un Citroën C6, 81.000 euros, per 4 anys.
1: Mm.
0: Getafe,
1: sí.
0: Un Audi A8.
1: Perquè diguem que...
0: 80.000 euros.
1: Hi ha una relació entre governar una ciutat,
0: sí,
1: i portar un cotxe gran.
0: Alcobendas, Audi A6.
1: Per què no van anunciar Panda?
0: Però en canvi, 54.816 euros.
1: Mm.
0: I aquí s'acaba.
1: Entes, que vols més encara.
0: Anem a trucar, per exemple, a algun ajuntament català.
1: Sí,
0: sembla?
1: Sí.
0: A veure, aviam què ens diuen.
1: Que no ens diuen res.
0: Ajuntament de Mataró, va.
1: De Mataró.
0: Anem a preguntar si l'alcalde té cotxe oficial i quin model és. Ens ho diran o no? Tu
1: jo
0: creus?
1: Crec que no.
0: Per què?
1: Perquè aquesta informació mai és agradable de donar.
0: Aviam què passa.
1: Tot i que hauria de ser informació pública, no?
0: Mm.
1: I de fet segurament ho és.
0: He trobat el telèfon de l'Ajuntament de Badalona, eh? El passarem per llarg.
1: Que no l'has trobat?
0: No l'he trobat.
1: És que...
0: Ajuntament de Mataró.
2: Ajuntament de Mataró, bon dia.
0: Hola, bon dia. Sí? Mira, trucar per fer-vos una pregunta, aviam si això és possible.
2: Digui'm.
0: Volia saber si l'alcalde, el senyor Barón,
2: sí,
0: té cotxe oficial.
2: Doncs a veure un moment, que li passaré a la seva secretària.
0: Perfecte.
2: Digui'm el seu nom.
0: Jo, Carles.
2: Carles, què més? O d'on truca?
0: No, no, és un particular.
2: A veure un
0: moment. És curiositat.
2: Un moment, sisplau. Mm.
1: Mm. Mira Mataró com moderns.
0: A veure, deu ser Mataró Ràdio?
1: Seria possible?
0: Pot ser, eh? Que maca, la cançó.
1: Sí, quina és aquesta? La Noa?
0: Sí.
1: Sembla, eh?
0: És una versió.
1: Sí.
0: Minutos musicales.
1: Mataró Ràdio, gran ràdio, eh?
0: Sí, per ser nova, sí.
3: Què li diguin?
0: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Mira, trucava, aviam si podria satisfer la meva curiositat.
3: Sí.
0: Volia saber si l'alcalde té cotxe oficial.
3: I això per què ho vols saber?
0: Bueno, perquè avui he vist una notícia als diaris que parlen dels cotxes oficials, dels alcaldes, i volia saber si el de Mataró en tenia.
3: A veure, jo... qui, el seu nom, sisplau?
0: Jo, Carles.
3: A veure, un momentet, això.
0: No és tan fàcil, eh?
1: No ens ho diran, saps, oi?
0: Però escolta, això hauria de ser una informació pública.
1: I ho és.
0: Dic jo.
3: Perdona, és que havia una altra trucada.
1: Ah.
0: Digue'm.
3: Com has dit que et deies?
0: Carles.
3: Carles, bueno, a veure, jo això és que...
0: És una informació privada, no, suposo?
3: Ja, a veure, és que jo, com comprendràs, no puc anar dient...
0: Bueno, en teoria sí, perquè això és públic.
3: Bueno, però a veure, jo si cas ho consultaré, però és que m'hauries de dir més el teu nom...
0: No, mira, t'explico simplement, curiositat. Avui, al 20 minutos, publica una notícia de diferents alcaldes i el que els ha costat el cotxe oficial. I jo volia saber si el de Mataró en tenia o no, simplement.
3: Bueno, doncs pues, el teu telèfon és aquest que apareix en...
0: Sí.
3: El 93-465-19...
0: Sí, sí.
3: Vale.
0: És el de la feina, sí.
3: Vale, molt bé, doncs pues jo et trucaria a dir alguna cosa.
0: Perfecte, gràcies.
3: Vale, adéu.
0: No ens ho han volgut dir.
1: I no ens ho diran, no trucaran. No trucaran.
0: Acabem?
1: Sí.
0: Però si et sembla, anem a trucar a l'Ajuntament de Matadepera.
1: Ah. Matadepera.
0: Tindrà cotxe oficial alcalde o alcaldessa, no recordo ara. Crec que alcaldessa, crec.
1: Matadepera, no ho sé.
0: És fort, que no ens ho vulguin dir.
1: És fort, és fort. Però clar, com la premsa apareix en aquestes notícies, no agrada.
4: La Bediquim?
0: Hola, on he trucat?

0: Sí.
1: Hola.
0: Sí.
1: Hola, digui'm. Hola, m'escolta?
0: Hola.
1: Hola. On he trucat?
0: On has trucat?
1: Sí.
0: A la Nova.
1: A on?
0: Nova.
1: Ai, no he trucat a l'Ajuntament de Matadepera.
0: L'Ajuntament de Matadepera no, no és aquí.
1: Ah.
0: No, aquí és la Manualitat Nova.
1: Com?
0: Copisteria Nova.
1: Ah, no, jo trucava a l'Ajuntament.
0: L'Ajuntament truques tu?
1: Sí.
0: Pues vale, no, és aquí, eh?
1: Ah, doncs a Telefònica m'han donat aquest telèfon.
0: A Telefònica t'han donat aquest telèfon,
1: sí,
0: de l'Ajuntament de Matadepera?
1: Sí.
0: Pues no, que tens que parlar amb ells?
1: Sí.
0: No és res de Plànols ni res?
1: No, de Plànols. Ah,
0: no, no.
1: No, jo volia saber, vostè potser ho sap, l'alcalde o l'alcaldessa té cotxe oficial?
0: Si té què?
1: Cotxe oficial.
0: Ai, no sé, no t'ho puc dir. No sé, no t'ho puc dir.
2: Ara s'ha posat trista.
0: No. Pues aquí si t'han orientat malament, perquè aquest número no és de l'Ajuntament.
1: Val, bon, doncs res, ja buscaré el telèfon.
0: Val.
1: Gràcies.
0: Molt adéu.
1: Bé, escolta,
0: adéu.
1: Ho deixem aquí.
2: Ho deixem aquí. Sí. Doncs seguirem investigant. Seguirem investigant.
1: Ja ho has vist, que tema complicat, eh?
2: Sí. Estarà molt bé que truqui l'Ajuntament de Mataró i li responguem. Radio Ciutat de Badalona, digui'm.
1: Sí.
2: Estarà molt bé. Hello. Víctimes al telèfon.
3: Qui diga?
4: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
5: Ràdio Z.
6: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
6: No, de Badalona.
7: És la ràdio de Badalona.
4: Vint anys del Víctimes al telèfon.
8: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
9: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
1: No, no.
9: ¿Ha disculpe.
1: No.
2: Si
9: necesita
1: que no.
9: Disculpe, no le he entendido.
1: A ver, ayuda, ayuda.
9: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
1: Ay, por favor.
2: ¿Qué nivel de radio?
1: Operador.
2: ¿Qué nivel de radio?
9: Disculpe por la confusión.
1: Sí. Sí.
9: Gracias.
10: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
4: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Són les 8.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. La festa major d'agost ja ha començat. Ho ha fet aquesta tarda a les 6 amb el repic de vigília de l'església de Santa Maria i fa uns segons amb la tronada a la plaça de la Vila. La seguiran el ball a plaça i tot seguit el Cercavila. A la nit, a partir de les 10, el Castell de Focs il·luminarà el cel de Badalona i tot seguit el grup Malavida oferirà un concert al passeig de la Rambla. Els actes d'avui a la plaça de la Vila no comptaran amb un pregó per tercer any consecutiu, una qüestió que la Comissió de Festes de Badalona critica. Precisament la comissió també té una sèrie d'actes preparats per aquest cap de setmana. La principal novetat, una cursa d'andròmines. Les inscripcions han superat les previsions. Escoltem Marc Casas, membre de la Comissió de Festes.
4: Sempre el primer any pensàvem que no hi hauria massa gent, però tenim 20 andròmines apuntades, que són una barbaritat de gent. Volíem aprofitar i fer alguna cosa que s'escapés del mag com festiu de festa, nocturn, com concerts, veure només, i llavors vam pensar com de fer altres activitats. Vam pensar de fer una baixada d'andròmines normal, com al carrer, però ens feia patir una miqueta, com que poguessin haver accidents i de més, i, bueno, sent a Badalona tenim el mar aquí mateix, doncs vam pensar que seria xulíssim.
3: L'Ajuntament de Badalona es compromet a reforçar la presència policial al carrer Doctor Robert després de l'incendi que un veí va causar presumptament la matinada del 5 al 6 d'agost a l'edifici del número 65. El regidor de Seguretat, Juan Manuel Ruiz, ha mantingut una reunió amb el veïnat aquest dijous a la tarda, on els ha informat que la investigació continua oberta. Des de la regidoria de Seguretat asseguren que hi haurà més patrullatge policial a la zona davant la preocupació que han mostrat els veïns perquè l'individu torni a l'habitatge. Recordem que els habitants l'havien denunciat en diverses ocasions perquè aquest veí provocava problemes de convivència. Escoltem a la Mari, una de les veïnes afectades, que afirma viure amb por i preocupació.
5: Los vecinos cada noche en el balcón, a ver si sienten un ruidito, a ver si está en la puerta. Sienten el camión de la basura, ya estás, a ver si es. Y eso es diario, así no se puede vivir. Ahora el miedo es pues, que vuelva aquí, que meta una botella de gasolina, que explotemos otra vez, porque él no amenazaba día sí, día no, de que explotaría el bloque. Y efectivamente el bloque no ha sido una colilla, ¿eh? Ha explotado el bloque. Yo estoy viva de milagro. Seguro que si me están llorando en el cementerio, pues a lo mejor sí que lo hubieran encerrado.
3: Identificats a Catalunya tres contactes estrets d'un cas d'antivirus dels Andes que s'ha trobat a Galícia. Una d'elles a Badalona i els altres dos a Barcelona. El Departament de Salut apunta que es troben asimptomàtics i en aïllament domiciliari preventiu després que els tests PCR amb mostres de sang i orina analitzades pel Centre Nacional de Microbiologia hagin donat negatiu. A més d'aquests tres casos, també s'està fent seguiment de quatre contactes més a Galícia, Madrid i Castella i Lleó. Tots ells sense símptomes i amb analítiques negatives. I en esports, el Badalona s'enfronta demà dissabte a les 7 de la tarda contra l'Espanyol B en un partit amistós. Fa prop de 3 setmanes que els escapolats han començat la pretemporada i l'equip ja ha anat agafant rodatge. L'enfrontament contra un rival de categoria superior servirà per anar ajustant les noves dinàmiques. En l'entrenament d'aquest divendres, els jugadors han realitzat exercicis per millorar les jugades en atac i defensa i després les han practicat posant-ho a prova en situacions de partit. Al marge del grup s'ha entrenat Eric Iglesias, que ha realitzat exercicis sense pilota. Després d'una actuació notable al torneig d'històrics, on va arribar a la final, els escapulats van enfrontar-se al Halí en un amistós el passat dimecres contra l'equip egipci. No considerat com un dels millors conjunts d'Àfrica, els de Geni San Pietro van perdre per 0-3, però van competir molt bé, sobretot els primers 45 minuts, on el bloc titular va estar jugant.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Aquest serà un programa ben especial del Coco perquè anirà dedicat quasi exclusivament a la música francesa, atenent moltes peticions que últimament ens han arribat per diversos mitjans. Però el guió i la selecció musical seran d'una bona amiga oient, de la Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola, salut les copains.
1: Quina ha estat la teva relació amb França? Perquè tu ets catalana, no?
2: Sí, tota la meva vida està molt vinculada a França. L'ensenyament que he rebut, la seva filosofia, la literatura, el cinema, la música, m'han acompanyat sempre. I et vull donar les gràcies, Albert, per haver-me permès preparar una hora de música francesa per oferir-la a tots els cocos.
1: I has dedicat molt de temps, tinc entès.
2: Sí. Uf, quina responsabilitat i quina por. I dic això perquè és molt extensa per reduir-la només una hora i també perquè és molt fàcil que molts dels companys oients del programa en sàpiguen més que jo. Tots coneixem els grans mites de la chanson. Tots coneixem infinitat de cançons que ja formen part de la nostra història. No hi ha prou temps. Per tant, he decidit repartir els 60 minuts en tres blocs. El primer serà per aquells intèrprets considerats més clàssics. El segon per la dècada que va de mitjans dels 60 al mitjans dels 70. I en el tercer grup intentaré aportar alguna curiositat. Intèrprets més recents o, senzillament, alguna peça que m'agradi. Espero no defraudar-vos i que gaudiu d'unes cançons que us traslladin a uns records feliços.
1: I el primer és Charles Trenet, que li deien el català francès.
2: Exacte.
1: Perquè sovint actuava a Barcelona. I a més perquè era de la Catalunya Nord, oi?
2: Sí, és un dels intèrprets amb més reconeixement i admiració pel poble francès. Ha sigut la inspiració per a molts cantants francesos. Sap transmetre com ningú alegria i vitalitat. D'entre les moltíssimes cançons, Que reste-t-il de nos amours és una de les cançons més versionades en tot el món. Si no em falla la memòria, l'últim ha estat el gran Franco Battiato. Als Estats Units es va convertir en un gran èxit amb la veu de Marlene Dietrich, cantada en anglès amb el títol I Wish You Love. La versió en anglès ha estat cantada pels croners més famosos.
1: Escoltem Charles Trenet, nascut el 1913, que ens deixava el 2001.

0: caché et dans un nuage le cher visage de mon passé, de mon passé.
1: Cançó original del 1942. Aquest és un especial del Cocodril amb guió i selecció musical de la Pilar, una bona amiga oient del programa, dedicat exclusivament a la música francesa. Quin és el nostre segon convidat?
2: Edith Piaf, evidentment. Una de les veus més representatives de la cançó francesa. Pobreta, una infància molt desgraciada i potser per això va fer que visqués la vida molt intensament. Esmirriada, però amb gran personalitat i talent, va captivar el públic i a un seguit d'amants com Yves Montand, Aznavour, Moustaki, Beko, i més, a qui va propulsar i ajudar en les seves carreres.
1: Què escoltem d'Edith Piaf? Perquè en té tantes de maques.
2: Si en té tantes, mira, és que Rien de Rien, L'Hymne à l'amour, Milord, La Vie en Rose, Sous le ciel de Paris, i un llarg etcètera. Avui podem escoltar Sous le ciel de Paris, per exemple.

Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Especial del Coco dedicat a la música francesa amb guió i selecció musical de l'amiga Pilar, una amiga oient que ens va proposar aquest monogràfic, com tu també, si tens interès, si tens il·lusió per fer ràdio, encara que només sigui per una vegada, tu pots ser l'autèntic protagonista del Coco. Ella ens ho va proposar, hem repassat la seva feina i ens ha semblat realment fantàstica poder compartir-la amb tots vosaltres. M'imagino que no t'has oblidat del senyor Aznavour.
1: Oh, monsieur Charles Aznavour. Aznavour va néixer a París, de pares armenis. Li va costar molt ser reconegut en part pel seu físic, no gaire graciat, i també per la seva veu. Ell també va ser un protegit d'Edith Piaf. Ha venut més de 100 milions de discs i compost més de 1.000 cançons.
0: Més de 1.000 cançons?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Per ell i també per altres cantants com Gilbert Picot, Johnny Holiday, Sylvie Vartan, i un llarg, etc. La Mama, La Bohème, Il faut savoir, Hier encore j'avais 20 ans, Formidable, un seguit. Hi ha una cançó composada per Monsieur Trenet, que m'agrada molt, i que Monsieur Aznavour, juntament amb Patrick Bruel, ha sabut interpretar l'alegria de l'autor. És Ménilmontant.

0: Aznavour, que com sabeu i per sort continua en actiu, que fa poc va actuar a Barcelona amb un gran èxit al Liceu, és un especial de música francesa des del Cocodril Club. No tindrem temps per tot, ja ho has comentat, això només és una mostra, però, en fi, Gilbert Bécaud.
1: Sí. Juntament amb Piaf i Aznavour, va ser un dels cantants més prolífics. Va composar moltes cançons i també bandes sonores per a pel·lícules. Gran pianista, solia tocar els seus temes quan cantava. Madame Piaf el va ajudar en els seus començaments. Cançons com L'important c'est la rose, Nathalie, Le jour où la pluie viendra, Avui, però, Je reviens te chercher.
2: Je reviens

0: La veu de Gilbert Bécaud, nascut el 1927, que ens deixava el 2001. Sabeu que a cada programa del Cocodril tenim un convidat conegut a qualsevol àmbit, polítics, escriptors, actors, locutors, presentadors, etcètera, etcètera, i n'han passat més de 1.000 per al programa en tots aquests anys. Però la cançó que més convidats ens han demanat com la seva cançó més especial ha estat una de Jacques Brel, el Neme qui te pa. Però tu em sembla que has escollit una altra, oi, Pilar?
1: Exactament, sí. Bueno, ja sabeu que Jacques Brel és un belga i és un dels mites de la chanson. És un artista completíssim que va deixar empremta en diferents oficis. Actor i director de cinema, cantant, compositor, guionista, escriptor, autor, intèrpret de temes que perduraran en el temps. No me quitte pas, la valse à mille temps, Amsterdam, la chanson des vieux amants i moltes més ens fan compartir la seva tristesa, la seva solitud.

0: Jacques Brel, nascut el 1929, que ens deixava el 1978. I Dalida, que va néixer el 33 i se'n va anar el 1987. D'una gran bellesa, eh?
1: Sí, sí, va ser Miss Egipte l'any 54 i una actriu i cantant de gran èxit professional que no personal. Gairebé quasi totes les seves parelles s'han suïcidat.
0: Vaja.
1: Sí, ella també va posar fi a la seva vida.
0: Uau.
1: La companya Rosalía, en el seu programa dedicat a la música italiana, ja ens va parlar de Luigi Tenco, que va participar en el Festival de San Remo l'any 67 amb el tema Ciao Amore Ciao. Convençut que guanyaria, tenia previst anunciar aquella nit el seu casament amb Dalida. No va guanyar i, decebut i deprimit, es va disparar un tret al cap. La mala sort ha perseguit a Dalida.
0: Però això és un drama, eh?
1: Un drama. La seva vida és un drama. S'instal·la a França i des de sempre ha estat ben acceptada i valorada pels francesos. Segons una macroenquesta, juntament amb Edith Piaf, la cantant més popular a França. De fama mundial ha interpretat més de 2.000 cançons, però en té una, per a tots molt coneguda i que ens ensenya una Dalida alegre. És Gigi l'Amoroso.

Gigi L'Amoroso, el hit més important de la Dalila, també entre nosaltres, perquè la va publicar en castellà. Aquest és un especial, molt especial, del teu Cocodril Club, dedicat a la música, a la millor música francesa. I el polifacètic i bon vividor Serge Gainsbourg va dir en certa ocasió que la lletjor està en una forma superior a la bellesa perquè dura.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Ei, Cocos, quina categoria avui, aquesta hora especial de programa dedicada a la música francesa, amb guió i selecció musical d'una bona amiga oient de fa molts anys, la Pilar, que ens ha convidat a compartir temes de Charles Trenet, Edith Piaf, Yves Montand, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Jacques Brel, Dalida... I ara qui?
2: Ara, Sacha Distel.
1: Sacha Distel, que aquí va fer alguns èxits en castellà, com Incendio en Río, Monsieur Dupont, em sembla.
2: Sí. I Monsieur Caníbal.
1: No, el Dupont, el Monsieur Dupont era de Sandy Shaw. Ell va fer el Monsieur Caníbal. És veritat, sí.
2: Sacha Distel és un excel·lent guitarrista de jazz. Va ser. Va tocar amb Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, el Modern Jazz Quartet, va acompanyar Sinatra, Sarah Vaughan i d'altres. El 59 s'anima a cantar i és tot un èxit. Va composar moltes cançons i encadenar èxit darrere èxit. Sinatra i Tony Bennett van cantar La Belle Vie amb el títol The Good Life. És l'autor de Toute la pluie tombe sur moi, però és en la versió anglesa Raindrops Keep Falling on My Head que triomfa universalment. Acompanyarà per sempre el passeig en bici de Paul Newman a Dos homes i un destí.
1: Escena mítica.
2: Mítica.
1: Sí.
2: El 2001 va ser el principal protagonista de l'obra Chicago. I no podem oblidar aquella parella. Guapa ella, guapo ell. Tots dos famosos i amb un gran carisma. Distel i Bardot us ofereixen Tu es le soleil de ma vie.

0: Chacha Distel, que va néixer el 1933, que ens deixava el 2004, però per sort tenim tota la música d'aquests grans autors i intèrprets, com Joe Dassin, que va tenir un gran impacte comercial aquí amb una cançó que va versionar en castellà, també.
1: Sí, sí, Joe Dassin, sí. Era fill del director de cine, Jules Dassin, i es va veure obligat a emigrar cap a Europa quan el seu pare és denunciat com a comunista en la Comissió d'Activitats Antinord-Americanes. El 1962 s'instal·la a França i comença la seva activitat literària. Escriu una novel·la, col·labora en revistes americanes, també treballa en el cine com a tècnic, com a actor. La seva carrera musical comença el 63, però li costa uns anys triomfar en la cançó. És a finals del 60 que quan aconsegueix el reconeixement del públic. Actuar...

0: Joe Dassin, nascut el 1938, que ens deixava el 1980. Especial música francesa, una hora molt especial, especialment feta per tu, per una amiga oient, per la Pilar, que s'ha preocupat i ha dedicat un temps a seleccionar les cançons que més li arriben al cor. Un altre intèrpret desgraciat, podríem dir, va tenir molt mala sort, en Claude François.
1: Molt mala sort, pobret, sí. Va morir l'electrocutat. A veure,
0: per un calefactor que tenia la dutxa,
1: sí,
0: em sembla.
1: Sí, sí, una així, tonteria, no? De més joveníssima, en fi. Sí. Forma part de la generació Yeye. Fins al 1962 no obté el seu primer èxit amb Belle, Belle, Belle. Mereix apareix en aquest programa perquè és l'autor de Comme d'habitude, inspirada en la seva ruptura amb Franz Gall.
0: Guapíssima, la Franz Gall.
1: Sí.
0: També,
1: sí. Va vendre els drets d'autor a Polanca, qui va reescriure la lletra i li va oferir a Frank Sinatra. Estic parlant de My Way.
0: Sí, això molta gent encara no ho sap, tot i que sempre que surt el tema aquí al programa ho recordem. My Way va ser l'èxit més comercial de Frank Sinatra i no era una cançó seva i la lletra no tenia res a veure amb la lletra original. Hem de reivindicar una vegada més que aquest va ser la gran creació, el gran tema de Claude François.

0: Claude François, nascut el 39, que ens deixava el 1978 per un estúpid accident a la banyera de casa, va quedar electrocutat. I per sort ara, un senyor que encara continua en actiu, que va actuar a Barcelona fa poc, Salvatore Adamo.
1: Malgrat haver viscut gran part de la seva vida a Bèlgica, ha volgut conservar la nacionalitat italiana. Des del 1963, cada nova cançó ha estat un èxit. Tombe la neige, vous permettez, monsieur, mes manos en tu cintura, une mèche de tes cheveux...

0: i moltíssimes més. Romàntic per excel·lència, qui no s'ha fet un petó mentre ballava un tema d'Àdamo?
1: Però això no ho podem deixar aquí, Pilar. Queden moltes coses realment interessants per recuperar, per compartir en aquest especial del Coco dedicat a la música francesa. Així que això tindrà una segona part. Segueix a la segona hora. No perdis la sintonia. Cocodril...
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Que content que estic de compartir novament amb tu i amb tots vosaltres bons records en forma de música. Algú va dir: si vols emplear totes les parts del teu cervell, del teu caparronet, escolta música. I és veritat, eh? Ho asseguren els científics. Però si a sobre és música que t'agrada, que et porta bons records de la teva generació, es produeixen una sèrie de connexions que inciten a trobar-se bé. Que et reconforten, en definitiva.
3: Hola, Albert. Sóc el Josep de Vic i m'agradaria escoltar la cançó 96, Llàgrimes, de Question Mark and Mystery Men.
2: Sí. Bueno, concretament es deien Question Mark and the Mysterians. I un dels misteris és perquè eren 96 llàgrimes. Ni una menys, ni una més. No va ser un número al nostre país, però no passa gaire temps aquí al programa fins que algú ens ho torni a demanar. La van catalogar com a música garatge rock. Jo afegiria que també és música psicodèlica. Per cert que Question Mark es deia Rudy Martínez. I The Mysterians es van posar aquest nom, inspirats en la pel·li japonesa The Mysterians. És una pel·li en la que alienígenes del destruït planeta Misteroid arriben a la Terra per conquerir-la.

46 llàgrimes. Corria 1966 i als Estats Units sí que va ser número 1 aquest One Hit Wonder de Question Mark, Rudy Martínez.

Saps que Eric Clapton torna a estar de gira? I que arribarà a Espanya? Només dues dates. Una a Madrid i una altra a Barcelona. Feia 20 anys que Eric Clapton no trepitjava un escenari. El 7 de maig estarà a Madrid i el 10 de maig a Barcelona, al Palau Sant Jordi. Les entrades són cares. També, per cert, les de Rod Stewart. Ja us vam comentar fa poc que estarà només a València el 30 de juny. Però, esclar, és que potser són les últimes oportunitats de veure aquests personatges tan grans en directe, no? Tu saps per què li diuen mans lentes a Eric Clapton? Sempre s'ha cregut que era perquè tocava lentament la guitarra, però no, no. Segons sembla, quan està amb uns amiguets al bar, a l'hora de pagar la ronda, sempre és molt lent per anar a treure la cartera. Sí, esperant que algú se li anticipi. Bueno, però jo d'aquell 77 voldria recordar una cançó que va ser de les primeres que vaig presentar en directe per ràdio, d'ell, Eric Clapton, i que no va ser gaire famosa ni llavors ni ara, però que a mi sempre em va resultar molt agradable. Es diu Promises.

0: recuperar-la o potser descobrir-la? Roses, 1977, Eric Clapton. Recorda, per si t'interessa, només dues dates, dos concerts a Espanya, el 7 de maig a Madrid i el 10 de maig a Barcelona, al Palau Sant Jordi. Prepara la cartera. Ho dic perquè les entrades són cares, no facis com ell, que sempre espera que pagui algú altre a la ronda.
1: Això és... Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Dos anys i unes quantes setmanes ja, a través ara de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen el podcast del programa perquè puguis escoltar-lo en diferit o descarregar-lo. Trobaràs els últims programes emesos a plataformes com iVox.com, també a YouTube o a Apple. I així ens escoltes quan et vagi bé, quan et vingui de gust, o quan puguis. Conduint, passejant, al mar o a la muntanya, el teu coco t'acompanya. I amb ell, tots els somnis que vulguis imaginar-te, perquè això que escoltes només és ràdio, només. Ah, però ens agrada. I és el mitjà que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes, i el que més estimula la teva imaginació. Gràcies, ràdio, per tant, i per tants amics, com per exemple la Núria Faf Gasull, que ens ha enviat un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: només fa dues setmanes que he descobert el teu programa per la ràdio. Jo era més de televisió, però ara m'ho passo molt bé recordant vells temps. M'agrada molt tot el que poses, però trobo a faltar música country pop. Bueno, això depèn en gran part de vosaltres, eh? Diu, per exemple, un Kenny Rogers o una Dolly Parton. Gràcies per les bones estones, Núria Faz Gasull. I per què no els escoltem els dos junts? Aquesta cançó li agrada a molta gent.

potser ja ho has detectat, si és que no ho sabies. La cançó la van escriure els germans Vigés. Barry Gibb, Robin Gibb i Morris Gibb. Islands in the Stream. Islas en la Corriente. 1983. Kenny Rogers, nascut a Houston, Texas, el 1938, i que marxava des de Georgia al març del 2020, va ser el primer artista country que va entrar a les llistes de supervendes pop. Però uns anys més tard, aquí ens agrada jugar amb les versions, ja ho saps, Núria, l'anomenat cantautor mallorquí més estimat va fer una adaptació al català i li va dir Illes dins d'un riu. Tomeu pe.

Illes dins d'un riu. A Topeu Penya, entre d'altres coses, li hem d'agrair que vingués a cantar gratis, expressament des de Mallorca, a una festa organitzada per aquest programa fa molts anys. Al principi, ja saps que això es va posar en marxa l'octubre de 1993. Però també li agraïm que sigui dels pocs cantautors que ha dedicat una cançó a la ràdio. Gràcies per ser ràdio, una cançó molt maca. Gràcies.

gràcies per la complicitat de compartir aquest programa Revival divulgatiu de la cultura musical pop rock. Està cantant Brian Ferry. Això seria 1972, quan era el líder de la banda Roxy Music. Però això ens agrada com el primer dia que la vam escoltar. Es deia Virginia Plain. Vinga, anem a fer un petit recitalillo que s'ho mereix, perquè recentment acaba de fer 80 anys.

0: Però Brian Ferry no va ser només el vocalista de Roxy Music. Va ser l'home que va convertir l'elegància en una forma de rebel·lia. Una curiositat, ja que ens agrada jugar amb les versions. El 1955, el meu pare, ballant amb la meva mare, se li va declarar amb aquesta cançó.
1: Ask me how I knew my true love was true.
0: Eren els Platters. Aquí es va dir el humo ciega tus ojos. The smoke gets in your eyes.
1: Cannot be denied.
0: Jo m'imagino que molts cantants, quan ja són famosos, quan ja els hi és una mica igual vendre més o menys discos o actuar més o menys vegades, versionen les cançons que l'han marcat en la seva adolescència i primers anys de joventut. S'han donat molts casos.

Brian Ferry va néixer a Durham el 1945, fill d'un miner, però el seu destí era més a prop de les galeries d'art que de les mines.

aquest preciós Slave to Love. Esclau del teu amor va ser utilitzat el 1986 a la banda sonora de la pel·lícula 9 setmanes i media. I va sonar en una de les escenes més, podríem dir, interessants de la pel·lícula. Quan ell la cuida, li dona sopetes calentes perquè ella es va refredar la nit anterior fent l'amor amb ell al carrer i plovia. Però Brian Ferry, abans de ser músic, va estudiar art i disseny. Per això, quan va fundar la banda Roxy Music el 1970, amb Brian Eno, Phil Manzanera i Andy McKay, no va crear una banda, va crear una estètica.

anys 70, mentre el rock es debatia entre el que és salvatge i el que és virtuós, Brian Ferry li va donar glamour, ironia i experimentació. La seva veu era freda però emocional, i la mirada, un manifest visual. Roxy Music va llançar 8 àlbums entre el 72 i el 82. Del caos brillant de For Your Pleasure, el luxe melanconiós d'Avalon.

Avalon va ser el tancament perfecte abans de la dissolució del grup. When you're passing over, there's no holding. Pel camí van revolucionar el pop sofisticat, barrejant oboes, sintetitzadors i moda. Però quan Roxy Music es va apagar, Ferry no ho va fer. Va treballar amb David Gilmour, per exemple, o Mark Knopfler, i va demostrar que podia brillar sense una banda al darrere. El seu so esdevingué més cinematogràfic, més nocturn, més seu. En total, més de 15 discos solistes. Milions de còpies venudes. Brian Ferry i Roxy Music van influir altres bandes importants com Depeche Mode. S'ha publicat un box que recopila 50 anys de carrera. Brian Ferry va fer de l'amor un estat mental i del desamor un perfum. Per què? Perquè va fer glam sense pallassades. Classe, sense pretensió. Una figura que va entendre que la nostàlgia no és debilitat, sinó un luxe per als que van viure intensament. Perquè Brian Ferry no cantava per sonar actual, cantava per sonar etern. Acaba de fer 80 anys i ho celebrarem amb una cançó, una altra de les seves preciositats, que parla de la ràdio. Oh yeah!

Qué bello es vivir, cançó publicada el 2015 per El Canca, malagueño, nascut a Màlaga, 1982. És la cançó escollida per la nostra convidada Paz Padilla. El títol no té res a veure amb el gran clàssic del cinema, Qué bello es vivir, de 1946, que per cert, segurament penseu, és que cada Nadal la tornen a posar a diferents canals de televisió. I segurament és perquè no paguen drets, perquè em sembla que són 50 anys, que a partir d'aquests 50 anys ja es poden passar pel·lícules per la tele gratis. L'àlbum del Canca es diu Lo mal que estoy y lo poco.

0: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
1: Ja saps que pots posar-te en contacte amb el programa mitjançant correu electrònic. M'envies un e-mail? Fes-ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Maria Teresa des de Granollers, que diu: hola, quina veu que tens, Albert. Moltes gràcies. Em passes molt bon rotllo. Et demanaria la Diane Ross. Home, després de Que bello es vivir, que a nosaltres ens agrada lligar les coses, queda molt bé la Diane Ross. Mira, et posaré una versió relativament recent, del 2018, d'un duet que són un pare i la seva filla, són francesos, Jean-Paul Gavino i Michel. Em sembla que t'agradarà molt.

Vivien Ross, publicada originalment el 1946 per Edith Piaf, recuperada el 2018 per Jean-Paul Gavino i Michel. T'ha agradat, Maria Teresa, Granollers?

música de Bruce Springsteen per comentar que recentment s'ha estrenat una pel·lícula, un biòpic, que es diu, que rarament es fa quan l'artista encara és viu. L'actor Jeremy Allen White no s'assembla a Bruce, però l'ha retratat amb l'energia i l'emoció a la perfecció. La pel·lícula es diu Deliver Me From Nowhere, és a dir, Allibera'm del no-res, i mostra clarament les dificultats vitals de grans músics amb una creativitat i narrativa sorgida de traumes infantils, la pèrdua de pertenència i la passió per resoldre problemes personals o socials. A Bruce li diuen el Bob Dylan del rock and roll. La pel·lícula, però, està centrada en la creació de l'àlbum Nebraska de 1982. Aquesta era la cançó que li donava títol genèric.

Hi ha qui assegura, com el meu company radiofonista Toni Clapés, que n'ha escollit la cançó que menys li agrada de Bruce Springsteen. La pel·lícula no està funcionant enlloc. Però sabeu per què a Bruce li diuen The Boss, el jefe? No va ser un sobrenom imposat per la premsa, tampoc no va ser una estratègia de màrqueting. El nom va néixer als anys 70, quan Bruce tocava en petits bars al costat de la seva banda, i després de cada actuació era ell qui s'encarregava de repartir els diners entre els músics. A cadascú li pagava la seva part en efectiu. Així, els seus companys van començar a cridar-lo de broma al jefe, The Boss, però no per autoritari, sinó perquè s'encarregava de cuidar l'equip, de fer els comptes, que tots mengessin, que això és important. En fi, Springsteen mai va ser fan del sobrenom, ho sentia massa gran, però amb el temps aquest títol que va néixer entre amics va acabar sent un símbol. És el jefe, però el jefe del rock honest, dels treballadors, dels somiadors, amb els peus al fang. Bruce, el cap que mai no es va creure cap.

I amb aquest Born to Run, nascut per córrer, molts, milers, potser milions de cocodrils d'arreu del món van descobrir Bruce Springsteen el 1975. Tu hi alleres?

0: faltava maneres al jefe, eh? Ha, quina marxa! I marxem ballant, com sempre, els més ballats de la història, un espai on també m'agradaria molt que participessis. Digue'm almenys una cançó que t'hagi fet ballar i aprofita per recordar quina discoteca t'agradava més dels anys 70, 80, 90. Fes-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Lleida, des de la terra ferma, en Josep Maria, que ens diu: hola, Albert, enhorabona pel programa. Jo et recordo de fa uns 40 anys, quan sentia una veu femenina que deia alguna cosa així com "Los musicales con Alberto Maya". Ah, sí, que era aquesta?
1: Estos son los musicales de la cadena catalana con Alberto Maya.
0: Ah, era la veu de Marta Bobet. Allà cada dia teníem famosos i molts ens deixaven salutacions. El genial humorista Eugeni fins i tot es va inventar un acudit.
2: ¿Saben aquel que dice que es un tío que para una pareja por la calle haciendo una encuesta y les dice, oiga, digo, ¿a ustedes les gusta la música? Y dice el tío, digo, a mí me gustan los musicales de la cadena catalana. Y dice la nena, digo, a mí me gusta Alberto Maya.
0: Y algunos ens deixaven cançons.

0: Moltes gràcies, amic Josep Maria de Lleida, per confirmar-me que existeix la memòria auditiva. Si vols recordar més coses dels musicales, trobaràs diversos fragments a la col·lecció Una vida de ràdio.
1: Por aquí la temperatura ambiente es de 10 grados. Vamos a ver si la subimos, muchachos.
2: Venga, venga, vamos.
1: 5 de la tarde, 10 minutos. Tenemos un cuerpo totalmente enroquecido. Venga, María, pasa a primer plano.
0: Ja saps que Una vida de ràdio són 128 programes de 80 minuts cada un amb el so original de la ràdio que he fet i de la ràdio que he escoltat, que estan a la teva disposició a un sol clic a la plataforma iVox.com. Sí, Josep Maria, fa més o menys uns 40 anys d'això, però no he oblidat lo bé que ens ho passàvem fent ràdio dins i fora de la ràdio. Érem tan joves. Era una ràdio sense ordinadors, amb vinils, amb cintes magnètiques.

0: Telefònica, sense guió i tot en directe. Però en Josep Maria acaba el seu e-mail dient: m'agradaria escoltar la cançó Ava Cap del grup Genesis. Ah, també tens bon gust amb això. Moltes gràcies, Josep Maria. Doncs vinga, som-hi, anem a 1975. I un últim favor, si no et sap greu, per al mateix preu. Procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club.

0: Hey, man.
1: Yeah.
0: I'm telling you, this is the best sound.
1: Yeah. Vamos.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

from distance.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de racors. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Saludem en Miquel Creixell i marxem de ruta. Què tal? Com estàs?
5: Bon dia a totes i a tots.
4: Perquè molt ja bé, sabeu, doncs, que amb en Miquel doncs, hem estat fent aquests últims mesos un recorregut històric, també cultural, per una zona de la ciutat, aquella que ens porta, diguéssim, pels barris de la zona nord, no? Centre,
5: exactament,
4: Casagem...
5: Exactament, en direcció Montgat, per entendre'ns.
4: En direcció
5: Montgat.
4: I ara virem cap a l'altra banda, anem
5: en
4: cap a la
5: Badalona
4: Barcelona.
5: Per això li diem Badalona Sud.
4: Badalona Sud. Partirem, de totes maneres, de la plaça de la Vila, no, Miquel?
5: Exactament, però avui ja no diem res de la plaça de la Vila perquè ja ho vam comentar l'altra vegada. Ja agafarem, doncs, un carrer que actualment es diu carrer de Sant Anastasi.
4: Actualment, perquè abans com es deia?
5: A veure, abans què passava en aquell carrer? En aquell carrer, doncs, la Guàrdia Urbana va agafar el sistema de que la gent que anava en situació una mica complicada per haver begut massa vi, doncs perquè els hi passés a la mona, per entendre'ns, agafaven un pot de calç, un pinzell, i els feia, doncs, pintar una estona una paret que hi havia al final del carrer amb aquell pinzell i la calç.
4: Ah, sí?
5: Aquell carrer es va anomenar el carrer del pinzell.
4: Ah, carrer del pinzell.
5: El carrer del pinzell.
4: No. Mentre els hi passava la mona...
5: Exactament. És un sistema, doncs, útil i pràctic de fer passar la mona. Llavors, es va dir que carrer de Sant Anastasi sembla ser perquè hi va haver una pesta mitjans del segle XIX, es va fer una pregària i sembla, doncs, que no hi va haver més problemes i, amb agraïment, els veïns li van dir que carrer de Sant Anastasi i l'Ajuntament ho va recolzar. Clar, qui va ser Sant Anastasi? És que aquí teníem un problema inicial. És el nostre sant, el nostre copatró.
4: Copatró.
5: Però també és el de Lleida. I n'estan molt orgullosos.
4: I nosaltres?
5: Exacte. Però és que aquest senyor era de l'època romana. I és que entre Lleida i Badalona hi ha molta distància en aquella època. Doncs bé, a veure, hem vestit una mica una història que era un centurió romà que estava destinat a Lleida i que es va convertir al cristianisme. I allà a Lleida ho van descobrir i haver-se convertit al cristianisme era un delicte en aquella època de persecució. I no sé exactament com, bueno, no ho sap ningú, al final es va fer el judici a l'antiga Bétola, a Badalona, i va ser executat a la ciutat de Badalona. I així Lleida i Badalona estem...
4: Comparteixen vida i mort del mateix...
5: Compartim sant,
4: patró.
5: Sí, perquè si tu vas a l'Ajuntament de Lleida, la paella, en un lloc preferent, tenen un vitall preciós de Sant Anastasi, o sigui que ells, per ells també és el seu sant patró.
4: Molt bé.
5: També hi havia la tradició de que en el, de la vila, el carrer Fluvià en concret, hi havia un ametller, que el dia de Sant Anastasi donava unes ametlles que, si les obeies, eren de color vermell. Per què? Perquè sota aquell ametller es deia que hi havia...
4: Que és on l'havien executat.
5: Les restes, les despulles de Sant Anastasi. Tot això són històries. Potser en Joan Rosàs, el nostre historiador, doncs ho contradiria molt. Simplement són coses que s'explicaven.
4: Molt bé. Una mica de llegenda, que sempre va bé,
5: exacte.
4: Així que ens plantem al carrer de Sant Anastasi, eh?
5: I allà tenim coses molt interessants a veure. Només començar l'edifici tan tradicional del Círcul Catòlic, en un principi una entitat claríssimament religiosa, avui en dia, doncs, la cosa ha canviat, i tenim en el carrer Sant Anastasi, a la façana del Círcul, uns esgrafiats. En no masses bones condicions, però,
4: sí,
5: però allà...
4: Sí, mirava ara fa poc i és veritat, no?, que sorprèn veure, doncs, noms com Baldomer Solà, Calderón de la Barca, no sé, si no m'equivoco.
5: En el seu moment devia lluir molt, avui en dia...
4: Clar, estan ja en unes condicions...
5: Un arranjament.
4: Que un repasset a la façana no estaria malament, oi?
5: Però bé, si no us hi heu fixat, us poso deures per quan passeu per allà. Hi ha una imatge de la Mare de Déu de Montserrat, perquè aquella entitat abans estava dedicada a la Verge de Montserrat. Fixeu-vos que a sota de la imatge de la Moreneta hi ha un escut. Aquell escut és l'únic resta, l'única resta que queda, que jo sàpiga, a la ciutat de l'antic escut de Badalona. No teniu pèrdua. Sota la Mare de Déu, l'escut. L'antic escut de Badalona.
4: Molt diferent a l'actual?
5: No massa, però... Uh-huh. Bé, es veu que no és el mateix. L'actual va ser dissenyat a començament del segle XX per Domènec i Montaner, un treball de joventut de Domènec i Montaner, o del seu equip. Però bé, l'antic és aquell. M'han dit que hi ha algun altre indret de la ciutat on es pot trobar, però jo de moment només l'he vist allà, sota la Moreneta. Quan hi passeu, us hi fixeu.
4: Molt bé. Seguim el Círcul Catòlic.
5: Sí.
4: Alguna cosa més a dir d'aquest edifici?
5: No, seguim cap amunt. Seguim cap amunt i trobem un que posa a la façana Societat Coral La Badalonense. La Societat Coral més antiga de Catalunya.
4: 1852.
5: Sí.
4: Any de fundació.
5: 57. Més o menys, per aquella època. A mi m'ha sortit, em sembla, que es va legalitzar el 57.
4: Ara llegir els teus apunts, Va ser fundada a Badalona el 1852, arran de trobades d'una colla d'obrers, menestrals i pescadors.
5: No, però és que no va ser la badalonense.
4: Ah...
5: Va ser el cor de Badalona, aquest.
4: Va ser el cor de Badalona.
5: A veure, posem en situació la gent. Josep Anselm Clavé, la persona que té més carrers dedicats a Catalunya. Aquí a Badalona també, carrer d'Anselm Clavé. Doncs bé, aquest senyor es va preocupar per la situació dels homes, dels treballadors, quan deixaven de treballar, com consumien les hores de lleure, a la taverna, jugant, bevent, com arribaven a casa seva, en quines condicions? Molt malament. Per tant, va
4: després
5: pensar...
4: Després de passar pel carrer del Pinzell, no?
5: Alguns passaven pel carrer del Pinzell. Doncs va pensar, bé, donem una solució perquè aquesta gent s'enriqueixi una mica. I va ser quan en Clavé, que venia molt a Badalona perquè hi tenia novieta, hi tenia una novieta, doncs va decidir començar a fundar aquests cors d'homes. Els cors de Clavé van ser d'homes fins molt entrat al segle XX, només d'homes. I el primer que es va fundar va ser el cor de Badalona i posteriorment a la mateixa ciutat altres societats, la Coral en Alba i la Coral de Badalonense, que sembla que la data oficial legalitzada és el 1857, si no tinc la informació mal posada. És la Coral en actiu més antiga de Catalunya, el cor de Clavé més antic.
4: Molt bé, doncs això pel que fa a la Societat Coral la Badalonense,
5: Exacte.
4: Ha rebut aquesta societat Creu de Sant Jordi?
5: Sí, i tant que sí.
4: I també el Círcul, o no?
5: Vols dir que no n'estic segur? Deia que sí. És possible, però no n'estic seguint, no ho tinc aquí.
4: Em vols sonar la cosa, eh? Vinga, ja que estem aquí, què fem? Creuem i anem cap a dalt la vila vegada? Carrer de la Costa.
5: Sí, toca caminar. Anem a dalt la vila, però a la part sud, A la part sud. Però abans arribem a la Via Augusta.
4: Hòstia,
5: això sona molt, no? Via Augusta.
4: Sí.
5: A veure, era la gran autopista de l'època romana.
4: Que ara es reformarà, també amb aquesta pacificació del carrer Francesc Layret, que suposa també...
5: Però aquesta no és la romana.
4: Canvis...
5: Aquesta no és la romana.
4: A Via Augusta.
5: Exacte. La romana era una autopista que unia Roma amb tot l'imperi. Era la més important carretera romana. I a veure, passava per aquí, on ara li posem el nom de Via Augusta, o passava per un altre indret proper. Tampoc ho sabem amb certesa. És més, en un principi l'Ajuntament va posar així, molt pomposament aquí, Via Augusta. Posteriorment, les plaques s'han reformat i diu, carrer de la Via Augusta. No hi ha tampoc certesa que la Via Augusta passés per allà. Però bé, és un record d'aquesta via de comunicació tan important. Deixem la Via Augusta i pugem pel que diuen que és el carrer més antic de la ciutat.
4: El més antic?
5: Diuen.
4: Carrer de la Costa.
5: El carrer de la Costa, amb una forma molt peculiar, fa molta pujada, i la forma del terra, la forma del sol, també és molt peculiar, arrodonida. El paviment que hi ha actualment és molt nou. És renovat fa potser 5 anys.
4: És aquest que té forma com de panxa,
5: exacte,
4: no? Una mica.
5: Exacte, forma com de panxa. I, esclar, es diu que facilitava la baixada dels pescadors, les seves barques i els seus ormeigs
4: cap a la costa,
5: cap a la platja, que diuen que estava molt més cap endins que no està allà. Diuen. Jo he arribat a sentir dir que arribava l'aigua al museu. Em sembla una mica exagerat, però bé, que estava més cap aquí, segur. I per allà baixaven els pescadors, perquè Badalona era un poble de pescadors. I quin era el poble de Badalona? Allà dalt, la vila.
4: L'antiga Bétoló de la vila, posteriorment.
5: Allà dalt, la vila. A baix, que hi havia? Alguna barraqueta aïllada, però a baix no s'urbanitza fins al segle XIX. Claríssimament.
4: I menys si tenim el mar tant a tocar, no? Que, clar, hem de pensar que l'orografia també era diferent, eh? Per tant, carrer de la Costa, important, eh? També aquest carrer, que encara és una joia que es manté a la ciutat. Anem cap a la plaça de Pau Casals?
5: Exactament. Que és una plaça que, en realitat, popularment se li diu de Sant Sebastià.
4: És aquesta plaça per ubicar una miqueta, no?, els nostres oients, que queda com a darrere de l'Hospital Municipal,
5: exactament,
4: a darrere de Cal Amigó, que ara és aquest edifici que alberga la seu, diguéssim, les oficines de BCA, de Badalona Serveis Assistencials, que és l'empresa que gestiona, doncs, els CAPs, l'hospital, i que per la part del davant s'hi ha fet recentment una zona també ajardinada, i al darrere ens queda ubicada aquesta plaça de Pau Casals.
5: Que en realitat se li diu Cal Amigó, però el nom, diguem-ne, tècnic primer, va ser Casa Jaume Botell, que, si no m'equivoco, era el sogre del senyor Amigó. O sigui, era una cosa familiar. Però, esclar, com que l'Amigó, i a nivell arquitectònic...
4: Va ser l'arquitecte,
5: va assolir tanta fama, en va ser l'arquitecte, doncs, Cal Amigó. Avui en dia, els badalonins en podem...
4: Arquitecte de moltes de les edificacions, diguéssim, antigues que tenim a la ciutat.
5: Sant Josep, Santa Maria, etcètera. És una casa molt maca, modernista, medievalista, hi ha barreja dels dos estils, i avui en podem gaudir com a mínim del seu, del seu jardí.
4: En alguna ocasió la podeu visitar coincidint també amb el Festival d'Arquitectura Barcelona 48,
5: exacte.
4: Open House, no? 48 hores Open House, perquè se'n fan visites guiades també i val la pena veure-ho.
5: I si ens posem a la plaça de Pau Casals, doncs hi ha una font també dissenyada pel senyor Amigó. És que el senyor Amigó ho dissenyava tot en certa època. Que aquesta font, el senyor Amigó, el mateix any que la van col·locar, que va ser el 1922, en va dissenyar una altra a la plaça del Sol. Inexistent ja. Ja s'ha perdut. Però pràcticament exactament iguals les de la plaça de Sant Sebastià o Pau Casals, i la plaça del Sol. També del senyor Amigó, naturalment.
4: Molt bé. Ara ens condueixes cap al carrer de les Eres. Quin és el carrer de les Eres?
5: Sí, però primer pugem, perquè pugem fins a la plaça, fins al carrer de Barcelona, seguint el carrer Sant Sebastià, aquest sí que es diu oficialment de Sant Sebastià, i al final, i no fa pas massa, hi ha un impactant i molt ben fet mural.
4: Un mural dedicat a Pompeu Fabra, no?
5: Que no estava previst, perquè això es va incorporar després,
4: sí,
5: eh?
4: Sí, això és el carrer Sant Sebastià, aquell carrer.
5: Exactament, és el carrer Sant Sebastià. I llavors, tombem una mica en direcció cap a Montgat, una mica només, eh? I anem al carrer de les Eres. I baixem fins al carrer de les Eres. I allà, al final del carrer, veiem un lloc abandonat amb quatre pedres, hi ha una reixa, i la paret d'una de les cases, de dalt la vila, en forma semicircular. Estem en l'única resta que queda del segon teatre romà trobat a Catalunya. Allò és el teatre romà de Bétolo. Només veiem quatre fonaments i una paret semicircular, que és la cavea, la gallada principal. La resta està soterrat. I em molt entemo que no ho veurem mai en superfície, però sí que el museu, en aquell audiovisual tan interessant que es passa a les Termes, em pots fer una idea completa d'aquest teatre romà.
4: Que parlem d'una construcció que del segle I abans de Crist?
5: Sí, possiblement.
4: Sí?
5: Possiblement. I queda el de Tarragona només, eh? I tampoc, i també bastant amagadot, el Teatre Romà de Tarragona. I el de Badalona. No n'hi ha més a Catalunya.
4: Molt bé. Doncs una ubicació en el temps, aquest segle primer abans de Crist, que ens ubica doncs, en una antiga vall de Toló, on hi havia una població aproximada de 3.000 habitants a la ciutat de Badalona, perquè ens en fem una idea també de quines eren les persones, no? El gruix de persones que podien gaudir d'aquest teatre romà. Ho hem de deixar aquí, ens quedem al carrer de les Eres, seguirem avançant amb aquesta ruta que ens porta cap a la Badalona Sud.
5: I anirem cap a Barcelona, eh?
4: Anirem cap a Barcelona i, per tant, haurem d'emprendre el carrer de Barcelona.
5: Naturalment.
4: Que ja ens ho indica aquest nom. Moltíssimes gràcies, Miquel. Que vagi bé.
5: Adéu-siau.
4: Adéu.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí.
2: Amb xancles i banyador.
4: Avui el Mirador ens visita una veu molt reconeixible, sobretot pels consumidors de ràdio. Ella és comunicadora, és guionista, és també ara escriptora i aquests dies presenta nou llibre. Parlem de l'Elisenda Carot, que acaba de publicar La mare dels ous, una història que gira al voltant de les relacions familiars, les mares i tot allò que sovint queda sota la superfície, que no se'n parla, o no se'n parla com a mínim prou. Avui volem aprofitar per conèixer millor el llibre, però també la seva autora, Elisenda. Què tal? Molt bon dia, com estàs?
0: Molt bon dia, com estàs tu? Gràcies per rebre'm.
4: Molt bé, a tu per acompanyar-nos. Sempre, com fem aquí al Mirador, ens agrada conèixer els nostres convidats també a través de música, que diuen alguna cosa doncs, de la seva persona, no sé si en aquest cas del llibre o del moment que relata, no? O que fa una fotografia a aquest llibre d'un moment vital que és crucial, no? També. I tu ens proposaves aquesta. This

0: Tu li dono quina energia, no, que arrenquem? Perquè aquest tema ens proposaves.
1: Mira, doncs no sé, te'l proposo, a veure, te'l vaig proposar perquè la Beyoncé és una tia que m'apassiona ella, m'apassiona la força, m'apassiona la perfecció, m'apassiona la delicadesa i dedicació amb què fa les coses. Crec que és un prodigi de la natura. Crec que ha estat... Mira com brilla, tot i que ha tingut senyors al seu costat que crec que no li han fet favor, però és tan força de la natura que brilla, tingui qui tingui al seu costat. I aquest tema, no sé per què, em dona una força increïble i és, recordo, dels primers temes que li vaig posar quan estava embarassada. Saps allò que et diuen, posen la música a la panxa, que si ja la sent, no sé si la sentia o no, però és una de les cançons que jo li posava a la criatura.
0: Molt bé. I això es comparteix, quan es fan grans, també?
1: La
0: aquests
1: música.
0: Aquests temes musicals que ja els hi posem quan són a la panxa. Com vius aquests primers dies amb el llibre al carrer? Quin és el retorn que has tingut?
1: Mira, el retorn és molt positiu. Avui mateix veia, passava en un Instagram d'una noia que és editora i a més fa crítiques i ressenyes de llibres, i deia, més enllà de l'estil, que t'agradi o no, perquè sí que és veritat que és un estil molt còmic, no? és més un guió que una obra de literatura, i de fet a l'inici ja ho dic, no? Que no pretenc guanyar un Ramon Llull ni cap mena de
0: premi. És molt manual, no?
1: És molt manual, està escrit com en forma d'articles, és una articles / guions d'humor, no? I com em sento? Doncs això, aquesta noia feia una crítica molt positiva i deia, ostres, m'està acompanyant moltíssim en el meu postpart. Ella està en ple postpart, ara ha estat tafanejant i veig que té una criatura de mesos, no? I deia, ostres, realment us el recomano perquè acompanya moltíssim. I ara fora amb una teva companya, deia, què vens a fer, no? I dic, això del llibre, ah sí, ho vam comentar a la reunió d'ahir. I em deia, ostres, és que jo al meu postpart em sentia molt boja, em sentia molt sola, i deia, doncs precisament això és el que estan destacant les lectores i és pel qual vaig fer el llibre. Per tant, el feedback que estic rebent és exactament el motiu que va motivar el llibre, amb la qual cosa, resposta superllarga, amb la qual cosa, superfeliç de rebre aquest feedback.
0: Que et treu una mica de la closca, no? Que quan vius el moment et penses que només et passen a tu.
1: Exacte.
0: I de cop i volta agafes aquest llibre i veus que...
1: Que només et passa a tu, que no passarà mai, que és un drama, que estàs mig folla, i aquí veus que hi ha algú més foll que tu.
0: Que he generalitzat, eh? Perquè encara no l'hagi llegit, no? Una mica què hi trobaran, aquests una mica capítols, no?, que deies a la mare dels ous, perquè tampoc cal llegir-lo tot d'un, no?
1: Tampoc.
0: Et pot acompanyar en les diferents etapes.
1: Correcte. Jo vaig voler-ho fer així capitulat i molt independent, perquè cadascú que es trobi amb un problema amb la lactància acudeixi als 4 capítols de la lactància, que no li dorm la criatura, que se senti acompanyada, amb que són moltes en què no ens dorm. I al final de cada capítol també incloc un quadre d'informació que és el fruit d'una recerca incessant, perquè a més quan ets una persona que tens ansietat el que fas és buscar, de vegades a fonts no gaire fiables, per tant jo us dono aquí
0: fonts. Has fet
1: fonts.
0: Una tria, aquí.
1: He fet una tria, aquí he fet l'exercici periodístic, que trobareu fonts verificades i fiables on podeu recórrer en moments de desesperació, que és el subtítol del llibre, no? Però què trobareu? També és un llibre d'humor, perquè se l'està llegint gent que no té criatures i riuen igualment. Per tant, l'humor, que és com universal, o que ens uneix a tots, no és universal, hi ha molts tipus d'humor, que ens uneix a tots, també és una manera d'entomar aquest llibre, no? De dir, vull llegir alguna cosa que faci riure i vull conèixer més, en aquest cas, les persones que es troben en aquest període del puerperi, no?
0: Abans deies, no pretenc amb ell guanyar un Ramon Llull. De fet, el llibre dius que sents molt respecte, no?, per la figura dels escriptors, per l'ofici d'escriure, no? I que fins ara no havies donat el pas, diguéssim, de publicar el llibre. Llibre, no? De guions, sí que n'has fet doncs, un munter, no? Què és el que una mica t'ha fet canviar d'opinió, no? Per què aquesta temàtica sí?
1: Mira, tu ho has dit bé, és la temàtica, perquè jo segueixo dient que he escrit un llibre però no he fet literatura, és a dir, jo aquí estic fent un exercici periodístic i un exercici humorístic, no? Què és el que ha canviat de pensar que jo vaig parir el 2025? I vaig pensar, 2025 i encara estic tan tirada a nivell d'informació? Jo que em dedico a la informació, jo que parlo amb tothom, jo que tinc amigues que m'han comentat que si tomba, que si gira, he fet el llibre que a mi m'hagués agradat que m'acompanyés al meu postpart. Sobretot ja no tant a títol d'informació, sinó d'informació sobre com et sents, informació de com se te'n va el cap, informació de l'hiperfocus que tens en aquell moment, de sentir-te superestrany en el teu cos, en el teu entorn, et redefineixes una nova vida, no? I vas més perduda, de veritat, I he fet el llibre que a mi m'hagués agradat tenir per acompanyar-me en moments, doncs això li dic, no?, de desesperació, perquè realment hi ha molts moments, és una experiència preciosa, però també molt desesperant, no? Aquella ambivalència que conviu tota l'estona amb tu en aquells primers mesos de postpart. Per tant, l'he fet dient, vull ajudar. Per això quan rebo aquest feedback i em diuen m'he sentit superacompanyada, se'm posen els pèls de punta perquè penso que és exactament això la motivació del llibre, saps?
0: El que pretenia, eh? Qui és Elisenda? Quan no està escrivint, quan no està treballant, quan no està darrere un micro, és la que se'ns mostra en aquest llibre?
1: Absolutament. O sigui, em fa molta gràcia quan se llegeix gent que em coneix molt. Una de les meves millors amigues, la Laura, que va ser de les primeres a llegir-lo, el va comprar prevenda, dic, bueno, a veure què faig, ja te'l regalaré. Se'l va llegir i em va dir, tia, és com està parlant amb tu. I de fet la cito a l'inici, que dic, quan parlo, no, del que és l'ansietat o de com jo sento l'ansietat, és una de les persones que em va dir, ostres, li dones tantes voltes al cap que funcionaries millor amb el 50% del cervell, no? I ella va ser també la que em va dir, és com estar-te sentint. L'altre dia la Pilar, una veïna també de dalt, que em va dir, és que és com si m'ho estiguessis dient tu, no? Uh-huh. O sigui, realment, més enllà de voler acompanyar algú, si algú té molta curiositat per saber com sóc, és 100% jo.
0: Aquí et mostres, eh?
1: Sí.
0: T'ha ajudat ahir, que me'l mirava així una mica en detall, pensava, no sé si l'haurà ajudat a endreçar aquestes primeres vivències, no?, que tenim quan som mares.
1: Absolutament catàrtic. Absolutament catàrtic. Mira, recordo molt el capítol que es diu El Mataré.
0: I que vius aquest moment com un moment de caos, no? Que després aquí et queda capitulat i dius, que fàcil, no?
1: Mira, també és una càpsula del temps. També ho vaig fer una mica per això. Vaig pensar, algun dia en Guillem, quan sigui gran, li donaré el llibre, li diré, mira, el caos, la revolució tan meravellosa, no? El meravellós desastre, com dirien Oques Grasses, que va suposar la teva arribada, amb els pros i contres, perquè també hi ha un capítol dedicat al naixement d'en Guillem, que no va ser precisament gaire bonic. Però vull que en el futur ho llegeixi i digui, que entengui una mica com ens sentim les dones que parim, i que entengui com es va sentir la seva mare en la seva arribada, no? També és una càpsula del temps, perquè passa tan ràpid. Ara, ahir en Guillem va fer un any. I miro enrere i dic, tot el que em preocupava quan vaig escriure el llibre ara no té importància. Per què? Perquè vas cremant fases a una velocitat tan bèstia que és lo bo i lo dolent a la vegada. Lo bo perquè tot passa, lo dolent també, però el dolent és que passa molt ràpid i no ets capaç d'atrapar, no?, en aquests instants. Jo estic tota l'estona fent com fotografies mentals i cada dia m'acomiado d'un nen, perquè el dia següent és una altra criatura. És els passos dolç repetits.
0: De fet, ho dius, eh? Sembla que els segons una mica em passen i quan intento fer la fotografia ja m'arriba la següent, no?
1: Totalment.
0: En 3 mesos ja trobo faltar el nadó de quan en tenia un, no?, només. De fet, volia demanar, abans has dit, no va ser gaire bonic, has utilitzat aquesta paraula, no?, el moment del naixement, perquè en aquest mateix moment, no?, a partir de que un és mare, un és pare, aprens aquest estimar incondicional, però segurament també aquest patir.
1: Horrible.
0: Que és incondicional també, eh?
1: És horrible. O sigui, jo no estava preparada per tornar-me a sentir vulnerable d'aquesta manera. Perquè, clar, tu vas per la vida, jo ja he estat mare amb 40, no? Vas per la vida dient, bueno, escolta, si tot s'acaba aquí, hem viscut bé, he treballat del que he volgut, he tingut amistats, he voltat, he girat, una mica com invencible, no? I el meu senyor, que per cert, badaloní, també se sentia així com molt invencible. I aleshores arriba una criatura i de sobte dius, merda, és que ara no em puc morir. No em puc morir per ell i no em vull morir per no perdre'm aquesta criatura deliciosa que m'acompanya, no? I et tornes a sentir vulnerable i jo no estava preparada per sentir-me vulnerable d'aquesta manera una altra vegada. Això és molt bèstia.
0: Ara feia referència, et vas enamorar d'un badaloní, en Xavi Fernández, ell és el pare de la criatura, que l'anomenes Kiwito, eh?
1: El Kiwito. Sí, perquè tenia llibre. Aquells cabells de borrissol, sembla com un kiwi que se't cau de regalar a la nevera, doncs així sembla el cap del nostre fill.
0: I també, com tu, és un professional de la comunicació, eh? La teva parella és directora del Polònia, que just ha fet 20 anys i ara fa pocs dies també podíem parlar en aquesta casa amb ell, eh? Parles molt del teu company en el llibre, 50% responsable.
1: Sí, jo sempre dic, si aquest periple és duríssim i tot té, a veure, és duríssim, duríssim, duríssim, i jo tinc una parella que és corresponsable de veritat, jo no vull saber què és passar un postpart amb una parella no corresponsable o pares, mares monomarentals, monoparentals. És una salvatjada. Sobretot penso en les mares que han parit, eh? Físicament, perquè estàs feta una braga. I penso, com carai ho fan? I tot i tenir una parella corresponsable, els primers mesos hi ha un tema biològic que la criatura et demanda. Bueno, jo per començar donava pit cada 5 segons. Per tant, això en Xavi, per molt que intentava fer-ho, no podia suplir, no? I carregues molta més part tu com a gestant i com a lletant, no? Però no em vull ni imaginar el que és aquest viatge amb algú no corresponsable. Ah, el Xavi sí. El Xavi el que intentava fer era Ell sempre ho diu, soc com un cambrer. Dic, sí, però has de ser un cambrer perfecte.
0: Alliberar-te.
1: Alliberar-me, no?, de coses superflues, no? Jo m'encarrego d'allatar la criatura, mantenir-la viva i donar-li de menjar. Tu fes tota la resta, no? Uh-huh. Que sovint el que no entenen algunes parelles.
0: T'ha convençut el teu company d'unir-te a la penya?
1: Absolutament, això sí? No ho puc dir, però perquè s'entren al Palau Blaugrana, però clar, jo ja tenia devoció.
0: Home, en partits com el d'ahir és fàcil, defensar la samarreta i els colors verd i negres.
1: Home, hi hem anat més d'una vegada, a veure la penya. Vull dir, crec que aquest any he anat més a veure la penya que no pas a veure el Barça. Però sí, també t'he de dir que a mi la penya sempre m'ha agradat com a projecte esportiu, com el que significa per la ciutat, les persones de ciutats potser més grans, a veure, Badalona és enorme, però sí que teniu una identificació amb el club i el club té una identificació amb la ciutadania que no és habitual veure amb clubs més grans, no? Per això és una cosa que sempre he valorat de la penya.
0: Connexió, Sí. Dius una cosa, tornant al llibre, que ahir m'has arrapat un somriure, no? I que crec que vaig pensar, deu dir molt d'ella i també de la feina, no? I de com d'intrensa que portem aquesta professió, que dius que els fills són com una ràdio, que no sempre se sintonitza la primera, no?
1: Absolutament, i el meu fill és una ràdio que no calla mai, però sí, les que ens dediquem a això ho portem molt, molt a l'ADN, i també és curiós, quan t'arriba l'experiència, a mi, al meu cas, la meva maternitat, me n'he adonat que estimo molt la meva feina, però que no és la meva vida. Fins ara em definia molt la meva feina. I ara és evident que és gran part de mi, que la visc a tope, que no he afluixat, no he aixecat el peu de l'accelerador, però no vull que em defineixi només la meva feina. I la maternitat és una gran oportunitat per també redefinir-te, almenys aportes cap endins, no? Jo sempre penso, la meva besàvia o la meva iaia no sé ben bé de què treballaven i me les estimo amb bogeria, no? I m'agradaria que el meu fill li quedés també aquesta estima per mi, independentment del que, el que m'he dedicat o on he aconseguit arribar o no arribar, no? Per mi m'ha redefinit una mica l'èxit, també. L'èxit per mi és que t'estimi el teu entorn.
0: Un altre punt de vista, eh?
1: Absolutament.
0: Et fa col·locar-te en un altre punt de vista, aquesta maternitat. T'agrada molt l'humor. No sé si, ara pensava, no sé si voldrà que la recordi més això per la feina, no, ara que deies, o per exemple per l'humor, no? Que segurament t'acompanya en totes les facetes de la teva vida, no? I amb l'humor, jo et volia demanar si creus que és més difícil parlar, no, de la realitat que ens envolta a dia d'avui, fer humor a dia d'avui que anys enrere, no? O potser continua sent tant o més necessari?
1: Jo crec que és tant o més necessari. Per mi, no és més difícil. Per mi és un estil de vida. És a dir, jo no concebo viure sense fer un acudit, sense riure de mi mateixa. Aquest llibre és un llibre que jo dic d'humor a autohumiliació, perquè és que me n'enfoto de mi mateixa, no? Per connectar amb els altres. I crec que és una gran manera riure's de tu per després connectar amb els altres. I avui en dia, amb la de barbaritats que passen, si abandonem l'humor, deixem de ser persones, no? Era com Primo Levi, quan deia seguia al camp de concentració, no? Se seguia rentant les dents, si això és un home, per no abandonar la seva humanitat, no? Per mi, l'humor comparia en ser humans, que així és com acaba el llibre, no?
0: Avui, al nostre qüestionari, et faré només dues preguntes.
1: Epa! Perquè m'enrotllo molt, oi?
0: Vaja, i aquestes preguntes seran amb qui aniries, i no sé si han canviat aquestes preguntes en el darrer any, sí o no, la resposta a aquestes preguntes, amb qui aniries a fer un cafè a la cantonada?
1: Que no sigui la meva família, oi? Entenc que és algú de fora. Mira, me l'he pensada molt, aquesta, amb qui aniria a fer un cafè. És que aniria a fer un cafè amb persones que estiguin disposades a canviar d'opinió. I jo sóc una d'elles. O sigui, quan discuteixo sobre política, per exemple, sempre penso, són estèrils les discussions en què busques canviar l'opinió de l'altre, no? És què m'aportes tu, quina visió de la realitat tens tu que em pugui fer canviar a mi d'opinió, no? Però si pogués triar una persona a qui admiro moltíssim, moltíssim, moltíssim, Nina Simone, si estigués viva. M'encantaria saber què passa pel seu cap, perquè crec que era un cap complicat.
0: Bona tria. I amb qui no aniries, amb qui no faries ni una passa al costat?
1: Amb qui no faria ni una passa al costat? És que seria un estereotip de persona, no? Aquelles persones que només odien. Que això és una cosa que em fascina. L'altre dia m'explicava una història, no?, d'algú que ratllava el nazisme, però és un exemple de molta gent que fa afirmacions surrealistes, no? I jo em pregunto, d'on surt tot aquest odi? per què et sents tan malament per haver de dir, i vaig a dir una expressió xunguíssima, per dir aquells moros amb un adjectiu que no penso ni pronunciar, per què hi ha tant d'odi dins teu perquè hagis de generalitzar?
0: Doncs un interrogant que posem damunt la taula també a moda de reflexió. I Elisenda, acabem tal com hem començat, us recomano molt aquest La mare dels ous. Em deies abans d'entrar en directe doncs que t'espera un Sant Jordi
1: mogut.
0: Espero que tinguis molt d'èxit.
1: Moltes gràcies.
0: I acabem com hem començat, amb música que tu ens proposaves. Presentes tu mateixa el tema?
1: Home, per favor, és que a la gran Tina Turner. Aquest és un... Bueno, és que l'hem de sentir, Ella, com deia, nice, easy and rough.
0: Tot dones, Tot has parlat de Nina Simone, hem començat amb Beyoncé.
1: Sempre.
0: I acabem amb Tina Turner. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Adéu.
1: Adéu.

0: estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I el First Dates literari, precisament seguim parlant de llibres, ha reunit més de 500 alumnes al poliesportiu Marina Besòs de Sant Adrià. Inspirat en el programa de televisió, la iniciativa reuneix grups de 10 a 12 alumnes que no es coneixen entre ells en una mateixa taula i allà comparteixen un menú literari. Amb un berenar d'acompanyament, els joves de primer de batxillerat, però també de secundària, debaten sobre llibres proposats prèviament en una llista pels docents. Tot plegat serveix com a punt de conversa perquè així els estudiants puguin intercanviar impressions sobre diferents novel·les. El nostre company, en Daniel Mormuth, va agafar cita i no es va perdre aquest First Dates.
3: Estem al poliesportiu Marina Besòs de Sant Adrià, que celebra la desena edició del First Dates literari, una iniciativa en què joves es reuneixen per parlar sobre llibres que han llegit. Són alumnes de primer de batxillerat i també de quart d'ESO i serveix per a compartir experiències i opinions personals sobre aquestes obres literàries. És un projecte que va néixer fa ara una dècada a l'Institut Vázquez Montalbán d'aquí de Sant Adrià i que enguany ja ha reunit fins a 500 alumnes. Així que anem a conèixer una mica més a prop aquest esdeveniment. Estem amb la Rosalía Delgado, creadora i coordinadora del projecte. Com afronteu aquesta nova edició?
4: La veritat és que és un somni, perquè va començar com una idea molt friqui, que fins i tot em feia vergonya dir-la, i al començament em va sorprendre la resposta positiva dels meus alumnes, perquè el primer any ho van fer sols només al meu institut, al Vázquez Montalbán d'aquí de Sant Adrià, i clar, va sortir també que uns altres companys amics d'altres centres es van engrescar i llavors ho vam començar a fer entre un altre centre i jo, i fins ara que som més de 15 centres i aquest any doncs totalment sobrepassats, més de 500 alumnes. Sembla que hagi de ser una activitat solitària, sí que té una part solitària, però a tots els actors ens agrada molt compartir el que hem llegit, els entusiasmes, i això és molt important perquè es va retroalimentant, potencia l'afició a la lectura. Llavors hem intentat aprofitar aquesta necessitat que tenen els adolescents de socialitzar, doncs a partir de la lectura, nosaltres els agrupem per lectures afins perquè tinguin algun punt de trobada i un punt de partida per la seva conversa i després allà on els portin. La idea és que avui dia potser estan massa connectats en pantalla i no realment en persones. Llavors és una manera que descobreixin que el contacte directe amb la gent doncs val la pena. I d'aquí surten molt contents.
3: La Paula Corripio és una professora de l'Institut Pau Casals de Badalona. Com ha estat la preparació d'aquest esdeveniment?
5: Jo vaig començar... l'any passat vaig treballar a l'Institut Manuel Vázquez Montalbán i aquesta iniciativa me l'emporto d'aquest institut treballant amb la Rosalía. Llavors, aquest any he treballat al Pau Casals i ha estat una iniciativa que hem iniciat en aquest institut. Hem agafat els alumnes que tenien un interès per la lectura i que a vegades passa desapercebuda i els hem intentat donar un espai perquè puguin trobar altres persones d'altres centres on puguin connectar amb aquesta passió que tenen, i ha estat això, que trobin un espai on també poder-se comunicar i parlar de la lectura. Els interessa la lectura, però a vegades fa por dir en veu alta davant de tots els teus companys: a mi m'interessa la lectura. I aquest espai és un lloc segur on poden fer-ho, i per això ho hem intentat promoure-ho des de l'institut. Literatura romàntica fins a la literatura esportiva. Ara que ha sortit el llibre de l'Aitana Bonmatí, el nostre institut ha triomfat molt, i també el de Desconocidos, que és un llibre romàntic, també ha agradat molt. I això, vull dir, de tot. Hem trobat de tot tipus de llibres.
3: La majoria dels joves que participen destacant que la lectura és una afició que els fa desconnectar de la rutina i sobretot de les pantalles. Anem a conèixer com estan vivint aquesta jornada.
6: Em dic Joana Fernández Belicopolska, vinc de l'Institut Pau Casals i estic cursant segon de batxillerat. Doncs la veritat és que una professora em va proposar aquest projecte perquè sap que m'agrada molt llegir i tal, i pues, res, jo crec que és una bona oportunitat per conèixer gent que li agrada la lectura també i que comparteixes al final els mateixos gustos. Tenim llibres diferents, però jo per exemple tinc un romanç que, molt xulo, i després hi ha altres llibres que Perfectos Mentirosos, que també és així una mica de romance. I a mi és que sempre m'ha agradat molt llegir i crec que també de vegades ens sentim una mica fora de lloc a les persones que els agrada llegir, i crec que aquesta dinàmica ajuda molt a conèixer gent que et fa sentir a gust al final.
7: Me llamo Rocío Monsonterrino, soy de tercero y vengo del Pau Casals. Es la primera vez que vengo y he venido, pues no sé, porque me gusta leer y me río mucho con la gente, entonces pues así también socializo y salgo de mi casa. De amor, a lo mejor también misterio, algo que me tenga enganchada. Hay poca gente que lee, pues o por pereza o porque no les gusta, pero leer es como que salir de tu zona de confort y meterte en otro mundo.
8: Soy el Joan Utrillo. Vinc de l'Institut Vilamajor i és la primera vegada que vinc perquè vinc de primer d'ESO i jo he vingut per fer a la taula 47, la del manga, i he vingut a parlar una mica del llibre. I a mi m'agrada el manga pues, perquè és un llibre que a mi molta lletra em mareja i no m'agrada, i jo he triat el Naruto, que és un dels meus mangas preferits. Jo ho trobo molt bé perquè és una manera de, com de treure els joves cap a la lectura, que trobo que és com una manera de distreure's molt millor que les pantalles.
9: Jo sóc la Natàlia Ruzafa, de segon de l'ESO, de Institut Camplanes.
10: Jo em dic Sabrina, de segon de l'ESO, i vaig al centre del Viso Berenguer.
11: Em sembla molt interessant perquè és com una forma que els joves ens iniciem a la lectura i coneixem altres nens que també li s'agrada llegir.
10: Em sembla molt bé perquè, a part de que socialitzem, ens coneixem i coneixem amb més gent i, a part, parlem del llibre i molt bé, molt interessant.
11: Jo, per exemple, m'he llegit un de Eloy Moreno, de Redes, que són com llibres de reflexius, i ella també se l'ha llegit, que és un llibre com que et fa pensar sobre els perills de les xarxes socials i tot això.
12: Jo em dic Iker i sóc de segon d'ESO i vaig al centre Bisbe Berenguer.
13: Jo em dic Iker Ramos, perquè nos llamamos igual, i voy a segundo de la ESO i voy al mismo instituto.
12: Superbé, a veure, és una manera de socialitzar amb la gent i de conèixer noves persones que doncs no coneixes.
14: Jo del llibre de Redes, que són dos llibres, el de Invisible i Redes, i estem parlant una mica dels dos, que ens ha semblat. Parla una mica sobre de l'actualitat, del perill que pot tindre les xarxes i amb la gent que ens ajuntem.
3: Misteri, manga o romans han estat alguns dels gèneres preferits dels joves. Tots plegats han compartit un berenar, un menú literari, alhora que han pogut socialitzar i passar una bona estona compartint literatura.
2: Doncs, Daniel, una molt bona iniciativa la que ens portes des de Sant Adrià, i és que la literatura, ja ho hem vist, pot unir també persones que són desconegudes però que tenen molt en comú a través dels llibres. Gràcies.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: I qui ets tu, Emma Teixidor, avui que ens acompanyes en aquest espai musical dedicat també a versions, a les versions que s'han fet de temes com aquest de Maritrini, no?
1: Maritrini, sí. Pensant tot just ara que hem passat el 8M i tenint en compte doncs, que a dia d'avui no s'ha assolit el repte de la igualtat entre homes i dones i sumat que aquest any ens hem proposat fer cançons reivindicatives, doncs avui us parlo d'aquesta cançó que va ser molt important pel feminisme a l'estat espanyol durant el franquisme. El missatge és molt clar, rebutjar el rol tradicional d'aquesta dona submisa. Buscant cançons, clar, et surten les típiques cançons de caire feminista, però vaig trobar aquesta que vaig pensar que era una bona oportunitat doncs, també de parlar doncs, del feminisme a l'estat espanyol i de què va representar doncs, en èpoques molt determinades. Es tracta d'aquesta cançó que es diu, com tu deies, Jo no soy esa, de Maritrini, un himne feminista en el que milers de dones van trobar consol, segons publicava el 2022 el diari El País. I és que la compositora murciana va ser la primera dona a sortir a l'escenari de la televisió espanyola amb pantalons, una atrevida de l'època i que li va acusar moltes crítiques per part dels periodistes de l'època que no van saber callar-se.
0: Imagina't.
1: Sí. En realitat es deia Maria Trinidad Pérez de Mirabete Mille, nascuda a Caravaca de la Cruz, a Múrcia, el 1947, tot i que de ben petita la família ja va marxar cap a Madrid i va morir el 2009. És una dona de marcada personalitat, va ser una figura destacada de la música espanyola de la transició i escrivia doncs, les seves pròpies cançons, cosa poc habitual també per les dones de l'estat espanyol en aquella època. Parlava des del punt de vista d'una dona amb lletres sobre identitat, amor, llibertat i autonomia, i va començar doncs, a tenir èxit en els últims anys del franquisme quan encara hi havia doncs, molta censura cultural. Abans de triomfar a Espanya havia viscut a París on també va acabar vivint-hi també durant un temps perquè aquí se sentia una mica incompresa, que estrany també. I això, doncs, la lletra parla d'una dona que rebutja el paper tradicional que la societat espera d'ella. I d'això doncs, hi ha, doncs, com t'imaginaràs, diverses versions. Aquesta que et proposo següent també és de la Maritrini, però acompanyada.

0: Que aquesta és més recent, no? I per tant, la qualitat del so també doncs,
1: és veritat,
0: millora.
1: Això també és veritat. Sí, és una versió de 2001 en el que Mari Trini canta amb els Panxos. Per tant, és una cançó superfeminista, però que incorpora doncs, aquesta veu d'aquests tres homes que formaven los Panxos. És una de les reinterpretacions més curioses de la pròpia autora. Té alguns detalls interessants, només pel fet de convertir aquest clàssic, en aquest cas, en un bolero. També canvia pel fet que ara hi ha doncs, aquestes tres veus masculines que l'acompanyen, com et deia, i té un tempo més romàntic, pausat, que fa que la cançó sigui i soni més nostàlgica i sentimental. Si vols, anem a una altra versió una mica més moderna. Vinga. Coneixes aquesta veu o què?
0: Aquesta és la que li deien Rosa d'Espanya.
1: La Rosa d'Espanya.
0: López, aquí, no era?
1: La Rosa López, sí. És una versió de 2012. Doncs, com dèiem, és una cantant espanyola molt coneguda que es va fer famosa el 2001 gràcies al programa Operación Triunfo, coneguda, com deies tu, com la Rosa d'Espanya. Ella és Rosa María López Cortés, del 81, nascuda a Granada. I abans, doncs, era una noia molt senzilla, amb una vida molt senzilla, que va acabar, doncs, a primera fila de notícies musicals, perquè va guanyar doncs, aquest Operación Triunfo, el primer, que va ser tota una revolució en aquest espai. I si vols anem a una altra versió, en aquest cas una versió cúmbia. Yo no soy esa que tú te imaginas. Aquesta és una versió de 2021, la canta Anaidita i su Sonora. És un projecte de cúmbia i música tropical liderat per la cantant Anaidita, molt coneguda dins de l'escena grupera i cumbiera de Mèxic. És una cantant que porta molts anys dins d'aquest àmbit de la música tropical i va començar de molt petiteta, tot i que doncs, va començar doncs, amb el temps va participar en concursos i espectacles fins a guanyar doncs, certa notorietat. Segueix el model de les sonores, que són aquests grups de tropicals que tenen secció de vents, trompetes, percussió, llatina, ritmes de cúmbia i salsa i aquesta doncs, veu femenina que posa ella. És un estil que ve d'una tradició molt popular a Llatinoamèrica i converteix aquesta balada íntima en aquesta cúmbia que pot
0: més ballable,
1: sí, més ballable.
0: Molt bé.
1: Si vols anem a la següent. Vinga, en aquest cas, una mica de flamenc. Jo no soy
0: esa que per ara tot veus femenines,
1: sí,
0: no sé si
1: no
0: això canviarà.
1: No, canviarà, sí, és difícil. Sí que n'hi ha una que, igual com hi havia els Panxos, n'hi ha una altra que veurem en què hi ha també un home, però és una cançó femenina, perquè diu jo no soy esa al final, no? Aquesta és una versió de La Húngara, de 2011, que s'inclou dins del disc Vivo Cantando. La Húngara és el nom artístic de Sonia Maria Priego Bárbara, una cantant espanyola molt popular dins de la rumba flamenca i també del pop flamenc. Va néixer a Écija el 79, a la província de Sevilla, i el seu sobrenom, La Húngara, li va posar el seu avi perquè, segons ell, tenia trets que li recordaven a una dona hongaresa i es va donar a conèixer l'any 2000 amb el disc A Camarón. Amb els anys s'ha convertit en una de les veus més reconeixibles d'aquest estil. I si vols d'aquesta versió, ens anem una altra vegada cap a l'altra banda de l'Atlàntic. Vinga. Mm-hmm.
0: Anem cap a Llatinoamèrica.
1: Sí, ens anem cap a Ecuador, para Ecuador y el mundo. Ella és la Sanyi, és una versió de 2014, i la Sanyi és una cantant llatina relativament poc coneguda internacionalment, que va publicar música sobretot a la dècada del 2010. Curiosament, en el disc aquest que parlem de Para Ecuador y el mundo, ella mateixa apareix com a compositora, cantant i productora de diverses cançons. Aquí el títol canvia una miqueta, ja no és el jo no soy esa, sinó ara és esa no soy yo. Aquí el títol té a veure, perquè sí que és veritat que es va modificant i el cançons on és jo no soy esa i o, sí, fa com petits matisos la lletra.
0: Tot es fa amb aquesta lectura feminista, se
1: sí.
0: Li poden fer?
1: Sí. Sí, el que passa és que també és veritat que de vegades s'agafa aquesta versió com més com a ferida d'amor, no? I no tant com la reivindicació del poder de jo sóc aquesta i no canviaré segons les normes establertes en la societat. Aquesta és una cançó pensada més ara per ballar o escoltar en context popular, que no pas ja aquesta balada íntima amb aquesta reflexió de jo no sóc aquesta dona que tu m'imposes que jo sigui. Si vols anem a una altra, en aquest cas de pop electrònic. Jo no soy esa que tu t'imagines.
0: Aquesta és Cube, és una versió de 2021, és un senzill, i Cube és un projecte musical de la cantant i compositora Marian Frutos, una artista espanyola de pop electrònic i indie. Va néixer a Lorca, a Múrcia, i va començar la seva carrera musical el 2013 amb aquest projecte, amb aquest nom, que no és cap acrònim ni té cap significat especial, és només un nom artístic. Uh-huh. I ella barreja, doncs, pop electrònic, indie pop, elements de dance i també de synth pop. Si vols, ens anem encara a una altra versió, en aquest cas força peculiar. Vinga. Una mica més propera, no? Sí, aquesta és de 2025, potser és la més nova, la més actual, i la canta Laona Mafalda. És una cantant i compositora espanyola de pop alternatiu, coneguda per una música molt emocional que barreja l'indie pop, l'electrònica i també les influències del rhythm and blues. El seu el nom complet, alerta, ara el que et diré, és Mafalda de Bulgària. Oh. I és que va néixer el 94 a Londres i és filla de Kirill de Bulgària i neta de Simeó II de Bulgària, que va ser rei de Bulgària i posteriorment també primer ministre.
2: Teoria, tota una buròcrata,
0: sí.
2: Aristòcrata.
0: Això sí, es va dedicar a la música, ho va poder fer. Per això sovint es diu que té origen en la família reial búlgara, tot i que la seva carrera no té res a veure, doncs, amb la família. Va començar a publicar el 2021 amb aquest projecte que es diu Ona Mafalda i aposta per aquest so, doncs, molt internacional. Si vols, d'aquí, encara ens anem a una altra versió, en aquest cas, doncs, ara l'escoltem.
2: Aquesta la veig més discotequera, eh?
0: Sí, això em dius que és la Rafaela Carrà, m'ho crec, també. És una versió de 2004, s'inclou dins del disc Viva la Noche, ja t'ho diu tot, no? I Karen Paola és una cantant, actriu i personalitat televisiva xilena, molt coneguda al

0: és la vocalista d'un altre grup xilè que es diu la Guatxa, i en aquest cas també ella es feia dir amb aquest nom. És una compositora, actriu i artista multidisciplinar amb trajectòria en música i també en escena. També ha desenvolupat treballs artístics interpretatius, ha combinat la música, bé, és un tot terreny en aquest cas.
1: Potser és de la cançó que les versions menys divergeixen,
0: sí,
1: no?
0: Més
1: les unes
0: sí,
1: de les altres.
0: Excepte no, aquestes més caribenyes o més tropicals,
1: sí,
0: no?
1: La cum sí. I tal, però sempre dintre sí. D'un registre...
0: Sí. Sí, la seva música inclou elements de folk, teatre, poesia, reflexió personal, bé. En aquest cas, si vols ens anem a una versió ara una miqueta més acústica, però sí que és veritat que no té massa diferència.
2: Yo no soy esa que tú te imaginas.
0: En aquest cas més íntima, eh? I és de l'Adriana Moragues, de 2021, i que és d'un directe de YouTube. I si vols ens n'anem a la darrera, la número 13, en aquest cas per acabar així amb aquesta cançó. Vinga.
2: Yo no soy esa.
0: Seguim en la mateixa línia, en aquest cas sí que és veritat que és un grup, en aquest cas, doncs, més consolidat, amb més personalitat. Es tracta del grup o la cantant La Bien Querida, és una versió de 2019 i que s'inclou dins del disc Miedo. La Bien Querida és el nom artístic d'Ana Fernández Villaverde, una cantautora i artista visual espanyola nascuda al 72 a Bilbao, i és una figura molt important de l'indie pop espanyol des de l'any 2000. Per tant, doncs, té una trajectòria important i amb aquesta versió ens quedem.
1: Gràcies, Emma, un cop més per haver-nos acompanyat.

0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens trobem en un instant en què l'imperi romà viu la seva màxima expansió sota el govern de Trajà. Després de conquerir Àsia i assegurar les fronteres del Danubi, l'emperador posa la mirada a Orient. Allà, més enllà de l'Eufrates, s'estén un vell enemic, l'imperi part, el poderós successor dels antics reis perses. Amb el pretext de defensar Armènia, Trajà inicia una nova i ambiciosa campanya militar que el portarà a ciutats mítiques com Babilònia. Però darrere d'aquesta empresa hi ha molt més que una guerra de fronteres. Hi ha el desig d'igualar Alexandre el Gran i d'estendre Roma fins als confins del món conegut. Avui, a les portes de Troia, viatjarem a l'Orient Antic per seguir les guerres partes de Trajà, les seves causes, el seu desenvolupament i, sobretot, el seu llegat arqueològic. Benvinguts a la darrera gran conquesta de Roma. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre Trajà i l'última gran conquesta de Roma. I ho fem molt especialment amb la Joana Galera Botei. Benvinguda, Joana.
1: Hola.
0: Ella té el màster de la Mediterrània Antiga, és arqueòloga i historiadora per la UAB, i, si tot va bé, com ja vam avançar l'últim programa sobre Trajà, doctoranda també l'any que ve.